i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no compleixi els termes de l'acord renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. En paral·lel, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz enmig de tensions sobre el control militar del pas marítim. Més notícies. Un atac amb drons ucraïnesos ha causat almenys un mort a la regió russa de Bryansk, que ha tocat a la frontera. En l'atac també ha resultat ferida una altra persona. Paral·lelament, el Ministeri de Defensa rus assegura que les seves defenses antiaèries han interceptat 185 drons ucraïnesos entre les 8 del matí i les 8 del vespre. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1,3 milions d'euros. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per reduir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. Els menors catalans estrenen el primer mòbil als 11 anys de mitjana i 9 de cada 10 tenen com a mínim un perfil a les xarxes socials. Són xifres d'un informe de l'UNICEF que alerta que l'accés de pantalles augmenta els riscos per a l'aprenentatge, el ciberassetjament i l'exposició precoç a la pornografia.

0: L'administració de Donald Trump ha donat llum verda a una de les fusions més grans del sector audiovisual als Estats Units. Paramount podrà adquirir Warner. L'operació, valorada en més de 100.000 milions de dòlars, obre la porta a la creació d'un gegant de l'entreteniment i també de la informació, que reunirà dues productores històriques de Hollywood. Sota un mateix grup també hi haurà cadenes com la CNN i la CBS, així com plataformes de streaming com HBO Max i Paramount Plus, que sumen uns 200 milions de subscriptors. El Departament de Justícia considera que la fusió no perjudicarà la competència ni els consumidors i ha autoritzat l'operació després de mesos d'anàlisi. Esports, el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. Aquesta matinada a les 3, Estats Units, Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València, 90-76, i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.
2: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, i bé, som catalans.
3: I demani a la padrina qui és aquest. Aquest que vam acollir el 39.
4: Com? Vosaltres? Tan catòlics? Tan de dretes?
3: Vau acollir un que potser havia cremat iglesis, havia desterrat monges, era un comunista, un anarquista, no sé què. I la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
2: La Catalunya Nord, una joia que hem de preservar.
1: Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Tot Gira arriba el cap de setmana total.
5: Atenció!
6: Dissabte comencem a les 4 amb els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
1: A les 6, Barça-Olborg. Comença la Final Four de la Champions d'handbol pel Barça.
6: Des de Colònia amb Ramon Salmurri, Pira Morros i Sergi Camps.
1: A les 8, Tenerife-Barça. Tercer partit de les semifinals de l'ACB.
6: I a les 9, Zamora-Sabadell. Anada de la final del play-off descens a segona. I la final de la Champions de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta busca la segona Copa d'Europa.
1: I diumenge, a partir de les 3, la transmissió del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1.
6: Després, la final de la Champions d'handbol de Colònia i el Penya València de les semis de l'ACB.
1: A més, connectats amb la Sony Germà als Estats Units per l'inici del Mundial de Futbol.
6: Tot gira.
1: Dissabte de 4 a 11 i diumenge de 3 a 10 amb David Clopés.

0: El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
2: Ni cel ni infern. L'altre barri.
1: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
2: Hi ha música després de la mort?
1: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserbé de l'altre barri, avui amb Víctor Villar, als Sons Celestials. El nostre convidat d'avui veu la llum, i ho diem de forma literal. I no necessàriament perquè avui visiti l'altre barri, sinó perquè fa temps que es dedica a donar un espai a la llum, a la llum dels concerts i els espectacles, a la música i a les arts escèniques. Es defineix com a artista intermèdia, però quan li pregunten de manera informal, diu simplement que es dedica al teatre i que fa escenografies i il·luminacions. La veritat és que diguem el que diguem, ens quedarem curts per explicar què fa, així que comencem pel principi, comencem per com el vam conèixer.
3: La platja és un dels llocs que inspira aquests joves, els components de The Free Fall Band. Van començar a tocar ara fa 3 anys, quan van participar en un concurs que organitzava l'escola. Ara tots quatre estudien a la universitat, però la seva veritable vocació seria dedicar-se a la música.
4: El somni que volem arribar un dia, si pogués ser, tot i això no deixem ni els estudis ni estem... Estem intentant combinar les dues coses, tot i que a vegades és difícil, perquè la música és una cosa que ens tira molt més.

Era l'any 2012, tenia 19 anys i era el bateria d'una banda que sonava diferent al que es feia aquí i també, d'alguna manera, eren una anomalia temporal. The Freefall Band.

0: Salicru.
1: Benvingut.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Home, jo ara ja podria començar a plorar després d'això.
0: Sí?
2: Sí, home, em desperta amb molta nostàlgia.
0: Ja fa uns quants anys, d'això?
2: Molts. Sí, sí. Això quin any era?
0: Això, el...
2: Com a 19 anys.
0: El que hem sentit era del 2012.
2: I em portàvem ja un parell, començant a fer cançons, vull dir, sí. Home, toca molt això, sí, van ser els inicis de moltes coses.
0: Ha passat ràpid, però,
2: Ha passat volant... Sí, també com que tenim aquesta mena d'abans de Crist i després que va ser el Covid, queda gairebé això una mena de cosa prèvia de fa una altra etapa, tot i que no ens hem separat mai, és a dir, que ja estem.
0: Encara sou banda.
2: Som banda.
0: Sí, sí.
2: No estem produint cançons noves, però està tot sobre la taula. Sí, sí,
0: hi ha hagut un moment que parlàvem passat perquè estàvem escoltant coses de fa molt de temps. Sí. Edith era el bateria, però segueix sent el bateria.
2: Ho soc, sí. I continuo sent bateria, diguéssim, però sí, hòstia. És realment la sensació... A part, ho escolto molt poc. Llavors, quan ho escolto de tant en tant, o cau o algú ho posa, realment es remou, perquè com dic, en aquell moment concret...
0: Tornes, on has tornat ara mateix, escoltant això? Allò, quines sensacions t'han vingut?
2: Me'n recordo perfectament d'aquesta entrevista, perquè hi havia Gruixenca, hi havia com altres grups d'aquell moment, crec.
0: Sí, de TV3, d'informatius...
2: I m'agrada molt aquesta cosa de... No volem deixar els estudis, no sé què, no? Aquesta cosa gairebé com... Oh, aquestes ganes de menjar-te el món, jo crec que hi eren molt. Era el meu primer any de carrera, també, de sortir a Mataró, d'anar a Barcelona, i va ser l'inici del primer disc que tot es va començar a fer gros, i durant molts anys va ser el nostre puntal de vida, fer cançons i la música en si.
0: Però tu, paral·lelament, estaves fent una altra cosa.
2: Vaig començar fent altra cosa en aquell moment, que era estudiar l'Institut del Teatre Escenografia. Per tant, era un moment de descoberta de tot, perquè jo tampoc no venia al teatre. De fet, volia fer cine, però al final, en lloc d'anar a l'ESCAC, vaig anar a l'institut, i per tant era un món per córrer. Però recordo faltar extremadament a classe, sobretot a primer i segon, perquè van ser els dos primers anys de bolos, de concerts amunt i avall, de sortir els primers discos, i sí, connecto molt en aquells inicis de Mataró, Barcelona-Mataró, constantment, i sobretot me'n recordo de quan anava a l'institut, de camí a casa, anar a buscar l'autobús i parar a Fnac a veure el disc on estava col·locat, de col·locar-lo davant de tots els altres discos i fer veure que jo que no el coneixia i preguntar sobre el disc. Me'n recordo que era això, era el 2012, més o menys, o alguna cosa així.
0: Sí, sí. Hem convidat el Marc Salicru a l'altre barri, que només com a membre de Free Fall Band ja tindríem motius per dedicar-li un programa, però veient el teu currículum i sabent una mica què has fet últimament i que no para de créixer, la veritat és que es queda tot molt petit. Hem volgut començar per The Free Fall Band perquè et vam conèixer així, però ara volem explicar breument les altres coses que fas, i posem aquesta cançó, va, ja ens diràs tu. Va, deixem que tu mateix ens diguis per què l'hem posat, va.

0: Carolina Durante és un dels molts, no?
1: Un dels quants, diguéssim.
0: Clar, tu, per exemple, et ve la Rigoberta Bandini, et venen Antonia Font, et venen els Pets, et venen els Carolina Durante i et diuen, ei, posa'ns una llum maca a les gires, no? Quins encàrrecs et fan i tu... Quin és el segell?
2: Mira,
0: el segell de Marc Salinguro.
2: No sé si ja em tiraré pedres sobre la taula, però hi ha una cosa que t'adones que la feina l'has de saber fer molt bé, perquè al final és el que acaba com a resultat, però que ve també d'haver conegut prèviament aquesta gent o de gent que ha parlat de tu amb aquesta altra gent, i per tant tenir una manera de fer com a persona que crec que és la que també penso, hòstia, pues que bé que la gent tingui ganes de treballar amb mi, perquè ara em dius els noms i penso, ah, vale, hòstia, aquí vaig arribar aquí, o aquí em van trucar per això, o aquí em van trucar per l'altre, no? Però en definitiva, d'alguna manera, l'objectiu de per què em truquen és perquè a part de que potser em coneixen, els hi han parlat, han vist coses que jo he fet que els ha captat l'atenció, els hi ha agradat, per ser algú, bueno, no li diré diferent, però que tenia, si més no, una manera de fer que els representava o que els hi agradava o que tenia interès a explorar, a veure què passaria amb això. Tant ha sigut amb fent escenografies, fent posades en escena o fent il·luminacions, que jo ho concebo més com a direcció d'il·luminació, com a més conceptual que no pas tècnicament, perquè al final després això es resol amb un equip que sap fer exactament el concret del que jo també m'imagino amb la llum. Però això una mica jo crec que és aquesta mena de fusió de mons, no? Truco a Rigoberta amb una voluntat de fer un nou gran espectacle que el vol fer que sigui teatral, musical, no? I em truca dient, hòstia, m'acompanyes i ens inventem alguna cosa. I després s'afegeix l'Enric Cambray com a director escènic i entre tots ens inventem tot un espectacle, no? Aquesta idea que ara també està molt de moda, que no ho estava a fer uns anys, que tothom vol fer-ho perquè, òbviament, és molt golós, que és... fer el que també nosaltres ja anem fent el dia a dia a dins del teatre molt sovint, que és això, no? Gerar una dramatúrgia més genèrica, o el que feia en David Byrne amb Talking Heads, no? En aquest Stop Making Sense, que és una mena de...
0: Un documental,
2: Allò jo crec que senta les bases de moltes coses, perquè sobretot si entens quins són els seus referents i que venen d'aquest món de l'espectacle, del teatre, no? De la part més real d'aquesta idea, com gairebé de ritual. I després jo també crec que tinc un espai, una manera de fer, diguéssim, de joc o de factisme, diguéssim, que crec que en certa manera pot ser excitant, doncs, per diferents grups.

0: Aquesta cançó de l'estimat Miqui Puig, del Casualidades, després la tornarem a escoltar i explicarem per què, és una de les cançons que sonen en aquest espectacle que vam veure al Grec, també a la inauguració de Fira Tàrrega, que potser és el més bèstia que has fet mai, no? Això.
1: Jo crec que és de les millors coses que m'han passat a la vida, sens dubte, perquè d'alguna forma, i escoltant també això que m'has ficat a l'inici de 2012 o així, és una eclosió de molts anys fent coses, d'imaginar-me coses, de dibuixar, d'escoltar música, de conèixer amb multitud de gent, de generar molts amics al voltant, i arribar a un punt on decidir, després també de picar, òbviament, molta pedra, fer alguna cosa que m'emocionés profundament i egoístament a mi, convidar els meus amics, convidar tota aquella gent que estimo a fer allò que vull, a tirar petardos, a tocar bandes de música ben fort, trompetes i trombons, i generar una festa, no? I per mi, a part de tota la importància que també té en mi, que al llarg de tota aquesta trajectòria al nostre costat i ser un bon prescriptor musical, diguéssim, a part de personal, jo recordo molt aquesta cançó, escoltar-la dins del cotxe molt sovint, i sempre em tirava una mica enrere i tornava aquesta volta, no? I definia una mica aquesta idea de que diu ella a vegades, no? Violins i trompetes, sí, no? I ballar amb les mans a l'aire, que és al final l'únic que ens queda, no? Aquesta idea de celebrem... Sí, celebrar la vida al final és això, no? Reunir-te amb la gent que vols, i fins i tot la que no saps ni que vols, però que també té sentit que estiguin allà, i generar un moment que quedi una mica a la memòria. És una mica el que he intentat fer amb aquestes interferències al mig del carrer que passem cada dia, diguéssim. Sí, sí.
0: Celebrar la vida amb petards, per exemple. Què són els petards per tu, la pirotècnia? Et recorda... El Marc, nen...
1: Bueno, tu abans, pujant cap aquí, em deies que tu vens de Vilanova, no?
0: Sí.
1: I crec que això es pot empatitzar molt. Jo vinc de Mataró. Amb...
0: Les Santes.
1: I és el que hem mamat tota la vida, d'alguna manera. No he format part mai de l'intríngulis, diguéssim, de la colla, diguéssim. Sempre he sigut espectador, però un espectador hiperactiu, fins i tot sobretot als inicis, i me n'adono ara mateix, no? Parlant d'això, dels grans espectacles aquests que estem fent ara al carrer, que veuen profundament d'aquesta litúrgia festiva de festa major, de folklore, que és transversal, diguéssim, a tot el territori, però que a part té uns detalls i fins i tot una manera de fer que és una empremta totalment que he de portar a l'ànima, no? Que és, en aquest cas, d'això, no? D'haver nascut en una ciutat per casualitat com Mataró, i que a casa meva m'haguessin abocat a portar-me nit i dia a veure-ho tot, a veure gegants, a veure petardos, a ficar-me sota, a viure-ho com una normalitat, i aquesta idea dels petards, de recordar l'olor de pólvora, no? Aquesta idea que et connecta en moments i que utilitzo jo moltes vegades ara mateix, tots aquests simbolismes o aquests records perquè siguin font fonamental de generar noves idees, perquè t'adones que al final tot el que has de dir ja ho tens, en certa manera, simplement és anar revivint-ho o vivint-ho de noves maneres, no?

0: Aquestes trompetes també connecten molt amb tot el que estaves comentant ara fa un moment, eh?
1: Correcte.
0: I saps per què t'ho poso, no?
1: Sí, i tant.
0: Què passarà el 2 de juliol al Festival Vida a la Masia en Cabanyes a Vilanova?
1: Doncs que el Petit inaugura el festival i el Petit tenia una idea que era ajuntar-se amb la cultura popular de Vilanova, també perquè ell que viu a Igualada també la vivia d'alguna forma i diu, hòstia, però i tot això, no? Aquest moment quan comences a mirar les coses des d'un altre punt de vista. I tenia aquest món al cap. Jo amb en Joan ens havíem conegut allò que ell tocava amb nosaltres en Free Fall Band i ell amb algun altre bolo, però ell no sabia qui era jo i òbviament sabia qui era ell.
0: És el que passa també amb els bateries, una mica a vegades.
1: Bueno,
0: no?
1: Ja, sí, malauradament. I va venir a veure l'espectacle inaugural de Tàrrega que vam fer aquest any i va quedar
0: al·lucinant,
1: en xoc.
0: No?
1: Sí. Diguéssim, sobretot jo crec que també perquè estava veient allò que d'alguna forma ell també s'havia imaginat, no? Perquè és això, jo tampoc no és que m'hagi imaginat res de l'altre món, sinó simplement estic treballant sobre un material que més o menys tots podem portar a l'ADN. I llavors em va trucar a veure si podia fotre un cop de mà per preparar aquest espectacle, aquesta superintro, diguéssim, per entrar en aquest concert inaugural i treballant sobretot amb el folklore de Vilanova, que a part, això ens ho pots explicar tu, hi ha un terreny molt fructífer de...
0: Sí, sí.
1: De balls i altres coses, no?
0: Que... Clar, quan vaig veure que participen els balls populars de Vilanova, és dir, però quants tots? Saps allò com...
1: Sí,
0: perquè, clar,
1: jo...
0: pensa que tots sencers només surten un cop a l'any, no? I després per Sant Pere tornen a sortir uns quants.
1: Aquesta és la gran dificultat, de com a vegades en aquesta cosa que està tan ja tan oficial, com intentes d'alguna forma remodelar aquesta litúrgia. Però bé, jo crec que serà una mica agafar tot aquest món i entregar-lo, diguéssim, a les mans de l'univers de l'Ariel, que és extens, no?, el següent, no?, no? Portar-los en un pla metafísic, com faria ell, i organitzar una processó que d'alguna forma mengi d'aquest folklore que hi ha a la superfície vilanovina, diguem-li, però que es trobi amb el Petit, que és una mica el que està fent el Vida en aquest sentit, no? De convidar-lo i inaugurar-lo.
0: És una iniciativa molt bonica, ho seguirem de prop per a veure què ens surt de tot plegat. Ara et proposaré un joc que el fem sempre a tots els programes, que es diu Espècies d'Espais, que t'aniré dient espais des del més gran fins al més petit i tu ens has de dir què et suggereix.
1: Vale.
0: Si vols pots parlar també en termes d'il·luminació, d'escenografia, tu mateix. Som-hi.
2: Espècies d'Espais,

0: Antònia Font, extraterrestres. Clar, tu amb els Antònia Font tens una estreta relació, perquè els hi vas fer, els vas ajudar a fer la gira de retorn, no?
1: I amb aquesta cançó els vaig conèixer, no sé quin any era, que jo anava, me recordo molt que estava de colònies i vam ficar aquesta marcianada d'alguna forma, sí, i vaig dir, què és això? Jo era bastant petit. I sí, menjava a Manresa, que és home de teatre també, és el teclista i meravellosa persona. Havíem treballat en projectes plegats de l'Andrés Lima i res, un dia em va trucar allò una mica en secret dient, escolta, que tornem. Ho faig un cop de mà. A mi m'agrada molt aquesta idea del cop de mà perquè permet que tot sigui una mica de dir, bueno, ho anirem trobant. No?
0: Mm-hmm. O sigui, la primera vegada que et preguntin a què et dediques, tu has de dir jo...
1: A fotre cops de mà.
0: Jo foto cops de mà.
1: Sí, m'agrada molt, perquè sí, perquè també baixa una mica la pretensió, que sempre és una cosa molt important, perquè si no tots sempre pensem que fem coses molt grans i després t'adones que no, que tots fem el que podem, més o menys, i és tal qual així. I llavors aquest cop de mà va ser molt bonic, perquè sí, aquests cops de mans...
0: Sobretot, home, és que els bateries també foteu cops de
1: mans.
0: També,
1: no? Això, és que... perfecte. No, i tant amb Antònia Font com... Pets o aquests grups que de cop també ha sigut molt bonic perquè d'alguna forma ha sigut treballar amb gent que jo ha sigut dels primers grups que jo de petit escoltava. Clar. I això la veritat és que em sembla com molt emocionant, no? Perquè en el fons ho estàs fent per diverses raons, ho estàs fent perquè per feina, perquè et ve de gust, però sobretot per aquest input de nostàlgia de dir, hòstia, estic coneixent allò que d'alguna forma admirava o escoltava o tenia... o tenia ganes de tenir a prop. I en aquest cas va ser divertit acompanyar-ho, sobretot a la jo em vaig encarregar, diguéssim, sobretot a la primera part de gira dels espectacles que vam fer, del que havia de ser només la part d'estadis, diguéssim, sí, la part grossa, que ens vam anar a Inca, vam fer allà Castelldefocs, vam repartir 15.000 ulleres 3D... En el fons, d'alguna forma, l'encàrrec que més vaig gaudir és aquesta idea gairebé atmosfèrica de dir, vale, com englobo aquest univers d'Antònia Font per fer una posada en escena que d'alguna forma la gent entri de nou allò que porta tants anys esperant, no? Que és d'alguna forma que torni a pujar a l'escenari. I va ser molt gustós. Em passa moltes vegades que després de treballar durant molt de temps intento no escoltar-ho perquè això em porta també llocs...
0: Contamina, no?
1: Em porta llocs a dir, hòstia, necessito sempre una mena de distància, però era molt emocionant perquè et trobes cantant les seves cançons al mig del concert, clar, gairebé allò, amb els braços en l'aire, també, no? I van ser moments molt bonics, sobretot, no? El Sant Jordi, Inca, el primer Primavera Sound que van tornar, van ser moments molt, molt especials, sobretot perquè veies la importància que també era per ells, de quina manera tornaven, no? I de la forma genuïna que en el fons també, també estaven tornant-hi, no? Amb aquella fragilitat també de dir a veure què passarà.
0: Univers i galàxia. Histo

0: Abans escoltàvem a Extraterrestres d'Antònia Font i ara pregunto que si haguessis d'explicar qui som precisament a un extraterrestre, quina cançó li posaries, aquesta?
1: Sí, un setè cel. Sí, seria una porta benvinguda, sobretot si jo quan m'escolto aquesta cançó imagino la cara d'en Cisa a davant. Crec que és una bona, és un bon Sant Pere, diguéssim, amb galàctic per sí. poder-nos donar l'entrada tots plegats. Sí, jo crec que sí, jo crec que m'uneix tot aquest món també. M'agrada aquesta cosa dels planetes, dels coets, no? Aquesta cosa de recordar també quan llegia o veia els VHS de Tintín quan era petit, aquelles missions a la Lluna, hi ha un algú, ara que han tornat teòricament a la Lluna, no? que tu mires i realment hi ha una mena de sensació de que se t'escapa de les mans tot, que a mi això m'excita profundament.
0: T'excita, perquè de vegades hi ha gent que diu ui, això a mi...
1: No, home, sí, també seria molt pretensiós creure que s'ha acabat tot aquí, no? Sí, hi ha un au d'aquesta màgia, d'aquesta volada que també, quan escolta, no sé, quan vam entrar també al món de Sun Ra i l'orquestra, tots aquests universos, també, òbviament, Riba o tota la part més surrealista en general i també profundament absurda molt sovint, sí. em sembla que és molt interessant això, per allò que també et deia abans de la pretensió d'alguna forma permet que l'ambició d'alguna forma s'escapi cap a un lloc de plaer, de diversió, de jugar amb aquest inexistent, no? Que és això, la galàxia aquesta de vés a saber, no?
0: I tu, què somies tu? Tu somies amb creacions?
1: No, somio molt poc. No, quedo platanat al llit, mort.
0: Després de tant fer funcionar el cervell al llarg del dia, no? Sisplau, pausa.
1: Sí, sí, no, somio molt poc i normalment quan somius no són somnis molt, molt gustosos i molt sovint, a part, no me'n recordo, llavors. Però em va molt bé. Crec que em genera un nervi somiar. Crec que m'aixeco allò una mica... trastocat.
0: Sí, fas un reset.
1: Sí, més o menys, però no sé si acabo mai de fer reset, però si més no me'n recordo el que ha passat.
0: De la galàxia passem a Espanya, va.
2: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones.
0: Aquesta la saps tocar, no? Tu?
1: Bueno, això és una mica...
0: La vas aprendre tu.

0: quan a les festes agafes la guitarra i et poses a tocar o no?
1: Fatal, no. Mira, tinc poques coses que em sàpiguen greu que no hagi fet a la vida, però, per exemple, un tocar el piano, un tocar una guitarra, un saber cantar, això són coses que m'encantarien i que no sé fer. El piano només puc tocar les tecles negres perquè si les juntes sonen totes bé, llavors sembla que sàpigues tocar, però no pots fer-ho realment. Vull dir, soc un punyetero bateria, que en el fons és el més sorollós del món.
0: No et queixis, Marc, eh?
1: Que
0: si fem una llista de les coses que saps fer...
1: Sí, però sempre penses que a vegades no...
0: No, ja, però...
1: Home, si quan veus algú realment que es fica, no? Ja tinc molts amics al voltant que això ho poden fer i que agafen una guitarra i es fiquen un piano davant i et treuen qualsevol cançó, hòstia, és un superpoder, això.
0: Però tocar la bateria com la toques tu també ho és, o no?
1: No, no és un superpoder, però...
0: Quin és el teu superpoder?
1: És que deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder tenir el cap pensant diverses coses a la vegada, però això també és el que em matarà algun dia, segur. No, la bateria la toco, és de les coses que considero que sé fer bastant bé, i que també m'ho passo molt bé, i ara que no estem tocant amb el grup m'invento coses per poder tocar la bateria.

0: La vida és bonica però complicada, els pets, i ja n'hem parlat una mica d'això d'acabar treballant per qui va ser ídol teu, d'alguna manera, no?
1: Sí.
0: I Catalunya què t'ha donat a tu?
1: Bueno, jo era molt... Sí, sobretot això, quan vam començar... No sé quin any hauria de ser, però el Malacara va ser el primer disc que un amic meu em va donar quan anàvem a, no sé, sisè de primària o alguna cosa així. I vaig veure durant tots els primers anys molt de música catalana, de l'ACS, de tot això. I hi ha una cosa que a dia d'avui em manté la sensació d'estar a casa encara. Hi ha una cosa de... Mira que al llarg del temps, i sobretot quan vam estar amb el grup, vam fer un viatge musical molt enllà per entendre una mica de qui bevíem i què fèiem i per què ho fèiem d'alguna forma, i tots els del voltant que ens volcaven també amb cançons i informacions per nodrir-nos, però d'alguna manera a dia d'avui me'n torno aquí, no? En certs moments me'n torno a posar a dins dels pets com una sensació de mena de comoditat d'estar a casa momentàniament, i encontro una mica d'això que dic, surto al carrer, no? I mires les coses i sempre estàs com una mica pensant o veient què podríem fer, i hi ha moments que quan arribo a casa el que vull és una mena de pitoplar, allò de dir pip, de dir fins aquí, que em pot, que això m'ho permet d'alguna forma, no? És aquesta idea de retorno a Mataró quan era petit, i és fil musical d'alguna manera.
0: Barcelona.
2: Això no estava previst.

0: Silent de The Free Fall Band. Aquesta és la versió de Free Fall Band més actual, no? Més recent,
1: sí,
0: no?
1: L'últim disc, que no sé què és.
0: Ja fa uns quants anys,
1: 2021,
0: però,
1: ja, o 2022. Sí. Hòstia, em sembla que foti no sé quan. Sí, és Barcelona. Free Fall Band és molt Barcelona perquè va ser aquesta època de connexió entre o sigui, no, perdó, Free Fall Band és molt Mataró, però a vegades va ser molt en conjunció amb l'època que jo començava a ser molt Barcelona d'alguna manera, o Barcelona començava a ser una mica més la meva ciutat, com també ho és ara.
0: Ara estàs vivint a Barcelona.
1: Ara soc barceloní.
0: És barceloní.
1: Sí, gairebé tinc una multa d'Hisenda perquè, en el fons, jo no em volia desempatronar de Mataró. Per aquest punt nostàlgic, no? De dir, no, jo no vull ser de Barcelona, jo vull ser de Mataró. Ara soc oficialment de Barcelona. Soc de Sants, diríem. Això, d'Hostafrancs, que això també és una...
0: Barri de Sants, però posem una mica de Mataró, va. Ara sona això i t'emociones.
1: Sí, home, no? Sobretot el dia, encara hi anem. És, Mataró també s'ha convertit en, tot i que hi tinc part de família, lloc de peregrinació a l'estiu per retrobar-se també amb amics que veus un cop l'any o durant aquella setmana els veus 25.000 vegades, no? Però que és només aquells dies, i d'alguna forma el Becquetero era aquest pas doble. També ho veus, això? Vull dir, també reconnecta amb València aquesta idea musical que d'alguna forma ara mateix encara tinc molt present, i era el moment àlgid, el primer moment àlgid de les festes on tots ens trobàvem i fèiem aquesta baixada absurda, diguem-li, de durant 45 minuts baixar d'un carrer que es baixa amb 5, no? Comptant fins a 15, però suant com uns camells, i això, i fins i tot algun any havia arribat a tocar amb la banda municipal des de dins, cosa que també era...
0: Quants instruments toques tu, a part de la bateria?
1: No, toco la bateria i llavors m'invento altres coses. L'altre dia va ser bonic perquè just allà al menjar a Manresa vam fer una lectura al Born i vam fer un concert de Teremins.
0: Oh,
1: que és
0: boníssim.
1: Que clar, és la cosa més cara, sí, del, sí, món, sí, vull, sí, dir, que és tenir molt de morro. I va ser bastant divertit. Estic intentant aprendre el trombó, però com que no m'hi dedico temps, costa, però sí, crec que estic obsessionat en trobar algú melòdic per poder fer una altra cosa.
0: I amb el grup, que cada quan us aneu trobant per assajar de tant en tant encara, o no?
1: És que ara et podria mentir, inventar-me el futur del grup, però la veritat és que no, que està en una mena de punt eteri.
0: A l'altre barri, una mica, està, no?
1: Està, sí, però bueno, com que a l'altre barri tots ens hi trobem una mica bé, també. Està en aquell llindar a punt de reconnexió, però és veritat que al final
0: hivernant,
1: el temps passa, les vides es construeixen de maneres diferents i t'adones també com això, que d'alguna forma ens anem fent gran i els contextos es van diversificant, apareix gent nova en marxa d'antiga, no? I això, però d'alguna forma tots ens anem trobant, a tots els he convidat a participar quan faig això i que vinguin encara que sigui a rascar la guitarra, i això, vull dir, que crec que el futur sempre és fins i tot millor que el present, llavors jo crec que trobarem els moments per tornar a fer cançons.
0: L'última gira va ser quan vau acompanyar la Maia, o...?
1: No, després de la
0: Maia
1: vam fer aquest, aquest disc, el de Calle Bailén i tot plegat, el disc en castellà. I això, però també, vull dir, el món va com va i va quedar allà, no? com un més de tants altres.
0: Una cosa més a...
1: Sí, és que va canviar molt des de
0: currículum.
1: No, però la diferència, hòstia, com un 2012 o un 2022 sembla que hagi passat 50 anys gairebé.
0: Sí, sí.
1: I la manera en com es comunicava el 2012, amb què feia la ràdio, què feia, com funcionava tot, els discos que es venien i tot això, amb com era el 2022,
0: sí, sí.
1: El món ha canviat profundament. En aquest cas crec que profundament en negatiu, en molts aspectes de com... de què s'apodera de la música, si les cançons passen un segon pla i què passa en un primer, no? I això crec que fa un flac favor, però d'alguna forma és aquesta cosa a l'engròs que estem tots plegats. No vol dir que si estiguéssim al petit, si continués igual, això hauria estat millor, eh? No això, però sí que d'alguna forma pel propi pes va caure tot una mica tot el projecte.
0: Preguntes metafísiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: En una altra vida, si ara tornessis a néixer, voldries tornar a viure la mateixa vida o provaries sort a fer una cosa diferent?
1: No, no, no. No, i quina pujada tornar a començar, també t'ho dic, eh? Tota la mateixa.
0: La mateixa vida.
1: Sí, o sigui, òbviament hi ha coses que si poguéssim ficar el freno abans o reconduir, pues, tant de bo, no? O estar més present en moments així, però no, no. Vull, tot està... Tot va venint.
0: I si t'has de reencarnar en un animal?
1: A vegades penso que en una tortuga, per d'alguna forma... obligar-me a lligar allò a mans i peus i anar...
0: Sí?
1: Anar més... Sí.
0: A ser més terrenal.
1: Sí, hi ha una mena... Hi ha una hiper... Anem tan revolucionats que sí, que crec que estaria bé trobar una manera de reconduir això, però és que és això, no? És tan contextual que hi ha un punt que dius, bueno, et deixes portar.
0: No seria una tortuga ninja, seria una tortuga més...
1: No, seria una tortuga molt vaga d'aquestes de jardí que li donen trossos de maduixa i trossos d'enciam que han sobrat. No, no.
0: Una tortuga sí, un gripau crec que no, però posem aquesta cançó.
2: I vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau.
0: Xesco Boix, això t'ho cantaven de petit?
1: Sí, mira, vaig haver... L'altre dia no sé què parlàvem amb a casa, amb uns pares i ma germana, i preguntava d'això, què cantàveu de petit? Perquè hi ha un punt de dir, jo, sí, no tinc molts records de quan era petit. Sí, vull dir, no soc una persona que diu, me'n recordo molt bé allò, on feien això, on feien l'altre, i vam anar a caure aquí. I sí, crec que era més aquesta cosa de casa, no? De la tia, dels tiets, de l'àvia, de la iaia, dels pares, de cantar cançons, diguéssim, igual que la Rita Tanet o aquestes coses, que és aquella cosa que jo amb els meus nebots encara els hi canto avui en dia allò a la falda i fotre les mateixes gambarrades que fèiem nosaltres quan érem petits, no?
0: Com ets de tiet?
1: Massa poc present pel que m'agradaria, però crec que és la millor cosa que em deu haver passat per a la vida, sí. És, sí, va ser un canvi, jo crec, per tothom. És com arribar a una nova peça, desencaixa l'organigrama que hi havia anteriorment, tu passes un altre pla en el terreny familiar i allò es fica en un centre que és preciós, sobretot per poder-los mimar tant com pugui i ser el tiet més guai que hi ha a la capa de la terra i que, com has dit, que vulguin estar amb mi, que s'ho passin bé i sí, ja està, i que mi germana, si cas, que se'n fari perquè els consento, però sí, no, és meravellós.

0: If You Are Feeling Sinister, Belén Sebastián.
1: Home, allò va ser una... Va ser una gran descoberta i també un molt bon punt de referent quan vam començar amb el grup. I durant anys vam estar mamant aquests discos per demà i per darrere.
0: Sí, sí, sí, és com si fos com un manual d'instruccions de com fer bones cançons pop, no?
1: Sí, sí, 100%, vull dir que és allò...
0: I amb un discurs, és... amb una estètica...
1: Amb tot, no, és algo que t'abraça i et porta i et transporta en un lloc, i encara a dia d'avui, no? Et permet com gaudir, no sé, saps aquelles cançons que d'alguna forma et permeten relaxar-te i anar una mica com més enllà. Sí, sí, van ser un grup molt important, d'aquells grups que per mi sempre amb disc molt millor que en directe, no? I que fiques allà el vinil o el CD i hòstia, t'hi pots estar hores.

0: Aquesta cançó del Miki, que ja l'hem sentit al principi, però hem dit que la tornaríem a escoltar per un motiu, és la cançó de la teva vida?
1: Hòstia, és fort.
0: O és la cançó que... És una cançó que...
1: És una cançó que sí, que
0: si et quedes aquí a l'altre barri i t'haguessin de fer un comiat...
1: Sí, jo a vegades hi penso, perquè els enterros m'agraden, perquè són un moment d'allò de trobada forta i d'exprimar les emocions allò en pocs segons, i seria una bona cançó de final, també perquè ara l'hem posat molt, no? l'hem fet sonar també amb aquests espectacles, i hi ha una sensació gairebé com d'himne coral, que d'alguna forma és el que jo sentia quan jo dins del cotxe, no? Aquestes llargues conduccions que feia cada dia, m'ho posava i m'ho ficava jo en loop, i em ficava bàsicament el fragment de la tornada, quan entraven a part les veus de les ties pujant, fent solo, les trompetes, tot això, era aquesta part gospeliana, que sí, que crec que resumeix una mica la manera com a mi m'agrada fer les coses, crec, o que a mi m'agrada sentir, si més no, quan veig coses, o també això, quan les estic intentant posar en safata per entre tots generar un moment. Llavors és una, serà segur una de les cançons de la meva vida, i a part és d'en Miki, persona superimportant també a la meva vida, i linkat sobretot amb tota la trajectòria musical.
0: Infravalorat Miki Puig? Un personatge a nivell musical, a nivell artístic, a nivell compositiu, que potser no se li ha, no se l'ha reconegut prou?
1: A part de que ara té un llibre fantàstic, sí, que cadascú pot treure les seves pròpies... la seva pròpia opinió, és de les persones que més sap de música del país, sense cap mena de dubte. Llavors, és una persona que jo, que sóc xafarder de mena i m'agrada que la gent m'expliqui coses, és d'aquesta gent que et pot explicar la Bíblia en vers, s'ho pot inventar si vol, tampoc no ho saps, no? I això, i crec que el valor també que tenen les seves cançons, i sobretot aquestes seves lletres, que són petites històries, no? Recordo un dels últims discos que, no sé, hi havia un àlbum com de l'Ovidi, no? Que t'expliquen com contes una imatge molt concreta que te la descriuen, i a mi m'agrada molt en les cançons d'en Miki, sobretot les seves lletres, i crec que té perles, i per mi una d'aquestes és aquesta, que resumeixen molt això, o Polvos de Talco, que són peces que descriuen una mica d'aquest estat d'ànim, de pista de ball, de dir, celebrem, ja està.
0: Amb el Miki Puig hem arribat al tram final d'aquest episodi de l'altre barri, amb el Marc Salicru, i ara el que fem és sortir de festa amb morts.
2: La festa amb morts.
0: Si passejant per l'altre barri tens oportunitat de fer, de formar un grup, de formar una banda musical, a qui aniries a buscar?
1: Crec que l'altre dia, fent-li voltes, una de les persones que m'hagués agradat conèixer, i no en vaig ser l'oportunitat, però es va morir, va ser en Víctor Nuble. Mm-hmm. Crec que com a músic hagués sigut molt gustós d'enfangar-se. Un Sonrà també seria... Un Sonrà o l'orquestra de Sonrà, diguéssim. I una veu així de pit, de cap, una Tina Turner, una cosa així rembombant, diguéssim, més algú que sí. No sé, tot el rato, a mi la música aquesta, que d'alguna forma et porta en una mena d'estadi superior, de gent que fa coses que no saps ni com les fa, a mi això em pot.
0: Passem a Carles Santana.

0: a qui t'emportaries al món dels vius?
1: Mira, avui pensant una cosa, m'emportaria un dels vius en Lluís Permanyer, perquè vaig pensar que realment m'hagués agradat molt conèixer-li i que m'expliqués moltes coses, moltes intimitats en general. I un dels altres seria en Carles Santos, que el vaig conèixer

0: Carla Santos, comedians, La Fura dels Baus, etc, etc. I que tu ets un dels creadors que estan allà agafant el relleu de tota aquesta gent que ja es van jubilant, altres es van morint.
1: O sigui, no sé si sóc el relleu com a tal, si més no, jo bec d'això i és el que tinc ganes de fer. Llavors, tant per tant, jo vull intentar ser un, no un relleu, sinó seguir una manera de fer que s'estava fent fa uns anys enllà, també per, òbviament, perquè la situació era una altra, el context polític, social, econòmic d'aquest país era un altre, però recuperar algo que he entès que he fet fent aquests nous espectacles és recuperar una mica aquesta idea que jo crec que em ve molt de dibuixar molt. Jo quan penso algo la dibuixo i per tant dibuixar és molt fàcil, vull dir, ho pots fer bastant a tot arreu, i això crec que em permet pensar en gran, i d'alguna forma pensar en gran no per la pretensió de voler-ho fer gran, sinó de pensar en, m'imagino un món, no? M'imagino un món nou que és d'un altre color i a gestionar el cap revés del tot, que crec que és algo que feien aquestes companyies quan encara la companyia tenia aquest tarannà també de fer espectacles que d'una forma també treballaven, diguéssim, acord amb el seu propi context, embevien i d'alguna forma el transformaven, no? I aquesta idea de treballar al carrer, d'utilitzar la pròpia ciutat com a material base, o el folklore, o la quotidianitat, que és el que han treballat Fura, Cubana, Comedians, i tants altres, no sé, per mi és fantàstic, perquè al final hi ha una connexió directa, no? amb qualsevol, perquè treballes amb allò del dia a dia, amb aquella quotidianitat que simplement, igual que feien les avantguardes als 60, vull dir que simplement l'únic que les tergiversaves, i tergiversar-la et porta a poder-ho amplificar cap a un lloc molt més surrealista, absurd, oníric, el que sigui, no? Però el material de base al final és el dia a dia, és la gent que trobes pel carrer, allò que has vist, tot allò que passa al nostre voltant i que simplement s'accentua o hiperbolitzes d'alguna forma.
0: Ara estava pensant que si s'haguessin de celebrar els Jocs Olímpics aviat aquí, potser t'ho dirien a tu per participar-hi.
1: És aquestes putades així que avui, si no sortien, soc fatal, sortien titulars horribles de mi, però clar, unes Olimpiades porten moltes coses dolentes segurament per una ciutat, però clar, jo m'encantaria fer una inauguració d'uns Jocs Olímpics. Òbviament, sí. M'agradaria, o que no sé si m'agradaria que vinguessin unes Olimpiades, aquesta és altra cosa. Però per això també hi ha aquesta cosa de l'obsessió d'intentar fer aquests grans espectacles, que és de dir, hòstia, per què no generem projectes que simbolitzin d'alguna forma la part més bonica d'aquests llocs, que és aquesta idea, aquesta nova generació de punt de trobada, de comunitat, de treballar amb diferents actors de la societat i catapultar algun nou un dimecres qualsevol, no? Aquesta idea de dir, no, el cava només l'obrim quan has de dir per molts anys, hòstia, però un cava a mitja tarda, un dilluns, per dir alguna cosa, o un got d'aigua amb el braç anal, però aquesta idea de poder celebrar un cap d'any un dia qualsevol, encara que no sigui dia 1 o dia 31, no? Crec que hi ha un algú d'això que crec que jo estic una mica obsessionat amb què pugui passar això.
0: I ara estàs treballant en alguna cosa així grossa? Bueno, són com moltes coses allò com petites?
1: Diguéssim, a part, jo segueixo fent els meus projectes com amb el meu ofici, diguéssim, com a escenògraf o il·luminador, però diguéssim amb el meu terreny més artístic, on jo hi poso totes les cartes. Continuo el projecte de teatres de campanya, que no deixa de ser aquest paraigües on t'abraço totes aquestes accions o tot aquest material que d'alguna manera està en constant evolució i per tant espero que hi hagin interferències d'aquest tipus pròximament.
0: Sonen les campanes, això vol dir que hem arribat al final i et farem tres opcions. Ens arriben tres opcions i tu triaràs el que vulguis. Opció, quedar-te aquí a l'altre barri, i atenció perquè si et quedes aquí a l'altre barri rebràs l'encàrrec de fer per primera vegada un espectacle on una delegació del món dels morts pugui transcendir i anar a visitar els vius per primera vegada. Això no havia passat mai. Tu ho dirigiràs.
1: Artemis 25.
0: Sí, una cosa així. Sí. Però no podràs tornar mai al món dels vius. El món sencer sabrà que tu has creat allò, però t'hauràs de quedar sempre a l'altre barri, al món dels morts, no podràs tornar a la Terra. Opció B, reencarnar-te en una tortuga i fer realitat un desig. Podràs fer realitat un desig a nivell col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius. The Free Fall Band, ho pateu com mai ho heu patat,

0: però has de renunciar a tota la resta de coses que has fet. Només Free Fall
1: I només pot ser una cosa, no? O sigui, clar, sí, cadascú, sí. Cada causa té la seva bona.
0: Ah, la gràcia és que et mullis i que triïs una de les tres opcions.
1: Hòstia, és que en el fons fer bolos és molt gustós, eh? Si jo oblidés el fet de que he renunciat a totes les altres coses, en el fons em quedo amb la tercera. També en contra de generar algo positiu per tota la comunitat, però això som tan egoistes que seria quedar massa bé.
0: Doncs et quedes amb Free Fall Band, ho pateu.
1: Vinga, va, sí.
0: I...
1: sí, perquè l'altre barri, si no... Està molt bé, jo defenso molt celebrar la mort en vida, però clar, llavors si ja la celebres mort, llavors ja és una suma que ja no...
0: Sí, sí.
1: Ja no hi ha marxa enrere.
0: I res, sempre estàs a temps de tornar-ho a aprendre tot, tots els seus coneixements. Perfecte. I ja t'hi posaràs d'aquí.
1: I al final convertir-me en una tortuga i fer el bé comú.
0: Sí, sí. I quan arribes a l'altre barri...
1: Ja està.
0: Ja, també podràs fer la delegació aquesta de... Fantàstic, ha estat un plaer, Marc Salicru.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, molta sort en tots els teus projectes. També moltes gràcies al Nil Vi a la producció, Víctor Villar al control de so, dels Sons Celestials. I què et sembla si ens tornem a veure d'aquí 7 dies amb Free Fall Band i a Patano? Però mentrestant escoltarem aquests 7 Days dels Dexys Midnight Runners, per això això dels 7 dies.
1: Els millors.
0: I que em consta que és una de les teves bandes favorites.
1: I tant.
0: Marc Salicru, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Dexys

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, ara per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx, en total prop de 80 peces. L'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre la seva compra és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina. Zapatero, que té previst declarar el 17 i 18 de juny a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges sense especificar. Més notícies. Els Estats Units i l'Iran diuen que estan a prop d'un acord per un memoràndum d'entesa base per aturar la guerra i iniciar negociacions sobre el programa nuclear iranià. El primer ministre pakistanès, país mediador de les converses, afirma que s'ha arribat a un acord entre les parts però que se n'estan enllestint els detalls. Amb tot, aquesta matinada s'han registrat explosions a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons alguns mitjans, l'exèrcit nord-americà ha abatut diversos drons iranians. Entra en vigor el nou model de migració de la Unió Europea que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Alemanya assegura que servirà per endurir la immigració irregular, mentre que les ONGs critiquen que prioritza la vigilància policial i deixa de banda el vessant humà. La família del pare del nadó maltractat que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron al març diu que durant les visites que li han fet a la presó ha reconegut que va tenir algun gest brusc amb el nen, com agafar-lo fort per les cames. Tant els familiars paterns com els materns asseguren que els pares del bebè els van demanar que no anessin a vigilar-lo la setmana abans de l'ingrés a l'hospital. La fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare. Entén que hi ha indicis de mala relació entre ells i també risc de fugida, i per això rebutja el recurs de la defensa.

0: Poques gràcies. Ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Roques Grasses ha tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, de Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones. Esports, el Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. A aquesta hora comença el partit Estats Units-Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València 90-76 i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya a la pista del Tenerife. El Barça d'en Vol juga aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà a la competició masculina l'Atlètic Barceloneta jugarà a la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.
2: El menú del caníbal, gazpacho i els cervellets dels millors cambrers.
3: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa.
4: La gent no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si pren el tallat. Per mi és el que no té preu.
1: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge a partir de la 1 del migdia amb Paula Molés.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
5: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
6: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
5: El divan, el valor de la conversa.
6: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parlin en català.
5: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: Hem d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% només es pot dir. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Està, ja. És que...
1: Només es pot dir. És que cada dia la presentació és millor.
0: Cada dia és més pomposa, eh? Cada dia et demostro més estima, eh?
1: T'adoro.
0: Ai, senyor, igualment. Deixa'm saludar també, em salto una mica el protocol, però he de saludar Malcom Otero, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el dels efectes de son. Nia, no, nia, no, nia.
1: La classe dels estornells.
0: Marta Bonnou, bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolta, hi vaig recordar-me de tu.
2: Per què?
0: Perquè la Marta, lluny del que pugui semblar-vos,
2: plora.
0: És una persona molt sensible.
1: Ai, sí.
0: I ahir estàvem dinant, la Marta, Malcom i jo, i ens va explicar, diu, ostres, vaig mirar allò de la Sagrada Família i em vaig fotre a plorar. I jo vaig dir, ostres, ho vaig trobar molt emocionant, em va semblar deliciós. I ahir ho vaig tornar a mirar, sola, i 11 de la nit, resultat, dic, soc Marta Bonnou. Plorant com una magdalena. No, quin virtuosisme que tenim a Catalunya, nena.
2: Jo li dic que plorar de coses de desconeguts. O sigui, i imagines coses que no... Un senyor tornant de... Un soldat dels Estats Units tornant de la guerra, és com... Ni m'interessa el senyor dels Estats Units, ni m'interessa la guerra, ni... Però ploro per aquell retrobament.
0: Ets carn
2: de la Sagrada Família.
1: M'agrada aquest gènere. Sí, sí. És un gènere on ens trobem bastant.
3: A mi els anuncis se'm fan plorar de vegades.
0: Mare!
3: Aquest és un moment emotiu i jo ploro. I dius, a mi què m'importa això?
2: I veure'ns per altres persones.
0: Això també, eh?
2: Que vaig a un enterrament d'aquests que ni m'hi va ni bé, que hi has d'anar per compromís, que no conec a ningú.
0: Que maco, això que dius.
2: I ploro. Ploro, però no perquè d'això. I em fa vergonya plorar perquè penso, miraran i diran, aquesta perquè plora si ni tan sols ho coneixia. Que és amiga de l'amiga i bé perquè bé.
0: Ai, senyor.
3: El meu fill una vegada, quan tenia 6 anys, al cine em va dir, no ploris, no és veritat.
0: Criatura amb 6 anys, on hem de parlar de l'excés d'empatia que de vegades ens amara a tots els membres de la solució. Va, tot això, com sempre, no podem deixar de saludar el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipió. I avui he de fer un advertiment. Habitualment els divendres ens posem a riure, comentem coses... Com dir-ho? Quotidianes, no? Problemes quotidians.
2: Més banals,
0: més epidèrmics. Frívols. Avui ens posem molt seriosos, de veritat. Avui serà un programa molt intens, diria, però molt interessant i, sobretot, molt necessari. Ja sabeu que aquesta setmana s'ha parlat moltíssim de com gestionaria el Papa la gestió, valgui la redundància, amb les víctimes d'abusos de l'Església. Parlaven de 440.000 casos de nanos afectats per aquests abusos soferts per membres de l'Església. Doncs avui, arran d'això, ens hem posat a pensar i hem dit que creiem que cal parlar sobre aquest tema tabú. Avui ho plantejarem, com ho sempre intentem fer-ho a la solució, en positiu, que és com podem protegir millor els infants dels abusos. Segons l'OMS, una de cada 5 dones i un de cada 7 homes declara haver patit abusos sexuals durant la infància. Com podem protegir millor els infants dels abusos? Quin paper tenim les famílies en la prevenció d'aquests abusos infantils? Per què segueix sent encara un tema tabú? A partir de quina edat cal parlar sobre això a casa? Quines eines els podem donar? La UNICEF també assenyala que moltes situacions de violència contra infants tenen lloc en entorns propers. Com podem crear espais més segurs per als infants? Quines conductes, que tenim molt normalitzades en moltes capes de la societat, hauríem d'evitar els adults? Com hi ajudaria si corregíssim aquestes actituds? Avui té la solució a aquestes preguntes una persona que potser no teniu ubicada en aquesta faceta. Però, és un, diria jo, un 80% de la seva feina actual. Mariona Ribas, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estàs, estimada?
4: Molt bé, feliç d'estar aquí, feliç de poder parlar d'aquest tema, de contribuir a destabuïtzar aquest tema i donar-vos les gràcies per posar-lo sobre la taula i en antena per tothom.
0: La Mariona l'heu sentit aquí més d'una vegada com a col·laboradora, l'heu vist a la tele com a col·laboradora, també a les Selves, sobretot, últimament, l'heu vist a milions de llocs també fent d'actriu, però és que la Mariona també és psicòloga i és, encara més interessant, formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Mariona, les violències sexuals contra les criatures són malauradament molt més habituals del que ens creiem o pensem?
4: Jo crec que sí, però sobretot el focus és en com no identifiquem certes conductes que tenim assumides per tots, potser venen d'enrere, no? De tradicionalment, de com l'adult, com la societat mira l'infant i com s'hi relaciona, i per tant, no és que siguem conscients que estem exercint violència contra els infants, és que no som conscients potser de que certes conductes normalitzades poden arribar o esdevenir a ser violentes, a ser abusives, o potser no contribueixen a la prevenció.
0: Aquest és molt interessant, perquè us posarem exemples pràctics, no?, en aquestes situacions que no contribueixen a la prevenció, perquè moltes vegades tractem els infants i els obliguem a fer coses que no ens n'adonem, però estan configurant el seu petit cervell, a que en el futur, ostres, si l'hem ensenyat que ha de passar a parlar-ho en X situacions, que, insisteixo, us posarem exemples, com pretenem que després als 7, 8, 9 anys diguin no a una conducta que ells no volen fer, si tot el que hem estat fent durant la seva infància és obligar-los a fer segons quines coses? No parlo de coses abusives, però parlo d'obligació en general, per exemple, de gestos que ells no volen fer. El clàssic, i faig una mica d'espoiler, fes-li un petó a la iaia.
4: El fer-li un petó a la iaia, no? Aquest gest, nosaltres en parlem directament, quan fem prevenció, parlem directament de petó forçat, una mica perquè entenguem una mica, és l'eina més important de prevenció que tenim contra l'abús sexual infantil. Aquest petó implica una mostra d'afecte, un contacte entre cossos i un acte íntim, perquè és molt important deslligar la intimitat de la sexualitat. La sexualitat implica intimitat, però no tot allò que és íntim és sexual. Per tant, aquest petó, el missatge que donem és que, vulguis o no, has de donar una mostra d'afecte, no? Llavors, quan fem prevenció, sobretot en les famílies, plantegem molt aquest escenari, perquè el petó, aquest petó està vinculat de manera indivisible, no inseparable, a l'educació. L'educació és ser educat, hola, adéu, sisplau, gràcies, no implica aquest contacte amb el cos. Vivim en un país, en una cultura mediterrània, tot i que els catalans, no?, tenim fama de ser més aviat una mica rancis, no?, amb el tema de l'afectivitat física, però el contacte és habitual. Llavors, també què passa? Que un infant et vulgui fer un petó diu molt de tu com a adult. Ser carinyós està premiat en la societat, en els infants, no? Perquè de grans ja et diuen, bueno, ui, és que és una mica tocón. Ui, és que... Però en canvi els infants, no? I té més a veure amb el sentiment i la frustració de l'adult que no pas amb el desig de l'infant.
0: Això és molt interessant, perquè també rebrem, segur, el típic comentari, ah, sí, que exagerats aquests walkers, no?
4: Bueno.
0: No, jo us pregunto. Ara no estem parlant de nens. Imagineu-vos que parlem d'un gos. I si fa una conducta X, jo el premio. Què estic fent? Reforçar aquella conducta?
4: Totalment.
0: Per tant, si nosaltres obliguem a una criatura, oh, que bé, que bon nen ets, perquè has fet això que tu no volies fer...
4: Clar, aquí la pregunta sempre és, per què no tenim en compte el desig de l'infant? Nosaltres treballem molt en això. Per què? S'ha de preguntar, és a dir, vols fer un petó? També saps què passa? Que llavors el petó de cop és l'única manera, de cop, en aquesta situació, l'única manera de demostrar que estimem algú. Jo a les aules, als infants, els dic, quantes maneres tenim de demostrar algú que l'estimem? Fent un dibuix, preparant l'esmorzar a la mama, fent una sorpresa, dient-ho, fent una abraçada,
0: xucar la mà,
4: preocupar-te per una persona que estimes. Llavors també el missatge és, ningú t'ha d'obligar a fer res que tu no vulguis amb el teu cos, i no has de fer mai res que tu no vulguis amb el teu cos perquè una altra persona estigui contenta o estigui feliç.
0: Perquè... És que això és el tema, i després haurem sentit, sense mala intenció, però molts, dic avis perquè estàvem en aquest cas,
4: Sí, pobre,
0: fes un petó a la iaia, és igual, o fes un petó a la tieta, o fes un petó a la Conxitín, perquè si no es posa trista.
4: Clar.
0: Aquest xantatge, no?
2: Però ara em poso trista. Però si no m'abraces, ara em poso trista.
0: És com un xantatge.
4: No, com no? És un gran xantatge emocional. Posem-nos en la ment de l'infant. Com percep això per part d'una persona, i aquí també entrarà la culpa ja, no? Si jo no faig això que no desitjo, la meva àvia, que segurament la iaia ocupa el top 3 de persones preferides de la vida d'aquest infant, es posa trista. Jo sóc responsable.
0: Sóc el culpable.
4: Exacte. Però, perdona, que t'he tallat.
3: No. A mi la pregunta és com detectar, jo explicaré una cosa íntima meva, que no havia explicat mai, però bueno, és igual, jo vaig tenir un intent d'abús d'una persona, una persona propera a la meva família, jo tenia 7 anys, i aquesta persona 17, i em va demanar que toqués algunes coses. I no ho vaig fer perquè alguna cosa em va dir que hi havia algú raro allà, que no, com que tèrbol, però no vaig, fins molts anys després...
0: No vas entendre, no?
3: No vaig entendre què havia passat allà, ara ho entenc perfectament. I aleshores... vull dir, jo sempre penso, ja, jo tinc criatures en aquestes edats, 8 i 11 anys, i sempre penso que, sobretot, que tinc l'eina per detectar que alguna cosa no està bé. Jo sempre, jo li dic això de el teu cos és teu, ningú pot tocar, coses d'aquestes que ja més o menys no m'ha après, però tinc la por de que els meus fills són d'aquests que fan petons a tothom, però no per ells mateixos, no perquè nosaltres els diem.
4: Això és meravellós, no hem de condemnar tampoc l'afectivitat.
3: Però em fa por que no detectin
0: comportaments.
3: El mal, per dir-ho d'alguna manera. Senzill.
0: Ara hi anirem, també. Ara hi anirem. Mm-hmm. La Mariona, hem de dir que també ha estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu veure al 3CAT, i també ha estat coach actoral dels nens que hi apareixen.
5: Saps per què som avui aquí?
6: Perquè creus que consta el teu nom en una denúncia per agressió sexual.
7: Ja, però és que tot això és un error.
6: Un error de qui?
8: Per què no em parles del que vas fer?
0: Pubertat és una sèrie de la Letícia Dolera, on la trama principal gira al voltant d'un cas d'abús infantil en el context d'una colla de castellers. De seguida parlarem de la feina que hi fas, també, o que hi has fet. Abans, però, l'eix central de la sèrie, quin és?
4: Això segurament respondria molt millor la Letícia, no? Però jo crec que l'eix central podria ser, des del meu punt de vista, posar sobre la taula un tabú i veure com, en una situació d'abús sexual infantil, en aquest cas s'ha de recalcar, bueno, no sé si estem fent molts spoilers, no? Però que es tracta d'una conducta abusiva entre menors. Sí, a més aquí entra tot el que ella vol obrir aquest debat, entenc, sobre com es tracta a nivell judicial, que també és meravellós, eh? O sigui, tot aquest aspecte. Jo crec que és la víctima directa, no? Parlem de la víctima directa com la víctima directa de l'abús sexual infantil, la víctima per se. Però un abús sexual infantil, especialment en un context intrafamiliar o a dins d'un entorn de confiança o en un entorn de certa familiaritat i de vincle, com és una colla castellera, genera moltes víctimes indirectes. No? La bona expansiva d'aquell abús afecta a tothom. I crec que aquí és on ens convida la sèrie a veure com reaccionen els personatges, com ho viuen, com es relacionen amb l'abús, amb la víctima, amb els suposats presumptes agressors, no? I veure una miqueta aquesta una expansiva com fa trontollar els pilars, no? Mai tan ben explicat, de la societat.
2: Digues, Marta. A mi de la sèrie el que el resum, la frase seria d'aquestes mares, sobretot, en aquest cas és mares que diuen, no, el meu fill això no ho faria mai. Saps? És el resum perfecte de tota la sèrie. És, no, però ja ha portat a tots els aspectes, no? Quan dius, no, és que el teu fill pega al llarg d'infants, no, és que el teu fill ha fet això, no, és que el teu fill... I, no, el meu no ho faria. I això ha portat al món dels adults, l'Antonio és el violador.
0: Aquí vas, no? També imagino que en el cas de moltes víctimes la por explicar-ho per no ser cregut, no? És una de les pors més habituals.
2: I la doble victimització.
0: I quantes vegades nosaltres n'hem parlat aquí obertament a Catalunya Ràdio, nosaltres durant la tarda de Catalunya Ràdio vam tenir el cas d'una víctima d'abusos sexuals per part del seu avi, no? I que no l'havien creguda, o que inclús li havien dit ara cal callar-ho, no?
4: Sí, això també, això és quan el tabú parla, no? És quan es manifesta més clarament. Primer de tot perquè el ningú et creurà és una de les amenaces de la persona, de la figura agressora, quan un infant diu prou o quan comença a insinuar que no vol continuar amb aquella situació, quan diu que ho explicaré a la mare, què passa? En aquí és molt important entendre com funciona una conducta o una relació abusiva, perquè la base de tot tipus de situació abusiva, també evidentment en l'abús sexual infantil, és l'abús de poder, la desigualtat de poder. Llavors, clar, la figura abusadora, no? Per això la culpa hi té molt a veure, no? és un tema complex, eh? Espero que s'entengui bé el que diré. Quan un infant... No? L'exemple que ha posat el Malcolm, gràcies per compartir aquesta situació, perquè és increïble com a exemple. Perquè ell diu, no sabia què passava, era algo raro. Sí? Això s'expressa molt en les víctimes. No sabia el que era algo estrany, però sabia que no estava bé. És a dir, alguna cosa en la intuïció de l'infant ens diu aquesta situació no és correcta, per tant, part de la prevenció la farem en l'educació emocional i que entenguin les senyals del seu cos. Si la societat ens diu, els nens sempre diuen mentides, no? Bueno, aquesta conversa típica. Sí. Bueno, els nens
0: ja saps.
4: Ja se sap, ja se sap. I és cosa de nens. Sí, sí. I és cosa de nens, no? És com els hi restem importància.
2: És molt bon nano.
4: Exacte, no? Però clar, si ja partim d'aquesta base de que els nens s'ho inventen tot, no? Llavors, com em costarà explicar una situació, no? Que no té paraules, m'ha costat molt entendre el que, no? T'ho has explicat molt bé. Per tant, part de la prevenció també serà posar paraules a les coses.
0: Ara hi anirem.
4: Per tant, tot això, no? Té, uh-huh, té el seu significat. Però el ningú no et creurà és quan aquella situació que la figura abusadora ha intentat, no? Ho expliquem gràficament així, no? Ha intentat reanivellar les diferències de poder, de tots els poders infinits que té aquella figura abusadora sobre l'infant, amb el parlar de nosaltres, no?
0: A través del llenguatge,
4: clar,
0: eh?
4: A través del llenguatge es crea una il·lusió,
0: una falsa sensació que estem al mateix nivell, clar, i que és una cosa de tu i jo conjunta.
4: Exacte, no? Més enllà de és especial, els altres no ho han de saber, no ho entendran, el fet de parlar de nosaltres crea aquesta complicitat, aquesta igualtat. Quan la frase ningú no et creurà, aquí, pam, aquí de cop l'infant entén on es troba, pot ser un dels detonants on entengui on es troba, entén la realitat i per tant se sent sol, se sent culpable, no? I a més, per desgràcia, moltes vegades per això hem d'educar en el creure els infants i en el dret a ser escoltats que tenen els infants, perquè moltes vegades es compleix. El ningú no et creurà. Per què? I aquí és on la Marta ha donat la clau també, no? O el meu fill no ho faria mai, perquè ens costa molt acceptar aquesta realitat. La societat adulta tenim una feina a fer, no?
0: I tant, el com pot ser? Ostres, jo no ho hagués dit mai.
2: No ho hagués dit mai.
4: Clar, clar, és que no ho hagués dit mai, òbviament, no? Però passa. I llavors aquí és la barrera, jo crec que encara ens falta. A mi no em passarà, és una protecció pels adults que no és real.
0: Perquè... Clar, també part d'aquest tabú el fa gros, el fet de que és dolorós afrontar-ne
4: totalment
0: aquesta realitat, no? La Mariona, perquè treballa a diari, no?, en aquesta Fundació Vicky Bernadet, però jo el que he fet, el primer que he fet quan he entrat en aquest estudi, el primer que he fet quan he vist avui en Fran, li he dit, ostres, des que sóc mare, a mi aquest tema em costarà molt abordar-lo. Però és clar, quan una cosa ens fa mal i ens provoca dolor, tendim per protegir-nos de manera incorrecta, perquè és que al final no ens protegim, sinó que li donem l'esquena, a girar-nos, de dir, no ho vull veure, no em vull parlar perquè em genera massa dolor, no?
4: Totalment, perquè és incòmode. Unes altres paraules, no?, que jo convido quan faig formacions de famílies és què ens genera parlar d'això, no? Doncs intentem... Clar, és natural, és comprensible, però hi ha en joc la protecció dels infants. Llavors nosaltres som adults, hem de tenir les eines per sobreposar-nos i veiem coses que ens incomoden cada dia al nostre voltant. Li diem amb gent que ens incomoda cada dia al nostre voltant. I aquí hi ha algo molt important en joc, que és la protecció de la infància. Llavors, aquest a mi no em passarà, el que em farà és no em vull sentir parlar, no aniré a xerrades, no escoltaré aquest programa perquè em genera coses, no?, que no vull sentir. Però el que em portarà és a no tenir informació i la falta d'informació porta directament a la desprotecció.
0: I per això el programa d'avui, per això la solució d'avui i per això la Mariona Ribas ens acompanya avui en una hora que se'ns farà, ja us ho dic ara, curta, perquè queden 5 minuts perquè siguin 2:45. Com sempre, línies obertes, si teniu alguna pregunta en concret, al 93-201-7474 o al 677-38-77-19 ens la podeu fer arribar. Aprofiteu que tenim la Mariona aquí, pregunteu-li el que vulgueu, aprofiteu. Si hi ha alguna conducta i volem saber com reexplicar-la les criatures, no? Doncs, com li explico, no, això? O alguna... Mira, una pregunta que hi ha en el meu entorn de mares, que jo em dedico a dir, jo crec que s'ha de fer això, però... No ho sé, no soc experta.
4: Anem a veure.
0: Per exemple, ai, no toquis la tita, ai, no sé què del cul. Tita, cul, no, tu has dit paraules a les coses, posar paraules a les nostres.
4: Tita encara, perquè tothom més o menys tita, titola, titula, sabem una mica.
0: La coseta privada i aquestes coses, no, eh?
4: Primer, diminutius, bueno, tot això. És molt important, de cara a la prevenció, poder nombrar els òrgans del cos, els òrgans sexuals, les parts íntimes. Conforme els infants van creixent, van entenent, i això es veu molt bé ja quan arrenquem les formacions a sisè de primària, que ja estan entre sisè i primer, quan jo dic, vinga, anem a nombrar, no?, quines parts del vostre cos posaríeu al grup de les parts íntimes i per què. I ja comencen després a sortir altres parts del cos, no? Quan treballem amb els infants, delimitem i els expliquem què són les parts íntimes, que he de dir que jo aquest any he començat a fer formacions a primària, si les tenen molt clares, pel seu nom. No pot ser que jo arribi a primer de batxillerat i no siguin capaços de dir penis, no siguin capaços de dir vulva. Vulva i anus són les paraules que generen més reticències o més vergonya, no? Per què nombrar-les? Perquè, a més, és important nombrar-les per molts motius, però el principal és què passarà si un infant de 6 anys en un entorn, el monitor, l'avi, la professora de no sé què, li toca aquesta part i ell no desitja i ho explica que aquí ens trobarem davant d'un, del que nosaltres diem revelació. I la vulva té un nom que no té absolutament res a veure amb la vulva, que jo puc entendre. Què passarà? Que la persona adulta, a qui li expliqui, per sort aquest infant està fent un procés meravellós de revelació, no serà comprès i per tant no podrà ser acompanyat. Per tant, ens estarem perdent una detecció precoç, que és molt important. Va haver-hi un cas, no, de, que vaig llegir en premsa, que deia, és una nena li va dir al seu mestre, és que l'avi m'ha llepat la galeta. La mestra va dir, bueno, doncs que n'agafi una altra. No era la galeta. Aquesta nena estava explicant, no, un abús per part del seu avi. Llavors és molt important, les coses que no tenen nom o el pensament confús genera paraules confuses, el pensament clar genera paraules clares i viceversa. Per això era estrany, no sabia el que era, i de gran, quan has pogut poder redefinir i t'han donat aquesta informació, sabem de què parlem.
0: Per tant, penis, vulva, anus, vagina.
4: Exacte, vagina, pits, boca. Parlem dels petons, no? I els nens ho diuen, eh? Dic, i per què? Per què la boca? Jo els faig parlar, no? Perquè fem petons. Que ens ha quedat una mica pendent el tema del petó. El petó és una mostra d'afecte desitjada, lliure i espontània. I així ha de ser. I així. Però no és a canvi de res. No? Ni a canvi de... Perquè llavors els avis, no? Pobres, s'esglaien. No, però què vols dir? Que jo abusaré del meu net? No estem dient
0: tu.
4: Això.
0: No, exacte, no, estem fent servir aquest exemple perquè no caigui en mans de...
4: Clar, perquè si no és un petó la galta i no és la iaia, el mecanisme de, malgrat jo no vulgui fer això, ho he de fer perquè l'adult quedi complagut, i això passa després, pot generar futures revictimitzacions en l'àmbit sexual, no? El complaure l'altre, malgrat faig coses que no m'agraden.
0: Mariona, deixa'm fer una pausa. Totalment. Abans, però, sí que ens queda un minut per dos quarts de dues del migdia, al 677-38-77-19. Frank, què em diuen?
1: Doncs mira, la Irene, sobre això que explicava ara la Mariona, diu que ella és de l'època de que s'havia de fer sempre petons, i diu, la tradició ha acabat amb mi, perquè mai he obligat a les nenes a fer petons davant dels adults.
0: A més, que et ve de gust un petó a la iaia? No. I una abraçada? No. Li dius adéu?
4: Adéu. Clar, si volem nens educats, doncs eduquem en l'adéu i el sisplau i el gràcies i tot.
1: I l'Anna explica sobre el tema d'avui. Jo, el meu fill petit, quan tenia 8 anys, ja li vaig començar a introduir en el seu nivell, i ara que en té 15, us he de dir que ho té superclar. I tenim una pregunta de la Maria José, precisament sobre...
0: Abans de la pregunta de la Maria José, en deixaré una que respondrem després de la publicitat. A partir de quina edat comencem a... és aquesta, ara he fet spoiler.
1: No, és aquesta la pregunta.
0: Digue-ho, digue-ho, Maria José.
1: No, quan es pot dir a les teves criatures que tu has patit un abús?
0: D'acord, no, jo parlava de...
4: Diferent.
0: A partir de quina edat podem començar a parlar de sexualitat? A veure, la sexualitat vol dir parlar-ne explícitament, o podem parlar d'intimitat des dels 0 anys? I en segona instància, aquesta pregunta de la Maria José, a la tornada de la publicitat us la responem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de dos quarts de dues del migdia i hem marxat a la publicitat formulant-li dues preguntes a la Mariona Ribas, que la coneixeu com a la seva faceta d'actriu, com a col·laboradora de diferents mitjans de comunicació, però ella és psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, a més d'haver estat la coordinadora d'intimitat de la sèrie Pubertat, que podeu trobar al 3CAT, i també coach actoral de les criatures que hi apareixen. A veure, a partir de quina edat hem de començar a parlar de, ja no et dic sexualitat, intimitat? O de consentiment, perquè sempre diuen, no, és que és molt d'hora per parlar de consentiment, però potser podem treballar el consentiment, no consentiment sexual, sinó el consentiment en general, tenint en compte l'opinió de la criatura, no?
4: Super, quina pregunta tan... Tot això entenc que també va lligat a partir de quina edat comencem a fer prevenció.
0: Correcte.
4: Des del naixement. Primer de tot, entendre que la sexualitat no arriba quan els nostres fills tenen relacions sexuals o duen a terme conductes sexualitzades. Que també ampliar el concepte de sexualitat, d'intimitat, tot això forma part. Un altre dels pilars de la prevenció és educació sexual. Poder parlar de sexualitat amb naturalitat. Perquè necessitem que els nostres infants, que no condemnar la seva curiositat pel sexe, curiositat pel cos, curiositat per les relacions sexuals, no? Que això toca amb el nostre tabú de la falta d'educació sexual. Ens fa por la sexualitat perquè ens ha educat en la por, no? En la sexualitat. Llavors, a partir d'aquí, entendre que l'infant té un desenvolupament sexual des que neix. Uh-huh. Val? Que la sexualitat no només és tenir relacions sexuals amb altres persones, sinó que té un desenvolupament. Els nens es toquen el penis, tenen curiositat. Jo recordo els meus nebots, el meu nebot, que és un nen, me'n recorden que li estaven traient el bolquer i un dia se li va posar el penis erecte perquè havia d'anar a fer un pipí. Bueno, ai, està superagobiant.
0: Se'ls
4: picava el penis i jo, per favor, quiet, no? Vull dir, no passa res. El cos, el meu, el de l'altre, el seu cos canvia constantment, el dels altres també, però és que ja no només el de l'altre. El de l'altre, entre els altres, i ara parlo, per exemple, de diferències de gènere, també són diferents. Per què jo sóc així i la meva amiga és això? Llavors aquí hi ha, per tant, acompanyar, no? Entendre que la sexualitat no ve només a partir de l'adolescència, preadolescència. Perquè si no podem parlar de sexualitat i resoldre les inquietuds, dubtes que tinguin, ja sabem, no?, que tenen una eina superpotent, que és la xarxa, no?, i doncs podem acabar.
0: Omplir els forats.
4: Que... Exacte, exacte. Val? Per tant, a partir d'aquí, quan comencem a fer prevenció? Parlar d'intimitat des del minut zero. Tu ho has dit molt
0: exemples.
4: Bé. El consentiment no només és sexual. El consentiment té a veure amb el respecte i el bon tracte. Exemples, per exemple, quan els infants juguen, no? És que, no, típic. Mama, és que jo vull jugar això, però la meva germana no vol.
0: Si no vol?
4: Clar, no vol. No, és a dir, entendre, respectar el no, no dir, bueno, juga una estona i després...
0: Interessantíssim, no? Perquè això són exemples pràctics de situacions que veiem com inofensives, de què li costa jugar. Ja, però és que aleshores estem dient que el seu desig no l'està sent escoltat, que és el mateix que el petó a la iaia.
4: Exacte, exacte.
0: Això és treballar el consentiment. Clar, no és treballar el consentiment des de la sexualitat.
4: Solucions. Exacte, però és que hi ha solucions. Per tant, si jo entenc que he de respectar l'espai personal dels altres...
0: Posa més exemples, Mariona.
4: Més exemples, com em relaciono jo amb el cos dels meus infants, no? Parlàvem de bolquers i tal. És veritat que tu no estem acostumats. També hem d'entendre que, és a dir, les mares, pares, persones que estem al voltant dels infants, ens relacionem amb els seus cossos constantment. Depenen de nosaltres per ser vestits, canviats, banyats, dutxats, des dels inicis. Però això canvia. I, evidentment, un bebè no et pot dir si sí, canviem el bolquer. Però tu li pots explicar, mira, la mama, et canviarà
0: el
4: bolquer.
0: Això és el que passarà, eh?
4: Clar, això és el que faré. Quan nosaltres anem al ginecòleg, que ara poso un exemple molt clar, o quan ens fan un procediment mèdic que entra en contacte amb el nostre cos o fins i tot l'invaeix, no agraïm i és de protocol mèdic que t'hagin d'explicar el que et van a fer.
2: No, si a mi amb 40 i tants vaig canviar de ginecòleg d'un home, una dona, una ginecòloga i em va dir, bueno, ara, com si fos la primera, ara posaré això i t'ho introduiré, no sé què, i li vaig dir com? Diu, puc? I dic, què? Vaig escriure una columna, quasi que l'abraço, clar, i demano matrimoni,
0: perquè no estem acostumats,
2: perquè em va demanar permís quan l'altre, el senyor aquest que em portava des dels 18 anys, clar, fotia allò fins a dalt i venga.
4: Exacte. I per tant, és el mateix, no? Jo, ara, mira, te netejaré la vulva o el penis i ja posem nom des de zero aquestes parts, perquè t'has embrutat, mira que net i que net que estàs, mira que sé què. Anem creixent.
0: Hi ha una cosa que fan a la llar d'infants, al molí de Molins de Rei, que són extraordinàries, totes les mestres són extraordinàries, que jo vas flipo. Una cosa que em va deixar frapada, que és una, pot, aparentment una tonteria, però quan van a canviar el bolquer informen a la criatura i ara farem això i a part aprofiten, no?, que si la cama dreta, esquerra, li fan triar entre, li diuen, quin bolquer vols, aquest o aquest? No, clar, ja estan treballant la capacitat de, noi, la teva opinió importa. Exacte. I tindràs capacitat de decisió. Quin camí vols prendre?
2: És una absurda. No et diu aquest, et diu...
0: Bueno, jo el primer que toca, no? Agafo, no? No sé.
4: Clar, doncs això igual, no? Conforme van creixent, mira, ara t'ajudo a desvestir-te. Sí, no. Fomentar l'autonomia, la seguretat, baixar la dependència emocional, són factors preventius, també. No?
0: Pels pares exagerats, tipus jo.
2: O els avis que ara estan dient... Quines tonteries que diuen.
0: Ara anirem a aquesta tonteria, banda. Ara anirem. Queda pendent la pregunta de la Maria José.
4: Sí.
0: Queda pendent el comentari dels avis. De que tanta tonteria no hem sortit tan malament. Home, estem tots a teràpia,
2: home,
0: eh?
2: Sí. Sabíeu el general que ens estem...
4: Parlem-ne.
0: No. Nosaltres vam sortir molt bé i vam veure tele i aquestes xorrades... No. Tots a teràpia. I els que no hi van no és perquè estiguin bé. Fet el disclaimer. Ara no sé què anava a preguntar.
4: Pares exagerats.
0: Pares exagerats, com jo. Clar, i a vegades que els nens... Ostres, porta un cagarrasso d'aquí a Girona, no, i no es deixa canviar perquè està... Clar, jo ja li explico, Guillem, t'he de canviar,
4: no,
0: el bolquer.
4: No, diferenciar en propòsits, perquè quan ens relacionem des del respecte amb el cos, no? Ara anem de dutxar. Vols que t'ajudi a desvestir-te o ho fas tu? Consentiment, les dues respostes són vàlides. Perquè si li deixes triar i després dius, bueno, ja t'ho faig jo. Estem tirant per terra tot el que hem fet. Però hi haurà casos, per exemple, a propòsits mèdics o quan és d'higiene, que aquí hem d'entendre que el propòsit no és simplement relacionar-me amb el teu cos, sinó que és curar-te, no? Per exemple, a mi em va passar l'altre dia amb la meva filla, no? Li picava la vulva. Diu, mama, em pica la vulva. Vale, me la vols ensenyar? Que així podré saber què passa. I ja en el moment que ja tenen certa autonomia, també anar evolucionant nosaltres amb ells, amb la seva autonomia. I li vaig dir, ensenya'm, obre't aquí perquè miri. Vale. I jo li anava a dir, et posaré la crameta, d'acord? I de cop vaig dir, no.
2: Posa-te-la tu.
4: Exacte. I li vaig dir, posa't tu la crameta, que tu saps on et pica. No? Vull dir, una mica aquesta cosa, no perdrem tant de temps. Estem acostumats a fer prevenció sobre milions de coses cada dia amb els nostres fills i les repetim fins a la sacietat.
2: El clàssic, fer molta prevenció quan l'abús sexual ve d'un desconegut. Aleshores, aquí sí que en podem parlar.
10: No acceptis, no sé què.
2: No acceptis, no vagi a la discoteca. No pugis al cotxe. Ara, quan és un membre proper a la família...
10: Clar, exagerades.
4: El desconegut, no? L'abusador desconegut, la figura abusadora desconeguda és entre un 10 i un 15%. Entre el 85 i el 90% dels casos, l'abús té lloc en l'entorn de confiança. No? Quan parlem d'entorn de confiança, incloem família nuclear, pares, mares, germans, germanes, família extensa, tiets, cosins, avis, amb femenins associats, i totes aquelles persones de l'entorn. No? Monitors de, professores de...
2: És una borrada,
4: Veïns, amics de la família, companys de classe, parella sentimental del menor, si en té. No? Per què? Perquè és molt important entendre quina estratègia, quina eina utilitza la figura abusadora, que és la manipulació i la confiança. No és la violència o l'agressivitat física.
2: Els avis, sou unes exagerades, hem sortit prou bé, ta. Dóna'ns un argument o una resposta. O potser la resposta sigui, val, però feu-ho així.
4: Exacte. Depèn. El tema és un... Quan som pares ens col·loquem en un lloc molt curiós i molt complicat de gestionar, i això té molt a veure amb els petons i tot això.
2: Pobres, estem a punt de molts avis, és un genèric.
4: No, exacte, per favor. Sí, però pillen, pobre, em sap greu, aquí pillen. No? I tenim per sobre, no hem de perdre la vista el que hem dit de l'abús de poder o de les rols de poder, les jerarquies. La família... té una jerarquia, és com una empresa qualsevol, més complicada, perquè tenim vincles afectius entre nosaltres, no? Llavors jo estic al mig, tinc el meu fill per sota i el meu pare o la meva sogra o qui sigui per sobre. En aquí jo sempre recomano a les famílies mirar cap avall, posar el focus, no? Quan fem prevenció, a part dels pares obrir la mirada per la detecció i fer un bon acompanyament, l'objectiu és crear petits agents de detecció i prevenció, que són els nostres fills. Per sort, i o per desgràcia, no estem les 24 hores amb els nostres fills, no els podem prevenir de tot, i per tant, així com els ensenyem a creuar en verd, a posar-se el cinturó, els hem d'anar ensenyant altres coses, no? I per tant, aquí, els límits, el dret al propi cos, el no fer res, no? Com em fa sentir aquesta situació, l'educació emocional per relacionar les emocions, no? Connectar amb el cos, això, el repeteixo, és que lo estrany, lo raro, això que ha
2: posat la intuïció que deia el Malcolm, eh?
4: Exacte. Sí, és molt important, no? Aquestes persones diuen, és que era algo raro, no sabia què era, però sabia que no estava bé. Això és el diu.
3: I la por, jo també tinc una por, que és el pudor. Vull dir que el pudor en el sentit de que el pudor, el recat, és una eina de repressió també, en cert sentit. Mm-hmm. Perquè, de fet, neix perquè quan comencen les herències, els homes volen saber que el que qui heretarà les seves propietats és el seu fill i no d'un altre, i així comencen a controlar el cos de les dones. Aquí comença tot, i comença el pit comença a ser perillós, i comença el cos de la dona a tapar-se perquè ningú altre mantingui relacions amb la seva dona. No? Llavors, a mi també em fa por alimentar la idea del perill del cos, saps què vull dir? Perquè la meva filla, per exemple, que és 8 anys, té una relació, però no té pudor, òbviament encara no té... I no sé on està el límit de cuidar el teu cos, però que no el vegi ningú, o sí... Saps? Aquí tinc una mena de dubte mental.
10: Un exemple, no? Que això, la meva filla de 10 anys, recullo el que tu dius, no té ben pudor, no els hi fa vergonya res, i estàvem l'altre dia al tren, i ella portava uns pantalonets molt, molt, molt curts, i estava asseguda al meu costat, i estava amb les cames completament obertes. I estava tot ple de senyors asseguts davant. Clar, jo estava
3: patint.
2: Que et venien ganes de dir-li tanca les cames,
10: però clar, jo no li vull dir tanca les cames, perquè el problema no és ell, el problema són els senyors que estaven davant.
2: Interessantíssim exemple.
10: Llavors, sense dir-li, li vaig fer tancar les cames, perquè vaig fer així, ai, vine cap aquí, saps? Li vaig tancar les cames sense d'això. No sé si els senyors de davant s'ho miraven, si no, però ets dona. I saps que
3: hi ha un parell,
10: saps que llavors, sense dir-li... els nostres pares ens diuen, nena, tanca les caves, consells tot, no?
0: Què hem de fer en aquests casos?
4: Uf, no sé si tinc resposta per això, eh? Em sembla, clar, és interessant la reflexió de la nostra mirada, la nostra por, el nostre pànic de perills que són reals. Les estadístiques ens parlen, tu has parlat, no?, d'estadístiques. El Consell d'Europa va treure un estudi fa uns anys, no?, que un de cada cinc infants ha patit, pateix o patirà algun tipus de forma d'abús sexual infantil abans dels 17 anys, no? Com que el silenci, el secret, la revelació tardana, no?, el 90% de les víctimes no ho explica o no ho pot explicar fins a l'edat adulta, l'edat adulta no són 18 anys i un dia, des de
0: partida
4: fins que, no? Llavors, clar, aquí tot això ens pesa, pensarem, ens porta a pensar tot això, no? Que aquest 20% serà més. Però clar, en aquest cas jo penso que la intuïció de la Marta, no, ara jo parlo de la meva intuïció personal, no, aquí no parlo en nom de la prevenció que diu la Fundació, sinó la meva intuïció personal em diu que no està malament, en el sentit de que, clar, si tu li poses la càrrega a sobre, no?, de tanca les cames, perquè la mirada de l'altre és sexualitzada, és perversa, no?,
0: ja l'estàs condicionada.
4: Ja, exacte, ja hi som una altra vegada amb tapem-nos, no fem, no sé què.
0: La pregunta de Maria José. Però abans de la pregunta de la Maria José, estem parlant, no, vigila, eduquem els nostres nens que identifiquin les parts del seu cos perquè no els hi pot tocar qui sigui. Epa, però aquí hi ha un gir que també surt a la sèrie Pubertat que és molt interessant. Que és? No només no et poden tocar, sinó que tu tampoc.
4: Sí, és molt important fer aquesta doble prevenció, no?, en els dos sentits. Jo a les aules, no?, dediquem estona a parlar sobretot el que he dit abans del poder, no?, i que el poder no és el president de la Generalitat o no és el director d'Endesa. Tots tenim diferents tipus de poder que estan en joc constantment en situacions quotidianes. Per exemple, teniu germans petits? Sí. Feu fer alguna cosa als germans petits perquè que no voleu fer? Sí. Per què? Perquè sóc el gran, no? I aquí entendre els diferents poders.
0: Perdona, quantes vegades, eh? Jo sóc germana gran. Malcolm, tu ets germà gran.
10: Jo també.
0: I tu també, Marta. I tu, Fran, ets fill únic, clar.
4: Però jo petita.
3: Però germà gran petita. Sense autoritat.
0: Però les germanes grans, jo era una mandona. Per tant, clar, jo estava abusant del meu poder com a germana gran. Ara, Gerard, juguem això. Clar, l'altre pobret no s'hi posava, perquè ell el que volia... Bueno, aquí, en aquest cas, no anava en contra del seu consentiment, perquè ell, bueno, jugava tot, no? Però sigui els germans grans... Ara juga... I tu fas d'això, i jo faig de cuinera...
4: La pregunta interessant és... Li diries el mateix a la teva mare?
0: I tu, doncs no!
4: Per tant, l'ús del poder és conscient. Sabem perfectament, tenim la capacitat de detectar sobre qui tenim poder i sobre qui no. I aquí és on jo els hi dic. Per tant, l'ús del poder... Allò, ara no vull ser banal, no vull ser frívola, però un gran poder comporta una gran responsabilitat.
0: Com deia Spiderman.
4: Exacte. És una frase que jo la connecto molt amb el que fem, no? Perquè és això. Tots tenim poder en algun moment, però el poder primer no és per sempre i és conscient.
0: Tot i que molta gent s'ho pensa.
4: Exacte.
0: Després que terra cremada.
4: Després les sorpreses, no? Llavors és conscient com jo decideixo utilitzar el meu poder. Jo puc utilitzar el meu poder per beneficiar els altres, no? O en benefici dels dos i generar una situació de benefici mutu. Però si només jo obtinc un benefici i l'altra persona en surt perjudicada i acaba fent una cosa que no desitja i jo a través de l'ús del meu poder i les meves estratègies aconsegueixo que allò que ha dit que no ho acabi fent, és un mal ús de poder.
0: És una manipulació.
4: Exacte. Bàsica, per tant, aquí també és on diem, cuidado, no hem d'obligar els altres a fer res que no vulguin, no hem d'obligar, no?
3: Clar, però els pares també tenim autoritat. Jo faig que les meves criatures facin coses que no volen fer, per a la taula.
4: Clar, però hem de diferenciar. I jo també els dic,
0: interessant. Clar, perquè això no... després sembla que anem amb, com es diu això, no, que ens fumem alguna cosa. No? Ara no se'ls hi pot dir res. No, ja les seves obligacions són les seves obligacions.
4: Jo poso molt èmfasi en que tingui a veure amb el teu cos.
0: D'acord.
4: Sí? Per tant, i aquí també els explico, si hem d'anar al metge, el pare o la mare o la persona, el teu adult de referència, ha d'estar davant. Jo em vaig trobar una situació a urgències amb la meva filla i vaig placar al metge. Perquè no, la meva filla estava tombada, sospitàvem d'una infecció d'orina, per tant, com que la van descartar, van haver de mirar que no fos una irritació de la vulva. I jo entenc, i puc entendre la sobrecàrrega, ho entenc, però jo, com a mare, vaig fer... perquè li anava a baixar els pantalons sense explicar-li. I vaig dir, m'hi vaig posar davant, I li vaig dir, mira, Elda, ara el metge t'ha de mirar la vulva, la mama, si et sembla bé, t'ha baixat els pantalons i tal i que qual, no?
3: Clar, clar, clar.
4: Llavors, sempre, jo sempre els dic, dic, això no té a veure amb recull l'habitació o fes el que et toca fer o fes els deures, no? S'ha de quedar clar que estem parlant de coses, sobretot, que tenen a veure amb el cos i la intimitat.
0: La Maria José ens feia una pregunta a través del WhatsApp. Sé que tenim algunes reflexions interessants al telèfon. A mi avui m'interessa especialment sentir la Mariona, per tant, si entra algú, us demano que sigui molt breu, perquè més...
4: Espero poder respondre,
0: No, jo crec que més informats que la Mariona, que és experta en, i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet, serà difícil superar això. La Maria José ens deia, a partir de quina edat puc explicar a les meves criatures, si mal no recordo, Fran, sí, que ella havia patit un abús, oi?
4: Jo personalment crec que això és una decisió molt personal i que recau sobre ella, en el sentit de... No vull dir que no tinc una resposta, és que no tinc una resposta genèrica per aquests casos. Depèn molt de l'edat que tinguin les criatures, del que ella sent i que vol compartir. I això ho deixo molt a la seva... És part de la seva intimitat. Una revelació, no? Entenc que potser l'ha fet abans, però cap als fills, no?
0: I també
4: entenc sabrà... que és amb el propòsit de dir, mira, a mi em va passar això...
0: Però també has de conèixer el procés maduratiu de les teves criatures, no? Clar. Ho entendran, els farà més mal que no pas en puguin treure un aprenentatge.
4: Jo li diria que confies en la seva intuïció i en el vincle que té amb les seves filles.
0: El 677-387-19, el 93-201-7474. A veure, tenim al telèfon una persona que vol fer una reflexió que ja d'entrada dic, demano brevetat perquè encara tenim un bloc de publicitat, però la Núria crec que té una cosa interessant a dir-nos, a posar sobre la taula. Núria, bon dia.
11: Hola, bon dia. Mira, intento ser molt breu. Sé que avui va sobre la prevenció més aviat, però jo volia fer una reflexió. Si malauradament hi ha hagut un abús en una nena o un nen, doncs per mi crec que és molt important la intensitat, de cara a la intensitat d'aquest trauma, que si aquest nen en el moment de l'abús o en el futur, encara que sigui molt tard, poder-ho expressar a la família i poder sentir-se recolzat i apoyat. Mai és tard, és a dir, un familiar mai serà tard que et pugui apoyar.
0: Núria, em sembla superinteressant la teva reflexió, perquè fixa't, abans fora d'antena amb la Mariona hem dit, ho enfocarem amb la prevenció, i tu ara ho has dit, sé que esteu enfocant molt en la prevenció, però també si ha passat, o si hi ha algun indici que això està a fases iniciàtiques o ja s'ha produït malauradament, també podem treballar en que no torni a passar, que això és important.
4: I podem treballar molt en el que ella diu, que és molt important. La prevenció ens dona eines per intentar que no passi, però ens donarà eines per detectar, fer una detecció precoç i ser conscients de que l'acompanyament de les persones de referència, de la família, família sí que és un concepte molt ampli, però ja parlaria potser de l'entorn més proper, és clau i canviarà radicalment l'evolució d'aquesta experiència per l'infant. Perquè un dels factors que facilita una revelació, és que l'infant detecti que té un entorn que li donarà suport. Per tant, si donem suport als nostres fills per defecte, jo aquí cadascú deixo també, jo parlo de la prevenció, en termes educatius, sí?
0: Els mestres saben,
4: No, i els pares també, vull dir que jo parlo sobretot enfocada en això. Si els creiem, si els donem suport, si els acompanyem, si permetem que expressin les seves emocions sense jutjar-los, si creem un espai on es pugui parlar d'emocions agradables i desagradables, que no bones i dolentes, si l'infant generem una bona xarxa...
0: Interessant això,
4: Sí.
0: Emocions agradables o desagradables, no bones ni dolentes.
4: O incòmodes. Perquè...
0: Que no tinguin por d'explicar-nos una sensació dolenta.
4: Exacte. Per tant, l'infant detectarà, no? Tirem d'arxiu quan prenem decisions a la vida, no?
0: Que
4: per
0: en el
4: tant...
0: fons és el que devien fer els pares del Malcolm.
4: Totalment.
0: La teva mare en concret, no? Potser, perquè tu vas detectar que alguna cosa no rotllava i ho vas aturar.
3: Sí, però no li vaig dir a ningú... Bueno, li vaig dir a ma mare fa 5 anys.
0: Uau. Mira, dèiem les revelacions,
4: revelacions tardanes.
3: També perquè aquest familiar va morir en un accident de moto i quan mors jove, amb 18 anys, ets com un sant. Era una figura que no es podia tocar, diguem-ne, no? Perquè com
4: exacte.
3: Parlar d'aquesta persona que s'havia matat.
4: Clar.
3: I dir que tal. És veritat que no va arribar a passar, saps què vull dir? Però la sensació, vull dir, a mi això se'm va quedar a l'adolescència, jo que quan ja vaig ser conscient una mica de què estava passant. Jo recordo que això em removia una mica com... També la incomprensió de que algú que se suposa que t'estima et pot fer mal o pot fer alguna cosa. Vull dir, hi havia una... Vull dir que això se'm va quedar molt de temps.
0: És que això, si ens passa als adults en situacions no sexualitzades, imagina't un infant que no té la capacitat per racionalitzar-ho tot, com t'has de sentir que una persona que suposadament t'estima t'estigui generant aquests sentiments, la Mariona deia, no parlem de bons i dolents, sinó d'incomoditat extrema. Sobretot, com pot ser? Com t'ha de patar el cap?
4: Molta confusió, perquè això genera molta confusió. No? Algú que diu que m'estima, algú que jo estimo, algú que admiro, algú que tenim una relació, no? Com pot ser? I això és una cosa que costa molt de significar per un infant. Per tant, hi ha molta confusió. I aquí, a més, hi ha un altre afegit que ell ha explicat molt bé, que és com dic que el germà de la meva mare, l'abús intrafamiliar encara costa molt més de verbalitzar.
0: Ara hi anem. Núria, t'agraeixo moltíssim la trucada, la reflexió. Mira si ha donat per debat. Una abraçada
4: moltes
0: única.
4: Moltes gràcies.
11: Sí, moltes gràcies.
0: Ara.
11: Bon dia.
0: Adéu, adéu.
11: Bon dia.
0: Ara tornem, va.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Dos minutets i posarem punt i final a una de les solucions, jo diria, més interessants, i totes ho són, que hem tingut en aquesta primera temporada. Avui estem parlant amb la Mariona Ribas, ella és psicòloga, és formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vicky Bernadet. Ens han quedat moltes coses pendents, però ara, durant la publicitat,

0: són dos infants, no? Que també tenim casos d'abús sexual entre menors, però què implica mirar-nos entre nosaltres, reflexionar sobre la societat adulta? Per tant, forma part també de la resistència a acceptar la realitat.
1: És el que dèiem ara dels familiars, que ens plantejava el mal com abans de la publicitat. En tot cas,
0: no és un trastorn mental.
1: No és un trastorn mental.
0: No tenen cap trastorn mental.
1: I això vol dir que tampoc no hi ha prevalència de persones abusadores dintre de persones que tinguin altres trastorns mentals.
0: Aquesta dada no la conec amb certesa, però el que sí que és, diria, m'atreviria a dir, és que el fet de tenir un trastorn mental del tipus que sigui, no, fins on jo sé, no implica més risc de cometre un abús sexual infantil.
1: Doncs avui un programa per tatuar-se, per passar-lo. Us penjarem el programa, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio perquè el pugueu passar a tots els pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes i persones d'aquest món que han de treballar en un món millor, sobretot protegint els nostres infants. Mariona Ribas, actriu, però també psicòloga i formadora en prevenció d'abús sexual de la Fundació Vic i Bernadet. Un plaer sentir-te.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Mariona. Gràcies, Malcolm, Marta, gràcies per les vostres aportacions i gràcies per la vostra generositat.
2: Marxem una mica tocats, però esperançats.
1: Ens sentim la setmana que ve, Malcolm.
3: La setmana que ve.
1: Gràcies, Malcolm. Fran Domènech, tornem dilluns.
3: Bon cap de setmana. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals d'Amèrica Llatina. Segons el president dels Estats Units, el Comandament Sud ha fet una operació ràpida i letal contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en estreta coordinació amb Venezuela, tot i que no ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operació ni sobre com s'ha desenvolupat. El desembre passat, la Fiscalia Federal del Districte Sud de Nova York ja va acusar Guerrero d'ordenar, dirigir i facilitar activitats terroristes als Estats Units. Des del 2023 estava en cerca i captura. Més notícies. Els Estats Units i l'Iran asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. El seu primer ministre diu que ja hi ha consens entre les parts, tot i que encara se n'estan ultimant els detalls. Amb tot, la tensió es manté. Diversos mitjans informen que l'exèrcit nord-americà ha batut drons iranians que presumptament intentaven interferir el trànsit de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Diverses entitats i ONGs també han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori després que aquest divendres ha entrat en vigor el nou model que endureix el control de les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermont, denuncia que es prioritza el control policial per sobre del factor humà. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad.
1: Elon Musk s'ha convertit aquest divendres en la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida així la seva posició com l'home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, en debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió a un preu de $161, un 20% més que el seu preu de sortida. A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafa Tello és intendent cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
3: Augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Els menors catalans tenen el seu primer telèfon mòbil als 11 anys de mitjana. Ho revela l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per l'UNICEF, que també alerta sobre l'ús intensiu de les xarxes socials. El 90% dels menors s'han creat un perfil en almenys una xarxa social i un de cada 10 hi dedica més de 5 hores diàries entre setmana. Antonio Rial, director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, adverteix dels riscos per a l'atenció, la memòria i l'aprenentatge.
4: Rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito y yo no me construyo.
1: L'estudi també apunta que el 9% dels menors han vist pornografia abans d'acabar la primària. A Esports. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. A aquesta hora juga el partit entre Estats Units i Paraguai. El marcador és 2-0 a favor dels nord-americans. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant del València, 90-76, i té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'en vol jugar aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda.
0: Fins aquí les notícies.

0: És pintora, escriptora, va néixer a Vila-real, València, però ja fa molts anys que la tenim per Barcelona. Tot el que pinta i escriu té un regús autobiogràfic, però li hem d'estar eternament agraïdes perquè despullant-se ella ha explicat la història de moltes de nosaltres. Parla d'abús, de violència contra les dones, de les pèrdues que ella ha viscut en primera pell. Podria haver-se quedat paralitzada, però no ha parat de moure's com una anguila, però aquesta no se'ns escapa.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Paula Bonet, com estàs?
2: Molt contenta d'estar així amb tu.
0: Benvinguda a les dones i els dies. El que dèiem, que amb tot el que has viscut, podries haver-te quedat paralitzada, és a dir, inquieta.
2: Això és el que esperen que fem, no? Comencem fortes. Sí, sí, però crec que no seria just. I a més tinc la sort, tinc el privilegi de tenir la pintura i de tenir l'escriptura, que pense que són ferramentes molt valuoses, no només per a denunciar, sinó també per a sanar. I això sí que és una cosa que sé que ningú em treurà mai. Encara que t'intenten treure la veu, la pintura acabarà parlant des d'un altre lloc i l'escriptura, evidentment.
0: T'he llegit amb el llibre de l'Anguila, justament, que vas treure fa uns anys, que des de l'ataca és com comences a entendre les coses, o alguna cosa així, deies, ara ho estic dient de memòria, però és a dir, que fins que no dibuixes, a vegades no entens el que et passa, i suposo que amb l'escriptura també passa una mica això, que escriure i pintar et serveixen per entendre't i per entendre el que et passa.
2: Sí, per a mi, pintar i escriure és no deixar de fer preguntes una darrere l'altra, no? Amb el temps he entès que la pintura és estar pintant i l'escriptura és estar escrivint, no? I que no puc pretendre mai que trobar quelcom definitiu, no? Vaig a intentar explicar-me millor. Habitualment quan ens formem en bellesats o quan ens iniciem en el món de la pintura, pensem que pintar és fer-se amb una sèrie de ferramentes, no? Cultivar unes habilitats, fer servir la repetició, no? Per a interioritzar-les i per a poder tenir-les a l'abast sempre que les necessitem, i després pensar en una imatge i amb aquestes habilitats resoldre-la. Jo amb l'Anguila vaig entendre que pintar no era aconseguir resoldre una imatge prèvia, sinó que pintar era justament, m'ha agradat molt quan has començat a parlar, no? Que parlaves de llum i de foscor, trobar aquestes esquerdes a la foscor on es va filtrar la llum, no? Perquè no ens queda una altra, hem de ser capaces d'il·luminar algunes parts fosques que malauradament encara estan en llocs terribles, però que jo sóc optimista i penso que a poc a poc, perquè tot això s'ha de fer molt a poc, sí que anem desvelant, sí que anem descobrint territoris que no són el que semblen.
0: Tu que ets una dona guapa, ho ets, eh? No, falses modèsties no, eh? Tu que ets una dona guapa, ensenyes la lletjor del món, del que has viscut, és a dir, hi ha aquests clarobscurs, molt de Velázquez, en el sentit de... amb mi potser des de fora veieu bellesa, però dintre em passen moltes coses. Hi ha moltes textures dintre de la Paula Bonet.
2: Avui, i dintre tothom.
0: Sí, sí, sí, evidentment.
2: Aquest també és un problema del context, que tendim a definir-ho tot d'una manera o d'una altra, no? I que ens oblidem de tota la gamma de grisos que hi ha i que són importantíssims també de transitar. Ara podria respondre molt poèticament i quedar-me molt a gust, no? De dir, no, també hi ha bellesa en allò terrible, no? Marlene Dumas crec que diu alguna cosa així, com que sí que si no es veu la bellesa d'això terrible és com si no haguessis viscut, no? O la Louise Bourgeois, no? He baixat a l'infern, no? I deixeu-me dir-vos que ha estat meravellós. No faré servir aquestes metàfores perquè durant molt temps estava molt d'acord amb aquesta frase de la Louise Bourgeois, però ja no estic d'acord. Pense que el més preciós de tornar de l'infern és que ja no estàs allà. I justament aquests dies que estic pensant molt en la idea de bellesa, no? Que és una idea tan complexa, pensava que trist que certs individus o certes institucions o certes maneres de fer s'apropiïn de la bellesa i la facin servir des d'aquest lloc tan terrible, no? Aquí és on crec que està el problema, no? Quan s'utilitza la bellesa per a portar-nos a aquest lloc tan, tan fort del que estàs parlant.
0: Doncs escolta, estem amb Paula Bonet, és divendres, això és Les Dones i els Dies, passa un quart d'hora de les 9 de la nit i ja sabeu que és divendres i li demanem a les convidades que ens enviïn una llista de cançons. I m'encanta que després de començar i parlar de foscor i parlar d'aquest món que ens fa mal, comencem amb aquesta cançó de Violeta Parra. Gràcies a...

0: M'encanta aquest cant d'esperança que ens proposa la Paula Bonet triant aquesta cançó. M'agrada molt que hagis triat aquesta cançó. On te porta? Em sembla que et porta a un temps a Xile, però explica'ns
1: sí,
0: tu.
1: Sí, em porta a Xile. Hem de buscar la bellesa, Montse.
0: Sí,
1: no ens la podem treure. No ho hem de permetre, no ens poden llevar la bellesa. Violeta Parra va patir molt, va tindre una vida molt, molt difícil i un final de vida encara més terrible. Però aquest cant a la vida, a la bellesa d'allò no, més normal, és el que jo estic buscant ara mateix en la meva obra. Necessitem la normalitat. I a mi aquesta cançó em porta a un moment molt vell i molt normal, no? Que és quan ets jove i vols fugir on sigui, perquè no acabes d'estar a gust en el lloc on has nascut, no? Aquest conflicte que habitualment tenim amb el lloc de procedència. A mi se'm quedava tot molt petit, no en tenia res, necessitava fugir molt lluny. I l'atzar em va portar a Xile i tinc mig cor allà perquè vaig aprendre molt, vaig aprendre que tot i que estem sols, no? Som sers socials, però per a poder estar socialment has d'estar bé amb tu mateixa, no? Jo allà a Xile tenia 20 anys, no teníem telèfons intel·ligents, estava totalment aïllada, vaig marxar sola i...
0: Estaves feliç com un anís.
1: Em va fer molt vertigen perquè vaig entendre que la vida podia ser llarga i que jo hauria d'estar amb mi sempre. Llavors em vaig proposar convertir-me en la persona amb la que m'agradaria conviure, no? Em vaig proposar allà cultivar les coses que em feien feliç, que sabia que podien fer feliç també les persones que m'estime. I la cosa més preciosa que és que vaig abraçar la pintura i el gravat.
0: Clar, i posant a prova, perquè jo m'imagino sortint de Vila-real amb una família, podríem dir, clàssica.
1: Molt clàssica.
0: Que el que volien és que la xiqueta fes una feina de profit, perquè és el que volen totes les mares de família treballadora, que la xiqueta faci una feina de profit, i tu volies ser artista. O sigui, com la Concha Velasco, perdó.
1: Jo mai ho hagués dit així, jo volia pintar. Però era molt bona estudiant, no? I la meva mare això no... La meva mare volia que jo fos fiscal.
0: Claro.
1: Però tot i així m'apuntava sempre a acadèmies de dibuix, de pintura, em deixava molt espai per a pintar, em deixava molt espai físic també. Jo no sé si moltes mares deixen a les filles que ho pringuen tot de pintura, la taula bona, el menjador o la cuina, no? que jo envaïa tota la cuina. Llavors jo li agraeixo molt perquè penso que una part inconscient seva es projectava en mi i veia aquesta felicitat i la volia per a mi.
0: Mm-hmm. Recordes aquell moment d'enamorament amb la pintura? És a dir, aquell moment de dir, això és el que vull fer?
1: No, recordo que ho he fet sempre.
0: Sí.
1: I el que sí que recordo és quan vaig entendre que no era una manera de passar el temps, sinó que formava part de mi. I agraïa molt això, tindre aquests espais. I quan sí que vaig tindre la revelació, va ser a Itàlia, va ser a Florència, a la Piazza della Signoria, veient el Palazzo Vecchio i la lonja. Bueno, és que em vaig quedar paralitzada, em vaig posar a plorar, la meva amiga Lídia es va morir de vergonya i després em va passar molt a prop en el temps al Reina Sofia veient el Guernica.
0: Sí, el teu moment estandalanià ja el vas tenir, però sí que tu t'has fet un fart de viatjar per la pintura, sí. És a dir, perquè vas anar doncs, aconseguint beques i vas sortir d'aquest Vila-real, d'aquest poble gran, ja,
1: sí.
0: Però vas poder marxar de casa. Tot i així, en el llibre de l'Anguila i en molts moments hi ha molt agraïment per la teva família,
1: sí.
0: I parles molt de la memòria, de l'herència i del que hem heretat, eh? M'agradaria una mica que expliquessis per què és tan important per tu això i també la relació tan especial que tenies amb els teus avis.
1: Sí, jo em sento molt afortunada perquè vaig tindre una infantesa molt feliç. Molt feliç, molt plena, molt rica. Després, ara quan miro enrere, no? I veig realment d'on vinc, encara ho valore més, no? Perquè pense, uau, els meus pares van aconseguir realment que jo sentís que érem rics, perquè tot i que no, gairebé no viatjàvem, no viatjàvem, de fet recordo els pocs estius que van ser tres, que jo vaig poder anar a Irlanda, clar, per a la meva família era un esforç molt gran, no? Els meus pares no, mai van anar de viatge en lloc a l'estiu, no? I sí que ho van fer per... sí que van estalviar i ens ho van regalar, no? A la meva germana i a mi.
0: Sí, després, les filles. Sí. Aquest també... Clar, amb això penses també que quan s'han sacrificat tant, tu els has de tornar d'alguna manera. Això també és un pes.
1: No.
0: No?
1: No, és que tinc molta sort en la meva família.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, no, perquè realment parlo amb molts amics i amigues, autors i autores, no? que tenen una història molt potent i diuen no, fins que no mori ma mare, i espero que passi molt de temps, no podré explicar això, no? O no, perquè li puc fer mal. I ja els entenc, però és que a casa meva confiem tant els uns en els altres.
0: A tu no t'ha passat això, eh? Perquè mira que n'has explicat de fortes.
1: Mai. I a la meva mare l'he posat a l'anguila, de fet, ningú ho veu. Però hi ha molt poquetes imatges. Però hi ha una que està més dialogant amb un fragment d'una pintura de Velázquez, que és el Deumart. Hi ha un quadradet molt petit, que és el genoll del Deumart, i quan passes hi ha un altre quadradet molt petit, que jo faig una al·lusió a una pintura de Francis Bacon, que interpreta una pintura de Velázquez, al retrat del papa. I realment no és la boca del papa oberta amb tota la sang, és la meva mare parint a ma germana. Llavors, clar, aquí sí que li vaig demanar permís. Habitualment no li demano permís per a res. Jo vaig fent i ella em deixa fer i mai m'ha tirat res encara. Vull dir, ella entén que és part de la meva búsqueda i que no hi ha cap maldat, no?
0: Però clar, m'imagino que hi ha moments que ha patit, perquè t'ho has explicat,
1: sí.
0: Doncs, que has tingut pèrdues gestacionals, que has explicat doncs, els abusos que has patit, fins i tot a la novel·la, clar, no és Paula Bonet, perquè és un personatge de ficció, però s'assembla molt a tu. Mm. Expliques violacions, expliques abusos, expliques relacions tòxiques de parella. Tot això, clar, per una mare és dur. No sé com ho heu portat, això. No sé si heu tingut la conversa.
1: Sí, hem tingut la conversa, però és el que tu dius, no deixa de ser una obra. Jo amb l'Anguila, evidentment, hi ha part autobiogràfica, però jo sabia que tenia que estava fent una obra. Allò no era el meu diari, ni era anar a comissaria a posar una denúncia. Allò era un deixar-se portar per la meva història, que és la història de moltes, i per compartir-la, omplir-la, vincular-la, restregar-la, fondre-la amb la història de moltes altres. Hi ha molts fets de l'Anguila que no m'han
0: succeït. Que podem reconèixer moltes dones.
1: Sí, i que no són meus. Uh-huh. Comença amb un avortament triple, que és un regal que em va fer, malauradament, una noia a Xile, explicant-me la seva, aquesta experiència, no, d'un triple avortament, a més en moments de gestació diversa dels tres embrions. Llavors, la meva mare pateix més quan no tant a través de la meva obra, sinó quan veu una amenaça real.
0: La que estàs vivint ara, no?
1: Sí, ahir sí que patim. Això sí que és terrible, no? Però una autora, quan fa una obra, ja ha agafat distància amb aquesta obra. Vull dir, ja està, d'alguna manera, ja està en un lloc segur, per això pot abordar-la, no? Jo no sé qui s'atreviria a escriure en directe i publicar en directe una obra que com, és que la pintura és evident, però en l'escriptura encara és més bèstia. S'ha de deixar reposar a l'obra. T'has de poder apropar des de molts llocs, no? Has de tindre un respecte per aquesta obra i establir un vincle amb ella. No te la pots menjar i ella no se't pot menjar a tu. I els temps de creació són variables, però s'han de respectar.
0: I també perquè totes aquestes coses que has viscut també les has hagut de pair. Vull dir, avui, aquesta tarda, estàs aquí a la ràdio i no vens sola, vens... Portes dos escortes, perquè portes vuit anys patint un assetjament furibund que fa que hagis d'anar acompanyada allà on vas.
1: I estic aquí. Jo crec que estic aquí i puc parlar amb tu d'això i de fet, penso que és bo que parlem d'això, no? Fins fa un any no t'hagués respost d'així, t'hagués demanat que no es parlés d'això, potser et demanaria que talléssim o que anul·léssim, o no sé, potser em desestabilitzaria molt, però clar, ja són 8 anys, no? Quan parlaves de l'obra, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, jo el puc fer perquè he viscut dos cops l'avortament, no? El primer cop que el vaig viure vaig ser incapaç de parlar d'això. El segon cop ja tenia una experiència, ja ho vaig viure d'una altra manera. Ja vaig tindre una templança, no? Ja vaig entendre que aquella cosa que m'estava passant podia transformar-se en fet artístic, no? En el cas de l'assetjament, jo he tingut molts anys de negació. Primer de negació i després de destrucció, perquè, clar, fixa't, l'Anguila és de l'any 2020, però es va escriure abans. Jo encara no he publicat un altre llibre.
0: Era el 2021.
1: Clar, m'he abraçat a Rafael Chirbes, gràcies, Rafael Chirbes, on estiguis, gràcies, Anagrama, per permetre'm apropiar-me d'una veu que sento meva i pintar a través de la seva experiència, perquè jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que, a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom té escorta, jo la tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant. Però i la persona que està patint una violència per part, i la dona que està patint una violència per part d'un home que és la seva parella o exparella, que viu a casa seva, que tenen amics en comú, que a més aquests amics s'estan posicionant. Vull dir, una persona que té el seu agressor a la seva vida i que és que jo no entenc de veritat com no estem fent res perquè canvien les lleis, perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
0: Està clar, però a la Paula Bonet, artista i persona també, quina factura li ha passat tot això?
1: És evident la factura que m'ha passat. El que passa és que, clar, tu començaves dient i no has parat quieta, no? No he parat quieta perquè hi ha maneres al final de trobar per on treure aquesta veu, no? Jo he tingut la sort d'haver construït un espai físic aquí a Barcelona, que es diu La Madriguera, al que venen dones d'arreu del món, de classe social diversa, d'edat diversa, de vincle amb els arts divers, i he pogut
0: crear el teu niuet, podríem dir, no? El teu niu, el lloc on estàs còmode.
1: No sé si dir-ho així, però crear a través d'elles. Uh-huh. Vull dir, jo a La Madriguera tinc tot disposat perquè tu vinguis amb el projecte que vinguis i jo et pugui dir, doncs jo crec que això s'ha de fer amb aquesta tècnica o amb aquesta altra, o anem a tirar una paret perquè necessitem enganxar una tela molt més gran. Llavors,
0: hi ha unes ganes potser d'ajudar a d'altres dones o de crear xarxa quan crees La Madriguera, per exemple.
1: Que hi ha molt d'inconscient i molt de... Sí, d'inconscient i de lluita contra el que ens estan imposant, no? Ens estan imposant la individualitat, l'individualisme. Ens estan dient que hem de competir com a artistes, que hem de competir com a dones. Això és terrible.
0: Tu el que vols és comunitat.
1: Sí, perquè quantes més veus escoltem, quantes més experiències tinguem a prop, més rics i enriquecerem, no? I després, hi ha aquesta cosa, jo La Madriguera la vaig construir perquè pensava que m'agradaria que la gent, les noies de 18-19 anys, poguessin anar a un taller que fos un lloc segur, no? Que no es passés el que m'havia passat a mi i a tantes altres dones artistes. Llavors vaig crear La Madriguera amb aquesta cosa molt... Al final era molt egoista, no? Perquè estava parlant del meu jo anterior. Jo volia cuidar a la nena que vaig ser, no? Que això també m'ha costat d'entendre, que l'he de deixar anar i no he de cuidar a les altres, he de disposar, he de deixar-ho tot allà perquè les altres parlin, no? Cadascuna amb la seva veu i de la manera que puga, no? Llavors, jo penso que és una cosa molt orgànica, La Madriguera, i que és una cosa que ens fa molt bé perquè, a més, quan un es permet parlar, hi ha cops que parla amb una pintura, perquè hi ha coses que ens costa molt verbalitzar-les, perquè ens fa mal, no les volem dir, però acaben apareixent, no? En una planxa de coure.
0: Sí, que vols dir que també és un lloc on parleu i on expliqueu i on us compenetreu d'alguna manera. Sí. No és només esteu fent art.
1: Sí, hi ha un rigor evident per les tècniques, sí, que després pots destruir també, si vols. Allà
0: tot tenim, obert.
1: Està tot obert. Però hi ha una cosa que penso que és la més important, que és la cura, el cuidar de l'altre. I jo m'he sentit cuidant de les altres tots aquests anys i ara estic rebent tota aquesta cura. Vull dir, estic sentint...
0: mira, també aquest amor, sí, d'aquestes dones que t'envolten.
1: Sí,
0: eh?
1: Que al final ens estem cuidant les unes als altres. Ja.

0: M'encanta que hagis triat aquesta cançó de la Katie Lang, A Case of You, que et porta aquesta cançó a la joventut, eh?
1: A la joventut, i just això que et deia, no? De quan la bellesa està en les mans d'algú que vol fer mal. Aquesta cançó em porta a la meva joventut més ingènua, no? A quan pensava que l'ésser humà és bo per naturalesa, no? I que és impossible, no? Que algú faci servir l'amor o la idea de l'amor per a fer mal.
0: Hi ha una cosa que ens ha encantat, que ens explicaves l'altre dia, que és que a casa teva tenien una botiga de mobles.
1: Sí.
0: I tu jugaves per la botiga de mobles i t'imaginaves una vida una mica de mestressa americana.
1: No, clar.
0: Estic aquí amb les sabatilles esperant el meu marit.
1: Clar.
0: Perquè és en el que ens han educat a totes, eh? I en tot l'imaginari, sí, de la cultura popular, les pel·lícules, etc. Clar, jo imaginava aquest món que potser, o sigui, és a dir, tu havies tingut una mare treballadora, o sigui, unes dones que havien sigut actives, però l'imaginari aquest pesava i ens ha fet molta gràcia i m'agradaria que m'expliquessis una mica quina és la pel·lícula que tenies muntada, no?
1: Uau, aquella època també va ser molt bonica perquè és que, clar, teníem una botiga de 3.000 metres quadrats d'exposició quan no existia la compra online, quan no hi havia ni què és, quan no hi havia cap tipus de grans magatzems, no? de moble econòmic. Uh-huh. I llavors, clar, allà els nois...
0: Hawaii, Bombay, aquí me la monto a mi piso.
1: Clar, jo tenia molts menjadors, moltes, sí, habitacions per als nens, moltes habitacions, sí, de matrimoni.
0: Era com una casa de nines, però només
1: gegant,
0: per tu.
1: I que podia anar canviant, clar. Ah. A més, els aparadors solien estar al costat de la finestra. Jo sempre estava en aquella zona de llum. No? I clar, podia tindre una família de 3 persones, una de 12, perquè clar, allà hi havia taules gegants. I amb el temps... En aquest despertar en el feminisme, no? Quina sort, pensava, que terrible, no? Que, a més, ho vaig pensar un dia que estava a casa, jo durant molt temps he viscut sola i era molt feliç a casa meva sola, no? Li vaig demanar al meu pare que em fes una taula enorme per a les amigues i els amics, per a que fos un lloc de reunions, una taula literalment ocupava tot l'espai del saló. És gegant, de fet, ara està la madriguera i és la taula on treballem. I pensava, que trist, quantes coses han de canviar encara, no? Perquè deixem de normalitzar coses que no són normals, no? Com abans normalitzàvem que la nena jugués allà a esperar el marit. Jo m'avorria molt, no? En lloc d'estar pintant, llegint...
0: D'on creus que sortia aquell imaginari de pensar això, de pensar aquestes coses? De les pel·lícules?
1: De les pel·lícules, de les lectures... Sí, perquè és el que tu dius, la meva mare ha treballat sempre i, a més, en llocs de poder, i tornava a casa molt enfadada, no? Quan querem ver al director, no? Del centre, i clar, i ella
0: mare deia,
1: jo soy el director.
0: Jo.
1: Sí, sí, la recordo molt enfadada, però no enteníem les paraules, no teníem, sabíem que allà alguna cosa no estava quadrant, i evidentment que era una violència, però no teníem els arguments, no? De la mateixa manera que
0: mil coses, no?
1: Clar.
0: Perquè la fantasia de la nena va cap a això, cap a esperar el marit, cap a la idea aquesta de la mitja taronja, la parella ideal... Sí. Això t'ha fet molt mal,
1: Això
0: Paula Bonet?
1: Això m'ha fet molt mal, però penso que també m'ha fet molt mal perquè... I ara seré una mica mala jo, però perquè no m'he trobat unes persones a la vida. I ho dic així, veiem, perquè l'amor romàntic... També vull confiar encara en que si et trobes amb una bona persona és una altra manera d'estimar i és una manera que pot ser preciosa d'estimar.
0: Però clar, això t'anava a dir, amb tot el que t'ha passat, tu pots tenir amics homes, pots tornar a confiar en ells, per exemple?
1: Jo no he deixat de desconfiar mai dels homes. Sempre he tingut amics homes i de fet... ja tinc pilars, tinc amics homes pilars, els que estimo moltíssim, que han estat sempre ahí i que sé que continuaran estant, així que no et puc respondre això perquè
0: no, sí. Jo sí, pregunto, sí. Tu respons el que vulguis.

0: Escolta, ens has fet conèixer aquesta dona, la Carmen Consoli, una cantautora siciliana que diu aquesta cançó que es diu Amore di Plastica i que justament parla d'això, dels amors tòxics, d'aquest funcionament patriarcal que tant ens ha fet mal. Aquesta l'has cantat a crits, m'imagino, no? Alguna vegada t'hem d'imaginar...
1: És que jo, la Carmen Consoli, mira, va ser tornar de Xile... Saber que aquesta dona existia, jo tenia 21 anys, i no l'he deixat mai. És l'única... l'únic projecte artístic que segueixo des de sempre i que no deixa d'impressionar-me. I veig que, a més a més, és una dona que fa, salvant les distàncies, evidentment, el que jo faig també a la meva obra, que és buscar-se, no?, i equivocar-se i canviar d'idea, no?, tenim moltes coses molt properes, no? Li interessa molt la mitologia, no? La connexió amb la terra, la tradició i la no tradició, i jo crec que ja en aquests primers discos ja et dic, del 2001-2002, que és quan la vaig començar a escoltar, ja el feminisme està allà, potser no l'identificàvem, però està allà galopant amb una bellesa sí.
0: Escolta, parlem d'art, perquè la teva popularitat va esclatar el 2013. Tu ja feia molt de temps que estaves pintant amb aquell cartell famós del Festival de Cinema de València,
1: sí,
0: del Conill i de l'Alícia, tot allò, que vas acabar enfitada perquè la gent anava arrencant, sí, el cartell per València, i aquí va començar el moment de la fama.
1: I va ser terrible, allò.
0: Això no, com ho vas portar, tot
1: molt
0: això?
1: Malament.
0: La gent arrencava el cartell.
1: Els responsables del festival em responsabilitzaven a mi de que la gent arrenqués els cartells.
0: Perquè era massa bonic. Era massa bo.
1: Que no us diré el que es va pagar per aquest cartell. Saps? Vull dir, va ser tot molt, molt, molt desagradable i, a més, allà va arribar el meu primer titular masclista, que es va publicar en un mitjà del que jo després he escrit, que deia el següent: "Todos quieren el conejo blanco de Paula Bonet".
0: Uau.
1: Llavors, allò a mi em va fer un mal, no t'ho pots imaginar.
0: Clar, perquè t'havien sexualitzat
1: des de que vaig començar a agafar la veu per a denunciar, el titular va anar canviant a la versió online. Ara ja posa "Todos quieren el cartel del conejo", no sé com, però ja és "ilustrado por" o "dibujado por", ja la frase ja és una altra, no? Uh-huh. I a més, jo em vaig enfrontar amb el periodista.
0: Els agradava aquest equívoc, m'imagino.
1: Els encantava, no? Perquè jo els deia...
0: Segur que algú va pensar: "Que brillant, quin bon títol, com se m'ha acudit".
1: Em callaré.
0: D'acord.
1: Em callaré. Sí, no, allò va ser molt desagradable perquè, a més, era el moment previ a aquest esclat, no? Aquell 8M, mundialment vam sortir totes al carrer i vam entendre que el problema és que estàvem aïllades, no? I que el problema és el gènere, i que el problema és l'heteropatriarcat, no? I que no tenim el problema a nivell individual. Llavors, però en aquell moment no ho sabíem, no? Jo em sentia molt, molt, molt, molt sola.
0: Això t'anava a dir, que et vas sentir molt sola en
1: moments. Molt sola. Sí, sí, sí, perquè a més si tu deies alguna cosa, se't giraven contra. Era
0: no es podia parlar, no es podia parlar.
1: Sí.
0: Ha evolucionat molt l'obra des de llavors, estem al 2026, ha canviat moltíssim, i ha canviat el color, ha canviat la textura, abans hi havia imatges més definides, ara menys. Has fet una evolució molt gran, han passat moltes coses també a la teva vida. Com ho vius, això? A mi em fa la sensació de que és menys clar el que dibuixes ara, però tu estàs més clara, tu saps més el que vols. Però, escolta, això potser també... és una psicoanàlisi molt barata.
1: No, també partim de clar, que tu parles dels meus inicis com aquests dibuixos, però la gent, sí, que em coneix des de sempre, per a mi aquests dibuixos eren una broma.
0: Clar, era una feina.
1: Jo pintava i gravava des dels 19 anys, des dels 17 anys. Llavors, aquesta cosa fàcil, que en aquell moment jo veia com fàcil, que era complexa, perquè allà hi havia una cosa, o sea, un treball de composició, de línia sensible, important, que ningú el veia, tothom veia l'anècdota del dibuix, no? Hi havia molt dolor en aquells dibuixos també. Però bé, jo crec que és el moment, no?, en el que van sortir, que es van quedar... Jo vaig veure el perill, no? Vaig veure el perill de l'embolcall, de la bellesa per la bellesa, o de l'aparent bellesa per la bellesa. Llavors, allò va durar molt poc, En la meva vida, després es va allargar molt, de fet, ara ja fa temps que no, però fins fa molt poc em arribaven propostes de dibuixos d'aquell tipus que deia, pues que han passat 15 anys.
0: Ja, però suposo també, tu creus que se t'ha dit molt il·lustradora quan tu has sigut sempre pintora i creus que també has sigut una manera de fer-te petita o perquè eres dona? Aquesta manera de titllar-te sempre com acompanyant o com decoració, però no com a...
1: No, però hi ha molta il·lustració molt bona i molt potent i la il·lustració no és un art menor. No. També va coincidir moltes coses, no? Que va haver un boom, que és la figura de la dona jove i que formava part del cànon, convidava a fer-la servir per a... Jo em vaig adonar d'això, no? De que vaig començar a fer entrevistes i em preguntaven quin era el meu color favorit. Em preguntaven... Bueno, va haver una
0: creus
1: molt
0: heavy.
1: Creus
0: que potser no es prenien seriosament la teva feina?
1: No, i de fet... bueno, va haver una entrevista en la que volien fer unes fotos en calces. I allò va ser molt heavy també, no? De dir, però és que no... Parlaven de termes que a mi se m'escapaven i se m'escapen de outfit, shooting... Jo soc d'un... No, és que no forma part del meu univers tot això. Ah. I
0: el que passa és que
1: difícil.
0: Crec que veuen el personatge, veuen a la noia, i tu creus que, per exemple, d'alguna manera la teva bellesa ha sigut un pal a les rodes per tu? Perquè han vist més a la dona que a l'artista?
1: Saps que em dona igual. Perquè això també ho vaig entendre en aquell moment, que m'havia de donar igual el soroll que es creés al voltant de mi com a figura, com a físic, o de mi com a autora. Vull dir, jo no puc estar pendent del que està passant fora, perquè si estic pendent d'això no podré estar treballant en el que a mi m'importa. Mm-hmm. I va costar, perquè tu estàs centrada en lo teu, però evidentment van arribant coses. Però arriba un moment en el que tu entens que no pots fer una altra cosa que seguir el teu camí. I el meu camí és seguir buscant. I potser ara les imatges estan més desdibuixades, com tu dius, o estaven més desdibuixades, perquè ara estic tornant a la figuració, estic tornant a escriure...
0: Vols que quedi tot ben clar, ara?
1: Em dona igual. Jo crec que això és la llibertat, que et dona igual. No? Que a mi l'única cosa que m'importa és la bondat i la bellesa. I que en la madriguera hi hagi bondat i bellesa, i búsqueda, i sororitat, i entusiasme, i també, evidentment, quan s'hagin de transitar moments difícils, doncs s'han de transitar, no els podem obviar, perquè estan allà, i si no... És com quan parlem de victimització, no? Si a tu t'estan victimitzant i tu no ets conscient que ets víctima, mai deixaràs de ser víctima. Tu t'has d'expulsar això. I això fora. Només es pot fer enfrentant les coses i amb informació. Ara vinc de recollir a l'Anne Leishon, l'autora anglesa, que he tingut la sort de que ens hem fet amigues, ja fa molts anys que som amigues, i demà donarà un taller a la Madriguera. I estàvem parlant d'això al cotxe, no? De com d'important és tindre la informació, perquè només així tindrem el poder.
0: Filla de la tempesta.
1: Uah.

0: Dones fortíssimes que ens ha fet, ens ha portat la Paula Bonet a la seva llista d'aquest vespre. Ara estem sentint a La Niña, i amb aquesta cançó també és una cantautora napolitana. És que tota l'estona m'estàs portant senyores italianes de pubilles de cuixa forta.
1: Soc valenciana.
0: Sí, sí, sí, m'encanta. O sigui, sí, aquesta connexió amb Itàlia que tens.
2: Ja de molt joveneta, eh? El primer viatge que vaig fer era a Itàlia. I sempre he tingut aquest vincle, una de les meves millors amigues, la Vittoria Drau, que també és artista, és italiana. La meva parella és de Nàpols. I de fet, vaig conèixer La Niña per ell, no? Me la va fer conèixer ell i em vaig quedar impressionada. Fa un any que la conec i és que no puc deixar d'escoltar-la, de seguir-la. Quina fortalesa, no?
0: Ens encanta aquesta dona i ens agrada molt que l'hagis portat. Tu també has tingut molta fortalesa, has demostrat molta fortalesa. No sé si en algun moment, per això, en tot el que has fet en la pintura i també en el llibre, que ara parlarem de l'anguila, ja sé que estàs tornant a escriure ja, eh? Ja a lo millor l'anguila va molt lluny, et queda molt lluny, però clar, allà explicaves moltes coses. T'obries moltíssim i ens explicaves pues això, relacions d'abusos, aquests homes, no?, que li deies l'hombrecito, els hi posaves com uns títols, però això que dèiem, no?, són també les històries, o podien ser les històries de moltes altres dones.
2: Sí.
0: Per què rius?
2: Sí, no, perquè intentava dir-te sí i quedar-me ja callada, no?
0: No, pots fer-ho,
2: sí,
0: pots fer-ho.
2: Sí. És que és la... Et respondré el mateix que abans, però és que per a mi l'escriptura i la pintura, pintar és estar pintant, i estar pintant és desaparèixer i fondre també el que estàs fent i no tenir cap concessió.
0: I per escriure també passa així?
2: I per escriure també. En el meu cas sí, perquè jo escric com pinto.
0: I tu escrius per saber què passa o per pair coses que t'han passat, perquè com dèiem al principi hi ha una cosa molt autobiogràfica en tot el que fas.
2: Sí, o per posar-les en perspectiva, o per enfrentar-les i perdre'ls la por, o per enfrentar-les i perdre's la por i després riure'm, poder-me riure d'allò, no? Per deixar-ho ja...
0: Per passar pàgina?
2: Sí, perquè es desenquiste. Vull dir, tenim la sort, com deia Violeta Parra, no?, que estem vives. Jo no puc estar arrastrant un dolor d'una violència que algú en un moment de la seva vida va decidir exercir sobre mi. Evidentment, això forma part de la meva vida i forma part de mi, però no vull tindre-ho present, no vull tindre la meva vida, no vull transmetre-ho als meus nebots, transmetre-ho a les noies a la madriguera, no vull que hi hagi sombres negres que estiguin volant per ahí, no? Llavors, què fem? Ho cantem, ho pintem, ho escrivim, ho cremem, ho distorsionem. Jo, l'anguila, com mate? Jo... A mi m'encanta Paula Rego, que és molt figurativa, la pintora portuguesa, no? Ella deia una cosa molt preciosa, no? que és que en la pintura tu pots fer tot el que no faries a la vida real. Tu a la pintura pots assassinar algú, no? I també ho pots fer mentre escrius, perquè estàs fent una ficció, no? Llavors...
0: Però m'imagino que vas tocar molta gent, vas tocar moltes dones i... Vull pensar que et van escriure moltes dones.
2: Moltes.
0: I et van dir, això que expliques, aquest professor, aquesta situació de control, de poder, jo també l'he viscuda. Com ho vas viure, això?
2: Va ser excessiu, perquè durant molts mesos arribaven molts missatges, no dos o tres a la setmana, eren diaris. I després és evident que clar, tota aquesta vessant de la que tu parles, no?, autobiogràfica, doncs clar, era molt fàcil fer càlculs, no?, i anar a la universitat tal i buscar tal. Llavors, clar, el més bèstia era a mi també m'ha passat molts cops, era amb el mateix victimari, no? I això és molt bèstia, això fa molta por. Fa molta por i al mateix temps fa
0: veure
2: molta alegria.
0: Veure que tantes dones han passat pel mateix,
2: No, fa molta alegria perquè estem parlant les coses, perquè el problema és que callàvem, no? És aquest silenci que no et protegeix a tu, protegeix al que t'ha agredit, no? És aquesta frase que ja, per sort, hem escoltat tants cops els últims anys, que la vergonya de canviar de bando. És que no ens podem responsabilitzar dels fets dels agressors.
0: I això, per exemple, també t'ha fet tenir amigues. Podríem dir, d'això n'han sortit amigues? N'han sortit històries d'amistat, sí, o de sororitat? Sí. Perquè, clar, jo crec que hi ha molta gent que té necessitat de sentir que no és l'única que li passa això.
2: Sí, i a més, amistats fortes i lo més bèstia és que són divertides, perquè també hi ha hagut en concret dues amigues que haurien hagut de ser amigues des de fa 20 anys i no van poder ser amigues i ara ho som. De fet, quan ens vam trobar vam dir d'aquest tema parlarem només avui i ja no parlarem mai més. I així el vam fulminar i així celebrem que estem vives, que sabem estimar, que no ens han tret la pintura, però tampoc ens han tret la capacitat d'estimar i no ens han tret la capacitat d'enamorar-nos i de tindre amics homes, com tu deies, i d'estimar els homes. No pot ser que aquestes violències taquen tota una vida de ningú. No ho podem tolerar.
0: Escolta, jo crec que ha arribat el moment de sentir Pink Martini, perquè una mica això que deies d'alegria, de bon rotllo, que fa falta sempre. Bon Lluís.

0: també és això, també és aquesta alegria, aquest deixar-se portar, aquest viure, aquest gaudir. El que passa és que sempre ens has ensenyat aquesta part, no sí. sempre, però moments més fosca, més dura, més d'obrir-te en canal, d'encar viva. Però clar...
1: Sí, però jo crec que també hi ha molt... Potser el que estic escrivint es veu aquest humor. De fet, les meves amigues, la gent que em coneix, sempre em diu, trobem a faltar una mica la pallassa, no? La broma, l'alegria, no? Aquesta joia.
0: Com aquesta cançó, que és vives, molt alegre.
1: Sí. No, i a més, Nàpols. És que jo vaig arribar a Nàpols, jo volia anar a Nàpols abans d'anar a Xile. Però, clar, jo tenia 20... No, sí, tenia 20 anys i en aquell moment Nàpols era molt perillosa i em van dir que l'Erasmus a Nàpols no me la recomanaven. Llavors vaig acabar a Xile i després em vaig oblidar de Nàpols fins fa res, fins del 2023, que es va inaugurar una exposició d'Artemisia Gentileschi, de la pintora barroca, que és una... Uah. Aquesta sí que era una dona... poderosa i valenta, no? I que s'enfrontava a través de la pintura a les violències i que va patir violències i les va fulminar gràcies al seu art, no? I a la seva capacitat d'imposar-se. Llavors, jo no sé quan...
0: Quina pols aquest portava, tu?
1: Jo vaig anar perquè sí. vam programar a Artemisia Gentileschi.
0: Sí, te n'hi vas anar.
1: Vaig anar a veure l'exposició i allà vaig recordar que jo volia haver estat allà. I estic descobrint una terra, perquè no ens quedarem a la ciutat, no? Perquè tenim Pompeia, tenim Ercola, al sud està Campi Flegrei, que és tota una caldera volcànica.
0: I ara t'has buscat un napolità perquè porti casa, eh? És que és molt pràctic, això. Ho veig molt bé.
1: No, és que sento que, com et deia, no? Tinc mig cor a Xile i quan vaig arribar a Nàpols vaig sentir que jo pertanyia a aquella terra. No ho acabé d'entendre.
0: És que potser ho ets, potser vens d'allà.
1: Sí,
0: Paula Bonet.
1: Busques els teus referents, no? I gairebé tots o totes, o molts d'ells o d'elles, no, han viscut a Nàpols i Nàpols m'està portant molt la Cris Ubach, que va publicar el llibre El fuego del Mediterrani fa just un any, que s'entra també, comença a Campi Flegrei, de fet, també ens hem fet amigues gràcies a l'amor que sentim per una terra, que sabem que no és la nostra, però que sentim...
0: Que la sentiu com pròpia.
1: Nostra. Sí.
0: Mira, una cosa que hi ha molt a Itàlia són les mames i les nones, tot aquest món maternal, etcètera. El tema de la maternitat també ha estat un dels seus temes. D'una manera, és a dir, l'has patit, podríem dir, amb les pèrdues que has tingut gestacionals, i també jo crec que com totes l'hem patit també, perquè no sé si has sentit en algun moment també que era una obligació ser mare. És a dir, que havíem de fer totes aquest camí.
1: Mira, clar, la vida de cadascuna és la de cadascuna. És evident que totes estem en el mateix...
0: Però ens qüestionen molt. A les dones ens qüestionen molt. Quan tindreu xiquets?
1: Sí.
0: Quan sereu mares?
1: Des del principi. No? I des del principi et donen allà un nadó de plàstic i un bebè, no? I jo veia la granja Playmobil dels meus cosins i jo... volia jugar a la granja Playmobil. De fet, li vaig robar al meu cosí una figureta d'un porquet que me la guardava, que ningú sapigués que jo tenia un porquet de la granja Playmobil, o l'escalèstric, o... Sí, evidentment és un mandat social. Jo ara, quan començava a parlar d'aquesta manera, ho deia perquè jo mateixa, que he transitat les maternitats de tantes maneres, no? Primer no, tenia pànic a ser mare, després pensava que volia ser mare, després vaig pensar que millor no. Després vaig dir, s'ha mort del meu avi, l'herència. Vull dir, jo he de ser capaç de transmetre tota aquesta bellesa que m'han transmet, que em va transmetre el meu avi, l'he de poder seguir transmetent. Després he sigut madrastra. Llavors, clar, les maternitats, no? I jo m'he anat explicant la història com he pogut per a sobreviure, perquè durant molt temps vas pensar, no, tu no volies ser mare, per això vas poder fer aquest llibre, vas poder fer aquesta promoció.

0: ataca, fins que vaig entendre que el que havia d'enfrontar-me jo era la deformitat, no? I una cosa que estava en una analítica, jo era capaç d'entendre una analítica, un document objectiu. No m'arribava la informació, però si ho pintava i se'm deformava la taca en aquest procés íntim, no? d'estar creant, allà sí que entenia que és que jo havia gestat un ser amb malformacions, no? I que era incompatible en la vida i que el dol jo l'havia de fer per aquest ser amb malformacions, no per un nen sa que no va arribar a néixer. No? Llavors, clar, és tan complicat aquest tema, que no és un tema, és que pense que...
1: Però tu has parlat molt també del dol perinatal, sí. Perquè, clar, els teus avortaments van ser doncs, en els primers mesos de gestació i, per tant, això ara es comença a pensar i se'n comença a parlar, però durant anys ha estat un tabú, una pedra, sí. O un forat negre.
0: No, jo quan ho vaig dir pensava, ara em caurà aquí, bueno, estava preparada, saps? Arriscant-me. Però és que sentia que ho havia de fer, perquè és el que et dic, si quan tu expliques què t'ha passat... Després a tothom li ha passat, però ningú t'ho havia explicat. Vull dir, hem de tindre la informació.
1: I jo em vaig... Tens una mica aquest paper de justiciera, perquè a vegades em fa la sensació que és en plan, jo posaré aquí, jo defensaré les dones que pas...
0: No, jo faig el que puc i de la manera... Sí. I hi ha cops que tu no esculls del que escrius. A mi m'agradaria estar escrivint i parlant d'altres coses.
1: De floretes, del bosc.
0: Sí, mira, aquest cap de setmana vaig anar a València amb un grup d'alumnes i vam estar al taller de Mary Sales, que és una pintora sí. increïble, al taller de Maria Herreros, que és una pintora increïble, i amb la Cristina Chumillas, que és una comissària d'art increïble. I clar, totes tres t'explicaven la feina amb una... clar, totes estan buscant, totes tenen un dolor o no, o un... Sempre hi ha una pulsió de vincle estret i a lo millor aquesta paraula que tu estàs dient, no?
1: De justícia, de buscar la justícia.
0: No? I després vam anar al taller d'un pintor molt gran, meravellós també, i li vaig preguntar, no? Perquè clar, venim de tot un argumentari amb l'obra, i clar, quan li vaig preguntar, i tu què busques en la teva obra? I em va dir... plaer o felicitat o m'agrada, saps? I vaig dir, que sort tenen, i no són conscient...
1: No, tu creus que és pel fet de ser home, clarament,
0: no? No vull dir que tots els homes, evidentment, pinten només per plaer. Evidentment hi ha molts que estan amb la seva obra buscant també justícia. Però el gruix que pinta per plaer no és conscient del privilegi d'estar pintant per plaer. Perquè a mi m'encantaria estar pintant per plaer.
1: Tu creus també que moltes dones, moltes artistes dones, tenen molta por, tenen molt de dolor, és a dir, hi ha molt mal en les dones, o estan enfadades fins i tot?
0: I ja hem d'estar enfadades. Jo ara no estic tan enfadada, perquè ja he passat la fase de l'enfado, potser després em torna per una altra cosa, però jo sóc conscient que en el moment en què estava enfadada, havia d'estar enfadada.
1: I t'ha anat bé també, l'enfado.
0: Sí, i és necessari. Clar que hi ha dolor, però si és que ens estan matant, si és que ens assetgen, ens manipulen des de ben jovenetes amb l'amor romàntic, ens expliquen mentides en nom de l'amor, ens fan creure que ens han educat igual que ells i que tindrem les mateixes possibilitats que ells, ens quedem embarassades i ens fan fora de la feina, ens parlen de conciliació, Roser Bru deia, conciliació, això què és? Existe la conciliació? Clar, com no anem a estar amb dolors, i com no anem a estar enfadades?
1: I tu ets l'exemple, per exemple, ara, no? I ho dèiem en un moment de l'entrevista, d'aquest patiment que continua, podríem dir que encara que tu t'has revelat i vols parlar, estàs encara amb aquesta història d'assetjament que fa 8 anys que dura i que estàs pendent de què es dilucida al final. No?
0: És que no passarà res. Jo crec que hi ha una part també, com dèiem, no? Primer, no sé què està succeint, després tinc por, després tinc ràbia, després tinc més por, i ara ja no sé el que tinc. Clar, perquè...
1: Si ara et sents ben acompanyada, diguéssim, sí, perquè tens escorta...
0: Però no confio en el que pugui passar.
1: Clar.
0: Perquè la justícia no ens està protegint. Ja. No puc parlar d'això, perquè és un cas que està obert.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però sí que sé que tinc 8 anys de perspectiva. Vull dir, sí que puc manifestar aquest pessimisme en com es porten els casos de violències contra les dones. Sí, i han passat moltes coses molt bones. Els Mossos d'Esquadra, hi ha una perspectiva de gènere en el cos increïble. Jo cada dia que els veig els agraeixo, perquè

0: Jo no sé què, no sé com estaria si no fos per ells.
1: Que tu ara vas a comprar pa amb escorta.
0: Sí. Sí, no tinc la meva gossa amb mi. No puc tindre la meva gossa amb mi. Llavors, clar, que és estic tractant de fer el cor el més fort que puga i que no em treguin la meva felicitat. No me la poden treure. I no em poden treure la veu. No, és que no, no ho permetré.
1: I ni la brillantor. Doncs, Paula Bonet, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per venir aquesta tarda per explicar-nos tot això. Marxem amb la música de Sílvia Pérez Cruz.
0: Que bé.
1: Que sempre és un regal.
0: Bé, sí.
1: I t'agraeixo molt, sí, que hagis vingut i que siguis tan valenta d'explicar-ho això.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I de somriure tota l'estona. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals de l'Amèrica Llatina. Segons el president dels Estats Units, el comandament sud ha fet una operació ràpida i letal contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en completa coordinació amb Venezuela, tot i que no n'ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operació ni sobre com s'ha desenvolupat. A més, ha penjat un vídeo on es mostren imatges aèries de l'atac que suposadament ha acabat amb Guerrero. El desembre passat, la Fiscalia Federal del Districte Sud de Nova York ja va acusar Guerrero d'ordenar, dirigir i facilitar activitats terroristes als Estats Units. Des del 2023 estava en cerca i captura. Més notícies. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraband arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total de 1,3 milions d'euros. L'expresident valencià Carlos Mazón va ser advertit de la gravetat dels aiguats de la Dana el mateix matí del dia de les inundacions. Ho demostra la transcripció d'un xat de WhatsApp amb tots els membres del govern que la jutgessa ja té a les seves mans. Mazón només hi va enviar missatges a primera hora del matí i se'n va desconnectar la resta de la jornada. Els Estats Units i l'Iran asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. En tot, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha refredat l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic suspèn l'accés als seus dos models més avançats, Fable 5 i Mythos 5, només 3 dies després del seu llançament comercial per un ordre de seguretat nacional dels Estats Units. Segons ha explicat l'empresa, Washington ha ordenat tallar l'accés a qualsevol ciutadà estranger, tant dins com fora dels Estats Units, inclosos els empleats no nord-americans de la mateixa companyia. Davant la impossibilitat de filtrar els usuaris segons la seva nacionalitat, Anthropic ha optat per desactivar de manera generalitzada tots dos models per a tots els clients.

0: Oques Grasses ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda usonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat els temes icònics seus com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, de Tallets o Búhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels països catalans amb un aforament de 60.000 persones. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, al Canadà 1, Bòsnia 1. Els Estats Units han debutat al Mundial de Futbol aquesta matinada amb una victòria contundent contra el Paraguai per 3-1 al partit inaugural del grup D disputat a Los Angeles. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga ACB davant el València, 90-76, i té la sèrie 2-0 en contra. Avui el Barça es classificarà per a la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga avui les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Avui a la competició masculina, Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco.
1: Fins aquí les notícies.

0: surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu...

0: és aquí.
1: Un minut i arribem a un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Tu, que acabes de tornar de Madrid.
3: Ay, me voy otra vez. Ay, te dejo Madrid.
1: Quin any és, això?
2: Doncs de fa 20 anys com a mínim. No?
4: Que bona és, Déu meu.
2: Això sí que és un clàssic.
4: Serà 2004, 2005.
1: Uau.
2: Quin any?
1: Ah, no, jo deia uau del 2004, que tu has dit.
2: No, però pues, ho has preguntat i no ho estàs buscant. Vols que ho busqui jo com a,
4: no.
2: Com a noia del programa, vols que ho busqui? Vale.
1: No, ja l'he trobat.
2: Shakira, Ahí te dejo, Madrid.
1: No havia ni nascut la Juli.
2: Oh, del 90, què? 7?
1: 98.
2: M'estaven fent. Quina barbaritat. No havia nascut ni Madrid, pràcticament.
4: No, se'l van inventar just després.
2: Clar.
1: Uau, ara això m'ha deixat tocadot.
2: Bueno, no passa res, tocadot. El temps passa per tothom.
4: I tant, nena.
2: I la Shakira també omplirà Madrid, eh?
1: Totalment, sí. Que muntar allà aquella mena de
2: aquell
1: poblat
2: i
1: tot allò. Clar, Marta, han estat unes hores a Madrid de turisme pop i he vist que de jornada laboral bastant intensa.
2: No era la idea, era anar a Madrid amb la meva germana per oci.
1: Totalment. I,
2: bueno, al final,
1: no
2: doncs mira.
1: D'investigar a fons tota la ciutat.
4: Això és el que passa quan es barreja la passió professional amb la vida personal, no? I per això avui, abans de res, Marta, si ens permets, llegirem un còmic d'aventures trepidants i de pur periodisme d'investigació. La Marta visita Madrid. Per mi ha sonat així tot el teu viatge des del moment en què vas posar els peus a Sants, perquè imagino que hi vas anar amb AVE.
2: Correcte, la petita Tintina cap a Madrid, eh?
1: La Tintina.
2: La Tintina.
1: Meravellós. A veure, han estat poques hores, però molt mogudes, ens consta, per tot el que ens has anat explicant i tot el material que has anat
2: enviant. A part, tots ho narraven directe pel grup de WhatsApp.
1: Increïble.
4: Si hi ha un problema de dependència greu, que espero que segueixi existint durant molt de temps.
1: A veure, anem a pams amb les preguntes del periodisme. Vinga. Amb qui vas anar a Madrid i per què?
2: Hi vaig anar amb la meva germana Júlia, que té 3 anys menys que jo, i anàvem per veure el concert de Bad Bunny.
1: Per tant, vosaltres arribeu unes hores abans el mateix dia del concert.
2: Correcte, vam arribar allà a les 2.
4: Que anàveu a Madrid només perquè us havíeu quedat entrades,
2: entrades de Barcelona. I clar, com que Madrid fa 10 shows, clar, allà sí que en vam aconseguir.
1: Llavors, baixeu de l'AVE i el primer que feu és...
2: La meva germana, que és molt oient del que no surti d'aquí, va dir: Marta, m'agradaria anar al restaurant de l'Espombo. I jo vaig dir, mirem, dic, jo hi vaig anar l'any, fa just un any, amb vosaltres dos, amb vosaltres, sí, Juliana, sí, sí. I Roger, jo hi he anat, sé que pica una mica i que no és tan bo, però entenc que pot fer gràcia com a cosa de turisme pop.
4: Clar.
2: I llavors vam mirar la web i no tenien taula.
1: Ep.
2: Però la meva germana, que és una tia que insisteix i que lluita per les causes justes, ella és metge, va dir, anem-hi.
1: S'ha d'insistir,
2: s'ha de provar.
4: S'ha de ser tossuda i tenir poca vergonya.
2: S'ha de tenir molt morro en aquesta vida.
4: I
2: guarda't bé aquesta frase perquè la sentirem després.
1: Per tant, us planteu el
2: Camino. Amb taxi, sí, de Totxa cap al Camino.
1: I allà feu algun tipus de gestió perquè us acaben dient que sí, que efectivament podeu menjar-hi.
2: El restaurant estava a rebentar. O sigui, quan hi vam anar l'any passat, jo el vaig veure pràcticament buit, val que era per sopar i no per dinar.
4: I també
2: però jo no hi vaig veure gaire moviment.
1: No estava ple.
4: Però us recordeu que hi vam anar una mica d'hora i que ja se sap que a Madrid té gent que trasnuita?
1: Llavors es va anar omplint, però vam arribar bastant sols.
2: Estava a rebentar i a part tot de gent tan madrilenya que és que hauries pogut endevinar perfectament on havien nascut. Saps allò dels fatxalecos fins i tot a 40 graus a l'ombra? Era una cosa al·lucinant. Total, que nosaltres ens vam atensar a un dels cambrers i vam preguntar: oye, ¿tenéis mesa? I em van dir, ui, molt, està tot ocupat. Però va fer allò de dir, deixa'm mirar.
1: Te lo miro.
4: Tot plegat, perdona, Marta.
2: Te lo miro.
4: Us hem d'imaginar amb les maletes.
2: Amb les maletes. Crec que la meva germana portava una motxilla com de backpacker, d'aquesta gent que se'n va fer un viatge a Tailàndia amb la motxilla i prou.
4: Perquè, per ser justos, quantes hores anàveu a Madrid?
2: No, menys. Menys
4: de 24,
2: 30 hores.
4: I així anaves amb la maleta.
2: Una maleta groga molt discreta, sí. I ens vam plantar així, però perquè com es
4: allà dintre, Marta?
2: La pregunta és què no hi porto, no ho sé. Jo necessito emportar-me molta cosa i després ja anar fent.
1: Sí.
2: El cas és que amb molt carinyo ens ho van mirar i van dir, mira, dona la casualitat que aquestes dues taules en marxen. Llavors, teniu taula per dos.
1: Cap a dins. Quanta moneda i què vau menjar? Va estar lentíssim.
2: Ja preguntes pel preu directament?
1: Sí.
2: Mira, estic mirant el tiquet. vam prendre beguites de atún, que per qui no ho sàpiga, una cosa molt característica del restaurant Camino, que de fet és del Pepín, el pare de l'Espombo, és que hi ha un petit homenatge a cada membre de la família.
4: Que se li gira feina perquè cada any té 15 nets.
2: Bueno, bueno, sobretot els nets. Llavors, hi ha un escalope milanesa Martín, que és el net gran, que és un escalope més chiquitín. Després hi ha les beguites, que és la segona de la Maria Pombo, que al final era com una espècie de torrada amb tonyina crua. Hi havia també les flors de carxofa amb bou, una amanida de tomàquet amb anxoves, i ja està, i això ens va costar 81,50 €.
4: Va ser bo? Era bo el menjar?
2: Vam menjar molt bé, però va ser bastant car, total, per no fer ni postres, perquè us en recordeu d'aquelles postres que eren molt característiques, que copien aquella galeta d'en Nando Jubany, que és com molt rodona, que
1: es deia
2: Oblea Matilda.
4: Sí, no ens va agradar gens.
2: És com una galeta i a dins hi ha gelat. Doncs era per 4 persones, i clar, no calia. No podíem.
4: El servei què tal? Més enllà del detall d'haver-vos trobat la taula, clar.
2: Molt bé el servei. I de fet hi va haver un moment que a mi em va provocar un salt al cor, que és quan vaig veure un membre del servei recollint plats. Però aquest membre del servei no era un cambrer qualsevol, sinó que era en Pepín.
4: Era ell!
2: En Pepín baixant...
4: Era ell!
2: En Pepín baixant al fang per recollir plats. Ma germana estava d'esquenes a ell i jo el veia de ple. I li vaig dir, Júlia, i és... pell de gallina.
1: És un home que té presència,
2: no,
1: que és gros, alt.
2: És un home, més aviat, tampoc és esquifit, però no és ni alt ni gros.
4: És una mica com sembla, doncs, perquè per xarxes tampoc diries que és ni un tros de tio ni petit.
2: Però saps això que es diu don de gentes? Mm. Aquesta persona que ja veus que és una persona que s'ha dedicat a relacions públiques.
4: És un nen que des dels 5 anys que està servint birres.
2: Correcte. Vull dir que té com una connexió amb aquesta professió, que és que ho fa sense voler. Li surt, li brolla de dins. Aleshores anava saludant la taula, tothom li deia, Vituco, com estàs? Hi havia com una familiaritat amb tothom, que no sé, fins i tot en un moment es va seure amb uns senyors que lluïen milionaris per prendre una copa de vi.
1: És de tocar l'espatlla i tocar molt l'interlocutor?
2: Toca molt.
1: Veus?
2: Toca molt.
1: La gent que dominen, toquen.
4: Això és molt d'espanyol i molt d'espanyol amb, com diríem, don de gentes, amb aquesta... Ell sempre ha estat el més simpàtic dels Pombos, sense cap mena de dubte.
2: Com
4: ja es
2: aquella...
4: veu que ho traspassa ja la pantalla.
2: Hi ha aquella confiança en un mateix, també, no?
4: Mm, aquella seguretat que poder en tenim en excés, que ens aniria una mica bé síndrome d'impostor,
2: també. Exactament, és el contrari de síndrome d'impostor. Sí.
4: Un tio que segurament està convençut sempre de tenir la raó. O sigui, no crec que mai a la vida hagi pogut acceptar un error. Aquest tipus de tio.
2: Segurament, mentre et fa així amb el braç, no?
4: Sí.
2: I t'agafa i de dir, creu-me, hazme caso.
4: I mai t'ha dit tenir raó. Perdona, m'he equivocat.
2: Tant no sé, jo.
1: Tu estàs una estona observant-lo, veient com...
2: Molta.
1: Va parlant amb la gent.
2: I de fet us ho dic.
1: Avises i la Júlia et diu, ah, Marta, fes-t'ho com vulguis, tu has d'interactuar amb el Pepín.
4: Una puta foto sí o sí.
1: Exacte.
4: No hi ha alternativa. Som un equip exigent, però un equip també resolutiu, Marta, i de vegades la pressió de grup funciona.
1: Què passa després?
2: Jo vaig assumir aquest encàrrec amb un punt d'emprenyament.
4: Tu vas dir que no t'atreviries.
2: Jo vaig dir que no m'atreviria, sabia que al final ho aconseguiria, però m'estava tocant els nassos, perquè no em venia de gust sortir de la meva zona de confort d'espectadora que feia fotos d'estrangis, que és el que jo estava fent.
4: Jo no parava fotos a la teva germana Júlia i en realitat era...
1: que no ho vèiem.
2: Petit detall que no he explicat, que ha canviat bastant de l'última visita al Camino de fa un any. Han col·locat una bandera espanyola.
4: Que tinguis clar, Marta, on ets.
1: A on?
2: De 3 metres d'ample... al balcó. Te'n recordes que té 2 pisos?
1: Sí.
2: La planta baixa, diguéssim, la primera. Sí. Doncs allà...
1: Com un màstil i surt una bandera descomunal.
2: És que no és tan alta, però és molt gros. És molt ample. Mm-hmm. Em va impactar i totes les fotos que li feia la meva germana, doncs hi havia la bandera espanyola de fons i en Pepín tenint les taules. Vaig assumir l'encàrrec, Juliana, amb molta valentia. Vaig pensar que estaríeu orgullosos de mi.
1: Ho estem.
2: I un cop vam haver pagat el dinar.
4: Els 80 i pico...
2: Sense cap euro de propina, per cert.
4: Ben fet, que es noti que som catalanes.
2: Exacte. Vaig aprofitar que algú altre havia saludat en Pepín i ell s'havia aixecat de la seva taula per dir-li, mira, ho sento molt, però és que per mi ets un més de la família. Em vaig tirar un rotllo...
4: Tot això...
2: ...de falsa hipòcrita... Bueno, de fet, això no és mentida.
4: No.
2: Per mi és un mes de la família.
1: Clar,
2: ara bé,
1: tu,
2: la família no sempre t'agrada, no?
4: Això és així.
2: Doncs això va anar una mica així.
4: Tot en un perfecte castellà.
2: No tan perfecte, però vaig fer el que vaig poder. I ell, amb una cara d'il·lusió, amb una cara de dir, m'encanta que em demanin fotos,
4: es va aixecar el protagonista.
2: Es va aixecar i no només va deixar els seus companys, sinó que va dir, veniu.
1: Claro
2: I amb,
1: que sí.
2: Clar, ma germana i a mi ens va fer anar a una zona que jo crec que ell tenia dominada per perquè sabia que hi havia millor il·luminació.
4: Quin geni, per favor.
2: A la terrassa,
1: on,
2: això.
1: On porta la gent sempre, no?
2: Ja ens va apartar cap allà i ens va donar molta conversa. D'entrada, una de les coses que li vam explicar, també jo estava d'un xerraire que no sé d'on em va sortir, suposo que dels nervis.
4: És el millor que pot ser en aquests casos, a més, perquè quedar-te callat també és molt estrany.
2: Li vaig dir, mira, hem vingut a Madrid pel concert de Bad Bunny, però que sàpigues que hem passat per aquí expressament per dinar al Camino i per veure't, a veure si hi eres.
4: Cap mentida, tampoc.
2: I ella em va dir, ai, Bad Bunny. Ai, dic, mira, diré el que li dic a la meva filla, que és que canta molt malament.
4: Bé.
2: I vaig dir, escolta'm, no em vaig atrevir a dir-li Pepín, però li vaig dir, escolta'm, al final hi anem, perquè no és el meu pare, aquest senyor es diu Vituco.
4: Li vas dir Vituco, que també és molt gros, Vituco.
1: Que gairebé és pitjor dir Vituco que Pepín,
4: no? No, m'agradaria que li haguessis dit Pepito, com aquell dia que en Roger es va equivocar.
2: Bé, total, que li vaig dir que nosaltres hi anàvem, sobretot pel show, per l'espectacle que ofereix aquest artista. Aleshores em va dir, mira, la meva filla em diu el mateix. I vaig pensar, quina d'elles, perquè no tens moltes. Em va dir, la Gabriela.
4: Però no era l'única filla que hi va anar a Bad Bunny.
2: Que la Gabriela, per cert, és la filla com adoptiva de la família, que després es van fer aquell test que va resultar que d'ADN, que en realitat no era ell el pare.
4: Hi havia tota la rumorologia de que el Pepín, alias Vituco, que
2: alias Vituco, sí. Resulta que ell va ometre part de la informació. O potser no la sabia, potser no parla tant amb les seves filles, tot i que crec que sí que ho sap tot. Resulta que la Maria Pombo també va anar ahir, dimecres, al concert de Bad Bunny. I va anar amb un grup d'amigues amb qui abans va anar a sopar, entre elles la seva germana Marta, que va acabar lesionada del peu, per cert. També la Maria G. de Jaime, amb qui últimament se les estava enemistant perquè una no havia anat al bateig de l'altre fill i no sé què, no sé què.
4: Se les estava enemistant?
2: Sí, us estava dient, la relació s'ha refredat, no es conviden als batejos...
4: No pots perdre ni un moment
2: d'aquestes fatxes, és que et despistes
4: ni un dia, pas detox i ja està.
2: També hi havia la Frubies, la Laura Matamoros o, detall important, la Gemma Pinto. Parella de Marc Márquez. Important. I molt amiga de la Laura Escanes. I de fet ens ho va ensenyar per stories, i un dels stories més destacats és un on ella es veu, no?, totes les seves amigues brindant amb aquest refresc, perquè al final era una trobada per celebrar, doncs, aquesta estrena de la marca que ha tret.
4: Imagina't que ets amiga de la Maria Pombo i t'obliga a prendre't aquest suc.
2: No, et segresta.
4: Que me l'he intentat prendre avui a l'oficina, perquè teníem allà refredat i m'ha fet un fàstic que no m'ho he pogut ni acabar.
0: Fins i tot fred.
4: Sí, fred. A veure, fred millora.
0: Fred millora molt, diuen, però bueno.
2: Doncs la Maria Pombo publicava aquesta promoció del refresc amb les seves amigues amb aquest text. Mai m'ha tocat un trèvol de 4 fulles, però m'han tocat unes amigues que em fan suport en tot. Mm. I això ho estem destacant perquè internet està bullint després del que ha publicat aquest matí la Laura Escanes. Estem parlant d'un stories on surt ella, molt mona. Tot i que no l'acabes de veure bé a ella.
4: Tot això abans de les 10 del matí, eh?
2: Sí, sí, no, ha sigut un matí de molt neguit, de molta activitat. Hi ha un text que està a Arial 84 que t'impedeix veure-li el cos. Diu la Laura Escanes. Amb quina facilitat els surt a alguns la paraula amiga? Nosaltres seguim amb aquest context i molt dins de la possible guerra que hi ha entre la Laura Escanes i la Maria Pombo des del mes de setembre, amb allò de la polèmica de la lectura, que la Laura va anar a una entrevista, que li van treure el tema de llegir, ella va riure, etcètera, etcètera, i sembla que a partir d'aquí es va obrir la caixa de Pandora. Doncs bé, això ha quedat més o menys aquí, però la gent ha començat a fer les seves especulacions. I les nostres oients perfectes, per exemple, ens enviaven aquest matí missatges al 677 27 10 58 dient bon dia, equip del que no surti d'aquí. És impressió meva o la nostra perfecta Laura Escanes està contestant aquest stories de la Maria Pombo?
4: I de seguida també tota mena de comptes dedicats als safrets influencers se n'han fet ressò, però molt a l'instant ja la gent ha vinculat aquests dos instastories.
2: És que semblava que dos i dos feien quatre. Però aquest migdia hi ha hagut un nou gir dels esdeveniments.
0: Aviam.
2: A tot això encara no he acabat de dir què em va dir el Pepín, eh?
4: No,
2: perquè la conversa van ser de 4 minuts ben macos, o 5, eh?
0: Es poden dir moltes coses en 4 minuts, eh?
2: I ell que no para de xerrar? No, conversa íntima, et diré fins i tot. Doncs bé, el nou gir dels esdeveniments. L'oracle del safareig i el periodista que corre més ràpid que el vent, és a dir, Javier de Hoyos, ha contactat la font primària per saber si aquestes indirectes anaven o no per la Maria Pombo.
5: Al ver que ella decía amigas que me apoyan en todo y Laura Escanes diciendo esto, pues muchos han interpretado que podía ir por María Pombo. Directamente he hablado con Laura Escanes para saber si iba o no y me ha dicho que en absoluto, que no va por María Pombo y que estaba flipando con la que se estaba liando en redes por este tema, que no tiene nada que ver, que son cosas suyas. Pues nada, Laura Escanes ya me lo ha cerrado, seguiré informando, seguidme para más salseo.
0: Bueno.
2: A veure, us la creieu? No. O preferiu creure-us una altra Laura, que és la fa, que diu tots els famosos menteixen?
4: Jo em crec Laura Escanes.
1: Jo crec que ho ha fet amb una intenció i llavors ha canviat d'opinió, però el dart ja havia estat llançat.
2: Clar, era massa tard per esborrar les stories perquè l'havíem vist tots.
1: Sí.
2: No sé, tampoc ha de ser fàcil tenir una de les teves millors amigues en aquella colla, no, sabent que segurament es porta bé amb l'una i amb l'altra i amb qui també té una relació d'interès, perquè, clar, la Maria Pombo també és de l'agència Vertical, on hi és ella, diria, clar, i on hi ha el seu company de vida, en Márquez.
4: I que la Gemma avui mateix ha penjat un Instastory dient a les meves meris, tal, la roba Maria Pombo, tan i tan contenta, vull dir-te, no ha de ser fàcil, no?
2: No ha de ser fàcil.
4: Tornant a la conversa amb el Pepín.
1: Clar, que ens hem quedat a mi. Quatre minuts de conversa,
2: amic,
1: dius.
2: Tan xerraire ell, quina xerrameca.
4: La Júlia deia alguna cosa de tot això?
2: Sí, ella anava parlant també, perquè estava molt simpàtic. Hi va haver un moment que jo li vaig dir, escolta, m'agradaria molt, perquè jo tenia la missió entre cella i cella, m'agradaria demanar-te una foto. I em va dir, i tant, passa'm el mòbil. Li passo, i el prepara per fer la selfie, va costar una mica allò dels botons d'invertir la càmera, però no passa res. I em va dir, ui, hay neblina. Cosa que vol dir que veia que el mòbil estava brutíssim. I llavors agafa el seu polo que portava, comença a fregar la pantalla del meu mòbil i diu, para eso sirve tener barriga.
1: Jo
2: sense fer cap comentari, jo només volia la foto.
4: Mica de riure,
2: allà,
4: inclús, Marta, poder.
2: No, i tant, un
4: mica
2: riure.
4: De riure nerviós tipus flash.
2: No, és un riure de supervivència i punt. Ens van fer moltes fotos, llavors li vaig dir si em podien fer una d'ell i jo sols. La meva germana es va sentir una mica exclosa, però vaig dir pel programa.
1: A vegades, sí.
2: A ell no li vaig dir en cap moment que treballava aquí. I aleshores va veure que jo de fons de pantalla tenia la meva filla, una foto de la Nina, i em va dir, esto, li vaig dir, és mira, es, de fet vaig dir-li jo, és mi niña, mira.
1: Molt bé, Marta.
4: Està genial, tranquil·la, no passa res, Marta.
2: I em va preguntar...
4: Obre't i sigues sincera.
2: Sí, i em va preguntar que quan tenia, i em va dir, te vas a cagar cuando seas abuela.
1: Ai, per favor.
2: I vaig dir, com? No, que és el millor que et pot passar a la vida.
4: És positiu, és positiu.
2: Diu que si ja t'agrada ser mare, imagina't quan siguis àvia. I aleshores ens vam acomiadar després i em va dir que si veia la seva filla al concert de Bad Bunny, que per favor li digués, li fes saber que ens havíem trobat aquest migdia amb el seu pare.
4: Que també li dius això a una filla seva i la seva...
2: Ah! Pues muy bien.
4: Vale.
2: Gràcies.
4: A tot això, com sempre, Pepín, no concebent en cap cas, és a dir, imaginant ja que la Nina sí o sí serà mare.
2: Voldrà ser mare, exacte.
4: No existeix en absolut
2: que la Nina digui, mira, no tenir fill, de no voler tenir fills,
4: exacte. O que no pugui, mil coses.
2: Bueno, tantes coses. Jo en aquell moment, per això, la persona més falsa del planeta. També et diré que en el tracte de tu a tu...
4: És que és simpàtic.
2: És simpàtic.
4: Però és que ja ho és també la pantalla, ell és un simpàtic professional.
2: Sí, sí, mira, noi.
1: Passa a ser el meu preferit de la família, aquest home, ara mateix.
2: Em va tractar molt bé i penso que és molt cordial i molt amable amb qualsevol persona que se li acosta i li demana una foto.
1: És que si ho fa amb tu no és per treure, diguéssim, mèrit, però
2: no, ho fa amb tothom.
1: I això té molt mèrit saber tractar així la gent.
4: Sí, perquè això passa,
1: li
4: deu passar cada dia.
1: Clar, perquè és molt famós, llavors, bravo. Clar, a tot això, Marta, jo també he vist que ens vas enviar aquí unes fotos, que vas anar al Maison Matxa.
4: Directe després de Camino, no?
1: Clar, vull dir que potser sí que t'haurem de pagar un extra, perquè realment no has pogut parlar ni amb ta germana.
2: No, pràcticament no.
1: A veure, què és aquest lloc?
2: A veure, jo tampoc no tinc gaire idea, però és un dels negocis de la Violeta Mangrinyan, de Violeta, la gran influencer...
4: Aquesta noia que és influencer valenciana que es va fer famosa amb els realities de Telecinco. Primer va començar amb Mujeres y Hombres, després va passar per Supervivientes i ara va amb aquesta cosa de gran empresària.
2: De gran empresària, sí.
4: Hi ha moltes botigues,
2: de Matxa. En té diversos, de Matxa.
1: Que és un local petit que tu entres
2: molt petit.
1: I et demanes...
2: És que no pots, no hi ha
4: ara
2: ni taules.
4: Ara de gros ja que pots seure.
2: Ah, vale, perquè aquí era demanar i fugir, pràcticament. Res, com que no m'agrada el Matxa, jo vaig demanar un cafè amb llet, amb gel.
4: Ja es veu que devia ser barat.
1: No molt. Gaires?
2: Ui, tant.
1: Sí?
2: I és que ara t'hauria de mirar quan em va costar, però crec que... No, dos cafès amb llet, segurament 12 euros o alguna cosa així.
1: Molt bé, perquè també és l'experiència.
2: No, és que l'experiència de poder-te fer una foto mirall amb un post a Maison Matxa...
4: És com a Starbucks. Ja ho saps tu, que ho diuen tots els especialistes en publicitat. No et venen cafè.
1: És l'experiència.
2: L'experiència.
1: Com entrar en un hotel.
2: Déu meu.
1: Meravellós. Bé, i finalment...
2: M'ha sortit molt car aquest viatge, estic pensant. Molt.
1: Marta, mira, jo...
2: Per haver-hi estat 30 hores, seré el xiquet, Roger.
1: No, passa-me'l perquè...
2: Perquè ja, entre el camí no...
1: Jo tinc un remanent de producció que crec que...
2: D'acord.
1: Puc donar un cop de mà amb això.
2: Molt bé.
1: Un
2: remanent.
1: Sí, no sé per què.
2: No, està molt bé aquesta paraula i s'ha de fer servir més.
1: A veure...
2: No s'ha de fer servir mai.
1: Finalment, clar, és que tot això, portem mig programa i encara no hem anat a Bad Bunny.
2: Doncs per fer, avui ja es veu que avui no hi cap tot.
1: No, no hi cap tot, però de moment anem al concert de Bad Bunny.

0: Això era el Metropolitano. Tu hi havies estat mai?
1: Mai de la vida. Mai. No sabia que estava tan apartat del centre. O sigui, una cosa impressionant. Per tornar va ser un caos absolut.
2: Van sortir d'aquest estadi de ser...
1: Clar, imagina't, arribar ja és una cosa perquè ho fas de manera esgraonada, però per marxar...
0: Clar,
1: ja no havia ni cobertura, no. No sabia ni com havia de tornar a l'hotel.
2: Sempre t'has de saltar les últimes cançons.
0: No, hi ha la il·lusió, ja. Saps que cada cop em trobo més gent que em diu les últimes dues cançons?
2: Hi ha les bones i les famoses.
1: Hi havia el de tirar-me's fotos, no?
0: Sí,
1: i no podies marxar.
0: Clar, això ho fan, també.
2: La sents ja mentre l'estàs agafant el taxi.
0: Què tens? Ah, una mica de...
3: Del souvenir.
0: Què?
1: Et regalen.
0: Hi ha molta gent amb
1: això. Bueno, doncs el que et donen. És com una espècie de... Saps les polseres que il·luminen dels concerts?
0: Sí.
1: Doncs Bad Bunny ho ha adaptat en format càmera, que te la penges del coll, és molt cutre, ja ho sé.
2: Tant,
1: i llavors això va il·luminant-se de colors durant tot el show. No sé com s'apaga.
0: Ah, si algú li pot donar un cop de mà,
1: sí,
0: va fer
1: no
0: una lluneta verda.
1: No sé com s'apaga, he hagut de dormir
0: no
1: amb aquesta llum.
0: No hi ha cap interruptor ni res, eh?
1: No.
2: Hi ha gent amb moltes crisis.
0: Ho fan Bad Bunny, això, ho fan allà, no? Això canvia de color en funció de...
1: Sí.
0: Del que volen ells.
1: Sí, però sembla l'ET ara, des de fa 24 hores.
2: Marta,
1: molt bé.
2: Quins famosos hi havia a la casa?
1: A la caseta, ningú. No vaig identificar ningú, però en canvi després, a posteriori, a banda de saber que hi va anar la Pombo i la seva Chupipandi, he vist que hi va anar també l'Alexia Putellas, la Laia Codina i la Quica Nazaret. Ah, i també la Clara Serra Jordi.
0: Home, un bon equip.
1: Però no, i per què no estaven a la caseta?
0: O no les... Potser no les van convidar.
1: O potser no volien elles, tampoc.
0: O no els hi venia de gust anar a la caseta.
1: Sí, perquè em va fer un cringe, la caseta, cada cop més, eh? O sigui,
2: com
1: tothom es posava per sortir guapo i no per gaudir del concert, no m'agrada gens això. Però el concert va ser un 10, de veritat. Em va encantar.
2: O sigui, val tant la pena com la gent diu.
1: Val tant la pena.
0: I no et feia com por, crec que ho vas dir l'altre dia, que ell estigués poc motivat perquè porta no sé quants concerts.
1: Doncs em va sorprendre molt veure'l així. Estava superconcentrat, connectat amb la gent, va fer uns discursos molt macos. Em va encantar, el Benito, un 10, nens.
0: Doncs fins aquí aquesta crònica de la Tintina anant a veure Bad Bunny i coneixent el Papin, perquè realment ha valgut molt la pena aquest viatge. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida comentarem la iniciativa que ha tingut un dels participants de la gran cita i de la que haurem d'estar molt pendents.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Dos quarts tocats de 7. Marta, és que t'hauràs de fer, jo crec, cronista de viatges, perquè un oient ens diu: bona tarda, sou els millors, porto mitja hora aparcada al cotxe i escoltant-vos. Volia saber cada detall del viatge de la Marta a Madrid. Per tant...
1: Doncs mira, crec que ja m'he buidat, eh? Ho he dit
0: crònica.
1: Tot,
0: no
1: va donar per
0: això,
1: més, ja.
0: Per això.
1: T'ho he explicat tot.
2: Home, han sigut 30 hores, eh? Vull dir
1: que... No, és que menys, crec.
2: Ja, algunes has dormit.
1: És que han estat menys de 24, ho estava pensant ara.
0: Sí, sí.
1: Si he marxat a les 8 del matí.
0: I no has dormit pràcticament.
1: He dormit molt poc.
0: Has viscut tant.
1: He viscut
0: que no has
1: molt, però ja està bé. Ja està bé viure molt.
0: Sí, sí,
2: per tu, Marta,
0: sí,
2: ja tens 34 anys. Ja està tot fet.
1: Mientras uno esté vivo... Què?
2: Una d'estimar lo més que pugui.
1: Sí.
0: Oh, que bona.
1: Sí.
0: Que bona.
2: Posa't el disc en algun moment.
1: Sí,
0: vaja.
1: Sí.
2: Va, està...
0: A mi em dius que això és de plató i t'ho compro.
2: Va, sisplau, sí que és seriós i
1: avanti.
0: Deixa'm contestar abans un oient que també ens demana ajuda per WhatsApp. Hola, perfectes, aquest cap de setmana és el Cabró Rock a Vic. Haig d'acompanyar el meu fill al concert i jo quedar-me a sopar amb la meva parella perfecta. M'encanta aquesta logística i aquesta escena. Com que el Roger és de la zona, em pot recomanar un restaurant per un soparet? Gràcies per fer-nos riure cada tarda. Aquest oient, dir-li que truqui directament al Tinell, a Sant Miquel de Balenyà, li agafarà el telèfon l'Olívia, que és la propietària, i de part meva li dius que jo us he dit que vingueu aquí a sopar.
1: De part meva, eh?
0: Sí.
1: Com et tires el rotllo.
0: No,
2: molt
0: bon rotllo amb l'Olívia, i ella us buscarà una taula. Està sempre ple, com a Can Papin, però sempre hi ha una tauleta de reserva per si vens recomanat.
1: És el nostre camí, no, eh? El Tinell.
0: És el nostre.
2: Sí, està molt bé el Tinell, he de dir, que jo hi he anat fins molts cops.
1: Jo ho tinc pendent, eh?
0: I ara ja es pot sopar a la terrassa i estareu la mar de bé mentre espereu el fill al Cabró Rock. Dit això, hem de parlar d'un dels participants més icònics, o almenys un dels nostres preferits, del programa de cites més virals de Catalunya, que és La Gran Cita, i ell és ni més ni menys que Xavi Furriol.
2: Xavi Furriol, el personatge que Catalunya mereix.
1: És aquest noi de Sabadell, tan fatxenda, amb moltíssim amor propi, una mica escola Pepín, que poder ni sobra, que quan parla a càmera sembla que s'estigui fent l'amor a si mateix. Un tio que, per ser justos, té les coses molt clares. Un tio que parla molt i molt bé, té un gran discurs. A més, parla de manera molt respectuosa i pacient, però com amb un punt de violència latent de fons.
3: Sí, sí, sí.
1: Que fa que la situació sempre sigui una mica tensa, que mai saps si t'abraçarà o et batirà la cara.
3: Per això sempre estàs tan atent quan ell parla.
1: Ah, mai
0: saps. Perquè no saps quan
1: no saps
0: pagar.
1: Per on... I com que coneix el país i es coneix a ell, ha decidit fer l'únic que realment podia fer després de veure l'enrenou que havia generat la seva persona a la gran cita. Crear un podcast. Xavi Furriol, un altre, està a punt de revolucionar tot el panorama comunicatiu català. El món tal i com el coneixem està a punt de desaparèixer.
0: Que espavili la sotana. Que
1: Xavi Furriol, ahir a la nit,
3: la sotana is over,
1: va anunciar que crea un podcast.
0: Vale.
1: Territori Xavi, uau.
0: Bon naming, eh?
1: On entrevistarà tota mena de gent i ho farà, atenció, de manera irrellevant i políticament incorrecta. Ell mateix explica així el projecte a les seves xarxes. Ho va publicar ahir al vespre.
6: Què tal, família, com esteu? Pels que no em coneixeu, sóc el Xavi Furriol, ex-participant i guanyador de la Gran Cita i ex-tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. Estic aquí per dir-vos que estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap.
1: Tot
6: vosaltres
1: Catalunya.
6: Em veu demanar preguntes i respostes, vosaltres em veu demanar entrevistes, així que ha creat un podcast amb el que parlarem amb gent de tot el panorama català, gent de tots els àmbits, de tots els sexes, i vull que sigui un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lliga, de sexualitat i de totes aquestes coses que sempre volem escoltar en un podcast i mai escoltem. Així que només em queda dir-vos que això comença, estigueu atents... I benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
0: Tens un oient ja, Xavi.
1: No, aquesta guitarra, Roger. Canalla.
3: No, ell és.
1: Com el Xavi no em convidi a Territori Xavi, tindrem un problema molt seriós.
3: Clarament, t'hi vol convidar des del minut zero.
0: I tant.
1: He de dir que ell té aquesta pretensió ja de presentar el podcast com si ho hagués de canviar tot, i ell ja ho diu, és el que Catalunya necessita, és el que Catalunya m'ha demanat a crits. Ell va pel carrer i sent, Xavi, fes un podcast!
0: Ell ha sentit la crida i l'està executant.
1: Ell es pensa que no hi ha cap podcast on es parli sobre lligar i sexualitat? Quedant bé, és de l'únic tema que es parla en un podcast en general, qualsevol podcast del
3: nostre, per exemple.
1: El nostre, per exemple. Però a mi el que més m'agrada de tot això és la descripció del vídeo que ha publicat, que tampoc acaba de ser breu. Tampoc tinc del tot clar qui ho ha escrit.
3: Ai.
1: I si em permeteu, ho llegiré. Diu així. Avui neix un somni. He estat temps en silenci, però era perquè estava creant això. El meu podcast ja és una realitat. Conversa real, gent del panorama català i zero filtres.
0: A dins.
1: Sense postureig, sense guions forçats.
0: Molt bé.
1: Només veritat. Aquest projecte és meu, però també és vostre. Vull saber, dos punts, amb qui us agradaria que parlés?
3: Qui li diu la gent, a veure?
1: Si t'agradaria, si t'agrada el que surt de la norma, el que no sempre es diu, et quedaràs. Disponible demà. Això només acaba de començar. Coixinet, podcast nou, Coixinet, sense filtres, Coixinet, Catalunya, Coixinet, la gran cita 3CAT i el meu preferit, Coixinet, nou projecte.
3: Doncs mira, la gent li demana que et convidi a tu, Juliana.
0: Home, clar,
3: clar. I un altre li diu, guanyador de què?
0: Sí, perquè això...
1: Bé, aquesta és la meva part preferida, aquest text escrit amb ChatGPT, però a tot això...
0: Què passa?
1: Ja sabeu que aquí no ens agrada quedar-nos només amb la informació superficial. Aquí anem amb tot, com en Xavi. I us puc avançar en exclusiva, ara des de Catalunya Ràdio,
3: ui,
1: que el primer episodi de Territori Xavi...
0: Quan surt?
1: Es penja avui mateix a les 8 del vespre.
0: Que puta, mig tot costa, tio.
1: Queda una mica...
0: Mig tot costa.
1: Només queda una mica més d'una hora. I no només això.
3: I no durem la programació, com hem fet el Papa.
1: Bueno, ara, hauríem de...
0: jo parlaré en direcció.
1: Perdoneu, però és que també he pogut posar-me en contacte amb una font protegida. Una font protegida i misteriosa. que m'ha pogut enviar l'avançament del que serà aquest primer episodi de Territori Xavi.
2: Ets la millor.
1: Que es penjarà també l'avançament a les 8 del vespre, però com que esteu escoltant Catalunya Ràdio, vosaltres ho tindreu abans. I ja de pas podreu descobrir, també en exclusiva, qui serà el primer entrevistat de Territori Xavi. Atenció.
7: Ai.
1: Això sonarà així.
7: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi.
6: Alexis, ets gigolo?
8: És dura.
6: Hi ha moltes vegades que penso més amb lo de baix que amb lo de dalt.
7: Bueno, la famosa paraula heterobàsic.
8: Fins quin punt és interessant només ficar el pitu? Jo valoro molt més un cap ben amoblat que unes tetes ben fetes.
7: Bueno, ja es veu que això...
1: Això promet?
7: Tocarà temes...
1: Això canviarà temes, el sistema de pensament, canviarà el cànon...
2: L'ordre mundial canviarà.
7: Et dic una cosa, estic a dins, eh?
1: Si sortiu al carrer i veieu que el cel ja no és blau, no vull sorpreses, perquè ja hem avisat que això és un canvi còsmic. Això ho canvia tot.
2: Ells dos junts
1: són bèsties.
2: Són una bona bomba, eh?
1: El problema és que l'Alexis parla tan a poc que venen ganes... O sigui, jo tinc por de dormir-me entre paraula i paraula. No, però clar, et quedes pendent perquè diu cada barbaritat que vol saber què dirà després. I a part, jo vull resoldre ja si l'Alexis és gigoló o no. Això és un tema que a mi em té molt inquieta perquè ell ve que té perfil a Gigolos Barcelona, que per mi és en castellà, i si no és ell, m'agradaria que ho gestionés i ho denunciés.
7: Aquí
1: perquè l'estan suplantant.
7: Perquè hem sentit la pregunta.
1: Ho sabrem avui a les 8 de la tarda. Això i tantes altres coses. Per tant, a nosaltres no ens queda cap altra opció que seguir de prop aquest contingut màgic, perquè el món és un lloc estrany però també bonic, i jo estic segura que apreciarem moltíssim tot el que Territori Xavi ens regalarà. Estarem pendents.
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: 7:15. Anem un moment fins a Vilassar de Mar perquè l'Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, ha pres una decisió que, malgrat semblar petita, ha revolucionat els seus fans i ella ha hagut de donar algunes explicacions.
1: Sí, i tot té a veure amb una de les seves marques personals, o fins i tot, Roger, amb com és ella coneguda, perquè ella és Alba Farelo, Bad Gyal, però també és el Pussy que mana. Cuando entro tú te aparta, Pussy que mana. Pussy, está muy caro este Pussy. Qualsevol fan de Bad Gyal sap que ella es fa dir el Pussy que mana des de sempre. Des de la seva primera cançó, Pai, que és aquesta versió de Rihanna que es va publicar a YouTube ja fa 10 anys exactes. Per barri se sap quin Pussy és el que mana, així que ja saps que és el que toca ara. Deixa la pai. Ella és el con que mana i aquest és l'eslògan en català que sempre més l'ha acompanyada durant aquests 10 anys, que sempre ha cantat i que, a més, tenia la descripció d'Instagram. Era, de fet, el primer que veies quan entraves a les seves xarxes. Tu entraves a Instagram, a Bad Gyal, i veies ben gros el Pussy que mana. I dic era en passat, perquè això ja no és així. Perquè fa pocs dies Alba Farelo va entrar al seu perfil, va pitjar editar i va esborrar el titular que tenia a la descripció del seu Instagram. Aquest Pussy que mana.
2: Derrota nacional.
1: Derrota nacional, però també derrota per molts fans que s'han tornat bojos dient que està perdent l'essència i tot el que la caracteritzava, que està renunciant, no?, als seus orígens. Què passa? Que després de 10 anys el Pussy ja no mana? Això és el que van preguntar-li en realitat ahir a l'Alba a una entrevista que va concedir a Patria i Família, que és un programa de molt èxit argentí. Alba, ¿por qué te has esborrat Pussy que mana de la descripción?
10: Mi nombre icónico que tenía desde el principio, y si sois como, si conocéis mi proyecto desde que yo empecé,
7: obvio,
10: sabréis que yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos, y era un proyecto muy autogestionado. Ahora, 10 años más tarde, con 29 años, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
1: Claro.
10: Siento que quizás es un poco demasiado y que es una palabra muy explícita que me puede como cerrar algunas oportunidades.
1: Claro. O sigui, que s'ho ha tret per treballar més.
11: Clar.
1: I per no tenir aquesta connotació tan sexual ni explícita. Però és que però... jo també et diré que és aquesta la seva gràcia, justament, i que tampoc és que el seu àlbum, Mascara, acabi de ser poc explícit del tot.
3: Home, té d'arès.
1: Vull dir-te que hi ha cançons que són pura pornografia i així ens agrada que sigui. Això es va dir i això és el que ens enamora d'ella.
3: És la seva essència, clar.
1: Que canti una cançó que és pussy, m'entens? No ho sé, jo no ho acabo de tenir clar ni acabo d'entendre ben bé aquest moviment, però entenc que sí que era més, encara que hagi estat clarament una decisió que ha pres ella, però en realitat sí que és més per influència de l'entorn i de la indústria que no pas una decisió pròpia.
3: És una cosa que ja podíem intuir perquè ja no signava així les cançons. No. Bé, la, no la flaquita, la flaquita, que té gust, que deia ara.
1: Ara també ho diu estar.
11: Ha canviat pussy per flaquita. Que
3: i altres
11: pussy,
3: coses,
11: Que a vegades potser no cal justificar-ho, que és perquè simplement ja no li agrada.
3: Sí, potser s'ha quedat cansat,
1: ja no representa.
3: Ja no representa.
1: Però llavors pots dir això, tot i que jo crec que sí que la... Bueno, aquí som nosaltres per dir-ho, no? Però jo crec que...
11: Ella, sí, però...
3: A mi m'agradava perquè era una signatura en català.
1: Era increïble el pussy que mana. És que el pussy que mana
3: que hi havia
1: és...
3: molt castellà que no entenia que mana és que manda, i que entenia que era que emana. Com que
11: el significat és
3: com una font,
11: no? La pussy font.
3: Que també es podria interpretar així.
1: També podria ser Mont Batguiel.
9: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
11: Andreu, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Què tal, doncs?
12: Molt bé.
11: Molt bé.
12: Bueno.
11: Estàs guapo.
12: Gràcies.
11: Mira, abans de res, un oient ens ha escrit preocupada, dient, bon dia, guapos, volia preguntar-vos si per demà al teatre s'ha de vestir d'alguna manera especial, ja que el Teatre Coliseum ha enviat vestir per l'ocasió i adjunta com un comprovant de l'entrada que hi ha un punt...
3: Hi ha instruccions.
1: Sí. Això és com va dir la Chiara Ferragni, un error de comunicació.
11: Podràs veure la fitxa de l'espectacle aquí, gaudeix d'una experiència completa, parca fàcil, pren alguna cosa i al final de tot hi ha un...
3: Penja-roba.
1: Sí, m'encantaria que vinguéssiu despullats.
11: Vesteix-te per l'ocasió i gaudeix de la funció. I això ha despertat, diguéssim, dubtes amb aquesta noia que diu és el meu primer teatre que vinc i vaig sola i no voldria fer el ridícul. Merci.
3: No el faràs, reina, tranquil·la.
1: Fa tot normal.
3: Sí, si vens... o vés mudada, si vols. És que...
1: si et vols sentir molt a gust, tu posa't Converse.
11: Dress code, vestida.
12: Exacte, sí, no. Això, sisplau.
1: No, no,
11: Juliana, despullada, jo no puc garantir que la deixin entrar.
1: Ja, això és un problema.
11: Saps?
1: Ni allà, ni al metro, ni al lloc, és no, que ens priven de totes les llibertats, no és al·lucinant. No, lliure el vir, lliure el vir, lliure el vir, una puta merda, lliure el vir.
12: Demà a les 6, al Coliseu,
11: a la tarda,
12: que teniu penjat a Instagram.
1: Jo sortiré
12: despullada. No,
11: Juliana. Bé, ha dit això, novetats televisives que fa dies que no...
12: que no en parlem, sí. I justament aquest diumenge hi ha una novetat molt important, i és que... s'estrenarà un nou episodi de Que no surti d'aquí
1: ja descobert.
3: Home.
13: Tota aquesta gent que ve a veure'ns també es pregunta si renovarem o no renovarem.
14: Hi ha dies que tu no pots ser el seu amic.
15: Perquè has de donar alguna mala notícia. Ara.
1: El Roger té més coses amagades de les que semblen. Ui. Totalment.
15: La Juli dirà que sí. Espero.
16: Anem de passeig. Sí, sí.
17: Sou un trio molt curiós, de veritat.
18: Sí, ho sembla, també. Sí. Som sexy sensibles.
19: Ja, sexy sensibles.
20: Segur que hi serem sempre,
19: Sí.
21: A mi em preocupa que acabem tan malament com vosaltres amb algú.
12: És un episodi increïble, que ja sabeu que sortirà a les 8 del matí d'aquest diumenge.
1: Bueno, ja ho sabeu. Capaç és que s'hagin oblidat, bueno, perquè és que clar. Sembla que faci 100 anys que no es publica la
12: televisió.
3: S'ha fet etern.
12: Era molt llarg.
11: Jo encara no ho entès, cada quan surt?
1: El cada segon diumenge de mes.
11: Segon diumenge
3: de mes. És a dir,
11: el
3: llançament és mensual,
11: sí?
3: Però el moment de publicar és el segon diumenge de cada mes.
12: Va, a les 8 del matí està la plataforma 3CAT i com m'heu pogut sentir...
11: De què va?
3: I quants capítols que queden?
12: Aquest és el 5è i encara en queden dos per...
3: Caram, o sigui, a l'agost estarem publicant.
12: A l'agost allà.
3: Molt bé.
12: Que ja ho recordareu.
3: No tanquem per vacances.
12: Apunteu-vos al calendari ja, perquè
11: podem dir-ho a l'agost.
3: A l'agost no podrem recordar?
12: Però bueno,
3: és que ni el del juliol podrem.
11: No podem, fica dos, el juliol.
1: Podrem comentar-ho a la tarda, no? Que ja que faràs la tarda, o no?
11: Quina tarda?
3: La tarda d'estiu no la fas tu, Roger?
11: M'han dit, però no ho he signat.
1: Ah, vale. Però diràs
3: que no ho farà. Però diràs que sí o no? No saps dir que no aquestes coses, tu.
11: No, de fet, ja m'han passat les fotos de com serà.
1: Ah, molt bé. Ei, per què no ens ho
3: feia? Enhorabona, Roger.
12: No, no, no.
1: Un any més sense vacances. Visca.
12: No,
11: que no surti d'aquí perquè no està signat. Vale. Ara hi pot passar qualsevol cosa.
1: Queda entre nosaltres.
11: Perquè realment tothom té
1: ganes de fer-la. I el nostre està signat o tampoc no se sap què passarà amb nosaltres?
11: Home, no, quinem pas a pas.
1: Ah, molt bé.
11: Primer
1: si no tenim signat l'estiu que vam de tenir signat al setembre. També és veritat.
12: De fet, potser és una de les trames també d'aquest episodi que s'estrena diumenge i entre altres coses conversem amb Santi Val, Mr. Love of Lesbian, la Muixca, i hi ha un dinar-sopar molt interessant amb l'Albert Tom i el Jair Domínguez que es diuen molt grosses en allà.
1: Què vols dir un dinar-sopar?
11: Que no, és un dinar o és un sopar?
12: És un dinar-sopar.
11: O era un dinar
1: que es va acabar allargant.
11: Es
1: va acabar allargant a un sopar. No, va ser un sopar, no?
12: No se sap ben bé. Mireu l'episodi i ja veureu si és un dinar, un sopar, a veure què es diu. I també tot el que va passar a la festa de 150 anys d'Estrella d'Am, que realment...
1: Que ha sortit l'anunci, per cert.
12: Ai, sí.
1: Increïble.
2: Ah, l'anunci d'Estrella.
1: Sí. I Déu sap que jo sóc dura. Increïble.
12: La Muixca tallant-li els cabells a la Greta.
1: No només està ple de vips, sinó que m'agrada realment la història. Crec que està superben entrellaçat, la narrativa. Hi ha molt cameo de famós i això ens dona de menjar aquí el que no surti.
2: I molt cameo de famós que normalment no el veiem parlar en català, com per exemple un Rels Vi parlant en mallorquí.
1: Jo crec que hi hauries d'haver sortit tu, Julián, en aquest anunci.
2: Bueno, Marta, doncs parla amb la gent d'Estrella.
1: Molt bé, ho faré.
2: Marta, és que ets com si fossis la meva Sandra de la Goico, però sense ser-ho. Només t'enfades molt quan no m'han trucat.
1: És que et mereixes tantes coses.
2: Gràcies, Marta.
1: Tot.
12: També surt la Goico.
2: La Goico surt.
17: Ho fa molt bé. Fa molt bé perquè jo patia per si...
2: No és el primer cop que ella fa d'actriu.
17: No, perquè ella no és especialista, diguéssim, sent actriu.
12: Són segons.
11: Però a vegades quan tens només una línia...
2: Clar, és més pressió.
11: És molt difícil tirar-la i que encaixi, eh? Pot sortir allà com un bolet.
1: No et dona temps de construir un personatge amb una línia, clar.
11: No pots treballar, no saps qui ets. Qui sóc jo?
1: Qui era? Feia de Goico o feia d'Eulàlia?
11: Qui era jo?
12: Diuen que anava acompanyada del rodatge, eh? Que van acompanyar
1: d'en Manu Moreno, clar, perquè és quan es van filtrar aquelles fotos a la Costa Brava.
12: I mentre rodava el Manu banyant-se allà.
17: Bueno, què has de fer?
12: Molt bé. Doncs si voleu podem també anar cap a Honduras, nosaltres.
17: Ellos cochinos.
1: Dona temps.
17: Sí, mira.
1: Ja saps que avui en dia no sé què passa, que hi ha un vol molt directe.
12: Doncs ja som allà, avui arriba la gran final de Supervivientes.
1: És avui?
12: Per fi,
1: perquè ell ho és.
12: Ho hem oblidat moltíssim,
1: a les illes,
12: però l'Alba Paola està allà concursant i és una de les finalistes.
20: Soy finalista, sí! ¡Toma! Esto ni en mis sueños. Gràcies.
12: Realment ella ja és a Madrid, perquè avui es farà la final al plató.
1: Molt bé. I... Ha estat tot aquest temps sense fumar?
12: En principi, sí. Sempre es diu que fan una mica de trampes i tal, i els càmeres els hi donen, però entenc que sí. Han sigut 98 dies que ha passat a Cayos Cochinos.
1: M'agafen calfreds, o sigui, de l'horror que em sembla.
12: I, de fet, avui encara no se sap si guanyarà o no, perquè primer ha de passar una salvació. Vull dir, ara mateix està nominada, després si avança, diguéssim, arriba com a finalista oficial, perquè hi ha quatre altres persones que opten al
1: premi. Però li estan fotent una campanya des d'In Management, que fins i tot han activat la Belén Esteban, que crec que ha fet un story dient voteu l'Alba.
2: A tot això, quan parlarem de la casa nostra?
12: En algun moment podem parlar de la casa nostra, també.
2: S'ha publicat segona temporada, jo ni me n'havia assabentat, perquè com que només me n'assabent totes les novetats de 3CAT a través d'en Marc Andreu...
12: Home, doncs mira que s'ha dit, vas passant pel metro, per exemple, tu no la...
2: Jo no passo el metro.
12: Però sí que hi ha molts cartells,
2: eh? Hi ha gent, ara fliparàs, que viu fora de Barcelona.
12: Hòstia puta.
2: Sé que sembla mentida, però hi ha gent que viu fora.
12: Doncs està dient moltíssim, i n'hem parlat també aquí a Catalunya
2: Ràdio. A Cardedeu no han penjat cap cartell.
12: Arriba ara.
11: A Vic fa dies que no hi vaig, però a Burp no ho sabem.
12: Si mires TV3 aquest dilluns, vas poder veure-la.
2: Jo no miro mai TV3. Mai. Fa anys que no obro TV3.
12: Doncs un dia d'aquests comentem, perquè hi ha famosos que han sortit com per exemple la Melero. Podem en un altre moment escoltar-los.
17: Molt bé, doncs escolta'm, en un altre moment ho farem.
11: Víctor Navarro, molt bona tarda.
22: Bona tarda, com esteu?
11: I molt content de tenir-te aquí a l'estudi.
22: Jo també, de ser aquí amb vosaltres. Per ser, us he portat de la visita papal a Montserrat.
1: Uau.
22: Una coca de Montserrat.
1: Tu ja ho saps, oi, que el papa va venir només per veure't a tu?
11: Sí, és de Montserrat o de Perafita? Perquè
1: ostres, és molt flexible aquesta coca. Molt flexible. Mira com es plega. Sí, fa molt bona pinta, Víctor. Bona gràcies, moltes gràcies, carinyo.
22: Normalment la posen en una carpeta d'aquestes, però és que era...
1: Que maco, gràcies. Però mira, es plega com si fos una tovallola.
2: plega molt i molt, és molt bèstia.
11: Com si anessis de...
2: Mira, sí, jo tinc faldilles que es pleguen menys.
22: Sí, és veritat, és veritat. Per tot l'equip, per
2: Coques,
22: moltes gràcies. Marc Andreu, pel Miranda, per
2: totes. Qui les fabrica?
4: Ja ha marxat, no?
22: Sí, una mica. Mira, jo un dia més hagués fet cap papa. I era ja que visités, no ho sé, és que no sé què dir.
2: Casa teva, directament, ja.
22: En Tibidabo, m'hagués agradat. A l'avió, saps l'avió vermell? Ja no sé si encara...
11: I el Camp Nou, t'hagués fet il·lusió una visita del Camp Nou?
4: Ell és tan del Madrid.
22: No, però el Camp Nou, a la porta va parlar el Barça i el Vaticà. Què passa? Que estan obres. I llavors el Vaticà no volia portar el papa a un lloc en obres i tal, perquè encara, bueno, no està acabat. Si estigués acabat, doncs hagués anat 100%, estic segur.
2: A nivell d'esdeveniment històric d'interès per Víctor Navarro, diguéssim, aquest per, jo crec que està en un top 3 claríssim, sí. Què hi hauria per sobre?
22: No us, clar, la gent parlarà dels Jocs Olímpics del 92, jo no havia nascut, no sé res sé el que he viscut després, però clar, no tinc aquella sensació.
11: Tu et podries tornar boig amb uns Jocs Olímpics a Barcelona?
2: No,
11: sí,
2: no. No ho podem fer.
11: No, sort que ja van
2: passar.
22: És una barbaritat. És una barbaritat, o sigui, estic per aquí, tot el que es va fer, tot, i molt emotiu, molt millor. A Madrid ho vam fer bé, les coses com són, però molt millor que Madrid, perquè és molt més emotiu. O sigui, només, mira, el cant... Més que ara voldria dir una cosa de l'Escolania de Montserrat, però és que tenies tanta raó en el que vas dir. I l'Escolania de Montserrat cantant a Montjuïc i cantant al Virolai i cantant a l'Abadia de Montserrat, o sigui, va ser, la gent estava plorant allà, o sigui, encara que no hi creiessis, no creguis en Déu, o sigui, la gent plorava, o sigui, era molt emotiu.
2: Sort que et tenim a tu per representar tota la societat, perquè nosaltres, el tema del papa, que ens ha més aviat
11: jo l'he seguit a través de
2: Víctor, jo vaig fugir d'ell,
11: que anava dient brutal, tan maco,
22: molt maco,
11: el Virolai,
2: jo li preguntava coses sobre una temàtica totalment diferent, un procés d'investigació que estem tenint el Víctor i ell em responia coses de l'Escolania,
4: això passa amb en Víctor, que sempre. Tu li preguntes unes coses i ell va amb una conversa absolutament paral·lela.
11: Jo això ho valoro molt, és a dir, una línia editorial claríssima, de dir, si avui vols parlar amb mi, el tema és aquest.
2: Exacte, ja està, i t'adaptes. I ja respon, saps? Tu li dius i ell et respon, però respon el que li dona la puta gana, com el Maxi Iglesias en aquelles declaracions de Sant Jordi, que parla del seu llibre i ell parlava del llibre.
11: A veure, Víctor, ja fa uns quants dies.
22: Aquí vam veure el Primavera, que van sortir imatges l'altre dia.
2: El Manu Ríos.
22: El Manu Ríos, això.
2: Morrejant-se amb el nòvio.
4: Sí. Però té nòvio.
2: En principi, sí.
4: Pot ser un gris, Juliana?
2: Jo crec que és nòvio.
4: Ah.
2: És nòvio. O sigui, pel

0: més.
1: Una cosa, ara que parlem del Primavera, en Pep Guardiola hi va anar, sí, amb tota la seva família, això va ser la setmana passada. Vam veure una foto amb la Maria, que sí, això ja és habitual, que es comparteixin fotos d'ells dos, però llavors en Pep va penjar un post, que jo crec que és el primer, ensenyant la Valentina, la seva filla petita.
0: Sí, la primera vegada, que ara té 18 anys, i no l'havien vist, l'havien vist a les celebracions, sí, l'havien vist, o sigui, no en un post, l'havien vist a la gespa, a vegades, tal, perquè, clar, com és entrenador de futbol, doncs l'hem vist a celebracions i de més, però mai en un post així. I, home, jo crec que ve de que ja té 18 anys, doncs, bueno, ja, al final té la seva vida, no, o sigui, mostra públicament, doncs, lo feliç que està, sobretot ara ja, que jo crec que s'ha tret un pes del damunt, deixem d'entrenar ja al Manchester City, vull dir, ell ara necessita una etapa de descans, de relax, i per ell estava encantat, i al Primavera s'ho van passar, i a més vaig parlar amb gent que estava allà al voltant d'ells i em van dir que estava, però, feliç amb la família, amb les seves filles.
1: La família complet, hi havia la Cristina Serra, també.
0: Sí, també, que havien estat també a la celebració, al comiat, diguem, que li van fer un comiat impressionant a Manchester, doncs també hi va ser, molt maco, hi era tota la família, amics de la família, i sí, sí, i aquestes imatges que són del divendres, o sí, del
1: divendres. I van anar divendres i dissabte.
0: Sí, van els dos dies, però les imatges jo crec que són del divendres a The Cure.
1: A mi em deien que en Pep s'està a la casa familiar. Vull dir que, a banda de que tu sempre ho dius...
0: Sí.
2: Ho va dir una altra... Qui és la teva font, Roger? Ja m'ho diràs.
1: Jo tinc una font, així sí, que m'explica coses que són bastant interessants.
2: Però, a
1: interessants.
2: Part, crec que t'ho expliques sense que t'ho preguntis. O sigui, és un informador que decideix actuar proactivament.
1: Jo tinc això, si t'interessa...
2: Digue-ho.
0: Doncs pues molt bé.
1: I aquesta mateixa persona em va explicar com es va gestar una mica l'aparició d'Olivia Rodrigo al Primavera Sound.
3: Que avui ha tret àlbum, per cert, que em fa una il·lusió horrible, i suposo que ara tornant te'l posaràs, Roger.
1: Sí.
3: Home, Olivia Rodrigo.
1: No sé cantar ni una cançó de l'Olivia, pura.
2: Sí,
1: i una
2: sí,
1: de...
2: Drivers Band. Sí, i ara que
0: s'ha de... Vampire.
3: And my heart is full of poison.
2: Vampire, també.
0: Vampire, aquella, sí. No, són les dues que tinc descarregades.
3: Serà preciós.
0: Bueno, llavors, com es va gestionar, que això m'interessa.
1: Ah, perdona, que ella va fer l'actuació també sorpresa, sí, amb Spotify al Teatre Grec pel Barça.
0: Sí, exacte.
1: Els promotors, el Barça ho va encarregar al Primavera Sound, diguéssim, sí, muntar tot el muntatge aquest.
0: Val.
1: I llavors ella va sentir que parlaven que de Cure vindria a Barcelona i va dir que la seva família era molt, molt, molt fan i va demanar entrades
0: i va demanar
1: de conèixer-los. I a partir d'aquesta relació, d'aquesta conversa...
2: L'Olivia Rodrigo?
1: Sí.
3: Però perdona, l'Olivia Rodrigo en el concert va estrenar una cançó amb el cantant de The Cure, que és la seva primera col·laboració, que en ell es coneixien, no? Abans de...
1: Suposo que sí, però vull dir que la família era molt fan i va demanar, sisplau, conèixer i estar allà i quedar-se uns dies a Barcelona.
2: Si no els coneixia tots, saps?
1: No sé com va anar.
2: Poder no.
1: Un altre tema, Víctor, a veure si ho saps. 20 minutos, que tampoc seria una capçalera, diguéssim.
2: Bueno, molta respiració, no sé, ho deuen fer.
1: No, segur.
3: Tu imagina't que ens jutgessin a nosaltres així.
2: No és una capçalera que tal.
0: Roger, tu te'n recordes segur quan donaven el què? Tu te'n recordes el què? El diari El Què, aquell gratuït?
1: Sí,
0: m'encantava.
1: I a Barcelona, 20
0: minuts.
3: Això també és molt Víctor, eh?
0: Jo vaig a una cafeteria que encara el tenen a 20 minuts i jo me l'agafo sempre i agafo ja i me'l miro.
2: Que clar, es deu dir així perquè trigues 20 minuts a acabar-te'l, no?
1: Molt primer.
2: És que el primer dia de la teva vida, Víctor, és que és una cosa...
0: I després va superbé i ha llegit perquè el tens a casa, si frega, qualsevol cosa que necessitis a casa.
1: El que era la competència de 20 minuts directament, perquè tenien a vegades edició de matí i de tarda.
0: I després l'altre, com es deia? Que hi havia un altre.
1: No sé. El metro.
0: El metro, aquest, sí. És que em sortia el mundo.
1: Quan hi havia paper, anaves pel carrer, estava tot ple de diaris.
0: Que era mític, allò, sí.
1: Doncs bé, el 20 minutos, que és una capçalera com qualsevol altra, que hi ha els seus periodistes, publicaven un article que el titular deia l'estreta amistat de Guardiola amb aquesta periodista.
2: Ui.
1: I no sé si tu tens alguna idea de qui és.
3: Important, perdona, l'estreta amistat entre cometes.
1: Sí, que
3: com
1: clar que les cometes
3: dir...
1: a mi em fan dubtar molt de si és que és amistat o si va més enllà de...
2: Clarament, i és de clica.
1: D'amistat.
3: Ja som dins.
0: Jo crec que no, que es deu portar bé perquè deu cobrir tots els partits a Manchester, però no crec que vagi a... De veritat, no sé. I més ara com el veig, tant amb la família, que jo ho celebro, aquesta gran relació que tenen tots, com no podia ser d'una
2: altra
0: manera.
2: Però qui és ella?
3: I pots tenir, perdona, Víctor, una gran relació amb la teva família i amb la teva exdona i estar-te tirant una... Bueno, perdona, que això ha sigut molt faltant. I tenir
1: quedant,
3: una relació sexual amb qui vulguis.
2: Que ja ens van dir les mamaratis que tenia ell il·lusions i que estava coneixent.
3: És el que ha de ser.
2: Bueno, ha de ser el que vulgui.
3: Ells insinuen
1: que
3: no és dolent.
1: No, que podria ser una il·lusió. Jo he pensat, no sé, potser en Víctor sap alguna cosa, no sé, per primer cop...
0: A mi, almenys, per exemple...
1: Un periodista i un esportista s'enamora.
0: Jo com vaig sortir això.
2: Uf, és molt cliché, eh?
0: I jo vaig preguntar i tal, si és molt cliché. Jo vaig preguntar i tal a Barcelona, dic, a veure si han aparegut alguna... No, mai. I a més, quan ha anat a restaurants, no. O sigui, clar, a Manchester, jo què sé, és important.

0: intimitat. Però a Barcelona segur, bueno, pel que em diuen a mi, no ha aparegut mai amb ella ni tal.
1: Tant de bo un moment d'aquests de periodista i futbolista amb Sònia Gelmà durant el Mundial. Ho estic manifestant cada nit. Molt bé.
2: Algú de la selecció espanyola.
1: Amb qui sigui.
0: Ell amb una...
3: No n'hi ha cap que li arribi la sola de les sabates.
1: També per edat poder algun no li generarà interès perquè són
2: però un dia tu entullà però... al Mundial. Un... Bueno, no sé.
0: Mira, si hagués anat...
2: Que li vingui de gust.
0: El porter de la Real Societat que no ha anat. El Ramiro.
1: Sònia Gelmà?
0: El Ramiro, sí.
2: El Ramiro, busquem-lo. Com es diu?
0: Àlex
4: Ramiro.
0: Ramiro. Es diu Àlex, jo crec.
2: Real Societat.
1: Què és el que et fa que... Què és el que t'agrada de l'Àlex amb la Sònia?
2: Sí, aviat?
1: Aviat?
2: Perquè és un noi que no vol protagonisme.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 13 de juny del 2026, després d'aquesta setmana intensa, arriba un suplement amb una tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, els últims detalls del tiroteig amb un mort, una persona assassinada al carrer Balmes de Barcelona i també el nadó abusat presumptament per part dels seus pares. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula Viva arribi als cinemes catalans. S'estrena divendres que ve, una pel·lícula que val la pena i que avui retratarem amb la seva protagonista, la seva directora i la seva productora, totes elles, la mateixa persona, l'Aina Clotet. A les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, el Mundial que ja camina, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, avui sota la mirada el suplement de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panenca, Aitor Lagunas. També saludarem el Xavi Aldecoa, com sempre amb les seves aventures, avui també marcades pel futbol africà. Avui l'Aldecoa ens porta fins al riu Congo i seguirà el Mundial. Tenim la nostra Sònia Gelmà, a qui també saludarem en algun moment d'aquest suplement. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'Urxata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I avui ens anem al dia pendents d'un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra que han engegat per mirar de localitzar armes de foc després dels dos tirotejos mortals a Barcelona en menys d'una setmana. El dispositiu que han fet aquesta passada nit s'ha tancat amb 13 detinguts per robatoris, furts o causes pendents, però sense localitzar cap arma de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana de Barcelona.
3: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi han incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
2: Els agents han reforçat la seva presència en punts com ara els transports públics. Més notícies. El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ara per suposat frau i contraban arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Segons la taxació que se n'ha fet, tenen un valor total d'1.300.000 euros. Del món, Donald Trump assegura que una operació militar nord-americana ha acabat amb la vida del líder del Tren de Aragua, una de les principals organitzacions criminals de l'Amèrica Llatina. Segons el president nord-americà, el comandament sud ha fet una operació ràpida i letal, diu, contra Héctor Guerrero Flores, conegut com a Niño Guerrero, a qui descriu com el cap més destacat d'aquesta banda d'origen veneçolà. Trump ha afirmat en un missatge publicat a la xarxa Truth Social que l'acció s'ha fet en estreta coordinació amb Venezuela, tot i que no ha donat més detalls ni sobre el lloc exacte de l'operatiu ni sobre com s'ha desenvolupat. I els Estats Units i l'Iran, mentrestant, asseguren que estan a prop d'un acord per signar un memoràndum d'entesa que hauria de servir de base per aturar la guerra i obrir negociacions sobre el programa nuclear iranià. El Pakistan, que actua com a mediador, dona l'acord pràcticament per tancat. Amb tot, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha refredat l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
4: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles, del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
2: Més coses. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. Es consolida com l'home més ric del món després de la primera cotització a borsa de SpaceX, que ja en la primera sessió s'ha enfilat fins als 161 dòlars, un 20% més del preu que es marcava abans de la seva sortida al parquet. I tornant a casa nostra, la pintora i escriptora de Vila-real, Paula Bonet, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, assegura que pintar i escriure l'han ajudada a superar moments com aquest i que l'assetjament no li ha fet canviar les ganes de crear i viure. Bonet, això sí, critica que la llei no protegeixi més la víctima. Ho ha dit al programa Les dones i els dies d'aquí de Catalunya Ràdio.
5: Perquè la llei no ens està protegint. Lo lògic seria que estiguéssim vigilant a la persona que està cometent una acció il·legal i agressiva i violenta. No que estiguin protegint al blanc d'aquesta acció violenta.
2: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn que pateix. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys.

0: Moltes gràcies. Ha posat la cirereta del pastís a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Durant aquest concert al Cabró Rock, poques gràcies, han tocat temes icònics com Cool o Serem ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival que entre aquest divendres i dissabte reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament previst de 60.000 persones. I en esports, la penya ha caigut en el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant el València per 90-76 i va perdent en la sèrie per 2-0. Avui el Barça es classificarà per a la final si guanya a la pista del Tenerife. En handbol, el Barça juga avui les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Avui l'Atlètic Barceloneta juga la final de la Champions masculina de waterpolo davant el Pro Recco italià. El partit a les 9 del vespre en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto, el Canadà 1, Bòsnia-Herzegovina 1. Luis de la Fuente ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts, si cal, dilluns que ve, en el primer partit contra Cap Verd.
1: El suplement amb Roger Escapa. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: Si Pau Casals veiés la situació de Catalunya avui, li produiria una angúnia molt forta.
1: Aquest diumenge el periodista, filòleg i escriptor Toni Strubel.
2: Fixem-nos en Portugal. És un país que no hi ha una extrema dreta com Vox. Aquí vivim en l'herència del franquisme i això té un preu terrible.
1: El divan, el valor de la conversa.
2: No pot ser que la nostra generació sigui l'última que tingui fills que parli en català.
1: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
4: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: L'esperit de cap de setmana també és al mans del Quim Rutllant, Cultura d'Arrel.
7: A Catalunya Ràdio comença el mans. L'Arrel a la Ràdio Nacional.

0: Si estem parlant de dansa, és evident que nosaltres doncs, ens han ensenyat tot el que han recollit els folcloristes, aquests passos determinats, que evidentment un o altre se l'ha inventat. La dansa, per mi, el folclore, en aquest concret la dansa catalana, és tota l'herència aquesta. I és una dansa, evidentment, mediterrània, que té un caràcter.
1: Bon dia i bona hora. Avui comencem una mica diferents aquest mans, i és que aquesta setmana ens ha deixat una de les figures capdals en el camp de la dansa d'arrel als Països Catalans. Estem parlant de l'Albert Sans. L'Albert és, de fet, ha estat una de les figures més importants de la dansa d'arrel contemporània, mestre, coreògraf i referent indiscutible dels esbarts dansaires, especialment vinculat a l'esbart dansaire de Rubí, al Vallès Occidental. Nascut en aquest municipi l'any 32, Sans ha dedicat tota una vida a la renovació i la dignificació de la dansa tradicional, incorporant el llenguatge escènic, teatralitat i una mirada contemporània sense perdre mai el vincle amb l'arrel. Al llarg de la seva trajectòria va crear més de 60 coreografies, va treballar també en el Gran Teatre del Liceu, l'Institut del Teatre i nombroses companyies i creadors escènics. Entre les seves obres més reconegudes hi ha Les Gitanes del Vallès, Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat o El Carnestoltes, ell, entre moltíssimes coreografies. Entre els guardons que va rebre l'any 1992 s'hi compta la Creu de Sant Jordi i en destacava la seva aportació decisiva a la dansa catalana i al patrimoni cultural del país. L'Albert Sans, com us hem dit, va ser membre de l'Esbart Dansaire de Rubí i durant 35 anys el va dirigir. Va convertir l'entitat en una de les grans referències de la dansa tradicional catalana contemporània. Des d'aquest municipi va impulsar una manera nova d'entendre els esbarts, incorporant llenguatges escènics, dramatúrgia i recerca coreogràfica, sempre mantenint aquest profund respecte a l'arrel i a la tradició. Una vinculació amb la ciutat que va ser absoluta. Va ser el seu espai de creació, de formació i d'assaig, però també el lloc des d'on va projectar la dansa catalana arreu del país i també del món, a través d'aquest esbar. En Joan Camps és el president de l'esbar de Rubí. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, bon dia.
1: Primer de tot, una abraçada. Estem convençuts que ens falti l'Albert a partir d'ara. És una figura que en general al país la trobarem a faltar, però a Rubí especialment, està clar.
2: Sí, sí, sí, estem tristos, però també estem emocionats per totes les mostres de condol que vam tenir i, evidentment, un pilar de la dansa catalana, el mestre de mestres, la seva falta, doncs, bueno, la trobarem a faltar. Però també agraïts, també parlo en nom de l'esbar i en nom de la família per totes les mostres de suport, condols i tots els agraïments que ens han fet a través d'aquests dies arrel de la seva mort.
1: Una de les coses que aquests dies hem anat comentant amb la gent que, més enllà de la feina, doncs estem vinculats en l'àmbit dels esbars, era la capacitat de l'Albert d'haver reconvertit d'alguna manera la dansa d'arrel, seguint la baula, no?, o seguint aquella estela d'un Verdaguer, d'un Cubeles, d'un Melo, d'agafar les danses del seu màxim coneixement del territori, no només del Principat, sinó d'arreu dels Països Catalans, saber desempolsar, posar dalt de l'escenari i ser capaç de crear un nou llenguatge a partir de la dansa d'arrel.
2: De fet, tenia un talent extraordinari per transformar el que és la tradició, no?, el que anava a observar. Vull dir, eren uns estudiosos de la dansa catalana. Primer anava a observar el territori, la dansa, com es ballava, anava a buscar l'arrel, i després això ho transformava en emoció, amb un criteri artístic, amb una coreografia, amb una posada en escena, amb un rigor també venint del Verdaguer. Vull dir, és a dir, va agafar les danses que es ballaven al territori, a la plaça, la va portar dalt de l'escenari, no? I això tots en som hereus, vull dir, tots els esbarts de Catalunya i del món són hereus perquè tots han ballat danses de l'Albert Sans. Vull dir, aquestes danses han transcendit molt més enllà del que va fer que Rubí i són danses que han estat replantejades o refites o reballades, mai millor dit, amb altres esbarts. Però aquest rigor, aquest respecte per les nostres arrels, aquest coneixement que tenia i, sobretot, una persona absolutament disciplinada, exigent, meticulosa, va fer que tot això, aquestes danses que estaven a la plaça, passessin dalt de l'escenari i actualment la seva obra encara continua vigent i les seves danses es continuen ballant.
1: Sí, sí, sens dubte, fins al punt que es confon a vegades que són peces que això és tradicional. No, és de l'Albert.
2: De fet, parlem dansa tradicional i surten les danses que va fer l'Albert.
1: Sí, sí, sí.
2: Escolta, quan l'Albert les va posar dalt de l'escenari, la gent s'estirava els cabells perquè deia que no és dansa tradicional. I actualment donem per fet que això és dansa tradicional. Vull dir, bueno, és l'evolució, no? Vull dir, al cap dels anys allò s'ha convertit en tradicional quan al seu moment era absolutament trencador i deien, bueno, quina barbaritat és aquesta, no?
1: Sí,
2: barbaritat.
1: Sí, sí.
2: En tot el sentit, positiu i negatiu, no? Però és veritat, relacionem dansa d'arrel amb el que feia l'Albert i en el seu moment. Mira, fa 15 dies aquí a Rubí, com la part vella és un poble, d'alguna manera, i ens coneixem tots, anant esmorzant, anem esmorzant als mateixos llocs on me'l vaig trobar, i recordo una de les anècdotes que explicava l'Albert, i diu, escolta, si, tu ara tornaries a fer aquestes danses? Dic, no faria cap de les que vaig fer. És a dir, potser trencaria més encara amb tot el que està fent, no? Vull dir, les seves danses, no que renegava, sinó que actualment ell no faria aquestes danses, faria altres coses.
1: Escolta'm, exigent i meticulós fins a l'últim minut, que va deixar molt clar com volia aquest dijous passat que l'acomiadéssim. Sí.
2: Mira, aquest dijous passat tot el que va passar a l'església de Sant Pere era una última voluntat feta per ell, però una última voluntat que jo vaig tenir coneixement fa 12 anys. Mm-hmm. Quan jo vaig entrar com a president de l'ESBAR, una de les primeres trucades va ser de l'Albert, em felicitava, i però vull parlar amb tu. I vaig parlar amb tu i ens va deixar, a mi personalment, em va deixar el llegat de dir, escolta, quan jo mori vull que feu això. I és el que vam fer, va cantar a l'obra del coral, la Càmera de Teatre de Rubí va recitar versos d'Espriu, i l'Esbar va ballar el Mortit Sol, que és les voluntats que va fer l'Albert Sans. Com dius tu, era tan meticulós que això ho tenia pautat. Vull dir, no vull grans coses, però això sí que ho vull. I aleshores, amb això, bueno, vam seguir la seva última voluntat. Meticulós fins a l'últim moment, segur.
1: Segur.
2: I exigent.
1: Molt, exigent.
2: Molt.
1: Hi ha una frase que ens ha ressonat moltes vegades dins l'àmbit dels esbars. No sé si m'ha arribat com a mite o és un fet, que l'Albert deia, després de veure qualsevol actuació, o una actuació d'alguna estrella, sempre deia allò de quanta feina, no?
2: Sí.
1: I et quedaves amb el dubte de quanta feina, què?
2: Tenia aquesta ambivalència de deixar alguns comentaris que te'ls podies prendre per les dues bandes.
1: Sí.
2: En sentit positiu o en sentit negatiu, no? Vull dir, i aquests, sí, és veritat, això de quanta feina, com dir, o quanta feina et queda, o quanta feina has fet.
1: Sí.
2: No és un mite, és cert. Sí. I a vegades la ironia era tan fina que et quedaves dic, no sé.
1: Ara no sé per on cau això.
2: Molt educat. Sí, molt educat.
1: Sens dubte. Doncs escolta'm, Joan, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Una abraçada ben gran a tota la família, a tota la gent de l'Esbar de Rubí. L'obra es quedarà, la seva figura ens marcarà i, sens dubte, tenim Albert Sans per molts anys, això sí.
2: I tant. Continuarem ballant en la seva memòria, i tant que sí. Gràcies a vosaltres.

0: Ho apuntàvem amb en Joan, aquesta capacitat que ha tingut l'Albert i la seva obra de saltar de Rubí arreu del país. Ens ajudarà a entendre-ho la Marina Escoda, coordinadora del programa d'impuls de la dansa d'arrel. Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
0: Estem recordant aquesta figura, l'Albert Sanz, segurament una de les persones més influents en l'àmbit dels esbarts els darrers anys al nostre país.
1: Sí, sí, sí, totalment. Una persona de referència, no només pels esbarts, sinó també per tota la gent jove, no? No pots posar-te a crear sense tenir en compte aquesta figura.
0: Què va representar, al teu entendre, la seva aportació artística en l'àmbit de la dansa a Catalunya i de la dansa catalana?
1: Parlant només del nom, no?, d'Albert Sanz, em ve la paraula llegat. Hi ha un llegat que ha deixat molt important d'una gran quantitat de coreografies que fins i tot no sabria dir en el número, no?, perquè segurament que encara n'hi ha alguna en el fons d'algun escenari que no coneixem, però la paraula llegat per mi és molt important, no?, que, vull dir que era com un creador incansable i sobretot amb aquesta mirada escènica molt global, no? Però amb aquest llegat potser m'agradaria diferenciar que hi ha dues mirades a dues capes diferents. Per una banda, la reinterpretació que feia de les danses populars com les gitanes de Rubí, que tot i posar-les i ballar-les en escenari amb una estilització i amb una mirada més frontal, es mantenen actualment a peu de carrer, ben vives i atravessades per totes les generacions. I l'altra part del llegat és una part més de creació de noves coreografies. Per mi són les dues parts del llegat que són més importants d'ell.
0: Aquesta capacitat, per això, més enllà de fer o de crear un, com deies, no?, una peça de caràcter totalment popular, com són les gitanes de Rubí, que tenen la força d'escenari però que alhora són viscudes pel poble, però a l'hora d'agafar peces o fer aquella recerca que feia, no?, anava a algun lloc, coneixia una dansa i era capaç de pujar a l'escenari, però que s'arrelava bé al que era la tradició.
1: Coneixia molt bé el territori, havia begut molt de tota aquesta cultura popular que ell vivia i que ell, d'alguna manera, li entrava, deixava que li entrés i tenia la intuïció de reinterpretar-la. El fet de patejar-se el territori tenia una intuïció a reconèixer aquelles danses que podien portar-les a escena i com ell les volia portar. Llavors, les seves coreografies, tot i ser una, si ens fixem en el moviment, no?, tot i ser una estilització de tots aquests punts, de tenir aquesta mirada escènica, hi ha una part que es continua mantenint, que és aquesta part de punts popular, aquesta part de llenguatge que era molt de peu de carrer i que malgrat aquesta estilització ho veia i es continuava mantenint, no? Mm-hmm. I crec que això és una de les parts que ha fet que aquestes danses es vagin perpetuant, perquè són danses que d'alguna manera hi ha molta dificultat al darrere i demanava una molta fisicalitat, però en canvi són molt orgàniques i a l'hora de ballar hi ha una part que d'alguna manera són senzilles, no simples, no són senzilles de movida de dificultat, però sí simples de recordar per aquesta organicitat que d'alguna manera connecta molt amb aquesta cultura popular que ell tenia tan passada pel cos.
0: Era una persona que sabia bé el que volia i et treia el màxim possible.
1: Sí, ell tenia molt clar què és el que estava buscant. Ell sabia què és el que havia vist, sabia d'on bevia i cap on ho volia portar. Llavors, al tenir-ho tan clar, ell era molt exigent. Jo recordo que una vegada venia amb un assaig d'uns alumnes i que no deixaven de ser unes jotes i això, però ell tenia claríssim que aquella jota s'havia de ballar d'una certa manera i que si no hi havia aquell rebot o no hi havia l'aire que ell li volia donar i la part interpretativa d'aquella dansa, ell no el donava per bo. I sempre era com, bueno, sí, està bé, però una mica més, no?, una mica més. I clar, aquesta exigència el va portar a tenir un esbart de Rubí o totes les seves peces a desenvolupar-se d'una manera molt física, molt acurada, amb molt de rigor al darrere i amb un resultat molt agradable de veure i que el va portar en llocs molt importants. A vegades ha dit, no?, i s'ha dit d'ell que hi ha una posada en escena com molt moderna, no?, però no crec que ell volgués ser modern pel sol fet de ser modern, no?, sinó que era permeable, igual que bevia d'aquesta cultura popular, era molt permeable a totes les corrents que passaven a la seva època, o sigui, molt permeable a tot el seu present. I no li feia por estar acompanyat de grans figures del seu moment, no?, que d'alguna manera ell deia, bueno, jo porto la part de moviment, però jo sé que si em poso gent al costat, creixerem tots plegats, no? Per tant, Trabal Altés, José Deudaeta, Pitxerbé, són personatges que en aquell moment eren els innovadors d'aquella època i ell es va nodrir de tot això. Vull dir que ell no era modern per ser modern, sinó perquè era permeable tota la seva època, i la seva època el va fer molt contemporani en el seu moment, molt innovador i a la vegada molt present en tot l'àmbit artístic d'aquell moment.
0: Marina, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa i que ens hagis ajudat una mica a dibuixar i a glosar la figura d'Albert.
1: Gràcies a vosaltres.

0: de fet, aquests dies són molts els esbarts i les persones que a nivell individual i també col·lectiu han volgut fer-nos conèixer la seva experiència. Coneixem qui va ser també molts anys president de l'Esbart de Rubí i company amb l'Albert Sanz, l'Isidre Rubio.
1: Però ara ja no hi ets, Albert. Ens hem quedat orfes dels teus aplaudiments discrets i de les teves crítiques ferotges. Ens hem quedat sense el pal de paller, la feina en la que tu vas rellevar els primers directors d'esbarts fins a fer de la dansa folklòrica catalana tot un espectacle, des de la seva immensa curiositat, fent cues diumenges al carrer Sant Pau per poder veure els espectacles del Liceu, assegut al Palau aprenent del Verdaguer, robant hores de sol a les nits per tirar endavant l'esbart, conversant amb l'un i amb l'altre, visitant aquí i allà, rodejat d'un equip que et van fer costat en tot moment, és veritat. Però capdavantent tots que es van de la famosa utopia del ballet català en la que tants s'han esmerçat i en la que molts continuem creient, perquè sense haver ballat mai, som en el món de la dansa per haver col·laborat en el teu projecte.
2: Soc Josep Maria Fuentes i vaig poder treballar amb l'Albert Sanz per la meva vinculació amb l'Esbart Ciutat Comtal.
3: L'any 1981 dirigia l'Esbart Sant Jordi de Badalona amb la Mireia Pera. Celebràvem el 30è aniversari amb un espectacle en el que també ballava l'Esbart Ciutat Comtal. A l'Esbart Sant Jordi estrenava el Ballet de Déu, coreografiat per l'Albert Sanz de feia poquet. Érem dos primers esbarts que el ballava i l'Albert va venir a veure l'espectacle. En acabar, la Mireia i jo vam anar corrent a demanar-li la seva opinió, esperant el normal afalac que fa qualsevol mestre. La nostra sorpresa va ser que l'Albert, en plena confiança, amb tota la simpatia, però també amb tot el rigor, ens va dir totes les coses que el seu parer necessitàvem millorar, que eren bastantes. I això em demostra el mestratge. El mestratge no és dir sempre aneu molt bé, aneu treballant bé, sinó precisament qüestionar les coses que cal millorar.
4: En la meva època de dansaire de l'Esbart Ciutat Comtal vaig tenir la sort de tenir algun assaig dirigit per l'Albert Sanz. En recordo un en el que treballava amb la Marina. A mi no em sortia massa bé el primer moment en què s'ajunten ja el cos de ball amb els solistes. No ho sabia fer, no ho brandava bé. L'Albert em va venir i em va dir: Josep Maria, això és com una onada. S'aixeca, es plega, s'agira i ve la calma. I em va fer entendre aquell pas. Mestratge no només copiem, sinó t'explico el per què una cosa és com és.
5: Hola, sóc l'Albert Borrell de l'Esbart Olot. Vaig entrar el primer dia d'assaig al cos de dansa, em va tocar fer molt passeig, moltes línies de passeig, per aprendre a fer bé la dansa de Castellterçol de l'Albert, per entendre que som un país auster, de posat seriós, però amb una força interna descomunal i que s'ha de saber executar. Després d'això, d'aquest passeig, va venir galop, molt galop, per fer l'entrada de gitanes. I com si fos un entrenament de karate kid, unes hores de patiment necessari, pensades expressament per assegurar després un nivell digne per tot el que vindria després, perquè això era una penitència que acabaria portant un regal en forma de xotis, i un altre xotis, i encara un altre, i unes catxutxes, i una jota, per entendre que som un país divers, molt ric, i que tot ballant-lo apreníem a estimar-lo. I vull insistir en l'aprenentatge, perquè en un moment on l'internet era quelcom incipient, la primera frase en aranès que vaig llegir a la vida era: un ponet volia jo, enu, clavat a la porta de la sala d'assaig. Però també vaig aprendre a dir: ses alotes de selva tenen salero. I visca la margeleria, que és el Goig de Castelló. Anàvem a fer dansa i apreníem de música, de llengua, de vestuari, de costums i de coses que no sabíem ni que existien, però que ja eren nostres. Però el major aprenentatge que vaig fer va ser entendre que res diu visca la terra amb la contundència que transmet una peça musical i coreogràfica ben executada. I com a país ens falten moments d'orgull desfermat i l'Albert ens n'ha regalat a cabassos.
6: Soc l'Enric Martínez i parlo en nom propi i en nom de l'Esbart Maragall de Sant Andreu del Palomar. Vaig tenir l'Albert durant molts anys com a director i mestre a l'Esbart de Rubí. Més endavant, i durant més de 3 dècades, vaig dirigir l'Esbart Maragall, on vaig portar a escena una quinzena de les seves coreografies. També vaig col·laborar en el muntatge de les seves obres per diferents esbarts. Tinc clar que hauria estat un director diferent sense el mestratge de l'Albert Sanz. Com a dansaire de l'Esbart de Rubí, em va emocionar poder ballar el Carnestoltes. I com a director de l'Esbart Maragall, vaig veure com el Mortitxol emocionava tothom.
7: Soc el Marcoll de l'Esbart de Blanes i ens sumem a les mostres d'afecte i condol per la mort de l'Albert Sanz. un gran llegat tindrà la història de la dansa a Catalunya. Les seves danses seran el seu llegat i els esbars tindrà la recompensa de seguir ballant i seguir fent dansa amb totes les seves coreografies.
8: Som l'agrupació folklòrica igualadina. Si fa molts anys no haguéssim coincidit amb l'esbar de Rubí, a Montserrat i arrel d'això amb l'Albert Sans, avui en dia segur que l'entitat no fora el que som, no? Amb ell vam aprendre una altra manera d'entendre la dansa, la vam entendre a dalt d'un escenari. Ell ens va fer veure aquest canvi de visió, aquest altre prisma de la cultura i de la tradició, i amb ell vam tenir unes relacions espectaculars en diferents àmbits, no?
9: Soc l'Albert de l'Esbar Sicoris de Lleida. Una figura irrepetible que va transformar els nostres balls de plaça en autèntics poemes escènics. Per a l'Esbar Dansaire Sicoris, Vella Ciutat de Lleida, acomiadar l'Albert Sans és acomiadar una part de la nostra pròpia història. En Paco Viladric, fundador de l'Esbar i que ens va deixar el setembre passat, és qui va obrir les portes de Ponent a la mirada d'Albert Sans, unint per sempre Lleida i Rubí a través de l'emoció, la tradició i el moviment. Un llegat que forma i formarà part del nostre esbart.

0: Acabem aquest recorregut on hem volgut recordar l'Albert Sans amb una coreògrafa i ballarina belga establerta a Catalunya, directora d'ITE Dansa, jove companyia de dansa de l'Institut del Teatre, que a més a més va treballar en forces ocasions amb l'Albert Sans. És la Catherine Alar. Bon dia, Catherine.
1: Bon dia.
0: Tu amb l'Albert hi vas coincidir, com a mínim tenim documentat un parell de vegades, oi? O sigui, coincidir molt, però a nivell artístic, d'alguna manera, sí que van haver-hi un parell de projectes que us van posar en contacte.
1: Sí, i bueno, va tornar a ser una amistat molt gran també, però vam començar, jo crec que estava procurant recordar-me quan el vaig conèixer, i crec que va ser en el jurat de Can Toni Gros, i vam coincidir un par de vegades i bueno, ens vam veure també. Bueno, després també, bueno, jo vaig coreografiar la moixaranga del GMSI i li vaig demanar d'ajudar-me, va fer com una mica d'assessorament, era un duet, perquè a mi m'agrada molt la fusió entre la dansa tradicional i contemporània. Entonces volia una mica d'assessorament de l'Albert. Mm-hmm. I després també vam fer el contrapàs llarg, que va ser més amb iterança, amb la... Bueno, jo no feia un contrapàs, però em volia inspirar de... i tenir més element coreogràfic i d'esprit de la peça, no? I entonces ahí també l'Albert ens va ajudar molt.
0: Veient les obres, aquest Deia Mater, en el seu moment la moixaranga que vas versionar i que vas contar també amb la participació de l'Albert, i aquest treball que vau fer a través de Fira Mediterrània, si no recordo malament,
1: sí,
0: aquest treball de contrapàs, clar, què destacaries de la col·laboració que vas tenir amb l'Albert, del seu coneixement, m'imagino, suposo, que té d'aquestes danses més ancestrals, no?
1: Sí, sí, bueno, era molt respectuós tant de la dansa contemporània amb nosaltres, que, bueno, sabia molt de la música, però també de l'esprit, no?, que necessitava la peça, que, no sé, era com molt respectuós amb tot, amb el moviment, amb l'esprit, amb... contava d'on venia, no sé, va ser sempre, jo crec que també ens vam enriquir mútuament.
0: Sens dubte, a més l'Albert va ser... ja, amb les seves creacions ja ho era, però m'imagino que posar en contacte amb creadors com tu, també aquesta capacitat de com utilitzar les arrels per posar, per posar a la contemporaneïtat aquests moviments tradicionals o aquestes litúrgies fins i tot més tradicionals.
1: Clar. Ens van trobar una bona simbiosis, no? Mm-hmm. Perquè tant jo li demanava, no, però sí que era molt discret. I jo dic, no, com es fa això? I com es fa aquest pas del cavall? No sé, bueno, i ens explicava tota la composició també de les peces, no? Però sempre estava molt respectuós amb el que fèiem. No volia imposar res. Era molt, molt especial treballar amb ell. I per ell també crec que va ser molt maco poder fer aquestes aportacions seves, no?
0: Posava molt en valor el fet la creació contemporània des dels contemporanis també es faci una mirada a l'arrel. És el que ell va fer també sobre la dansa tradicional.
1: Exacte.
0: En el seu moment.
1: Sí. I, bueno, ja va haver també el Salvador Melo, el Manuel Cubells, però l'Albert ho feia i volia fer-ho. I, a més, li interessava molt ampliar la visió, no més contemporània, ara.
0: És necessari, no?, per qualsevol cultura, tenir gent que sigui capaç de fer-ne aquestes relectures?
1: És molt important conèixer la història, no? I la tradició. Només et pot enriquir. I si parlem de les danses, bueno, és tan rico en moviment, en composició, en la relació amb la música. Hi ha realment una unió, no? Música, dansa, i això... jo crec que és molt important conèixer la història de la dansa, no? I la tradició només, no, especialment per tot el món contemporani. Jo vaig treballar amb un coreògraf que s'inspirava moltíssim tant de la música com de les danses d'arrel, que era que és el Yeri Kilian. Uh-huh. I entonces jo vaig treballar molt les seves coreografies. La riquesa més gran de les seves coreografies i de la música que utilitzava eren els arrels que tenia. També treballava amb Stravinsky. Stravinsky també tenia molta història ahí, no? De la dansa en la música, en la dansa. I entonces jo crec que és molt important portar la història amb tu, no? Mm-hmm. I l'esprit, sobretot.
0: Caterina Lar, sí. Gràcies per atendre la trucada del programa. Una abraçada molt gran, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Som mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Balatori, en aquesta versió de Jonathan Penalba des del treball Tarquim, que acaba de sortir al mercat. Ens ha semblat adient poder recollir, poder tancar aquesta glosa a l'Albert Sanz amb aquesta nova visió de la dansa del balatori.
1: Catalunya Ràdio.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Canviem de qüestió, parlem de temes i de festes que passen avui en dia. Aquest divendres a Durro, a l'Alta Ribagorça, han arrencat les primeres falles de la temporada del Pirineu, una tradició ancestral vinculada al foc, al solstici d'estiu i els ritus de purificació que durant les properes setmanes tornaran a encendre desenes de municipis, tant dels Pirineus com dels Prepirineus catalans. Les falles consisteixen en baixar torxes enceses des de la muntanya fins al poble en una gran celebració comunitària. Històricament, el foc simbolitza el sol i serveix per purificar els camps, els boscos i les persones, allunyant els mals esperits i celebrant l'arribada de l'estiu i les collites. Festa profundament arrelada al món rural, reconeguda des del 2015 per part de l'UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, dins la candidatura conjunta de les festes de foc del solstici d'estiu als Pirineus. En total, la Festa de les Falles se celebra en 63 pobles dels Pirineus, entre els 34 de França, 17 de Catalunya, 9 d'Aragó i 7 d'Andorra. A la Vall d'Uboí, a l'Alta Ribagorça, les falles, que van començar a Durro aquest mateix divendres, ara continuaran les properes setmanes coincidint amb les festes majors dels municipis. Després de Durro toca Boí, la nit del dia de Sant Joan, i seguiran fins al mes de juliol.
3: Bona, soc Moisès de Taüll. Comentar-vos que aquest cap de setmana comença la Festa de les Falles i del Foc al Pirineu, concretament aquí a la comarca de l'Alta Ribagorça, al poble de Durro. Destaca, per exemple, del poble de Durro, tot i que és una tradició pagana, recordar que el poble de Durro, abans de començar, s'aginollen amb la falla encesa, resen un pare nostre rapidet a l'ermita de Sant Quirc de Durro i baixen corrent cap al poble. Destacar que és un ritual de celebració del solstici d'estiu, que ens serveix per purificar-nos a nosaltres, per purificar la terra, per trobar-te amb gent que habitualment no veus i que les nits màgiques del solstici fan que les puguis veure. Normalment se corren just cap a Sant Joan, que és el solstici d'estiu, però ara mos hem adaptat i tots els pobles baixen les seues falles durant la festa major. Des d'aquest patrimoni material i cultural de la UNESCO, els pobles s'aplenen de gent i és una mica bastant estressant. Abans la festa era bastant local i és a la gent dels pobles de la vora, gent que té família aquí, que pujaven expressament a córrer falles, ara està tot ple de gent i és una mica estressant. No us comento que vingueu a veure-ho, perquè hi ha molta gent, però bueno, simplement que sapigueu que és una bona festa i que el foc mos agermana.
0: Una tradició molt vinculada al culte solar i al sentiment comunitari d'aquesta vall, que continua plenament viva. Al Pallars, tant al Pallars Sobirà com al Pallars Jussà, la temporada fallaire també arrenca aquest mateix cap de setmana. Avui dissabte, Sort celebrarà la seva baixada de falles en una festa recuperada que uneix els pobles de la Vall d'Àssua i el Batlliu. En Ramon Aités, des de l'Associació de Fallaires de Sort.
4: Sí, la nostra particularitat és que són dos baixades en paral·lel i el que fem és unim tots els pobles del municipi. O sigui, la gran particularitat de les falles de Sort és que són unes falles que uneixen tots els pobles del municipi de Sort i acaben confluint a Sort, on fem l'encesa de la falla major. Aquesta és la gran particularitat. De cada poble baixen uns quants fallaires que s'uneixen als del poble següent, surten des del cap de la vall, com si diguéssim, i llavors van baixant, es van unint als altres pobles fins que arriben a Sort. I aquesta és el gran què de les nostres falles, que és una festa que els pobles han fet molt seva i ho esperen amb molta il·lusió. De fet, un dels pobles on es viu més és a Bressui, que és un petit poble que està aquí molt a prop de Sort, a 30 minuts a peu de Sort, que és des on es fa una de les baixades principals. I penseu que Bressui és un poble que viuen molt pocs habitants, que no tenien ni festa major. La festa major es va perdre a Bressui fa moltíssims anys perquè hi havia tan poca gent que no es feia, i la festa major les falles s'han convertit en la festa major de Bressui. Vull dir que es viu amb moltíssim respecte a la festa, però amb moltíssima il·lusió perquè s'ha convertit en un esdeveniment importantíssim per tots aquests pobles.
0: Cal dir que s'hora aquests dies, a més s'hi pot visitar una exposició sobre els solsticis. Ens explica en Marc Escolar, de l'entitat Redort.
5: Aquesta és una exposició que... Bueno, és una exposició i també un llibret. Està formada per l'exposició i pel llibret. I es tracta d'una obra no acabada i recuperada, sinó que són transcripcions, informacions sobre festes, rituals, creences al voltant dels solsticis de Sant Joan i Nadal, que va recollir l'etnògraf Ramon Violán i Simorra. Està agrupat amb quatre grans àmbits, que seria un àmbit de Sant Joan, de falles i fogueres, un altre de Sant Joan que parla de cendres, de plantes, d'aigües, no? D'aquesta part màgica de la nit de Sant Joan, aquestes tradicions i rituals. Després hi ha una altra part que parla del solstici d'hivern, en aquest cas del Nadal, de les fogueres i rituals, i una altra quarta part que ens parla de les falles de cant i dansa.
0: Segur, al Pallars Jussà, vendrà en el relleu aquest proper 17 de juny, dimecres, coincidint amb la festa de la Verge de la Ribera. En Gerard Samsó és de l'Associació de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur.
6: Bueno, normalment la gent o corren falles o els porten, però no van amb pubilla, i nosaltres el que sí que anem vestits tradicionals de català i de pubilla, i anem en parella. La diferent en la desfilada és que nosaltres anem en parella, és el fallaire i la pubilla, i per tant el tipus de falla també s'ha adaptat a que desfilem en parella.
0: I la nit de Sant Joan seguiran el gran moment de les falles d'Isil, Alins i Espot, probablement les més multitudinàries del Pallars. Més endavant ja arribaran també les de València, d'Àneu i Llavorsí, el 27 de juny, a l'Os Isil, el 4 de juliol, i finalment a la Guingueta d'Àneu l'11 de juliol. Així que des d'ara i fins ben entrat el juliol, si teniu ganes de falles, doncs tindreu forces oportunitats.
1: Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullán.
0: Anem tancant aquest Mans i us parlem de propostes festives també d'aquest cap de setmana, que destaca la Festa Major de Bellver de Cerdanya, a la festa també de la parròquia d'Escaldes d'en Cordany, Andorra, amb activitats populars i música i cultura tradicional. A Cassà de la Selva, el Gironès, nova edició de la Fira del Tap i el Suro, dedicada a la tradició surera i al patrimoni d'aquesta indústria del municipi. A Lloret de Mar, a la Selva, aquest cap de setmana hi ha la Fira dels Americanos, que recreen el passat indià de la vila amb mercats, música i ambientació d'època. També aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament avui, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, es fa la tradicional festa de la sega, una jornada per reivindicar els treballs agrícoles tradicionals vinculats a l'arròs. I demà diumenge, parlant d'arròs, a Pals, doncs, la popular plantada de l'arròs amb demostracions al camp, música i gastronomia. I acabarem a Sant Feliu del Llobregat, al Baix Llobregat, que avui dissabte acull la 44a trobada nacional de trabucaires de Catalunya. Durant tota la jornada, colles d'arreu del país, una trentena, participaran en cercaviles, galejades i actes institucionals que ompliran la ciutat de pólvora, trabucs i cultura popular. En José Fernández és el president de la coordinadora de Trabucaires.
7: Doncs sí, la veritat és que és una ocasió, doncs, per veure'ns, per fer germanor i, com no, també per mostrar aquesta idiosincràsia del món trabucaire dins de la cultura popular. Com a coordinadora fem una valoració positiva en tant al creixement que s'està donant amb noves colles a nivell de Catalunya, amb les noves formacions que anem fent de trabucaires novells, doncs que hem passat de fer-ne una anualment a haver-ne de fer dues per la quantitat de persones que s'estan fent trabucaires, i per tant això és important. Per una altra banda, sí que és cert que és un espai de la cultura popular que genera soroll, i la veritat és que hem d'acabar d'adaptar-nos a una mica a la societat moderna, no? Amb aquests espatecs que quan venen per sorpresa ens espanten, però quan els esperem, doncs ja no són tan desagradables, no?
1: A Catalunya Ràdio, Mans.

Aquests són els Bon Vent, amb aquesta terra és la nostra terra. Aquest cap de setmana actuen a Sant Pere Pescador, on s'hi celebra el Festival Festipot del Pot Petit. I així tanquem a mans i hem estat amb la Rosa Silloé, muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Per marxar, sardana de Conrad Saló, benvolença a la Bisbal, que sonarà a l'aplec de la Bisbal, que se celebrarà demà diumenge amb els Montgrins, la Bisbal Jove, la Principal de la Bisbal i la Juvenil a Sabadell. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam continuar parlant un dia més sobre el cas Endic, aquesta vegada centrant-nos concretament en la terapeuta de la família i la seva possible influència en la gestió de l'herència d'Isaac Endic pare.
6: Estem parlant de l'abril del 2024, que havia unes fortes desavenències entre pare i fill, perquè el fill li exigia al pare rebre la seva part de l'herència o part de la seva part de l'herència en vida. I aquí estava treballant en aquest conflicte on Jonathan, doncs, segons l'auto, feia un xantatge al seu pare, i això ho escriu la jutgessa, feia xantatge al seu pare dient o revoca els diners o la relació paterno-filial aquí s'acaba. I aquí la magistrada el que diu és que la terapeuta influeix perquè en favor de Jonathan per rebre aquests diners.
4: Com ho sabem que Jonathan li deia això al pare, o rebo aquests diners o la nostra relació es trenca?
6: Un element fonamental en moltes investigacions, que és el telèfon mòbil.
5: I també vam convidar tres joves fans del Papa Leo XIV per parlar de la visita del Pontífex a Catalunya, que aquesta setmana ens ha donat tant a parlar. Un d'ells, el Carlos Martínez, va confessar el seu canvi de relació espiritual des de l'última vegada que va venir el Papa al país, que va ser l'any 2010.
7: Pensava que sabia coses i no sabia absolutament res. Ara sé molt poc, però sé molt més que abans. La perspectiva, el canvi de perspectiva és un canvi vital impressionant.
4: Què faràs aquests dies que ve el Papa? Vas a l'Estadi Olímpic, vas a Montserrat, vas a la Sagrada Família?
7: Vaig a la vella adoració que hi ha a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què?
4: Pues sí, sí. I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
7: Ara sóc un d'aquests friquis, sí, sí. De fet, la meva dona em diu moltes vegades, Déu no ho vulgui, però si em moro abans que tu, et faràs mossèn o et faràs monjo. A vegades m'ho diu.
4: No ho descartes, veig, eh?
7: Jo ja, després de la meva conversió, no descarto res.
5: I coincidint amb els 5 anys de la mort d'Arcadi Oliveres, vam conversar amb la Mònica Terribas i amb els dos fills de l'economista, el Bernat i l'Arnau Oliveres, debatent, entre altres, sobre la necessitat de generar nous referents.
8: El Roger va programar aquest homenatge a l'Arcadi ja fa unes setmanes i coincidint amb l'arribada del Papa d'intentar trobar referents, no? Ahir tenia una discussió amb unes persones que em deien que tot el dia parlen del Papa, dic, això és el retrat de la manca de referents intel·lectuals i espirituals, no? I l'Arcadi era un d'aquests referents, per tant parlar d'ell vol dir segurament generar-ne de nous en d'altres persones que ho escoltin i diguin com deia l'Arcadi, saps? I això

0: en el cinema d'Alienígenes per explicar aquesta història protagonitzada per Josh O'Connor i Emily Blunt sobre el dia en què el món coneix per primera vegada l'existència definitiva de vida extraterrestre.
1: Daniel, you need to be in Miss Cruz's office in 5 minutes.
2: Have you met Miss Cruz?
3: She's tough.
4: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to...
5: I a Netflix, una nova comèdia romàntica, Office Romance.
0: Brett Goldstein, conegut per Ted Lasso, escriu i protagonitza aquesta pel·lícula amb Jennifer Lopez sobre una executiva d'alt nivell d'una aerolínia que fa un esforç per mantenir clares les línies entre la vida privada i la personal. Però tot trontolla quan arriba un nou advocat a l'oficina.
5: I el TNC s'hi pot veure Peeping Tom, Chronix.
0: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre 5 figures atrapades en un laberint temporal. Avui a funció a les 7 de la tarda.
5: Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
6: Bon dia.
5: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevar, et fem 3 propostes avui per la comarca del Garraf. La primera, la Fira d'Art de Primavera de la Rajola a Vilanova i la Geltrú.
6: Després de l'energia i la bona acollida de les darreres edicions, la Rajola, aquest espai creatiu, es torna a omplir de creativitat, color i talent local. Durant tot el dia es podrà passejar entre parades d'art, il·lustració, ceràmica, joieria, artesania, tèxtil i moltes altres propostes fetes amb cura i estima. Una nova edició que reunirà una selecció de creadores i creadors que compartiran les seves peces i projectes en una jornada pensada per descobrir, conversar i donar suport a l'art local. La fira obrirà a les 11 del matí i tancarà a les 8 del vespre.
5: I podem sopar a la nova premsa de Sant Pere de Ribes.
6: Situada al carrer de la Torreta, número 7, molt a prop de l'Escola del Pi i de la plaça de Francesc Layret, una taverna gastronòmica catalana de plats per compartir amb una pissarra que canvia amb el mercat i una carta de vins del Garraf i el Penedès. Es troba dins una antiga masia amb més de 50 anys d'història envoltada de vinyes, on menjar és gaudir sense pressa i podem tastar la truita de bacallà o la de botifarra blanca, el tataki de vaca vella, l'espardenya d'ensaïmada amb sobrassada i formatge de Mahó, les croquetes de melós de vedella o les clàssiques mandonguilles de postres, brownie, pastís de formatge, xuxu farcit, en aquest cas de xocolata a la brasa, o bombetes de Catània amb gelat de coco. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert tots els dies menys dimecres, només a la tarda i a la nit, de les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit.
5: Música.

0: Perquè si som per Sant Pere de Ribes, podem anar al concert d'abril.
1: A partir de les 6 de la tarda, al Pati del Castell, la cantant i actriu valenciana Abril Giné és un talent fresc i vibrant que transforma l'energia amb la seva veu potent i unes lletres sinceres. En el seu primer treball, Instruccions per estimar una cirera, que va publicar l'any passat, barreja diversos estils musicals que connecten amb públics de totes les edats. Fusiona el digital i l'acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero, creant una proposta única i personal amb composicions que ballen entre ritmes enganxosos i melodies emocionals. Èxits com Desig, Afortunada o Una història infinita refermen la seva identitat artística i la consoliden amb una de les veus més prometedores de la nova escena musical valenciana. Avui la podem escoltar en directe al Festival Monocicle, un festival autogestionat que vetlla per la música de proximitat i la cançó d'autor. Ho farà acompanyada d'altres artistes com Kelly Isaia, Anna Andreu o Miqui Puig. Si hi voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la plataforma Entradium per 17 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Afortunada de la valenciana Abril, que avui actua al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes. Ara tornem. Afortunada.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa i de moment està dissenyat pels qui els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití-Escòcia o d'un entretingut Austràlia-Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits, un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar, però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que, per la seva procedència, no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau. Per compensar el disgust que es van dur en veure com el guanyava Maria Corina Machado, Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu moment José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos als Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per fer veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Després dels dos últims morts a trets a Barcelona, aquests dos últims en pocs dies, s'ha posat en marxa aquesta nit un dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc.
2: En l'operatiu que va començar, com deies, ahir el vespre, s'han detingut 13 persones acusades de robatoris o furts, però de moment no s'ha trobat cap arma de foc.
0: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
2: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Veneçuela i en col·laboració amb el govern del país.
0: S'amplia la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que li han confiscat.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband, arran de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx i que s'han taxat en 1.300.000 euros.
0: El govern estudia si paga un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
2: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros. Els sindicats demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als que fan tota la jornada de forma presencial.
0: Els esports són dies de semifinals a la ACB. La penya va per sota en aquestes semifinals contra el València, 2-0 ja, per tant està a una sola derrota de l'eliminació, Albert Benet.
3: El Joventut necessita guanyar demà a l'Olímpic de Badalona per mantenir viva aquesta semifinal després de perdre ahir per 90-76 en el segon partit.
0: El Barça busca avui la classificació per la final de l'ACB per la via directa.
3: Amb el 2-0 a favor, després de guanyar els dos primers partits al Palau Blaugrana, avui juga a la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre.
0: Debut amb victòria aquesta matinada dels Estats Units, anfitriona del Mundial de Futbol.
3: Una victòria clara contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia.
0: Néstor Gómez, el temps, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui tenim un dia totalment estable. Diem que tenim un cap de setmana esplèndid, de sol, de ple estiu, amb un cel serè que predominarà tant dissabte com diumenge, i només diumenge a la tarda sí que s'espera alguns ruixats només al Pirineu, i el que sí que podem esperar és moltíssima calor. Ahir les màximes van tocar a la xifra dels 35 graus a Vinebre. Avui s'espera que bona part de l'oest del país arribin als 35 i fins i tot arribin als 36. És el cas de Tortosa o de la mateixa ciutat de Lleida. I si avui fa calor, demà encara en farà més. Demà s'esperen valors de 37 graus a l'oest del país, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre i a la Catalunya central màximes de 35 graus. I tot això amb nits cada cop una miqueta més càlides. Avui la més càlida cap a Portbou no ha baixat dels 24 graus. Ara mateix Mataró té 22 i si volem una mica més de fresca cal anar cap a Maials amb una temperatura actual de 11 graus.
1: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz, Marc Molins i Antoni Jalong. Molt, molt, molt atents a les 9 en punt del matí avui al suplement. Tothom atent a l'antena. Passaran coses que encara no podem explicar perquè no volem que s'espatllin. Dues hores. Avui a les 9 us poseu una alarma. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora. És una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure. A partir de les 11, el Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí, el director de la revista Panica, Aitor Lagú, també la Sònia Gelmà i el Xavi Aldecoa. A partir de les 12, Pantalles i Cors, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'orxata.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
7: Esclat. Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
8: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del club.

0: Passen 7 minuts de les 7 del matí després de dos tiroteixos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra engeguen un dispositiu per mirar d'identificar i de localitzar armes de foc. Els Mossos van detenir 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest vespre, aquesta nit, per evitar el tràfic i la tinença d'aquest tipus d'armes. Ara bé, no se n'ha trobat cap, Oriol Pujador.
1: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de país al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
2: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
0: En aquest context, el comerç local i de proximitat reivindica el seu paper clau en la millora de la seguretat als carrers. La patronal Pimec assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una vigilància informal que contribueix a prevenir conductes incíviques i redueix la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament.
3: El vicepresident de la petita i mitjana empresa, Antoni Torres, explica a Catalunya Ràdio que si es degraden els espais, les possibilitats de delinquir augmenten.
4: He vist que tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Aleshores, un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats, a l'abandonar el carrer puja a l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
3: Una idea que comparteix l'arquitecte i urbanista Itziar González. Explica també a aquesta emissora la sinergia entre la qualitat del comerç i el carrer.
5: Perquè ens garanteix que si hi ha una activitat econòmica i comercial bona i agradable i de proximitat, ens garanteix que es millora molt l'espai públic que afronta. És a dir, veiem que hi ha una influència de la qualitat del comerç en la qualitat del carrer i al revés, que tractar i fer agradable un espai de carrer dinamitza i millora el comerç.
3: Catalunya ha perdut prop d'11.000 petits comerços en 10 anys. Hi ha diverses causes, com l'augment del comerç en línia, els preus dels lloguers o la manca d'un relleu generacional.
0: Notícia d'aquesta matinada, els Estats Units han matat el líder del tren de Aragua amb la col·laboració militar de Venezuela. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Tot plegat suposa un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro.
3: Donald Trump ha anunciat la mort del Niño Guerrero a la seva xarxa social. El president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. El Niño Guerrero era el líder del tren d'Aragua, de la banda criminal més poderosa de Venezuela. Feia 3 anys que estava en parador desconegut i els Estats Units el buscaven com a líder del tren d'Aragua, designada organització terrorista per Washington. Sota aquesta premissa, l'administració Trump ha deportat més de 200 migrants veneçolans en una mega presó del Salvador, acusats de pertànyer a aquesta banda.
0: I en paral·lel, els Estats Units diuen que aquest matí han abatut diversos drons iranians que tenien com a objectiu vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, malgrat que Donald Trump i l'Iran han repetit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Pendents, doncs, si aquest cap de setmana finalment es materialitza una entesa entre Washington i Teheran, que tots dos diuen un altre cop que és imminent, tot i que algunes versions no acaben de concordar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions negociacions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
0: El jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. Ara també l'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros. L'expresident espanyol està citat a declarar davant del jutge aquesta setmana. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
7: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies. I és que estem parlant de prop de 80 peces, les més valuoses, collarets d'or blanc amb maragdes naturals originaris de Zàmbia i Tailàndia, el més car valorat amb 278.000 euros. També destaquen les pulseres de 80.000 a 95.000 euros d'or blanc amb maragdes, diamants i safirs i un anell amb una maragda central de Zàmbia i diamants de 85.000 euros. També hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa d'or de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgic a la penicilina, collarets amb perles falses o una creu de la Sagrada Família de 50 euros.
0: Déu-n'hi-do. Avui, a partir de les 9, el suplement sumem també a la tertúlia del Marc Molins, advocat penalista, que ens ajudarà a desxifrar també algunes claus del cas Zapatero. En paral·lel, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació dels danys que causava la Dana des de primera hora del matí. El seu equip de govern li passava documents pel xat que compartien per actualitzar la situació en carreteres, en centres educatius i també en d'altres punts del País Valencià. Des de València, Alba Barbosa.
8: Abans de les 11 del matí, Carlos Mazón havia rebut en aquest grup de WhatsApp la situació a les carreteres i que a la província de València ja hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Els consellers també li comuniquen que l'alerta vermella per pluges està activada i que hi ha inundacions en una residència de gent gran. Carlos Mazón només intervé en aquest xat a primera hora del matí. Demana a l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada, que li actualitzin les dades de la Dana. També s'adreça al conseller d'Educació perquè estigui atent al tancament dels centres escolars. Mazón volia, segons escriu al xat, informar amb detall de la situació per donar una imatge de control i calmar la gent. La jutge de la Dana ja ha incorporat aquests missatges de WhatsApp a la causa.
0: La militància de Junts per Catalunya decidirà el cap de setmana que ve qui serà l'alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que van més enllà de Barcelona, Jordi Corbalan.
9: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
10: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys. No he tingut cap altre somni i estic molt i molt content de que en Xavier Trias, doncs en doni aquest suport personal i polític.
11: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona. He estat jo que he pres la decisió.
12: És públic que el president Puigdemont ho va oferir fa 8 anys, llavors amb les meves circumstàncies personals no m'ho van permetre. Tinc l'espineta clavada.
13: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista. Conec molt bé Barcelona.
9: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
0: Ja tenim en marxa a la Unió Europea la nova política migratòria comuna que endureix el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs, com Oxfam i Intermón, denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. El govern alemany ha valorat positivament l'acord durant la inauguració d'unes noves instal·lacions d'internament en frontera a l'aeroport de Berlín. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
14: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
15: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
14: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats d'aprovar són realment efectius.
0: I ara anem fins a Belfast, on continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. El nostre enviat especial a Belfast, el Quim Olivares, ha visitat alguna de les àrees on aquesta setmana s'han viscut episodis violents.
16: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Reform UK, Restore Britain.
18: Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vans, aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
16: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
19: They have the night duty. Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
16: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
0: La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura sobre la taula al grup de treball per aplicar la jornada de 35 hores.
3: El sindicat Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l'Administració de Catalunya ho rebutja i Comissions Obreres i la UGT demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Sentim Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, i Yolanda Adroé, d'UGT.
20: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces ¿qué medida compensatoria habrá y qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
21: A la llama Montjuïc, mentre es respecti que sigui una mesura voluntària. També entenem que aquesta mesura ha de ser reversible.
3: Els funcionaris de la Generalitat tenen dret a dos dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja a la setmana. La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros.
0: Un quart i mig de 8 del matí, el Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista a Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi seran Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Omar o Pol Guasch, també. Marta Vives.
22: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa, Montserrat Caballé van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
23: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un pur assumpte de safareig i també, com explicàveu, ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
22: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomé i, evidentment, Fabià Puigcerver, a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol, amb una revisió de La vella Helena, la inaugural l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
0: Aquesta setmana la NASA ha presentat la tripulació de la nova missió Artemis 3. Una nova missió del programa lunar que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar, malgrat que l'objectiu encara és no és trepitjar la Lluna, l'anunci de la NASA materialitza la croada de Donald Trump contra la diversitat. Des de l'Associació de Dones lamenten la falta de presència femenina des de Hipàtia Mars.
3: Sí, en el que portem de dècada, des del 2020, la NASA només havia exclòs les dones en una de les tripulacions de l'Estació Espacial Internacional. Aquest és el segon cop i això ha provocat indignació entre les dones del sector aeroespacial. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els convenç l'argument de meritocràcia que ha fet servir la NASA.
1: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
2: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
3: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
0: I ara música. Són els primers acords toques grasses que han desfermat l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda osonenca ha tancat la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet embogir les 30.000 persones que han assistit al recinte de la zona esportiva de Vic. Amb aquest concert toques grasses ha estat l'últim abans de les 4 actuacions de comiat que farà a l'octubre a l'Estadi Olímpic. La primera jornada d'aquest festival també ha comptat amb els Amics de les Arts, els Tiets, Buhos i les sorpreses de l'argentí King Àfrica.
4: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
24: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
24: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico al teu quiosque y el periódico.com.
25: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
26: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
27: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
28: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: L'informatiu del suplement.
0: Avui els esports comencen amb bàsquet. La penya haurà de remar molt, molt, molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat el 2-0 ja en les semifinals. Avui el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça en aquesta final, que podria ser catalana, tot i que aquesta derrota de la penya ho complica. Albert Benet, bon dia.
29: Bon dia. Una derrota a la pista del València per 90-76. Això vol dir que demà, a l'Olímpic de Badalona, la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà demà mateix per la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
30: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
29: El València va dominar el partit en tot moment, va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per a la final, l'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
31: The main goal is to win the next game.
6: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
29: Recordem que el Barça domina la semifinal per 2-0. Avui la vol liquidar per la via ràpida. Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai per 4-1. Una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
7: Valoraremos si hay que, tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos, o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos. Eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos. Insisto, depende de cómo esté el partido.
29: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal es quedarà a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats. El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia. S'enfrontaran a l'Alborg danès a partir de les 6. També avui l'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. El partit és a les 9 del vespre. Bronze del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9. I aquesta tarda, a partir de les 4, a Montmeló, el circuit de Barcelona-Catalunya, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Lando Norris va ser ahir el més ràpid. Derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins a la pista del Liceo per 8-2. Demà, segon partit també a la pista de l'equip gallec. I el Sabadell juga aquest vespre a partir de les 9, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol, al camp del Zamora.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè i l'Ol Gàbalos, posem un artista més celebrat que d'altres, avui per petició popular, l'Oreja de Van Gogh, una dona que... enregistrada ja no desafina. Blai, Olga, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Per començar, dir que l'Oreja de Van Gogh és més que una dona, eh?
1: És un grup.
2: És un grup. Però bé,
0: que ha sobreviscut a la seva cantant.
2: Ja se t'ha vist que,
1: 30 anys,
2: que, no, seria,
1: que
2: no seria el teu grup preferit.
0: No, és a dir, no l'he escollit jo, cosa que està molt bé, també, d'altra banda.
2: Ah, no? Que, no. Pensava que sí.
0: No, aquesta no l'he escollit jo.
1: Home, per petició popular...
0: Però escolta'm, no seré jo qui ompli, que són 4 Sant Jordis?
2: 4 Sant Jordis.
0: Imagina't.
2: 6, vull dir que... 7, 26 i 27 de novembre.
1: Encara queda alguna entrada, eh?
2: I aniràs, Olga?
1: No.
2: No?
1: No. Hi ha aquest silenci dramàtic.
2: Home, però per què?
1: Doncs perquè és un grup que tampoc ha format part de la meva joventut, per dir-ho així.
2: I a treballar t'agradaria anar-hi o no?
1: A fer la crònica? Home, m'agradaria comprovar certes coses en directe, això sí.
0: De tots els retrobaments sonats que hi ha hagut els últims anys, l'operació econòmica més descarada per mi és aquesta.
2: Sí, sí, imagina't si és descarada que el Pablo Benegas, el guitarrista, que és una de les peces importants de la banda, va dir que no per coherència, perquè tot el que va passar amb la Leire, primer deien que no tornarien, que s'acabava el grup, em sembla una marranada, tot plegat, i un despropòsit, com van gestionar tot plegat, perquè al final, sigueu clars.
0: I els vídeos dels primers retorns d'ella, se la veu molt desfeta, se la veu una dona que no està bé, o sigui, no està bé, ni per cantar, ni per estar dalt d'un escenari, ni per haver de suportar les crítiques que l'havien enfonsat altres vegades, és a dir, veus una persona que està molt vulnerable i la resta de la banda que s'està aprofitant d'ella per
1: totalment,
0: fer calés.
1: Totalment, i a més, vas veient com que hi ha, a veure, almenys des de fora, com que hi ha males decisions fins i tot, veient d'on ve Amaya Montero, està prenent unes decisions també fins i tot d'outfit, de com es vesteix i tot plegat, que crec que ajuden a crear encara més rum-rum al seu voltant.

0: Les cançons les coneixem de sobres perquè les hem sentit els últims 20 anys a totes les radiofórmules. Explica'm una mica la història de la banda, perquè Amaia Montero, que és la cantant històrica, la primera i la que ara ha tornat als escenaris, ha estat durant molts anys doncs, fora de circuit i fora de l'oreja. Què va passar exactament i per què ara han tornat, Olga?
1: Doncs Amaia Montero va sortir del grup també perquè hi va haver una sèrie de moviments dintre de la banda que volien buscar doncs, nous objectius, canviar una mica de registre. I això va ser com cap al 2007 aproximadament, on es va incorporar...
2: Sí, l'últim disc va ser Guapa, sí. 2006, ara fa 20 anys.
1: Doncs llavors es va incorporar Leire Martínez, també Amaia Montero volia fer la seva carrera en solitari, etcètera, etcètera. Però
2: ho va intentar,
1: ho va intentar, però... no li va sortir el que... però va ser un moviment una mica estrany, perquè si realment vols canviar de direcció no agafes una cantant que té exactament la mateixa veu que Amaia Montero, no? I aquí és on comença aquest camí una mica estrany del grup, perquè segueixen, és com si haguessin trobat una còpia de Amaia per seguir una mica fent el mateix i seguir revivint o tornant a... bueno, sí, revivint tots els discos anteriors, sí, i revivint de renda, bàsicament.
2: I poder seguir fent gires i sí, seguir cantant aquestes cançons, sí, que la gent espera, no? Es passaven unes coses als concerts, que era que la gent anava allà a escoltar les cançons velles, no? Escoltar els hits.
1: Clar, llavors,
2: i sí que,
1: cançons,
2: sí que havien anat, sí, traient discos, però són discos que no tenen, no passen a la història, saps?
1: Això és
2: no tenen
1: com si se t'hagués mort el cantant, per dir-ho així. Sí, és com un
2: totalment.
1: Queen, diguem, que intenta
2: rapar. Sau.
0: Sau, o sigui, casa nostra, sau.
1: El que passa és que, clar, i després la teva cantant no s'ha mort, sinó que està intentant fer una altra cosa que, pobra, no li va... no, ha publicat dos discos en solitari, no li han sortit bé, i Amaia Montero doncs, va entrar en una espiral doncs, de depressió, excessos, atacs d'ansietat, i també...
0: Això va ser previ a la seva sortida o arran de la seva sortida o de que l'apartessin de l'oreja?
1: Jo crec que ha estat després.
0: Es va barrejar,
1: després, perquè ella va publicar un primer disc on se la veia com molt, com dient, és la meva nova etapa, vull triomfar, vull ara vull fer les meves cançons, vull canviar de registre, i no li va sortir bé.

0: Això és La Playa, que és una de les cançons més conegudes.
1: És una cançó brutal, La Playa. És que, a veure, L'Oreja de Van Gogh és un manual de cançons pop perfecte.
0: Sí.
1: És jo com dir, anem a buscar la cançó perfecta. Ells ho van aconseguir, no una, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc.
2: De qui és mèrit, això? És el compositor, qui
1: del
2: és?
1: Del Pablo Benegas, jo crec, sobretot, el guitarrista que
2: per ser... O sigui, el que s'ha esborrat d'aquesta
1: gira. El que s'ha esborrat i que per ser és fill de...
0: Anava a dir el mateix.
1: Digue-ho tu, va.
0: És fill de Chiqui Benegas, històric dirigent del PSOE basc.
1: Sí, imagina't.
0: Vull dir que imagina't,
1: o sigui,
0: tenir...
1: Un nepo baby, no? Que diríem.
0: Sí, més o menys.
1: I jo crec que ell és qui portava el grup Millors Idees, que havia escoltat moltíssima música, i després es va trobar, doncs, una gran cantant, que és Amaia Montero, amb molt de carisma, jo crec, i amb una veu d'aquelles que se queda i una vocalització perfecta. Jo crec que és la cantant pop ideal per un grup.
0: Saps qui em pensava que era catalana?
1: Per la pronunciar,
0: perquè fa les L's així com molt pronunciades, i pensava, aquesta noia d'on ha sortit.
1: Sí, a mi també em resultava molt familiar aquest accent, però era que vocalitzava molt. De fet, no sé qui va dir que els catalans som els que parlem millor castellà, perquè vocalitzem millor i diem tots els sons.
0: Jo sempre he tingut el dubte de fins a quin punt L'Oreja de Van Gogh, que és un grup nascut als 90, realment han deixat llegat. O sigui, tenen fans, hi ha gent que ha recollit la seva forma de fer cançons, de cantar, etc. I sí, i és cert, perquè ara mateix ens trobem a gent com Nil Moliner que fan aquest tipus de versions.

0: Què et sembla aquesta versió?
1: M'ha recordat una mica Jarabe de Palo, eh?
0: Ostres, sí.
1: No, que de fet Jarabe de Palo juntament amb l'Oreja de Van Gogh i Estopa són els tres grups i jo crec que van marcar els al principi de dècada i de segle i de mil·lenni a l'estat espanyol. I de fet l'Oreja de Van Gogh, amb el permís de Mecano, és el grup espanyol que més discos ha venut de la història. Em sembla una fita brutal. I el que diem del llegat...
0: O sigui, estàs dient que segurament no caldria ni que fessin concerts, ja?
2: Puc explicar una intimitat?
1: Ah, no, clar que no. I tant, intimitat.
0: Vinga, va.
2: El saxofonista de Jarabe de Palo, l'històric Jimmy Jenks Jiménez, és el meu veí.
1: Ho has d'explicar, això.
2: És que cada dia que ens trobem llançant les escombraries... Dic, hosti, quina llegenda.
1: I no hem fet Jarabe de Palo,
2: I no hem fet Jarabe de Palo.
0: I l'escoltes, assaja a casa.
2: I tant, i tant, i tant. Li ensenya el saxo a la meva criatura.
0: I toca el bonito i tot aquestes coses.
2: No, perquè té... O sigui, bueno, van fer també tornar amb Jarabe de Palo sense Pau Donés.
0: Això és un altre tema.
2: I van fer una gira per Sud-amèrica.
0: Si obrim aquest meló, potser no tornem a la ràdio.
2: Però ara ell té altres projectes.
1: Jo crec que hauria d'haver una legislació amb això.
2: No, bueno, és que a més, o sigui... Clar, com que el tinc de veí, vaig dir, i em va dir, no, ara me'n vaig a fer les Amèriques un temps i tal. I vaig dir, bueno, vas a veure què ha fet, perquè com que evidentment tot està enregistrat, i vaig buscar l'espectacle, el show que van fer. I ell lidera molt amb el saxo al mig. Però després hi ha moments que em van semblar pornogràfics que posen la veu del Pau Donés a través de la pantalla, amb vídeos enregistrats. Hi han dos cantants que es van alternant... és a dir, un exercici molt, molt, molt agafat amb pinces. Molt agafat amb pinces.
1: I el problema és que els interessos són purament econòmics.
0: Sí, totalment.
1: I no de retre homenatge.
2: Sí.
0: S'hauria de veure
1: en general.
0: Qui gestiona el llegat, no?, també de Jarabe de Palo, perquè es pugui fer un projecte
1: així.
0: El seu germà.
1: Sí.
0: Això és com quan Supertramp o Pink Floyd es van separar, que hi havia una part del grup que podia tocar un repertori, podia utilitzar el nom del grup, i altres no.

0: Això no és l'Oreja de Van Gogh, eh? No és Amaia Montero, però és una cançó per fer, per parlar d'un moviment el Donosti Sound, que va ser una escena musical dels anys 90 a Sant Sebastià, a Donosti, de grups com Le Mans, La Buena Vida, Family, que es basaven en fer un pop molt minimalista, d'arrel independent, molt alternatiu, però a la vegada també molt dolç. I aquí hi ha molta controvèrsia amb tot això, que és si l'Oreja de Van Gogh van rebre la influència de tot aquest moviment que arribava a Donosti. La meva teoria és que una mica sí.
1: Jo crec
0: que, van créixer amb això, sobretot potser la Maia no tant, però el Pablo, el guitarrista, que es movia en aquests ambients i tot això, i aquest coneixement del pop portat en aquest cas al més sofisticat,
1: i també,
0: no?
1: Diré una, jo,
0: va fer que l'Oreja fos diferent.
1: I crec que també van rebre influència del Donosti Sound a l'hora de fer les lletres, no? Perquè tant Donosti Sound com l'Oreja de Van Gogh parlen de coses com molt quotidianes, no? De tal dia, tal hora, et vaig trobar. Vaig anar a aquest bar, parlen de llocs concrets, i crec que aquesta quotidianitat en les lletres també és d'aquí.

0: dia a Amaya i dir-li per què em toca, no?
1: De Montero Romero.
2: Sí. Sí, home, ella sempre, ja quan estava a Operación Triunfo, a Amaya Romero, en aquest cas, sempre ha dit que l'Oreja de Van Gogh era una de les seves grans influències. I, de fet, hi ha algun vídeo de l'època d'Operación Triunfo on ella fa versions a la guitarra de l'Oreja de Van Gogh. I, per tant, és una, allò que dèiem de les influències, no? Doncs mira, Amaya també ha recollit el llegat.
0: Sí, sí, i aquí a Catalunya mateix tenim la Maria Jaume, que és que gairebé presidenta del club de fans de l'Oreja de Van Gogh,
2: sí,
0: també.
2: No?
0: O sigui que hi ha... el llegat
2: Sorelles.
0: De l'Oreja de Van Gogh...
1: Sona una mica diferent, Maria Sorella Jaume.
2: De Van Gogh.
0: Sí, sí, però la influència hi és.

0: això què és? Això no és, és Lady Martínez, eh?
1: En solitari.
0: Això és el primer single que va gravar Lady Martínez després de sortir
1: de l'Oreja. Això és la venjança.
0: Això és la, sí. Home, aquesta, aquest tema que es diu Mi nombre està ple de frases que es pot, tenen un doble, doble lectura. De fet, ja la primera frase és com que se creen que és que mi culpa, no? Van a escuchar un, no sé, vull
2: té
0: dir
2: una bobassa, per això.
1: Sí, sí, sí. I... jo crec que al final li han fet una mica un favor a Lady Martínez, perquè fins que va passar això, Lady Martínez era la substituta de la Maya a l'Oreja de Van Gogh, no sé què, i ara s'ha fet un nom. Jo crec que la coneix molta més gent i està fent una carrera en solitari que ja ho veurem. Ja ho veurem què passa.
0: Ha demostrat una personalitat que fins ara no podia, sí. No podia demostrar-la.
2: Va, acabem amb Nostàlgia de la Bona, un dels clàssics. Vinga. De l'Oreja de Van Gogh. Va, som-hi.

0: Avui els meus ídols del suplement, l'Oreja de Van Gogh, que ben aviat aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona amb la potser presència de Blai Mercè i Olga Valós, si és que algun oient generós els convida.
1: Jo no pagaria per anar-hi, però...
0: No, si algun oient, potser després d'aquesta...
1: Si ens conviden, hi vaig amb molt de glosa.
2: Sí, sí.
1: I a pista, eh?
2: Sí, sí, i a ballar i escoltar com la gent canta i aquestes coses.
0: Gràcies a tots dos. Arriben els anuncis, va. No tan interessants potser que amb l'Oreja de Van Gogh. Ara tornem al suplement. Salut.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: A cada partit juguem tots amb els 50 que torna en els iogurts grecs de None Pack de 4. En compres un i la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
7: una cullerada de silenci,
8: dos reflexos de llum,
7: 5 quilos de cadira
8: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons.
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Passen 5 minuts de 3 quarts. De 3 quarts d'avui, Núria Pujadas, titulars. Bon dia.
12: Molt bon dia.
11: El dispositiu dels Mossos per localitzar armes de foc acaba amb 13 detinguts.
12: Ha estat aquesta nit, però no s'ha trobat cap arma de foc. L'operatiu arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona.
11: Els Estats Units han matat aquesta matinada el líder de l'organització criminal veneçolana Tren de Aragua.
12: L'operació militar per executar-lo s'ha fet a Venezuela i en col·laboració amb el govern del país. És la banda criminal més poderosa de Venezuela.
11: Tot això mentre Donald Trump confia signar l'acord de pau amb l'Iran aquest cap de setmana, mentre continuen els atacs a l'estret d'Hormuz.
12: Sembla que el pacte està més a prop que mai, confirmat també per l'Iran, però les versions sobre l'acord de Washington i Teheran no coincideixen.
11: El PSOE conté l'alè per l'ampliació de la causa de José Luis Rodríguez Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
12: El jutge del cas Plus Ultra imputa un altre cop l'expresident espanyol, ara per possible frau i contraband per unes joies que s'han taxat en 1.300.000 euros.
11: La Fiscalia manté les mesures cautelars contra Jonathan Andic, entre altres motius per uns missatges privats amb el seu pare.
12: I per un de molt concret, enviat del fill al pare 5 mesos abans de la seva mort, i deia: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
11: Maica Navarro, avui a les 10 al suplement. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre l'amnistia el proper 16 de juliol.
12: Si el pronunciament del tribunal és favorable, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a la tardor.
11: El govern estudia pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball.
12: En una primera proposta que l'executiu ha plantejat als sindicats, el complement podria ser d'entre 90 i 200 euros.
11: El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari.
12: Per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació del proper curs.
11: Elon Musk ja és la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna. La primera persona.
12: Consolida així la seva posició com l'home més ric del món. Ho ha assolit després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX.
11: I als esports, la penya es complica la vida per passar la final de l'ACB de bàsquet després de perdre contra el València, que posa el 2-0 en les semifinals.
12: I avui, en canvi, el Barça té el primer matchball per aconseguir la seva plaça per la final a les 8, Gran Canària-Barça.
11: Marina Laminos, avui les portades dels diaris, titulars per Zapatero i per Elon Musk.
13: L'Ara i la Vanguardia, avui amb portades pràcticament idèntiques. A la part superior, un titular. En el cas de l'Ara, el jutge investigarà Zapatero també per delicte fiscal i contraband, i en el cas de la Vanguardia, el jutge també investiga si Zapatero va cometre algun delicte per les joies. A sota d'aquests titulars, imatges d'Elon Musk projectat en un edifici de Times Square a Nova York. Musk, primer bilionari del món, diu l'Ara, i Musk ja és el primer bilionari de la història, diu La Vanguardia. En canvi, el periòdic en titular avança que la Generalitat compra les tres xemeneies del Besòs, i a sota, la imatge en aquest cas és del Lleó 14 amb Felip VI, ahir a l'aeroport de Tenerife, destaquen les tres paraules que va pronunciar el pontífex: tots som immigrants. I el punt avui, objectiu, canvi polític. Tots els escenaris estan oberts al País Valencià a un any de les eleccions.
11: Felip VI i Lleó 14 també són protagonistes de la premsa que s'ha dit a Madrid, excepte El País, que també També destaca en la imatge la celebració d'Elon Musk després de l'exitosa sortida a borsa de SpaceX.
13: I en titular, el jutge investiga Zapatero per frau fiscal amb les joies. També el Mundo, més valoratius, el jutge impedeix que Zapatero s'alliberi del delicte fiscal de les joies. I imatge per al Papa i el Rei a l'aeroport de Tenerife, els dos mateixos protagonistes. També a la portada de l'ABC, Pontífex i Felip VI somrient. I titular, Zapatero perseguit per delicte fiscal i contraban per les joies. I a la Razón, no només dediquen la imatge al rei i al pontífex, també un titular sentimental. El Papa va tornar a Roma en l'avió del rei després d'un viatge emotiu i inoblidable.
11: Albert Fusti, els anys i anys per molts anys, avui bufarà 63 espelmes, Adrià Puntí.
14: Ui, per ui, anem perdent, i saps si tots som més.
15: Artista polifacètic i inclassificable, influït per figures com Pau Riba i Jaume Sisa, va fundar el grup Un Papà a finals dels 80, en què va publicar fins a 5 discos abans de fer carrera en solitari.
11: 46 espelmes, Juan Carlos Navarro.
16: Trobo a faltar

0: Marta Ferrer, aquests són els Figaflaues, caps de cartell d'aquest dissabte al Cabra Rock.
1: Per la segona i última nit del festival també hi passaran Uineta, Lax en Busto i Joan Dausà, entre d'altres. Els concerts arrenquen a les 5 de la tarda i s'allargaran fins que surti el sol a la zona esportiva de Vic, que encara es poden comprar entrades de dia per 60 euros.
0: Al TNC es pot veure Peeping Tom, Cròniques.
1: La companyia belga torna a endinsar-se en els seus mons foscos i onírics amb aquest muntatge, que és un viatge en el temps sobre cinc figures atrapades en un laberint temporal. Avui, a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 34 euros.
0: El Teatre Condal Joan Pera desplega tot el seu repertori.
1: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 5:45 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
0: Al Masnou es pot assistir al festival La Sal.
1: El Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia celebra la seva segona edició amb una programació centrada en alguns dels grans temes del periodisme contemporani, com ara la guerra a Gaza, les migracions, la crisi climàtica o la lluita contra la desinformació a les xarxes. Serà al recinte La Calàndria des de les 10 del matí a 9:45 de la nit.
0: I avui també és un bon dia per comprar vinils al Mercat de Sant Antoni.
1: La fira de discos Grand Prize Vinyl Fest reuneix més de 1.000 vinils entre LPs i singles i comptarà amb expositors de Catalunya, França, Alemanya i Estats Units. S'hi pot passejar de manera gratuïta de 10 del matí a 8 del vespre.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De formació professional.
2: Walker Water ho havia fet tot damunt d'una planxa de surf. Havia viatjat arreu del món. Havia evangelitzat les platges més indòmites. I fa poc, el gremi l'havia reconegut com el millor entre els millors en una cerimònia oficiada a Hawaii. Però avui s'ha llevat i ha decidit que plega. Per commemorar-ho, s'ha vinclat davant de la seva planxa de surf que presideix el menjador i ha basat el terra, el seu nou ecosistema. Estrenar una vida no era una cosa fàcil, ni tan sols per a un campió com en Walker Water. I un cop s'ha incorporat, ha sentit una profunda desorientació. Ha trucat un amic perquè li suggerís un pla terrestre i l'ha convidat al futbol. El cert és que en Walker Water s'ha atabalat de tanta gent que hi havia. Però de sobte s'ha presentat l'onada. Milers de persones s'han aixecat del seient per estirar els braços en una coordinació marcial. I en Walker Water s'ha deixat emportar pel seu instint. Ha utilitzat el seu pobre amic de planxa i s'ha col·locat al damunt per surfejar la grada. Ha aconseguit donar una volta sencera enmig d'una gran ovació, fins que dos taurons amb armilles llampants se li han llançat a sobre.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn de Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem a les 8?
1: Amb Olivia Rodrigo i aquest tema que es diu You Plus Me Equals a Heart. L'artista californiana va presentar ahir el seu tercer treball titulat You Seem So Pretty Sad For A Girl So In Love. Un disc ple de cançons d'amor, algunes tristes i altres no tant, com aquesta, You Plus Me Equals A Heart.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 13 de juny del 2026, el Mundial ja està en marxa. De moment està dissenyat pels que els agrada viure de nit. Està pendent d'un apassionant Haití, Escòcia, o d'un entretingut Austràlia, Turquia. Requereix canviar el llit pel sofà, una bona televisió i algunes explicacions difícils de justificar amb la parella. Ens espera un mes de partits d'un darrere l'altre, de vigilar que no es lesioni cap jugador del Barça, d'assistir en directe a la consagració de Lamine Yamal com a estrella mundial i de veure com els apòstols de no mesclar política i esport justifiquen qualsevol moment grotesc que protagonitzi Donald Trump al llarg del torneig. Si la FIFA va entregar la seva ànima a Qatar l'any 2022, ara l'ha entregat a un president dels Estats Units que, en només 6 mesos, ha esborrat tots els límits possibles dins i fora dels Estats Units. Els gols ho amaguen tot perquè és llaminer veure cavalcar Kylian Mbappé o desitjar per enèsima vegada la resurrecció de Neymar, però el panorama, si s'eleva una mica la mirada, és devastador. Hi ha hagut àrbitres que per la seva procedència no han obtingut permís per entrar als Estats Units. Res de tot això envermelleix les galtes de Gianni Infantino, president de la FIFA, que ha preferit entregar-se a Trump. Fa uns mesos, de fet, va fer costat a la seva candidatura com a Premi Nobel de la Pau per compensar el disgust que es va endur en veure com el guanyava Maria Corina Machado. Infantino li va fer un guardó a mida. Es deia Premi de la Pau de la FIFA i la seva entrega il·lustra un gran concepte que va popularitzar en el seu dia José María García. Ser un abraçafaroles. En el català que agradarà als assessors lingüístics de Catalunya Ràdio, abraçafanals o llepaculs. El problema del Mundial, a risc de caure en la demagògia, és que el desmuntatge explícit dels grans consensos dels Estats Units es quedarà en les prèvies i es diluirà quan s'acostin les eliminatòries decisives. Perquè no ens enganyem, a ningú li molestarà que sigui Trump qui entregui la Copa del Món sempre que la reculli el capità de la seva selecció preferida. La història ens diu que els Mundials són qüestió de política i de poder i que les taques acaben marxant amb el pas del temps. Perquè ja som grandets per veure el contrari i a la immensa majoria dels espectadors els importa més qui guanya que no pas les circumstàncies. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: De seguida l'informatiu del suplement, avui tots molt, molt, molt atents a l'antena a les 9 en punt del matí. Sentirem una veu que fa molt temps que tothom busca, però que fins ara ningú ha aconseguit convèncer. A les 9 en punt, el suplement. No puc explicar res més perquè no vull que s'espatlli. Ben atents a les 9, sisplau, al suplement. Quin temps farà avui, Néstor Gómez? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs un temps molt càlid, ambient d'estiu, el que ens ha d'acompanyar tant dissabte com diumenge, temperatures enfilades ben amunt cap als 34-35 graus a punts de la Catalunya central, però cap a ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es pot enfilar cap als 36 graus. I la cosa no queda aquí, perquè de cara a demà encara en farà més, s'esperen valors de 37 graus i no descartaríem que alguna població de ponent o de les Terres de l'Ebre demà arribés als 38. Tot això amb un cap de setmana que és el darrer de la primavera amb ambient d'estiu, però recordem que el proper dissabte, la setmana que ve, ja canviarem a l'estació astronòmica de l'estiu, doncs aquest darrer cap de setmana amb temperatures d'estiu i ambient estival, perquè el sol ens acompanyarà durant tot el dia i només diumenge a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Pirineu. Ara mateix tenim 12 graus a la Seu d'Urgell i a Batea 21 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquesta nit els Mossos han desplegat un macrooperatiu contra el tràfic d'armes de foc, un operatiu que arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana, l'últim al carrer Balmes en plena llum del dia. En l'operatiu s'han detingut 13 persones però no han trobat cap arma de foc. Més detalls, Oriol Pujador, bon dia.
3: El dispositiu passa per la presència de més agents, tant uniformats com de paisà al carrer, en zones sensibles, com és el cas de la xarxa de transports públics o zones de la ciutat on hi ha hagut incidents amb armes de foc. Rafa Tello és intendent en cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana a Barcelona.
4: Donant-se a veure, ocupar l'espai públic, augmentar la visibilitat, al final és precisament això, augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals ara amb arma de foc que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
3: Durant l'operació d'ahir divendres, però, no es va localitzar cap arma de foc. Els 13 detinguts van ser arrestats per robatoris o furts, que els agents van presenciar, així com per ordres de detenció o d'estrangeria que tenien pendents. També es van intervenir 5 armes blanques. En total, els Mossos van identificar 254 persones que acumulaven més de 700 antecedents.
1: Aquesta tendència a l'alça de assassinats a ple carrer derivada del crim organitzat i el tràfic de drogues ha provocat que el govern es plantegi canvis legals per endurir les penes per delictes de tinença d'armes, tinença il·legal d'armes i cultiu de marihuana. De 2 a 5 anys per tenir armes de manera il·legal o de 6 a 9 anys la pena de presó per cultiu o tràfic de marihuana. Fiscals i sindicats dels Mossos aplaudeixen la proposta del Departament d'Interior d'incrementar aquestes penes. La presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Deixaus, i la portaveu del sindicat policial FEPOL, Imma Viudes, en declaracions a aquesta casa.
5: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, será normal que los delincuentes vengan a fincarse aquí.
6: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
1: En canvi, des de l'Associació de Jutges per la Democràcia, que és minoritari al col·lectiu, consideren que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu.
7: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser trobem és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
1: I enmig de tot aquest debat, qui reivindica el seu paper per la millora de la seguretat dels carrers és el comerç local. La patronal PIMEC assegura que la presència de botigues i activitat quotidiana al carrer genera una mena de vigilància informal que contribueix a reduir la delinqüència. Per això reclamen que el govern els consideri com una infraestructura essencial de país i fomenti polítiques que n'evitin el tancament. El vicepresident de la petita i mitjana empresa és Antoni Torres.
8: Tots aquests carrers que tenen més vida es degraden molt menys ràpid que els carrers que no tenen vida. Un entorn degradat és un entorn que afavoreix la delinqüència, perquè afavoreix que no passi gent, perquè no ens agrada anar per entorns degradats. A l'abandonar el carrer puja l'ocupació d'aquest carrer per determinats grups de delinqüents.
1: De seguida entrem en les darreres novetats del cas Zapatero i de les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, però abans destaquem una notícia d'aquesta matinada, i és que els Estats Units han matat el líder de Tren de Aragua, és la banda criminal més poderosa de Venezuela i per la qual es va crear la megapresó del Salvador, on Trump ja hi ha deportat més de 200 migrants veneçolans acusats de pertany a la banda. El líder de Tren de Aragua feia 3 anys que estava en parador desconegut i l'operatiu per matar-lo l'han fet els Estats Units amb la col·laboració militar de Venezuela, un pas més en la normalització de les relacions entre els dos països en l'era post-Maduro. En un comunicat, el govern de Delcy Rodríguez ha confirmat l'operació conjunta contra el Niño Guerrero, que ha estat abatut a l'estat de Bolívar, al sud-est de Venezuela. Trump n'ha anunciat la mort a la seva xarxa social, el president nord-americà ha qualificat l'operació militar de ràpida i de letal i ha penjat el vídeo del moment de l'atac. A les imatges es veu una casa humil enmig de la vegetació que salta pels aires per l'impacte directe d'un projectil. En paral·lel, el que encara no pot anunciar Donald Trump a bombo i plateret és l'acord de pau amb l'Iran. Tot i que sembla que el pacte està més a prop que mai, així ho confirma també l'Iran, i que podria signar-se fins i tot aquest cap de setmana, no acaben de posar-se d'acord amb la lletra petita i les versions de Washington i de Teheran no coincideixen del tot. A l'espera d'aquest acord, aquestes últimes hores han continuat els atacs a l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. Tot i la proximitat de la signatura del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, pronosticada per aquest mateix diumenge a la ciutat suïssa de Ginebra, la situació s'ha d'agafar amb pinces. Això s'hi ha d'afegir que la violència no s'ha aturat. Les darreres hores, els Estats Units asseguren haver abatut diversos drons iranians a prop de l'estret d'Hormuz. En cas que prosperi la signatura de Ginebra, es preveu que el període de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord s'allargui fins a 2 mesos. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que l'acord és a prop en nombroses ocasions i després tot ha quedat en paper mullat. Val a dir, però, que aquest cop el preacord arriba corroborat pels negociadors pakistanesos i aquesta vegada també per oficials iranians. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha volgut deixar clar que s'estan publicant informacions falses sobre el contingut de l'acord, especialment pel que fa a les concessions dels Estats Units. Vance ha puntualitzat que ni es fa ni es farà entrega de diners en efectiu a l'Iran, com tampoc s'alliberaran els embargaments en curs. Assegura que un cop la República Islàmica de l'Iran compleixi amb les seves obligacions, aleshores els beneficis econòmics fluiran tant cap a aquell país com cap al conjunt de la regió.
1: 5 minuts per un quart de 9 del matí. El cas Zapatero s'amplia als jutjats i sobretot es complica pel PSOE, que espera si la declaració del seu expresident aquesta propera setmana als jutjats els pot fer respirar més tranquils o no. Ara el jutge del cas Plus Ultra ha obert una altra investigació contra José Luis Rodríguez Zapatero i ho ha fet per les joies que la policia va trobar a la caixa forta del seu despatx. En un primer moment, la portaveu de Zapatero va xifrar entre 30.000 i 50.000 euros i ara, en una taxació d'experts, ho eleva fins a més d'un milió d'euros, 1,3 milions. Per això el jutge ha obert una altra causa per un possible delicte fiscal i de contraband. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
10: Bon dia. El jutge considera que a hores d'ara l'origen de les joies no està justificat i que la possessió de béns de luxe d'elevat valor sense rastre fiscal sobre com es van comprar és un indici objectiu i racional de la possible existència d'un frau rellevant a Hisenda. El magistrat no ha trobat cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria perquè el valor de la joia supera de llarg els 120.000 euros per ser delicte fiscal. També hi veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina perquè, diu, Zapatero no disposa de documentació duanera, tampoc de factures d'importació o justificants dels impostos associats a aquests béns. En tot cas, Calama sosté que Zapatero, com a investigat, podrà saber els fets que se li atribueixen i exercir el seu dret de defensa. Podrà aportar la documentació que consideri per acreditar l'adquisició lícita o la correcta importació de les joies.
1: Déu-n'hi-do, les preguntes que ens venen al cap són moltes. Com justificarà Zapatero la tinença d'aquestes peces d'alta gamma? Si és una herència, s'ha de declarar?
11: Si ha vingut via herència, s'han de declarar en la declaració de l'herència i en l'adjudicació especificar a qui es van adjudicar aquestes joies i declarar-ho amb el seu valor en l'autoliquidació de l'impost de successions.
1: I si és un regal?
11: També ha de tributar, en principi, qualsevol guany patrimonial gratuït s'ha de justificar l'origen. Estem parlant d'unes joies d'un valor molt alt.
1: Són les respostes del catedràtic de Dret Financer i Tributari de la UB, José Andrés Rozas. A partir de les 9 també incorporarem avui a la tertúlia el Marc Molins, advocat penalista. La situació de Zapatero arrossega el PSOE i, per descomptat, també el president espanyol Pedro Sánchez. Avui Isabel García Pagán titula la seva anàlisi de La Vanguardia: Sánchez entre el cel i l'infern. Núria Pujadas.
10: Sí, i ve a dir que, malgrat la visita del papa, ha estat un bàlsam per Sánchez enmig de tots els casos judicials que l'envolten, el papa no ho arregla tot. Per García Pagán, la nova peça que ha obert el jutge Zapatero per possible frau fiscal i contraband enterra el seu llegat polític i Sánchez es queda sense banderer de l'exemplaritat i dels drets socials. De fet, afegeix, la preocupació per la corrupció s'ha triplicat entre l'electorat del PSOE i la valoració i la confiança en el president han caigut fins a 5 punts, segons l'últim CIS. I tornant al papa, recorda García Pagán que la visita no es tradueix en vots perquè la bossa electoral del PSOE es nodreix de catòlics no practicants i ateus. Per tot plegat, diu, Sánchez està entre el cel i l'infern, però amb lleó 14 de nou a Roma, ara el PSOE és qui està més a prop de les brases.
1: També els jutjats continuen la investigació per aclarir com va morir Isaac Andic, el fundador de Mango. Un dels detalls que han transcendit aquestes últimes hores són alguns dels missatges que s'han pogut recuperar del telèfon mòbil de Jonathan Andic. Per exemple, un missatge que li va enviar al seu pare 5 mesos abans de morir i que deia, obro cometes, no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. Tanco cometes. És un dels missatges en què es basa la Fiscalia per oposar-se a aixecar les mesures cautelars contra Jonathan Andic. Jonathan Andic, investigat com a presumpte autor de la mort del seu pare, va demanar que es retiressin aquestes mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país i les compareixences setmanals, però la fiscal que porta el cas, Teresa Ioldi, s'hi nega perquè considera que hi ha risc de fuga per la seva alta capacitat econòmica i per la duresa de les penes a què s'enfronta. A més, el Ministeri Públic també s'oposa a tornar-li el milió d'euros de fiança que va pagar. A partir de les 10, com sempre, la Maica Navarro, amb tots els detalls d'aquest sorprenent missatge al mòbil d'Andic fill al seu pare, 5 mesos abans de la seva mort, a partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, el suplement. També parlarem amb la Maica sobre el cas del nadó maltractat que va ingressar a la Vall d'Hebron amb lesions importants. Ara hem sabut, el pare del nadó va admetre davant familiars que alguna vegada l'havia tractat de forma brusca. És el que han declarat aquest divendres a la Ciutat de la Justícia els familiars paterns i materns de la criatura. El germà del pare l'ha descrit com un home de gran envergadura i maldestre, però ha afegit que no ha tingut mai actituds o reaccions violentes. Per la seva banda, els familiars de la mare han afegit que no troben cap explicació sobre les lesions que tenia el nadó. Tot plegat en una setmana en què el Departament de Salut ha sancionat amb multes de 6.000 euros els hospitals Sant Joan de Déu, Sant Pau i Vall d'Hebron, així com el CAP Roger de Flor per no haver activat el protocol a temps. Encara als tribunals ja tenim data marcada en vermell al calendari. El 16 de juliol serà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre si avala o no avala la llei d'amnistia. Es pronunciarà sobre unes qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes i que tenen a veure amb el delicte de malversació que el Suprem defensa que no és amnistiable. Si el pronunciament de l'alt Tribunal Europeu és favorable a l'amnistia, la pregunta és quan podrà tornar Carles Puigdemont. Si el Constitucional marxa de vacances amb aquesta carpeta oberta, es podria resoldre ben bé a partir del mes de setembre. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
12: Hola, bon dia. El lletrat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que els jutges avalaran la llei d'amnistia, tenint en compte l'opinió favorable de l'advocat general de la Unió Europea, que acostuma a marcar la decisió final.
13: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga incluida la malversación.
12: En canvi, són més prudents des d'Alerta Solidària, l'entitat que defensa activistes independentistes. Martí Majoral n'és el portaveu.
14: No veiem massa opcions perquè es puguin desviar d'aquest sentit de raonament, que va ser aclaparador, però bé, la veritat és que estem ja habituats a les sorpreses d'última hora i a veure com alguns tribunals doncs, capgiren com un mitjó la lògica jurídica.
12: Si la sentència avala la llei, fonts del Tribunal Constitucional descarten a Catalunya Ràdio que l'amnistia de Puigdemont es desbloquegi immediatament al juliol. Diuen que resoldran el cas després de l'estiu.
1: Doncs a l'espera de la resolució de l'amnistia i d'un possible retorn de Puigdemont, la militància de Junts per Catalunya a Barcelona decidirà el cap de setmana que ve qui serà el seu alcaldable a la capital catalana. Els quatre aspirants donen avui el tret de sortida a la campanya d'unes primàries que marcaran també el futur del partit, Jordi Corbalan.
15: Un procés intern inèdit fins ara a l'espai postconvergent que servirà per mesurar forces entre les diferents sensibilitats que conviuen al partit liderat per Carles Puigdemont. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio l'actual cap de files a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament, Glòria Freixa.
16: Jo porto treballant en exclusiva per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins des de fa 15 anys.
17: Tenim una proximitat al president Puigdemont, però això no vol dir que el president Puigdemont decideixi qui ha de ser el candidat a Barcelona.
18: És públic que el president Puigdemont m'ho va oferir fa 8 anys, tinc l'espineta clavada.
19: Soc la menys coneguda, probablement. Jo no em sento gens paracaigudista, conec molt bé Barcelona.
15: Els aspirants es resisteixen a admetre el pols intern, però la direcció juntaire hauria preferit un candidat de consens sense primàries.
1: Gràcies, Jordi Corbalan. Han passat 2 minuts d'un quart de 9 del matí. 17 minuts d'informatius i encara no hem parlat del Papa de Roma. Hem acabat una mica empapats aquesta setmana. Ahir ja va marxar cap a Roma amb una sortida lleugerament accidentada.
20: Buenas tardes, de nuevo les habla el comandante. Lamento informarles que ha aparecido una incidencia a solucionarlo para que podamos iniciar.
1: El Papa Lleó XIV ha tancat el seu viatge oficial a l'Estat amb algun problema tècnic. L'avió que havia de portar el pontífex de Tenerife a Roma es va espatllar. Lleó XIV va haver de baixar de l'avió i després d'uns minuts a la terminal el rei li va oferir el seu falcó per tornar cap a casa. La resta de passatgers, en canvi, van haver d'esperar un altre vol que Ibèria va enviar des de Madrid. Ha estat al final una mica accidentat d'un viatge de 7 dies en què el Papa ha recorregut 2.500 quilòmetres i ha fet 21 actes. En l'últim dia a les Canàries, Lleó XIV ha assegurat que les migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles.
21: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial.
1: Ho ha dit en un centre d'acollida de migrants de Tenerife, on ha afirmat que el fenomen de la immigració l'interpel·la tota la societat. Precisament a la Unió Europea ja està en marxa la nova política migratòria comuna que endureix precisament el control de fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Diverses ONGs com Oxfam Intermón denuncien que el nou model prioritza el control policial per davant del factor humà. En canvi, el govern alemany valora positivament l'acord. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
22: Bon dia. L'entrada en vigor del nou Pacte Europeu de Migració i Asil és clarament benvingut pel govern conservador alemany. Segons el ministre de l'Interior, el bavarès Alexander Dobrindt, per fi es tanca un període de descontrol, tal com ha dit ell, de disfuncionalitat.
23: Avui és el dia en què el nivell europeu agafa protagonisme. En els últims mesos hem pres decisions a escala nacional per frenar la migració il·legal. Hem tingut un èxit considerable, amb reduccions de fins al 70% en la migració il·legal. Avui, el nivell europeu decideix implementar el nou sistema migratori comú, que també comportarà reduir més la migració il·legal.
22: Tot i aquesta caiguda espectacular en el nombre de migrants, el govern ja ha anunciat que de moment es mantenen els controls a les fronteres internes. No s'aixecaran fins que es demostri que els controls exteriors acabats de provar són realment efectius.
1: Mentrestant, Belfast continua sota la vigilància d'un fort dispositiu policial per evitar precisament més aldarulls contra els immigrants, una onada de violència atiada per l'extrema dreta. De fet, organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana, una d'elles aquest migdia. El nostre enviat especial a la capital d'Irlanda del Nord, el Quim Olivares, ha visitat algunes de les àrees on aquesta setmana s'han vist imatges d'encaputxats cremant contenidors, autobusos i cases d'immigrants.
24: Molts dels joves encaputxats que aquesta setmana han cremat cases d'immigrants han estat instigats per partits britànics d'extrema dreta i d'ultradreta. Sentim Adrian Gelke, politòleg de la Queen's University Belfast, en declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Reform UK, Restore Britain. Reform UK, Restore Britain, Elon Musk, actors externs, JD Vance. Aquestes són les persones que estan provocant problemes entre un grup relativament petit de persones a Irlanda del Nord i, de fet, a Irlanda.
24: La comunitat immigrant nord-irlandesa viu atemorida. Tenen por d'anar a segons quins barris fora del centre o fins i tot d'anar a la feina. Els ha passat a les infermeres d'origen indi, com ens ha explicat el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast.
26: They have the night duty.
27: Tenen guàrdia de nit i guàrdia de dia, així que estaven una mica preocupades. Com hi anirem? Sent jo mateix metge, vam prendre algunes mesures per al nostre hospital. No obriu les portes laterals, només obriu l'entrada principal de l'hospital i aneu amb taxi. Veniu amb taxi.
24: Aquest doctor demana respecte per als que, com ell, han vingut de fora per treballar i contribuir a la societat nord-irlandesa.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El Teatre Lliure aparta Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027, en què sí que hi haurà Marta Pazos, David Selves, Carme Portacelli, Lluís Omar o Pol Guasch, entre molts d'altres. Ens ho explica la Marta Vives.
0: Lluís Pasqual va assegurar a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb actors i escenografies en marxa, però després de la polèmica amb l'entrevista falsa, Montserrat Caballé van acordar amb el Lliure retirar-la de la programació. Això ho ha confirmat el director del Lliure, Julio Manrique.
2: Vam mantenir una reunió amb ell on li vam manifestar la nostra preocupació i també li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res i va minimitzar aquest tema i el va reduir a un assumpte de safreig i també ens va fer aquesta proposta que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
0: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, primer trimestre de la temporada. No hi haurà Lluís Pasqual, però en canvi hi haurà noms fundacionals com els de Lluís Omar, Montsal Canyiz i Macolomer i evidentment Fabià Puigcerbé a través de dues exposicions del seu llegat com a escenògraf. La temporada 26-27 també compta amb noms com els de Miquel Masfiol amb una revisió de la Bella Helena, la inaugurat l'òpera dels Tres Rals, David Selves dirigirà un Enric IV antisistema i es podrà tornar a veure la monumental L'herència de Matthew López sobre els llegats i la memòria. Les entrades es posaran a la venda divendres que ve.
1: Més qüestions. La majoria de treballadors de Nissan accepten l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest divendres, més del 80% dels treballadors hi han votat a favor. On hi ha hagut menys acceptació és el centre de recanvis del Prat de Llobregat, la planta més afectada per l'ERO, però fins i tot aquí el 60% dels treballadors també hi han votat a favor. Recordem que l'última oferta de la multinacional japonesa era rebaixar a 195 el nombre d'acomiadaments, 16 menys del que plantejava inicialment, i oferir 50 dies per any treballat als empleats que entressin a l'ERO. Amb tot, Nissan començarà a aplicar l'expedient a partir de l'1 de juliol. La Generalitat es planteja pagar un complement als funcionaris que deixin de fer teletreball. Funció Pública ha posat aquesta mesura damunt la taula per aplicar la jornada de 35 hores. Els sindicats, per la seva banda, ho rebutgen i demanen que aquest plus s'apliqui a tothom, també als qui ara fan tota la jornada de forma presencial. Manolo Fages, responsable de Funció Pública de Comissions Obreres, també reclama que es compensi els qui ara no estan fent teletreball perquè el seu tipus de feina no ho permet.
3: ¿A quiénes será de aplicación? ¿Quiénes no se les aplicará? Porque no pueden teletrabajar y entonces, ¿qué medida compensatoria habrá? Y tercero, ¿qué incidencia tiene realmente en la atención al ciudadano?
1: La negociació entre administració i sindicats és molt incipient i no s'han concretat xifres, però en la primera proposta el complement per deixar el teletreball oscil·laria entre els 90 i els 200 euros. Recordem que actualment els funcionaris de la Generalitat tenen dret a 2 dies de teletreball i fan una jornada de 37 hores i mitja. Elon Musk ja és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i consolida d'aquesta manera la seva posició com l'home més ric de tot el planeta. Ho ha assolit després de la sortida a la borsa de la seva empresa SpaceX, que ha estat el debut borsari més gran de la història i que ha tancat la sessió del Nasdaq amb d'aquest divendres a 161 dòlars. Això és un 20% més del preu que es preveia de sortida. De fet, han calgut 2 hores per ajustar el preu d'inici de l'acció, que s'ha acabat fixant en els 150 dòlars. Musk diu que aquest finançament els acosta als objectius.
4: Vaig donar a SpaceX menys d'un 10% de probabilitats de tenir èxit. De fet, vaig dir això a la gent i vaig pensar, segurament fracassarem, però ho hauríem de provar, perquè si no ho fem, si no hi ha una nova empresa que entri a l'espai, mai serem una civilització realment espacial.
1: Amb aquestes xifres, SpaceX ja té un valor de gairebé 2 bilions, bilions en B de Barcelona, de dòlars. Precisament la companyia d'Elon Musk és una de les empreses privades que ha de desenvolupar els mòduls lunars del programa Artemis. La missió 3 serà l'encarregada d'assajar la maniobra d'acoplament de la nau Orion perquè la humanitat pugui tornar a la Lluna. Aquesta setmana, de fet, la NASA ha presentat la nova tripulació.
5: Andre Douglas, Colonel Frank Rubio, Luca...
1: Una nova missió que està formada per 4 astronautes, tots homes i de perfil militar. Des de l'Associació de Dones Científiques i Patty Amars lamenten la falta de presència femenina. Núria Hart, bon dia.
0: Bon dia. Aquesta és la segona vegada que la NASA exclou les dones d'una tripulació espacial en el que portem de dècada i la primera que deixa fora les astronautes femenines de la carrera lunar. Això ha provocat indignació entre les dones del món aeroespacial, que asseguren que hi havia grans noms entre les candidates. A les enginyeres Mònica Roca i Carlota Keimer, astronautes anàlogues d'Hipàtia, no els ha convençut l'argument meritocràtic que ha fet servir la NASA.
6: No és cert que ara ja no tinguem prou dones per poder ser escollides, perquè en la bossa d'astronautes hi ha un cert equilibri de gènere.
7: És realment negar el mèrit de moltes astronautes que tenen exactament la mateixa formació, el mateix background i les mateixes capacitats.
0: Això fa que la nova missió Artemis sigui ben diferent que l'anterior, quan fa només 2 mesos l'astronauta Christina Cook va fer història al convertir-se en la primera dona a orbitar la Lluna.
1: Gràcies, Núria Hart. 2 minuts per arribar a 2:15 de 9 del matí. Ara música.

Sonoques Grasses, que ha posat el colofó a la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha fet vibrar les 30.000 persones reunides a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les 4 actuacions consecutives a l'Estadi Olímpic el mes d'octubre. És una jornada del Cabró Rock per on també han passat els Amics de les Arts. Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimes, res no em patim. Els Amics de les Arts, que han dut la seva gira de celebració dels 20 anys damunt dels escenaris, també hi havia els Tiets. Camila, podríem anar a dormir. I una actuació sorpresa de la

0: Joan Dausà també hi serà. La Fúmiga, entre d'altres, encara queden les ultimíssimes entrades. Pràcticament no. Són senyals horaris de 8:45 del matí. Ara sentirem la veu de Paula Bonet, entrevistada a aquesta casa a Les Dones i els Dies. Reconeix Paula Bonet que pintar i escriure han estat els millors antídots per superar els moments més complicats que li ha tocat viure. L'escriptora il·lustradora de Vila-real, que és víctima d'assetjament des de fa 8 anys, ha reconegut que aquesta circumstància no li ha fet canviar les ganes de crear i de viure. Paula Bonet, això sí, ha criticat que la llei no protegeix més la víctima. També ha afegit que, per sort, ella pot tenir escorta policial, una protecció que no tenen totes les dones afectades. Ho ha explicat, com diem, a Les Dones i els Dies de la Montse Virgili.
1: Jo era incapaç de parlar. Vaig marxar de Barcelona, vaig deixar de pintar, vaig deixar de publicar. I fa un any vaig decidir que no em podien treure la veu. I que a més, si jo, que estic vivint aquesta situació des d'un lloc de privilegi, perquè és així, no tothom t'escorta, jo ara tinc escorta, jo estic tranquil·la, relativament tranquil·la, a Barcelona, perquè sé que m'estan cuidant.
0: La justícia va absoldre el 2023 un home acusat d'assetjar-la en considerar provat que no era responsable penalment a causa d'un trastorn eròtico-maníac que té. La justícia va ordenar que se sotmetés a tractament psiquiàtric durant un màxim de 4 anys i li va prohibir acostar-se a menys de 500 metres de l'artista durant 10 anys. I ara anem a l'avançament d'esports, amb la penya que està en una situació límit en la seva semifinal de l'ACB amb el València. Està 2-0 per sota, mentre que el Barça, amb un 2-0 a favor contra el Tenerife, pot segellar avui la seva classificació per la final.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
6: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres? Aventurers?
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
7: Silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Aquest partit fes dos golaços amb el 30% de descompte en sushi i fruita seca bescanviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només del 13 al 15 de juny.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Catalunya Ràdio.
17: Ocasión Plus.
18: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: Vanguardia, amb Enric Calpena.
8: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
2: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Cinc minuts passen de 8:45 del matí. La penya haurà de remar molt per jugar a la final de la CB de bàsquet després de veure com el València ha posat ja el 2-0 a les semifinals. Avui el Barça té el primer match ball per aconseguir la seva plaça per la final. Albert Benet, bon dia.
16: Bon dia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del València, 90-76, i això vol dir que demà a l'Olímpic de Badalona la penya haurà de guanyar per mantenir viva aquesta semifinal. Si perd, el València es classificarà ja demà mateix per a la final. Dani Miret, tècnic de la penya.
17: No hem entès el to físic de l'inici del partit. Ells defensivament han estat superagressius i això ens ha trencat. Ofensivament no hem reaccionat bé a aquest nivell de contactes i nosaltres ho hem intentat en certs moments del partit.
16: El València va dominar el partit en tot moment i va arribar a guanyar de 24 punts. I avui el Barça buscarà el bitllet per la final, l'aconseguirà si guanya la pista del Tenerife a partir de les 8 del vespre. Kevin Panther, escorta nord-americà del Barça.
19: The main goal is to win the next game.
20: L'objectiu principal és guanyar el pròxim partit i tenir la mateixa mentalitat. Però per nosaltres és mentalitat, mentalitat, mentalitat. Estem en un bon moment, però sabem que serà un partit complicat. Hem de continuar concentrats i res més.
16: El Tenerife, tot i ser semifinalista de la CB, té una dada negativa a la seva pista amb 5 derrotes seguides, no hi guanya des del 15 d'abril.
0: Resultat d'aquesta mateixa matinada, debut amb golejada d'una de les anfitriones del Mundial de Futbol als Estats Units contra el Paraguai, 4-1.
16: I una altra de les anfitriones, el Canadà, es va estrenar ahir amb un empat a 1 contra Bòsnia. Una de les favorites, el Brasil, debutarà la pròxima nit contra una altra de les seleccions amb potencial en aquest Mundial, el Marroc. I una altra de les favorites, Espanya, debutarà dilluns contra Cap Verd, una selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i amb 9 catalans en total. Tot fa pensar que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà jugar Lamine Yamal uns minuts ja en aquest primer partit.
21: Valoraremos si hay que tiene que jugar, no tiene que jugar, hay que darle minutos o etcétera. Eso será durante el partido, hay que ver las circunstancias que se dan durante el juego. En un principio está preparado para jugar. Tiempo, obviamente no 90 minutos, eso seguro que no. Pero está preparado para jugar. Ahora veremos si participa más, menos, insisto, depende de cómo esté el partido.
16: Són declaracions de la Fuente a Catalunya Ràdio. El Canadà ha denegat l'entrada de Thomas Partey al país per al primer partit que ha de jugar la selecció de Ghana. Recordem que Partey està acusat de delictes de violació i és per això que el país ha denegat l'entrada al jugador. El migcampista del Villarreal s'haurà de quedar a l'hotel de concentració de la selecció ghanesa a Boston. En un comunicat, la FIFA ha indicat que no intervé en els processos d'immigració ni en la concessió dels visats.
0: El Barça d'handbol juga aquesta tarda a les semifinals de la Champions a Colònia.
16: S'enfrontarà a l'Alborg danès a partir de les 6. La primera semifinal la jugaran abans del Magdeburg i el Fuchsia Berlín a les 3 de la tarda.
0: També avui l'Atlètic Barceloneta, que jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià.
16: L'Atlètic Barceloneta torna a una final de la Champions 12 anys després. El partit és a les 9 del vespre. Bronze ahir del Sant Andreu en la competició femenina després de guanyar el Mataró per 11-9.
0: I, escolta'm, el Sabadell, que avui juga contra el Zamora, juga la vida, eh? Sí. A les 9 del vespre, no? És que a casa estan com un flam.
16: Sí, sí,
0: Sabadell-Zamora.
16: Anada de la final del playoff de
0: Zamora-Sabadell.
16: A la segona divisió, sí, és el camp del Zamora, sí.
0: Vaig convidar el Toni Padilla perquè vingués a parlar del Mundial i em va dir no puc, que sóc a Zamora.
16: Clar, hi ha prioritats en aquesta vida.
0: No, hi ha prioritats a la vida. O sigui, ja pot haver-hi el Mundial de Futbol que si el Sabadell es juga la vida per pujar a segona divisió, vull dir que això és cruixut ja, eh? Anada i tornada. Avui em diuen que està tot venut, ja la nova Creu Alta, divendres que ve, que serà decisiu això a les 9 del vespre. No és un horari que ens vagi la mar de bé els que ens llevem tant d'hora, però bé, aquell dia sí que anirem a dormir tard. A veure, motor, hoquei, patins i futbol per acabar.
16: El futbol amb aquest apunt del Sabadell, amb aquest partit d'avui al camp del Zamora. En motor, a partir de les 4 a casa nostra, a Montmeló, entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. I en hoquei, patins, derrota de l'Igualada en el primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo per 8-2.
0: Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Ja ho vàrem advertir, que tenim aquesta parella tan brillant al cel del vespre, Venus i Júpiter, que ja han intercanviat la seva posició després de l'espectacular acostament que hi va haver els darrers dies, i ara ja començaran a separar-se a poc. Els veurem, com deia, al cel del vespre, mirant cap a l'oest, i si ens hi fixem, un xic més avall de Júpiter, potser el virarem el sempre difícil Mercuri. I de matinada, Saturn treu el cap per sobre de l'horitzó est.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a la Sénia? Al Montsià.
1: A les 6 i 27 minuts.
0: I a quina hora es pondrà?
1: A les 21:30.
0: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
0: Temperatura a la Sénia a aquesta hora, Néstor Gómez.
3: Hola, bon dia. 20 graus en aquests moments.
0: Quin temps farà avui, Néstor?
3: Doncs calor, un ambient plenament d'estiu, no només avui, podríem dir ja tot el cap de setmana, un cap de setmana de sol, de cap a cap, tant avui com també demà. Demà, amb la novetat, que sí que poden aparèixer alguns ruixats cap al sector de la Vall d'Aran, Pallars, la Cerdanya o Ripollès, sempre coses puntuals, localitzades i localment poden anar amb tempesta, però aquest cap de setmana ve encapçada per aquestes temperatures molt altes. Ahir ja vàrem tocar a Vinebre els 35 graus, avui s'esperen valors de 36 graus cap a Ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Poblacions com Lleida o Tortosa poden arribar a aquestes xifres. I si avui fa calor, perquè a bona part de la Catalunya central superarà els 32-33 graus, demà encara més. Valors a la Catalunya central i a les comarques de Girona, que poden arribar als 34-35 graus, i les més altes cap a Ponent i de nou cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'entorn dels 36-37 graus, i no descartem que alguna població arribi als 38.
0: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
22: Vaig fer la primera comunió amb trampes perquè aquell dia hi havia molta cua i aleshores no els hi va donar temps de confessar-me, per tant no m'he confessat mai.
0: I des d'aleshores a pecar.
22: No, d'aleshores quan m'havien de donar la hòstia consagrada, clar, jo pensava que clar, si no m'havia confessat aniria a l'infern. És quan el dia de la comunió, quan em donen la hòstia, doncs me la vaig treure de la boca perquè pensaves que no puc perquè no m'he confessat.
0: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
23: Molt més.
0: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
23: 100%.
0: Podries fer també anar a veure Bad Bunny o són coses incompatibles?
23: Podria anar-lo a veure, sí, però no em crida tant l'atenció.
24: L'altre dia la periodista Mamen Mendizábal ens explicava que li va passar que també es va llançar i no li funcionava el paracaigudes.
0: Mare
24: i ho estava fent a més per la cadena SER, s'estava gravant i diu que només està cridant i cagant-se en tot quan veu que s'està a punt d'estapar contra el terra i afortunadament va poder obrir el segon paracaigudes de seguretat.
25: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 13 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia a favor de l'amnistia, el proper 16 de juliol Puigdemont tindria més a prop el seu retorn. Pel seu advocat, que ara sentíem, Gonzalo Boye, no hi ha motius perquè no passi, seguint el criteri de l'advocat general. El retorn, però, no seria immediat i el Constitucional podria pronunciar-s'hi a la tardor.
0: Declaracions ahir al Catalunya Migdia. José Luis Rodríguez Zapatero.
3: També ha de tributar en principi.
2: Els experts asseguren que les joies trobades al despatx de l'expresident havien d'estar declarades tant si eren una herència com un regal. Justament per això, ara el jutge ha ampliat la causa en una altra peça per possible delicte de frau fiscal i contraband.
0: Lluís Pasqual.
4: Era l'any 1988.
2: Un dels fundadors del Teatre Lliure no formarà part de la programació de la propera temporada arran de la polèmica per suplantar la identitat de Montserrat Caballé. Ho ha anunciat el director del Lliure, Julio Manrique, a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Avui també és un dia que es pot comptar amb tres xifres. La primera és el 13.
2: Detinguts aquesta nit pels Mossos en un operatiu contra el tràfic d'armes de foc a Barcelona, s'han desplegat més d'un centenar d'agents, però no s'han localitzat armes. L'operació arriba després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat.
0: El 4.
2: Els aspirants de Junts que avui comencen la campanya de primàries per convertir-se en el cap de llista de l'Ajuntament de Barcelona són Jordi Martí, Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
0: 161.
2: Dòlars, el preu de sortida de les accions de SpaceX a borsa, el debut més gran de la història, amb un 20% més que el preu que es preveia de sortida. Elon Musk és la primera persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna i es consolida com l'home més ric del món.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong, l'Eduard Voltes i el Marc Molins. Un mateix 13 de juny, en aquest cas de l'any 1992, els jugadors del Barça van pujar en bicicleta a Montserrat per oferir-li a la Verge els títols aconseguits aquella temporada, entre ells la Copa d'Europa de Wembley.
5: Els jugadors del Futbol Club Barcelona han viscut avui una jornada molt emotiva, però també esgotadora. La pujada a Montserrat ha resultat més dura del que tothom esperava. Però finalment, i gràcies a la col·laboració de ciclistes professionals com Perico Delgado, Melcio Mauri, l'Ale Covino i Vicenç Belda, tots han aconseguit arribar.
0: Alguns jugadors van arribar fins a dalt pedalejant.
5: Finalment, als vols de la una, han arribat els primers a Montserrat. Guardiola i Ricardo Serna han estat els guanyadors.
0: D'altres es van cansar a mig camí i van preferir fer via dalt del cotxe, demanant als càmeres que no revelessin el secret.
5: Tots han aconseguit arribar. Clar que alguns han preferit fer un cotxe. I Chiqui Begristain, com sempre, ha demostrat que és de la broma.
6: Oye, coges las imágenes de corriendo, mira. Pero solo de aquí para arriba, ¿eh? De aquí para arriba.
0: Parafrasejant Manel, va ser el juny en què es va fondre el Begristain. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de l'abadia de Montserrat, des de les coves de Sal Nitre o des d'una parada del B5 on li pregueu a la Moreneta perquè a la bicicleta que heu agafat no li fallin els frens.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: De seguida el suplement, a partir de les 9, ben atents, perquè sentirem la veu d'una persona que té ganes d'explicar-se. 14 minuts falten. Marina Laminos, obrim els diaris. Encara no el podem revelar qui és. És el papa de Roma? És la Míriam Mal, a punt d'estrenar pel Mundial? És José Luis Rodríguez Zapatero, que té ganes d'explicar-se potser aquests dies? És Lluís Pasqual? Qui serà, serà. A veure, Marina, el papa de Roma ja és a Roma. Els diaris van plens d'articles que analitzen què ha donat de si el seu viatge en parada a Catalunya. Al diari Ara, el David Miró parla d'una gran victòria de l'Església que demostra que és un autèntic poder fàctic.
8: I que es protegeix de cara a possibles intents futurs de restar-li els enormes privilegis de què gaudeix. Prova d'això són els 7 minuts d'ovació al Congrés o la decisió de l'Ajuntament de Barcelona i també de la Generalitat de penjar banderes del Vaticà a les façanes. Desenganyem-nos, diu Miró. Espanya no és un estat de confessional a l'estil de Gran Bretanya i menys encara laic com França. Darrere del somriure de Robert Prevost s'amaga una organització amb una gran potència d'intimidació sobre poders públics i en aquest viatge l'actuació d'aquests poders públics no ha estat, com diu Salvador Illa, compatible amb la confessionalitat de l'Estat. Ha estat pròpia d'un estat que es considera ras i curt catòlic.
0: En fa una lectura diferent Jordi Évole, La Vanguardia, que diu, sense ironia, que ningú no ha passat per Espanya els últims anys i ha deixat tan bon record en tantíssima gent.
8: I afegeix, no cal que siguis catòlic practicant perquè aquest papa t'hagi caigut bé, que no és gaire, però tenint en compte els líders mundials, no està malament. Argumenta que els organitzadors han entès el caràcter plural d'Espanya i va més enllà encara, llegeixo, diu, no hi ha una institució tan antiga que es mantingui tan en forma com l'Església quan es tracta de donar espectacle. El pontífex, afegeix Jordi Évole, ha atacat els estats per la seva actitud inhumana respecte a la immigració, el gran tema que la dreta i l'ultradreta fan servir per guanyar eleccions, i acaba preguntant-se, no sé l'efecte que deu fer el discurs del papa entre aquests votants d'ultradreta, molts d'ells catòlics, em temo que poc, però queda dit.
0: I avui també ens fixem en el periòdico que avancen que la Generalitat comprarà les tres xemeneies del Besòs, per tant l'equipament passarà a ser de titularitat pública.
8: La Generalitat, que ja es va agenciar una part del conjunt sense cost l'any 2023, la nau de turbines, concretament per convertir-la en un hub tecnològic, i ara el govern gastarà uns 42 milions d'una subvenció de 60 milions d'euros que l'Estat li va concedir també l'any 2023 per quedar-se amb les tres xemeneies al complet. En conclusió, tot el terreny que allotjarà les empreses del parc audiovisual passa a ser de titularitat pública. En total, gairebé 68.000 metres quadrats per futures oficines i companyies. D'aquests metres, gairebé 22.000 s'ubicaran a les tres xemeneies i els restants a l'edifici d'oficines que s'hi aixecarà.
0: A la premsa internacional, Suïssa votarà demà en referèndum limitar la seva població a 10 milions de persones. Una idea terrible, segons el The Economist, Albert Postils.
9: Per posar en context, el país té poc més de 9 milions d'habitants i els experts calculen que arribaran als 10 l'any 2041. La votació, impulsada per l'extrema dreta del país helvètic, té com a rerefons el rebuig a la immigració. Al voltant del 30% de la població suïssa és d'origen estranger i l'extrema dreta culpa els immigrants de l'augment del preu de l'habitatge, el dany al medi ambient, els canvis en la cultura suïssa, l'expansió de l'anglès i, atenció, les llargues cues que hi ha per accedir a les piscines. En aquest context, The Economist dona diversos arguments a favor del no. D'entrada, diu que Suïssa està envellint i sense l'impuls de l'immigració, la població disminuiria ràpidament. Després, Suïssa acostuma a liderar els rànquings d'atracció de talent internacional i aquesta restricció, llegim, només aconseguiria frenar el flux d'innovació estrangera que dinamitza l'economia suïssa. I per últim, aquesta mesura també podria pertorbar la relació de Suïssa amb Europa. El país helvètic és membre de l'espai Schengen i un incompliment d'aquest acord significaria renegociar la seva relació amb tot el continent.
0: Obrim també els diaris esportius, dues entrevistes destacades a l'Esport i al Mundo Deportivo.
9: A l'Esport, a dos dies del debut de la selecció espanyola, el protagonista és Joan García i el titular, Il·lusió Mundial. A Mundo Deportivo llegim Alonso Sincer. Entrevista al pilot asturià que assegura que no sap si deixarà la Fórmula 1 aquest any en dos o en tres, perquè sempre pensa que la següent temporada serà millor. El faldó superior de la portada, imatge de Rafinha amb el Brasil, que debuta aquesta mitjanit contra el Marroc. Més entrevistes també als diaris editats a Madrid. L'AS parla amb el seleccionador Luis de la Fuente, que diu, per descomptat, que podem guanyar aquest Mundial. I el Marca surt amb Marc Cucurella, amb una fotografia on apareix somrient mentre sacseja la seva cabellera, i el titular, no tenim pressió, tenim il·lusió.
0: Vocabulari digital, Ismael Ibrahimi, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comencem amb disfressats.
10: De mascota per detenir narcotraficants. Aquesta ha estat l'estratègia que ha utilitzat la policia del Perú. Els agents sabien que el narcotraficant era un fanàtic del futbol i van decidir disfressar-se de dues de les mascotes del Mundial, un an i un àguila calva, per passar desapercebuts i acabar detenint-lo a la capital Lima. Ho llegim a 20 minuts.
0: Sense.
10: Llicència per volar. Un pilot d'Air Canada de 59 anys està acusat d'haver transportat milers de passatgers en vols comercials amb una llicència falsa, durant 17 anys. L'aerolínia ha declarat que el pilot comptava amb la formació completa, però que li faltava la credencial per exercir com a capità. Ho explica la BBC.
0: Shakira.
10: A la xarxa s'ha generat un debat sobre si la cantant colombiana va actuar a la inauguració del Mundial o simplement hi va posar una doble. Un cop va sortir a interpretar Dai Dai, la seva cara inflada, unes faccions diferents i menys energia de l'habitual van fer saltar totes les alarmes. A més que Shakira fes playback només va fer alimentar la sospita sobre si era ella qui s'amagava darrere de les ulleres de sol o no. Ho explica El Món.
0: És l'hora de parar l'orella. Gràcies, Ismael. El que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: RAC 1. You're a actions are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. You're one-sided crooked network. So right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
12: Mr.
11: time.
12: Mr. President, let's please, I traveled all the way to Wisconsin.
11: I've sat in the rain with you.
12: I traveled all the way to Wisconsin.
11: On and off in the rain, and I've given you enough time.
13: Fa gràcia, perquè figura que som un país tan laic, tan descregut, quan és hora d'anar a veure el papa hi ha unes empentes.
14: Soy Renzo, tengo 6 años, te quiero hacer unas preguntas. De pequeño quería ser papa.
15: No quería ser papa, ni como joven ni como viejo, pero cuando el señor llama hay que decir sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
16: Avui, el suplement.
0: De seguida, el suplement, obrim tertúlia. Avui, Eduard Voltas, Olga Ruiz, Antoni Jalong i sumem també el Marc Molins, advocat penalista, ens ajudarà a aclarir dubtes sobre les joies de Zapatero. A les 10, a partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que ens visita la flamant guanyadora del Premi Revelació del Festival de Canes, és l'Aina Clotet, a les portes que la seva pel·lícula, Viva, arribi als cinemes catalans. Un film on produeix, dirigeix i protagonitza la història de la Nora, una dona de 40 anys a qui un càncer de pit li fa trencar els esquemes. Una història, entre moltes altres coses, sobre el desig de viure, sobre el desig femení. A les 11, al Mundial, molt més enllà del futbol, la petjada cultural, política i social d'un dels esdeveniments esportius més importants del món, sota la mirada de l'escriptor Jordi Puntí i el director de la revista Panenca, Aitor Lagunas. També hi sumarem la Sònia Gelmà i el Xavier Aldecoa. I a més, avui també, a partir de les 12, les pantades i el cor del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, i acabarem amb el Pep Noguer parlant d'Urxata. Ara els millors moments de la Renaixença.
17: El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció. Uh-huh. Ha d'estar al carrer.
18: S'ha de moure.
17: A tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I doncs mira, doncs últimament a Montserrat hem anat molt als de successos.
19: Ja, ja. És bonic el paisatge.
18: A posar un ciri.
17: Preciós.

0: És el de Cultura Robert Brilles, els dimarts tarda vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Casellas, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
0: Bon dia.
1: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.

0: Hola, som els alumnes de 6è de l'Escola Isidre Martí d'Esplugues de Llobregat i estem a Esplugues FM. En el programa d'avui, amb Joan Valls, pediatra de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat i violinista, venim a fer-li algunes preguntes sobre el seu treball, les seves aficions i més coses. Nosaltres som el Roc, l'Aitor, la Emma, el Pablo i la Mira. I amb això dit, comencem amb l'entrevista. Hola, Joan.
1: Hola, què tal? Bon dia.

0: Per començar l'entrevista et farem preguntes relacionades amb la teva vida personal.
1: On vas néixer?
2: Vaig néixer a Barcelona.
1: I quan vas néixer?
2: Vaig néixer el 4 de març de 1990.

0: 1996.
1: Per últim, què fas en el teu dia a dia?
0: Ui, moltes coses. Però sí, treballo. Ara actualment estic treballant com a pediatra a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que estic treballant a la planta d'hospitalització, a vegades també una mica urgències, i ara em formaré en dermatologia pediàtrica i també a un hospital comarcal a la Cerdanya, a la muntanya.
1: Molt bé.
2: Vale. Tens fills o parella?
0: De moment ni fills ni parella. Estic solter i tranquil.
2: Val. I quin és el teu esport preferit?
0: El meu esport preferit, et diria que vaig molt a córrer i m'agrada molt, però potser m'agrada més jugar a esports com d'equip i llavors et diria el pàdel.
1: Quin tipus de música t'agrada escoltar?
0: M'agrada escoltar música molt diversa, perquè m'agrada molt la música clàssica, però també m'agrada molt la música pop, m'agrada el jazz, m'agrada la música més com de cantautor. Així que depèn una mica del moment del dia, però diria que o música clàssica o música més aviat pop.
1: Perfecte. I quin tipus de música t'agrada tocar amb el violí?
0: Doncs amb el violí, clarament, la música clàssica m'encanta i una de les coses que més m'agrada és també tocar bandes sonores. M'agrada molt, penso que les músiques de les pel·lícules són supermaques i és molt xulo poder tocar.
3: On va ser el concert que més gent hi va anar?
0: Bona pregunta. Doncs el concert que hagi fet on més gent hagi anat, et podria dir que probablement va ser un concert de música clàssica que vam fer fa molt temps amb l'Orquestra Nacional de Catalunya, que era un auditori força gran. I, si no, també et podria dir que hem tocat a la sala Razzmatazz, aquí a Barcelona, amb un grup de música així més modernet, que va venir molta gent i va ser un concert benèfic que va ser molt xulo.
3: Vas tenir alguna ocasió que un nen estava a punt de morir i el va salvar?
0: Podríem dir que, dit així, sona superbé, la veritat, però és veritat que en certes circumstàncies, si no hi ha un metge a prop, un nen és més difícil que, no?, que sobrevisqui. I sí que he tingut, durant aquesta època que he treballat com a pediatra, situacions així una mica crítiques on era important que jo estigués allà i comencés a fer alguna cosa. I ara també fa poc, per exemple, estan treballant, va néixer un nen a l'hospital on treballo a les muntanyes, que va néixer amb quasi bé un quilo, molt petitó, molt abans del que tocava, i que sí que necessitava ajuda just al néixer perquè per ell sol, doncs probablement no hagués pogut tirar endavant. I aquell dia em va tocar a mi estar. Per tant, podem dir que el vaig ajudar una mica a adaptar-se i a viure una mica més.
3: Gràcies.
1: Quin va ser el teu cantant preferit de petit?
0: Ui, el meu cantant preferit. He de dir que de petit escoltava molt Rosana, que és una cantant que ja ara és una mica més gran, potser no coneixeu. Després L'Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Alex Ubago, o sigui, no, artistes que per vosaltres ara ja són més papis, no? Però per nosaltres en aquell moment era el hit del momento.
1: De petit, què volies treballar?
0: Doncs de petit volia... Tenia bastant clar que volia ser un músic o... Bueno, metge vaig descobrir-ho quan anava a la secundària, no?, una mica més gran. De petit sempre deia que volia ser músic o que volia ser actor de teatres musicals. O sigui, m'agradava molt anar a veure els musicals i quan veia la gent allà, jo li deia a la meva mare, jo també vull. I em deia, bueno, pues, has de començar a fer teatre, has de començar a cantar, i al final ha sigut una cosa que no ha sortit tant, però que també m'ho hagués passat molt bé, segur.
1: Gràcies per fer la nostra entrevista. Fins aquí la nostra entrevista. Ara passem al segon grup.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Adéu.

0: Hola Joan, bon dia. Ara ens agradaria fer-te algunes preguntes per conèixer les teves aficions. El grup està format per Carlos, Isa, Isan i Lia. Joan, què acostumes a menjar durant el teu dia a dia?
1: Doncs... en el meu dia a dia intento menjar una mica sa, a sobre com a metge, no? He d'intentar predicar amb l'exemple. I llavors, això, al matí intento esmorzar alguna torrada o una mica de flocs de civada amb llet i amb una mica de fruita. I després dinar i sopar una mica equilibrat, no? Una mica de proteïna, de carbohidrat, de... un plat d'aquests que diem que ens agrada, no? un plat verd així ben proporcionat. I de tant en quant sempre cau, no? Algun sopar fora o alguna coseta on mengem algun extra, que de tant en quant no passa res.
0: Què acostumes a fer durant el teu temps lliure?
1: El meu temps lliure m'agrada dedicar-lo a la música, que, com bé sabeu, m'agrada molt. Intento fer diferents projectes i diferents coses. I a part d'això m'agrada molt fer esport i també el tema de cultura. Llavors intento també trobar temps per anar fent esport, perquè a mi tant físicament com mentalment em va molt bé. I el tema cultural, llegir, veure pel·lícules, anar al teatre, veure un espectacle de dansa, anar a veure una exposició, són coses que m'agraden bastant.
2: Hola Joan, jugues videojocs o veus sèries molt sovint?
1: Doncs videojocs no he jugat massa a videojocs. Quan era petit sí que tenia una PlayStation i sí que jugava amb els meus germans a vegades. Ara d'adult no jugo massa a videojocs, però sí que de tant en quant veig algunes sèries. Sí, això sí que m'agrada més.
2: I qual és la teva sèrie preferida? No, cançó, perdó.
1: Ah, cançó. És difícil, trobar-ne només una, de dir la meva preferida. Diria que d'aquest últim temps hi ha alguna cançó de John Mayer i alguna cançó de la Sílvia Pérez Cruz, justament, que he estat escoltant bastant així en bucle, i diria que un d'aquests dos artistes seria alguna de les cançons.
2: Quina és la teva afició preferida?
1: Doncs la meva afició preferida 100% la música, però si no, diria que últimament m'està agradant molt anar al teatre. O sigui, és veritat que és una cosa que per anar al teatre no podem anar sempre, és una obra, s'ha de pagar, no? Llavors ens hem de pensar una mica quan podem anar i quan no. Però si fos algo que es pogués fer més així, aniria molt al teatre, crec.
2: Quin és el teu menjar predilecte?
1: El meu menjar, mira, la truita de patata amb ceba m'agrada molt, i també m'agraden molt les creps, m'agrada molt el sushi. Et diria que aquestes tres coses m'agraden.
3: Moltes gràcies per la teva atenció. Hem après moltes coses sobre tu. Ha estat una experiència inolvidable. Esperem que t'hagi agradat aquest moment amb nosaltres. Et deixem amb el tercer grup.
1: Perfecte, gràcies a vosaltres.
2: Adeu.
4: Adeu.

0: Hola, Joan. Nosaltres som...
1: L'Alba,
2: la Dunia,
3: el Mateo
0: i jo, l'Àlex. Avui et farem unes preguntes relacionades amb la teva formació, els estudis, quan eres pediatre i etc.
4: Perfecte, estupendo.
0: La primera pregunta que et volem dir és on vas estudiar violí.
4: Doncs mira, vaig començar a estudiar violí amb 6 anys a una escola que es diu Virtèlia, que segueix existint aquí a Barcelona. I després vaig anar al conservatori del Bruc, que és el conservatori de Barcelona.
0: Vale, gràcies.
1: Joan, a part del violí, toques algun instrument més?
4: Doncs sé tocar 4 coses amb el piano, perquè en el conservatori del Bruc fèiem segon instrument i jo vaig escollir el piano, sí. I alguna cosa de la guitarra, 4 acords per tocar 2 cançons justes, però sí, principalment el violí.
1: Joan, a quina escola vas anar?
4: Jo vaig anar a l'escola dels jesuïtes de Sarrià i després al batxillerat em vaig canviar a una escola que es diu Institut Escola Artístic Oriol Martorell, que és una escola específicament per fer el batxillerat musical o artístic, on anaven músics i ballarins.
1: I amb quants anys vas començar a tocar el violí?
4: Doncs vaig començar que tenia 6 anys. Sí, en aquesta escola que us he dit, i ara en tinc 30, o sigui, ja em porto 24. Sí, tota la vida, quasi.
3: De petit tenies clar de que volies treballar?
4: No, segur que no tenia clar. És veritat que de petit sempre deia que seria violinista i seria músic, i una mica ho soc, però no pensava tant en el tema de metge. Inclús hi havia alguna època d'aquestes que deia jo vull treballar al zoo amb els animals, una altra època jo vull ser astronauta, o sigui, no? Una persona molt somiadora.
0: Anaves canviant, no?
4: Sí, anava canviant una miqueta, però és veritat que això, a partir de la secundària, quan ja era una mica més gran, amb 13-14 anys, crec que vaig començar a descobrir el món de la medicina, tot i que a casa meva ningú és metge, i vaig pensar que era algo que em podia agradar molt.
1: I quina era l'assignatura que més costava a l'insti?
4: A l'institut? A veure, jo era una mica empollón, o sigui, jo estudiava molt, però diria que potser de les assignatures que més em costaven era les llengües, o sigui, se'm donen bé parlar altres llengües, però se'm donava millor el que era potser mates, física, biologia... esport m'encantava, llavors potser diria que així, que alguna llengua, potser inicialment anglès, després també feien francès al meu col·le, i potser era el que havia d'estudiar més.
1: Vas estudiar alguna altra cosa a part de pediatria?
4: Doncs no, o sigui, per ara he fet pediatria i ara justament estic fent un màster amb una beca d'una societat europea de dermatologia pediàtrica. És a dir, m'estic formant una mica més en el que ve a ser malalties de la pell dels nens. Així que, per ara, els nens, i ara una mica més específic.
0: Joan, ens podries dir amb quants anys vas començar a treballar a l'hospital?
4: Sí. Vaig començar amb 25, perquè la carrera de medicina ja sabeu que és llarga, són 6 anys, com a mínim, si tot va perfecte, i després un any de preparació d'un examen per triar què vols fer.
0: I quants anys tens ara?
4: Jo ara en tinc 30. Sí, o sigui que ara fa, això, quasi 5 anys, aquest juliol farà 5 anys que vaig entrar a treballar a l'hospital.
0: Gràcies.
1: Gràcies per escoltar-nos, Joan, i respondre a les nostres preguntes. Ara et passarem a l'altre grup.
4: Perfecte. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Gràcies.

0: Hola, Joan. Som el grup 4 i avui parlarem de la música com a instrument terapèutic. Aquest grup està format per
1: Noa,
2: Arlet,
3: Sofia,
4: Lucía
0: i jo, Tiago.
5: Hola, Joan. Soc la Noa i et faré dues preguntes. La primera és que m'agradaria saber com vas descobrir que la música serveix com a eina terapèutica.
6: Doncs això probablement ho vaig descobrir una mica quan jo era més jove, més petit. Anava amb orquestres, amb diferents companys que feien música, i en una d'aquestes orquestres ens van venir un dia un equip de musicoterapeutes, que són les persones que han estudiat específicament la musicoteràpia, que és la ciència que ajuda a través de la música a curar i a millorar una mica les condicions de diferents infants i de pacients més grans, i ens van explicar una mica de com anava això, i jo em vaig fer una idea una mica de com funcionava, i després va ser a base d'experiència. O sigui, de començar a tocar a l'hospital, de veure que això tenia com un impacte i de veure que això em generava curiositat i informar-me més sobre això.
0: I què sents tu quan veus que la teva música ajuda un nen a somriure o a oblidar que està malalt?
6: Doncs jo em sento perfecte. És una satisfacció personal molt gran, perquè al final els nens que estan a l'hospital estan moltes hores allà ingressats, que estan molt avorrits també perquè estan acostumats a estar a casa, a jugar, a fer activitats, no? I de sobte estan en un llit, en una habitació, sols, que tampoc es troben bé, i hi ha nens que a vegades són molt petits i no poden entendre què els passa, només que estan en una habitació que es troben malament, no? Llavors, poder fer alguna cosa per ells i veure que això fa el dia una mica millor, tant per ells com per les famílies, és super reconfortant.
1: Hola, Joan, jo sóc l'Arlet i aquestes són les meves preguntes. La primera, quina cançó és la que més et demanen que toquis?
6: Doncs et diria que de les que més em demanaven que toqués era La Sirenita i El Rei León i Frozen. Let It Go és... És veritat que ara està canviant, tenim noves pel·lícules, tenim noves sèries, el Bluey, La Patrulla Canina, tenim altres coses, La Vaca Lola, però sí, a poc anem actualitzant el repertori.
1: Vale. I la segona és que quina cançó toques habitualment?
6: Doncs habitualment em demanen moltes cançons de Disney, perquè són pel·lícules que els més petits han vist, probablement, i a vegades les famílies demanen alguna cançó que els fa il·lusió també a ells, i llavors el nen a vegades és molt petit i no pot saber quina cançó és, però els pares sí, i també els fa il·lusió a ells.
1: Vale.
7: Hola, jo sóc la Sofia i aquestes són les meves preguntes. Com ajuda la música a les persones a sentir-se millor?
6: Doncs la música s'ha vist que és un dels estímuls a nivell artístic, és a dir, incloent ball, incloent anar a veure una exposició, una escultura, la pintura i tot. La música s'ha vist que és un dels estímuls artístics que més àrees del cervell pot activar a la vegada i que activa molt tant la part dreta del cervell com la part esquerra del cervell, on sabem que cada part del cervell té diferents compartiments, petitons, que s'encarreguen de diferents coses. Llavors, l'estímul de tot això genera tantes hormones, tantes connexions i tot, que és similar a fer altres coses que ajuden molt al cos, com fer esport, com menjar alguna cosa que ens agrada molt, haver fet una activitat que ens ha donat com molta bona energia. Llavors, l'escolta de música, en general, a la majoria de gent s'ha vist que té efectes molt beneficiosos.
7: I l'altre, què ha estat el més bonic que has viscut gràcies a la música?
6: Ui, he viscut moltes coses boniques, gràcies a la música. Diria que, clar, el poder tocar en un hospital per gent que, sobretot per nens que estan malalts i famílies que ho estan passant malament, és una de les coses més boniques, perquè hi ha gent que pateix molt i el fet de poder acompanyar-los i veure com que són famílies que s'emocionen molt, que dies o setmanes més enllà a vegades te'ls creues per l'hospital i encara se'n recorden d'allò i et diuen ai, me'n recordo que vas venir a l'hospital a l'habitació i ens vas tocar, en plan quina il·lusió, moltes gràcies. És com algo molt bonic. Sí, moltes gràcies.
0: Hola, Joan, jo sóc el Tiago i et volia fer dues preguntes. La primera és, com saps quin tipus de música necessita cada nen segons si està trist, espantat o té dolor?
6: Això és una molt bona pregunta perquè justament la musicoteràpia, no, s'encarrega una mica d'això, d'intentar veure segons la patologia que té o el moment en el que està un pacient, veure quin tipus de música en concret li pot anar millor o pitjor. En aquest cas jo em guio una mica veient el que em diuen les famílies, veient el que els pares diuen, li agrada molt aquesta música, si fem una cançó d'aquest tipus segurament li va bé. Llavors, aquesta és una mica la manera que tinc de triar cançons.
0: I la segona és, creus que tots els hospitals s'hauran de tenir metges que sàpiguen tocar un instrument?
6: Home, seria un molt bon requisit, perquè llavors jo segur que em quedaria treballant en un hospital si el criteri per contractar algú fos que sàpiga tocar un instrument. O sigui, el que penso que s'hauria de demanar una mica en general a tothom en totes les feines és el fet de que, a part de fer la teva feina estrictament, no?, de fer de metge o estar en un supermercat treballant o estar en una oficina, tinguis la possibilitat d'aportar una mica més, no?, i cadascú amb el que té. Jo, en el meu cas, toco el violí. Si un altre té capacitat de fer alguna altra cosa que pot ajudar els altres, també és xulo que ho pugui fer.
1: I només has anat a hospitals d'Esplugues?
6: Doncs, clar, el meu hospital on treballo actualment és l'Hospital de Sant Joan de Déu, que està aquí a Esplugues, però també he anat a l'Hospital de la Maternitat, que està al Clínic, que està a la zona una mica de les Corts, i Maternitat, i després també havia tocat a Vall d'Hebron, que està a la zona de Vallcarca, a l'Hospital de la Cerdanya, que també treballo, que està a la zona de les Muntanyes, així que, bueno, a poc he anat tocant on he pogut.
1: I per últim, jo sóc la Lucía i la meva única pregunta és, creus que qualsevol persona es pot beneficiar de la música?
6: Jo crec que hi ha gent que es pot beneficiar més o menys de la música, però crec que tothom algun benefici en pot treure. Al final s'han fet molts estudis molt diferents que segons el tipus de malaltia que tens o el moment en el que estàs, cert tipus de música pot provocar com més milloria que altra, però tots els estudis que s'han fet a nivell de musicoteràpia han demostrat que amb la música es redueix el consum a vegades d'alguns tipus de fàrmacs quan hi ha gent que té dolor, els dies d'ingrés quan hi ha gent que pateix una malaltia greu però està en música i la música li condiciona una milloria. O sigui, diria que sí, que tothom hauria d'escoltar música, hauríem de veure quin tipus de música.
1: Doncs fins aquí ha estat la nostra part de l'entrevista. Gràcies, Joan, per estar aquí. Ara segueix el següent grup.
6: Perfecte. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.

0: Hola Joan, som el grup 5, que està format per...
1: Dana,
2: Unai,
3: Antonella,
4: Martina
0: i jo, Carla. Venim a fer-te unes preguntes sobre la teva feina com a pediatra.
1: Hola Joan, què és el que més t'agrada de ser pediatra?
5: La veritat que el que més m'agrada és el poder treballar cada dia amb nens. A mi els nens em donen molta vida, em donen molta, molta felicitat. El treballar també amb famílies que en general són molt agraïdes quan les coses van bé i que en general tots els pediatres i les pediatres, no? Som gent que, com tenim molta paciència, ens agrada molt el tracte amb els nens, som en general gent molt simpàtica. Llavors, l'ambient de la feina és molt bo.
1: I quan vas tindre clar que volia ser pediatra?
5: Doncs això durant la carrera, quan fas la carrera de medicina vas veient diferents especialitats, no?, per intentar anar entenent una mica com va això de ser metge, i quan vaig passar per pediatria ja em vaig enamorar molt, ja vaig pensar, ostres, a mi el tractar amb els nens, el tipus de patologia, no?, veus des d'un nen molt petit, des d'un nen que acaba de néixer a un nen que té 16 anys, llavors, no?, és molt ampli i és molt interessant. Llavors allà ja se'm va ficar una mica com aquesta mosca al cap i vaig dir ui, ui, ui, ui, ui, ui. I després, quan vaig fer l'examen com per poder triar especialitat, em va donar la nota com per poder fer-ho i vaig dir, sempre he dit això, així que triarem això.
6: Hola, jo sóc l'Antonella. Et volia preguntar, quina ha estat fins ara l'experiència més positiva de ser pediatra?
5: Ui, és que experiències positives moltes. He de dir que l'experiència més positiva, crec que per qualsevol pediatra, és el fet de que un nen malalt es recuperi. Això és algo molt bonic. En general, quan els nens estan malalts, estan molt xafats i la majoria de nens són molt vitals, tenen molta energia. Llavors, jo crec que aquestes petites experiències de o nens molt malalts que s'han recuperat o nens que no estan tan malalts però que no els veus molt bé i el dia següent vas a treballar i entres a l'habitació i veus el nen somrient, jugant i tot, dius, ai, que bé, no? I la família també respira, els veus amb un altre color de la cara, que estan tranquils, i dius, això jo crec que és el més reconfortant.
6: I l'experiència més negativa de treballar com a pediatra?
5: Jo diria els moments que són més durs, no? Quan has de fer diagnòstics de malalties que poden ser per tota la vida o malalties que poden ser molt greus o situacions encara pitjors com d'una situació, no?, d'un nen que ha tingut un accident de trànsit molt greu i que són situacions una mica que estan en el límit allà de la vida i la mort, és el que probablement és més difícil de viure-ho i de pair-ho i de saber gestionar-ho.
2: Hola Joan, em dic Unai i et volia preguntar, què et va motivar per ser pediatra?
5: Doncs crec que em va motivar molt veure com treballava la gent que feia pediatria quan jo feia la carrera, no? Jo quan vaig anar a rotar a Vall d'Hebron, que vaig estudiar allà, en el servei de pediatria vaig veure que tothom, bueno, que hi havia molt bon ambient, que tothom estava molt content, que la manera en com tractaven els nens i, bueno, les dinàmiques del servei eren molt xules. A casa meva no tinc ningú metge més gran que jo, o sigui que no va ser inspiració de el meu pare o el meu avi eren metges, no, era algo que em va néixer una mica així i això és el que més em va motivar.
2: I què t'agrada més, ser pediatra o ser músic?
5: Mira, jo sempre dic, no sé si vosaltres coneixeu a un personatge que es diu Hannah Montana, sí, us sona, no? Que a vegades és la Miley i a vegades és la Hannah, no? Doncs jo dic una mica que sóc Joana Montana, sempre fem la broma així, perquè, no, els meus amics sempre em diuen, estàs aquí fent la carrera i de sobte a la tarda estàs assajant amb una orquestra i fent un concert aquí i el dia següent vens aquí. Crec que el Joan Valls, no? No pot ser músic sense ser metge i no pot ser metge sense ser músic. O sigui, em seria molt difícil escollir.
7: Hola, Joan. Jo sóc la Martina. I et volia preguntar si alguna vegada has pensat en deixar de ser pediatra.
5: No. No, no. O sigui, pensar de veritat, vaig a deixar de ser pediatra, no. És veritat que hi ha hagut èpoques més complicades, de molta feina, de, no? Nosaltres els metges encara fem, que ens estem reivindicant molt, com els mestres, que també els hi hem de millorar les condicions, pues estaria bé que en el sector d'educació i de salut, que és molt important, les coses puguin millorar una mica i llavors fem torns a vegades molt llargs, de 24 hores seguides treballant, i llavors quan fas molts torns de 24 hores amb una feina que ja emocionalment és molt intensa, on tens molta responsabilitat, són èpoques on a vegades, no, ve aquest pensament de potser podria haver triat una altra cosa i seria més feliç, però després ja està, se't passa i et dones compte que tens una feina que t'agrada molt.
7: I com descriuries la pediatria? Què espera tu?
5: Home, per mi és una de les especialitats més boniques que... Bueno, per això l'he triat, no? Però perquè penso que és molt, bonic veure a l'inici de la vida, no? Hi ha gent que es dedica a altres especialitats que també estan molt bé, però crec que no hi ha moment com més maco que tu estàs en una sala de part on hi ha una parella superemocionada per conèixer el seu fill i de sobte el fill neix, no? Comença a plorar, la família està... super emocionada, super feliç, i tu ets la persona que està allà supervisant que estigui tot bé, però viure aquest tipus de moment, no, és com molt màgic, i igual que vius aquest moment veus el creixement dels nens, no? I si et dediques a ser un pediatre d'atenció primària, no, que fas una mica el seguiment del nen, veure un recent nascut de 2 mesos que al final tu li fas seguiment i als 14 anys li has de dir adéu perquè ja li farà el seguiment un altre, i veure com ha crescut, és molt bonic, penso.
0: Jo sóc la Carla i m'agradaria saber quina és la teva sensació al veure la reacció de les famílies quan toques el violí.
5: Doncs és una satisfacció superplaent, la veritat. O sigui, és molt reconfortant veure que alguna cosa que tu pots fer, i sobretot que jo he tingut la sort de que els meus pares, no, m'han pogut donar una educació musical, m'han pogut en el seu moment doncs comprar un instrument, apuntar classes, no, i m'han donat una formació. Això que he après ho puc aplicar, no, en un lloc que m'agrada molt, que és la meva feina, i això fa més felices a les altres persones. Jo sempre penso que si tothom intentés fer una mica més feliç el que té al costat, la societat seria una mica millor.
0: I quins aprenentatges t'has emportat de la pediatria?
5: Moltíssims. Els nens, penso, mira, igual que avui que portem una estona fent entrevista amb diferents grups, penso que treballar amb nens sempre et fa créixer, perquè al final, no? Els nens són molt intel·ligents, teniu moltes coses al cap, sabeu... Bueno, teniu molts dubtes, sou molt curiosos, teniu molts pocs prejudicis, no? És la societat i a vegades les persones adultes les que, explicant coses o dient coses, us fem com, ai, això que no t'agradi, ai, això que no sigui així. Però en veritat la puresa del nen és que està obert al món i que per ell tot és nou i és molt excitant i és molt xulo. Llavors jo al costat dels nens sempre, a vegades entro en una habitació i el nen em fa alguna pregunta i dic, però tu diràs que aquest nen té 5 anys i m'ha deixat aquí. I sí, o sigui que penso que la pediatria t'ensenya cada dia. Agraeixo molt tota la feina que heu fet a l'escola i a casa per poder preparar tot això, i penso que no té molt sentit acabar una entrevista així sense portar una mica de música a l'entrevista, no? Hem fet música a l'hospital, però com us deia, és xulo poder fer música en directe en altres llocs, així que he portat el violí i aprofito que sou l'últim grup i que estem acabant l'entrevista per tocar-vos una de les cançons que més em demanen a l'hospital, i així posem un tancament una mica diferent.
0: Vale.

0: És la música de la Sirenita?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí. És la cançó que es diu, bueno, en anglès es diu Part of Your World, que és, no?, part del teu món, i és el moment una mica de la Sirenita, no?, de transformar-se i de dir, sí, pues puc tenir cames, puc sortir al món exterior i puc ser una altra persona del que sóc aquí sota el mar.
3: I aquesta cançó és la que més et demana, no?
2: I aquesta és una de les cançons que més em demanen, sí. És una de les cançons que vaig començar a tocar perquè m'agradava molt, i arrel d'això moltes famílies em diuen té una mica aquestes dues parts, té una part així més tranquil·la, però a vegades és una cançó que té el seu punt animat, i sí, i aquesta cançó la vaig tocar un parell de cops al quiròfan, amb nens que s'anaven a fer una cirurgia i estaven molt nerviosos, i els hi va agradar molt. Llavors... ja està, és un top hit.

0: Doncs moltes gràcies, Joan, per escoltar-nos i respondre a les nostres preguntes. Joan Valls, pediatre i violinista. Hem fet l'entrevista al grup de 6A de l'escola Isidre Martí d'Esplugues de Llobregat. Estem molt contents per poder parlar amb tu. Esplugues FM. Adeu.
1: Adeu, que tingueu bon dia.
0: Adeu. Adeu.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Bon dia, som el grup de 6è B de l'Escola Isidre Martí Espluga de Llobregat. En el programa d'avui entrevistarem el Joan Valls, un pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu que toca el violí. Estem a Esplugues FM i això està a punt de començar.

0: Hola, Joan. Som el primer grup de 6è B, format per la Perú, l'Andrea, la Lucía, la Julieta i jo, que em dic David. I avui et farem algunes preguntes sobre la teva vida personal i la teva infància. Començaré preguntant-te quin és el teu millor consell que t'han donat per tocar el violí i qui va ser?
1: Probablement el millor consell que vaig tenir és quan vaig començar a tocar el violí. Jo vaig començar quan tenia 6 anys i vaig començar una escola que es diu Bertèlia, que encara existeix, i la meva primera professora va ser la Cecília Llongueras. I crec que és molt important quan comences a tocar un instrument que la persona que t'ensenya a tocar-lo et transmeti com molta passió, no? Que et faci, que t'agradi estar aquella estona practicant. I la veritat que crec que el millor consell per tocar alguna cosa és intentar-ho fer amb passió i amb amor.
2: Vale. Com vas passar la teva infància?
1: La meva infància en relació a la música crec que va ser una època molt, molt feliç. La meva mare tocava el piano quan era petita i, aprofitant que jo vaig començar el violí, va tornar una mica amb el piano, llavors m'acompanyava a les classes, a casa doncs ella m'acompanyava amb el piano les cançons que jo tocava amb el violí, i era molt xulo també poder compartir la música amb altra gent que tocava altres instruments. I a nivell de fora, no?, de la música, diria que estic molt content amb la infància que vaig tenir. Era una persona molt creativa ja, i a part de la música, feia teatre musical, ballava, havia fet algunes classes també d'interpretació, així que tot el món aquest artístic ja era alguna cosa que m'agradava.
2: Quants amics vas tindre de petit?
1: Ui, amics... Un, quan es fa gran, veu que probablement els amics de veritat arriben, no?, fins a l'edat adulta i són menys, però és veritat que jo sóc una persona molt extrovertida i social, per tant, et diria que jo intentava parlar amb tothom i tenia forces amics o almenys em divertia amb molta gent.
2: I viatjaves molt de petit?
1: De petit... Alguna escapada intentàvem fer amb la família per poder anar tots junts. És veritat que quan érem molt, molt petitons, el que sí que habitualment fèiem era l'estiu, ens intentàvem escapar uns dies amb tota la família a Menorca, que ens agrada molt la platja, que els meus avis van viure una època allà, i era la manera de poder coincidir amb tota la família i estar uns dies junts. I allò ja era l'escapada més xula de tot l'any.
3: Si poguessis tornar a veure el teu jo de nen, quin consell li donaries?
1: Si pogués tornar a veure el meu jo de nen, li diria que faci el que vulgui, que no pensi una mica en el que diran els altres, no? El món està canviant una mica a positiu, però jo en aquell moment, quan era més petit i em vaig apuntar a classes de ball i tot, era com estrany per alguna gent del meu col·le que un nen doncs anés a classes de ball, que... No? Perquè eren coses que en teoria els nens no feien tant, no? Els nens jugaven més a futbol, les nenes sí que feien més ball, i això és una cosa que crec que és xulo, de que ara tothom pot fer una mica el que vol. Però li diria al nen, o a qualsevol nen, li diria que persegueixi els seus somnis i que faci el que li vingui de gust, independentment del que la gent digui.
3: I com recordes la teva llar principal i quin ambient se l'inspirava?
1: Doncs la veritat és que jo crec que sempre m'he criat en una llar on hi ha hagut molt respecte, molt amor, molta capacitat com d'escolta, i sempre m'he sentit molt a gust a casa, i ha sigut una llar com molt amable per poder créixer i desenvolupar-me com a nen, com a germà dels meus germans i també com a fill amb els meus pares. Així que ha sigut una llar amb molt amor.
3: I per última pregunta meva, quins eren tus millors referències musicals quan vas començar a tocar i quins admires més en l'actualitat?
1: Doncs, mira, quan era tan... Clar, quan vaig començar tenia 6 anys, que era molt petit. Llavors, probablement les referències musicals que tenia eren referències dels meus pares, de la meva mare, la música que li agrada a la meva mare, pensava també una mica, no? Doncs també m'agrada a mi. La música que li agrada al meu pare també m'agrada a mi. I llavors potser eren artistes una mica més grans, música una mica més clàssica. En canvi ara, en l'actualitat diria que hi ha alguns referents de música clàssica com el Joshua Bell, la Janine Jansen, que són grans virtuosos del violí, però també m'agrada molt el que ve a ser la música pop, la música jazz, no? I no sé, d'artistes així, doncs m'agrada molt l'Adele, m'agrada la Celine Dion, m'agrada l'Aitana, he anat a concerts seus i la veritat que m'ho passo molt bé, i altres artistes com John Mayer, bueno, altre tipus de música una mica més de cantautor, Sílvia Pérez Cruz o així.
2: A la teva infància vas tenir mascotes?
1: Sí. Als meus pares no els agradava gens la possibilitat de poder tenir un gos, que era el que jo i els meus tres germans volíem, sempre. Intentàvem cada Nadal demanar-ho a tot, per l'aniversari, per Reis, per tot, un gos. Però el gos no semblava que tingués molt èxit a casa. Llavors vam tenir dos hàmsters, vam tenir dos tortugues, vam tenir algun peix d'aquests de la fira. Bueno, en el seu moment, fa temps, podies guanyar peixos a la fira si jugaves a alguns jocs. Però sí, aquests van ser les màximes mascotes.
2: I com es deien les teves mascotes, si te'n recordes?
1: Doncs et diré que no me'n recordo molt com es deien. Imagina't, ara sembla que les estimés molt poc, però perquè jo era bastant petit, perquè el meu germà gran té 9 anys més que jo, llavors eren mascotes que en el seu moment jo era el més petitó en jugar amb elles, i eren això, dos hàmsters i dos tortugues. Et diria que potser les tortugues els hi vam posar algú tipus Hansel i Gretel o alguna cosa així, una mica en referència a la pel·lícula, però no t'ho sabria dir exacte.
3: Doncs gràcies, Joan. I ara li passem el torn de paraula al grup 2.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.

0: Joan. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Som el grup 2 i està format per Marc, Aran, Josep, Chen i jo, Manel. A continuació et farem unes preguntes que hem preparat prèviament a la classe. A part de la música, tens alguna altra motivació?
1: Sí, sí, sí, sí. Alguna altra motivació tinc. M'agrada molt l'esport en general. M'agrada molt, molt córrer. Des de fa uns anys que entreno bastant i faig, bueno, alguna mitja marató i alguna... Ara m'he apuntat a la marató de l'any que ve de Barcelona, a veure si som capaços d'acabar-la. I també m'agrada molt jugar a pàdel, m'agrada molt la part cultural també del cine, el teatre... Et diria que aquestes són com les principals motivacions. I passar temps amb els meus amics i fer plans així.
0: I de totes les cançons que tu toques amb el violí, quina és la que més et motiva? Per què?
1: Bona pregunta. Et diria que una de les cançons que més m'agrada tocar és una cançó que es diu My Way, que és del Frank Sinatra, que la traducció una mica seria, no?, a la meva manera, que és alguna cançó que he tocat a l'hospital en situacions una mica més com delicades, de nens que no estaven molt bé, de famílies que necessitaven, com en aquell moment, una mica de música i de tranquil·litat, i que és una cançó que crec que sempre m'ha emocionat molt, perquè el significat de la cançó i com queda també tocada amb el violí és molt maca.
0: Doncs moltes gràcies. Ara li passo el torn de paraula al meu company Aran.
1: Perfecte.
2: Hola, Joan. Soc l'Aran. Ara tot seguit et faré una pregunta que he preparat a la classe i que té a veure amb les teves motivacions, també.
1: Perfecte.
2: La primera pregunta és, què et va motivar per començar a tocar el violí i a entrar al món de la música?
1: Doncs la meva motivació principal van ser les meves cosines. Jo tinc dues cosines segones que les dues han tocat el violí. Una té una escola de música que es diu Sumi aquí a Barcelona, que és fantàstica, i l'altra és, bueno, violinista en una orquestra i amb altres projectes que viu fora d'aquí de Barcelona, viu a Alemanya. I la veritat que una mica la motivació va ser anar a concerts seus que la meva mare m'hi portava i pensar, bueno, anava als concerts i deia, que xulo això, m'agradaria fer això. I llavors la meva mare va dir, i el meu pare, ens van portar un dia a l'escola de música i ens van dir, vinga, anem a fer una roda d'instruments i veure una mica si hi ha algun instrument que li agrada més. Però jo tenia molt clar que volia tocar el violí.
2: Vale, molt bé. Ara et faré la segona i última pregunta per part meva, que serà, què et va motivar per començar a ser pediatra?
1: Ui, també molt bona pregunta. O sigui, per ser metge et diria que em va motivar de que a l'època una mica de la secundària vaig veure alguna sèrie de metges d'aquestes, que Anatomia de Grey, Hospital Central, bueno, algunes sèries que ara també n'hi hauran altres, que ja em motivava una mica veure en una sèrie, no?, el paper del metge i tot, i que és veritat que jo sempre he sigut una persona molt curiosa i tot el tema de la salut, de com funciona el cos i tot, era algo que m'agradava molt. I el tracte amb el pacient pediàtric, és a dir, amb els nens, sempre m'ha agradat molt. Penso que els nens són molt intel·ligents, tenen molt pocs prejudicis i es pot aprendre molt d'ells. Llavors, a l'hora de triar què volia fer com a metge, és veritat que tenia bastant clar que fer pediatria era una molt bona opció, i que estar cada dia rodejat de nens era un bastant bon plan.
2: Molt bé, ara li passo el torn de paraula al Marc.
3: Hola, Joan. A continuació et faig la següent pregunta que he preparat sobre les teves motivacions. Què et va fer començar a tocar música dintre dels hospitals?
1: Doncs això va ser una mica espontani. La cosa és que amb una amiga que també tocava el cello vam decidir un dia, quan jo estava estudiant la carrera, fer una actuació, perquè era l'època del Nadal i ens feia com una mica de pena que els nens i les persones que estaven ingressades durant el Nadal passessin el Nadal en un hospital i no poguessin com celebrar una mica dates que eren, no?, xules. Llavors vam fer un concert arrel d'això amb la meva amiga, que va ser molt ben rebut, que una família ens va demanar que toquéssim a la seva habitació, i arrel d'aquesta experiència, quan vaig ja començar a fer pediatria en el meu hospital, vaig pensar que era una molt bona opció intentar trobar temps bueno, per acompanyar els pacients i a les famílies en moments que tothom està molt preocupat, que està tot el dia ingressat en un hospital, és molt avorrit, són moltes hores, un es troba molt malament, no? Llavors, al final, doncs, fer una petita actuació de música, doncs, potser és el més diferent que has fet en el dia i ho agraeixes.
3: I toques la música dintre dels hospitals perquè t'agrada o per relaxar els infants i alhora les famílies o també pot ser pels dos motius?
1: Et diria que pels dos motius, no? O sigui, hi ha una part possiblement altruista en el sentit de crec que és una motivació important tocar-ho per saber que el nen estarà millor, la família estarà millor, però a la vegada fer això que fa que tota aquesta gent estigui millor també em dona a mi com un, no, una satisfacció personal de dir estic fent alguna cosa per aportar també un granet de sorra a que la vida d'aquestes persones siguin una mica millor, no? I a sobre ho puc fer perquè amb tots els anys que porto estudiant música, per mi tocar no em suposa ara mateix una preparació molt important perquè ja he estat tants anys tocant que ja està una mica preparat. Llavors jo et diria que pels dos motius.
3: Molt bé. Ara li passo el torn de paraula al Chen.
4: Hola, Joan, sóc el Chen i aquestes són les meves preguntes. Quan eres petit, tenies alguna motivació, a part de la música?
1: Quan era petit, sí, quan era petit jo era un cul inquiet. O sigui, la meva mare no em podia apuntar més als extraescolars. O sigui, cada tarda feia alguna cosa. Feia música, també feia esport, vaig fer uns anys futbol, vaig fer atletisme, em vaig apuntar després a ball, a teatre musical... sí, la veritat que tenia moltes motivacions i la meva mare sempre em deia has d'escollir, no pots fer-ho tot. Per tant, si ara estàs fent atletisme, no pots fer futbol, teatre musical i músic, no. Hem d'intentar. Llavors vaig provar moltes coses diferents.
4: Bé, i quina va ser la teva cançó preferida?
1: De petit?
4: Sí.
1: Ui, molt bona pregunta. I complicada, perquè de petit... És veritat que hi ha moltes cançons d'una cantant que possiblement no coneixeu perquè és una mica més gran, que es diu Rosana, que a la meva família li agradava molt i llavors en el seu moment, en vez d'anar, no, amb els iPhones i a l'Spotify i amb tot això, anàvem amb els CDs o amb la ràdio i posàvem el CD al cotxe, que sempre el teníem al cotxe i escoltàvem molt. Llavors, cançons de la Rosana m'agradaven molt i també d'un grup que aquest potser sí que us sona, que el diu L'Oreja de Van Gogh. Sí. També teníem un disc i també el posàvem sempre al cotxe.
4: I per què t'agradava aquesta cançó?
1: Diria que m'agradava el fet també de que la cançó era un moment on estàvem al cotxe, la cantàvem tots junts com a la família, molts cops era fent algun viatge a algun lloc, sigui a veure els meus avis, sigui a passar el dia fora, però era com un moment xulo de dir m'està agradant aquesta cançó més del que em podria agradar si l'escoltés a casa pel context, no? Perquè estem aquí tota la família i ens estem anant a fer un plan xulo.
4: Molt bé. Ara li passo el torn de preguntar al meu amic Josep.
5: Hola, Joan. Ara et faré les dues últimes preguntes d'aquest grup.
1: Perfecte.
5: Què et dona el violí que no et dona la medicina o a l'inrevés per trobar l'equilibri a la teva vida?
1: Superbona pregunta, la veritat. Sí, o sigui, molta gent a vegades es sorprèn, no?, del mix una mica entre el violí, no?, entre la música i la medicina, però sí que penso que són coses en cert punt complementàries. La part artística com de la música em dona potser aquest plus de sensibilitat de que quan tracto un pacient intento veure, no?, com un conjunt del pacient, la família, amb un punt més de sensibilitat i empatitzo una mica més amb ells. I la medicina, a la vegada, em dona una mica, en cert punt, la racionalitat, és a dir, poder pensar més objectivament, més teòricament, que la música a vegades com és un art i hi ha un punt també més subjectiu i més abstracte, potser no el tinc tant.
5: Molt bé. La segona pregunta és: per estudiar medicina s'han de memoritzar molts llibres i per tocar el violí moltes partitures. Creus que la música et va ajudar a tindre un cervell més entrenat a la teva carrera?
1: 100%. Això és una cosa que sempre ho he dit a casa, als meus pares. Sempre els dic, dono les gràcies a la música, que m'ha posat el cap com molt ben posat a l'hora de poder recordar coses, de poder memoritzar coses i de poder treballar, perquè la música, també tots els que hem practicat algun cop la música o algun altre tipus d'art així, per millorar, bàsicament, has de practicar i repetir, no? Llavors, aquest tipus de patró de repetir i aprendre-ho fa que després, el dia de demà, quan tens un examen, quan has d'estudiar molt temari, el teu cap també té molt clar que estudiant-ho, repetint-ho, ho acabarà, no?, memoritzant. I com jo ja des de molt petit memoritzava partitures i cançons i tot, crec que el meu cervell, en el sentit de la memòria, s'ha desenvolupat a que sí que tinc bastanta memòria. I això s'agraeix quan has d'estudiar moltes pàgines.
5: Ja. Moltes gràcies per contestar les nostres preguntes, Joan. Ara et quedaràs amb el grup 3.
1: Perfecte. Que tingueu bon dia.
6: Gràcies. Gràcies.
7: Adéu.

0: Bon dia, Joan. Nosaltres som l'Eliam, el Miguel, l'Eric, el Víctor i jo, el Marcel. Ara et preguntarem sobre la teva vida laboral com a pediatra. Per començar, què t'ha inspirat a ser pediatra?
1: Doncs, inspirar a ser pediatra principalment ha sigut que tota la meva vida he tingut molt bon tracte amb els nens. Sempre m'ha semblat una persona molt ingènua, molt fàcil de tractar, que és molt curiosa i que és interessant. I el tracte amb les famílies també m'agrada molt. És a dir, crec que se'm dona bé parlar amb els pares, explicar coses i calmar-los en el moment que els seus fills estan malalts. I llavors pensava que podia tractar, no?, amb patologia de

0: no tenia gens clar si volia dedicar-me realment a la música i fer la carrera de violí i tot, o fer la carrera de medicina. Llavors, en aquell moment que tenia tants dubtes, al final vaig acabar escollint medicina, però vaig pensar, espero a veure si no puc deixar mai, no, el tema de la música a part, perquè m'agrada molt. Llavors, a través d'això, vaig intentar trobar el recurs, no, de portar la música a l'hospital i d'aquesta manera, no, fusionar una mica això en el que molta gent em diu, no, el pediatre violinista, no? Perquè toco el violí sobretot fora de l'hospital i dins de l'hospital, que potser és el que és una mica més original.
1: Per què t'agrada la pediatra?
0: La pediatria és que crec que és una especialitat increïble. Penso que és una especialitat mèdica que és molt àmplia, perquè tens des d'un recent nascut, no? O sigui, en el moment que neix un nen ja forma part de la teva responsabilitat, i en el meu hospital fins als 16-18 anys també fem seguiment del nen. És a dir, que són molts anys en etapes de vida molt diferents i molt importants, on el creixement i el desenvolupament dels nens suposa, no, un gran tema. Llavors penso que és una especialitat molt àmplia i molt completa.
1: Quants anys vas tardar en fer la carrera de medicina?
0: Doncs vaig trigar, en veritat, els anys com que estan proposats per la carrera, que són 6 anys. La carrera de medicina ara són 6 anys, i després de la carrera la majoria de gent estudia durant un any a l'examen, un examen que es diu MIR, no? Per treure plaça i poder escollir després l'especialitat amb la qual vols formar-te en concret.
1: Ja que és la professió que jo vull estudiar.
0: Ah, super.
1: La meva segona pregunta és, què va ser el més difícil de la teva carrera?
0: Jo crec que el més difícil de la nostra carrera, com a metges, et diria que és molt temari que has d'estudiar. Llavors, no és tant la dificultat en concret que potser altres carreres puguin tenir. Per exemple, jo sempre penso que alguna enginyeria aeroespacial, matemàtiques i física, no? Veig que aquest tipus de coneixement a vegades pot ser més tècnic i més complicat, i el de medicina el que necessites és molta dedicació, molt estudi i moltes hores pel temari que has d'estudiar. Llavors, jo diria que el més difícil, sobretot, és el volum de coses a memoritzar i a estudiar. Però, bueno, a poc a poc, segur que si algun dia ho vols fer, ho faràs.
2: Ara et preguntaré dues preguntes en relació al tema. Uh-huh. Quin consell donaries a algú que vol estudiar pediatria?
0: Doncs diria que l'especialitat de pediatria, com us deia, és una especialitat que és molt maca. Diria que has de pensar que t'agradi el tracte amb el nen i que també t'agradi tractar amb les famílies, que al final és una cosa que fem molt, perquè hi ha nens molt petits on la principal informació que et dona per saber què li passa al nen t'ho dona a la família, i són el principal focus a parlar amb ells, intentar, no, explicar-li bé les coses, perquè són els que pateixen més. I la part bona que diria perquè ho feu és que, en general, tothom que ens dediquem a tractar amb nens som gent que tenim molta paciència, que estem, en general, de molt bon humor, i llavors sempre hi ha molt bon ambient en els equips formats per pediatres.
2: Vale. Quina va ser la carrera més difícil per tu? La de músic o la de pediatra?
0: Complicat. Clar, és que són coses com molt diferents. Sí que penso que per fer la carrera de medicina probablement, encara que no tinguis una mica de talent especial o més capacitat per memoritzar, si li poses temps, li poses hores, li poses dedicació i tot, has de fer molt esforç, però és algú que probablement puguis treure endavant. Mentre que sí que penso que en el terreny de la música, com és un món molt competitiu on també poder viure d'això és complicat, perquè no hi ha tantes oportunitats, sobretot en el nostre país hi ha molta gent que ha d'anar fora per poder dedicar-s'hi. A part de molta dedicació, has de tenir com una mica un talent especial que a vegades ho complica una mica més. Llavors, jo et diria que potser trobo més complicat arribar a ser molt bo o tenir una bona carrera com a músic que com a metge.
3: Hola, Joan. Et faré les últimes preguntes.

0: aspectes d'aquest grup. Alguna vegada has pensat dedicar-te només a la pediatria?
1: Sí que he pensat a vegades a, bueno, a centrar, no, com tota l'atenció en això, però no ho puc fer per ara, perquè deixar la música de banda per mi és una cosa que des dels 6 anys ho faig, és a dir, ara ja fa 24 anys que toco, i que em dona algunes coses que la medicina no em pot donar perquè són coses molt diferents, i que justament el que em dona la música em motiva a seguir treballant i a seguir sent pediatra.
0: Ok. Quin altre tipus de professió t'agradaria fer?
1: Doncs la veritat que sóc una persona molt oberta de ment, o sigui que penso sempre que podria fer altres coses. A nivell artístic, doncs, fer alguna cosa tipus actuar en un musical, si sabies cantar bé, ser cantant, també m'agradaria molt, actor de teatre, tota aquesta part seria interessant. I per l'altra part, sí que és veritat que el tema d'educació m'agrada molt, educació tipus infantil i primària, secundària, m'agrada també la part de psicologia, la part d'arquitectura, periodisme, és a dir, que tindria altres opcions a veure què fer.
2: Doncs bé, espero que t'hagin agradat les nostres preguntes. Ara passem al torn de paraula al grup 4. Adéu!
1: Perfecte, adéu, bon dia! Adéu!

0: Bon dia, Joan. Som el grup 4 i ara parlarem de la teva relació amb la música. Aquest grup està format per Noa, Nayara, Luciana, Bianca i jo, l'Alma.
1: Perfecte. Benvingudes.
2: Hola, Joan. Ara et faré dues preguntes que he preparat sobre la música. Amb quins cantants i grups has tocat el violí?
1: Amb quins cantants i grups? Et diria que el meu grup de tota la vida, que el diu Ad Libitum, que està format per la Irene, la Maria, el Ramon i el Joel, que durant molts anys hem estat allà, i on la seu era la Colònia Güell, que hem estat molts anys tocant. I a part d'això, també vaig tocar en el seu moment a Operación Triunfo i en algun altre programa així de televisió. I així com a grup, com a tal, també alguna actuació puntual amb Los Amigos del Novio i amb moltes orquestres. O sigui, a nivell de música clàssica sí que he tocat amb molta gent.
2: Què vas sentir en tocar el violí per primera vegada?
1: Suposo que em va agradar moltíssim. He de dir que el primer cop que vaig agafar el violí tenia 6 anys. Llavors, no me'n recordo molt bé, però sí que sé que els meus pares em van dir que el primer cop que el vaig agafar i vaig tocar, vaig dir, vull tocar això. O sigui, que devia tenir molt clar que la sensació de tocar el violí i de tenir un violí a les mans m'encantava. O sigui, jo diria que al Joan petitó li agradava molt, molt, molt això.
3: Hola, Joan, sóc la Noa i m'agradaria fer-te algunes preguntes sobre l'instrument que toques. Quan va ser... Quan portes tocant el violí?
1: Doncs mira, vaig començar quan tenia 6 anys i ara en tinc 30, o sigui, 24 anys fa ja.
3: Molt bé. Per què vas escollir aquest instrument?
1: Vaig escollir aquest instrument després de provar diferents instruments, perquè crec que era un instrument que m'agradava molt, la manera com es tocava, la manera com sonava, i les meves dues cosines grans també tocaven el violí, i no sé si quan era petit jo tenia molta enveja de les meves cosines o alguna cosa, però jo les veia tocar i deia, jo també vull. I llavors, entre una cosa i l'altra, vaig acabar escollint aquest instrument.
3: I què et va inspirar?
1: Doncs diria que les meves cosines principalment van ser la meva inspiració i sobretot la inspiració a poder començar a tocar i a enamorar-me del meu instrument va ser la meva professora, primera professora de violí, la Cecília Llongueras, que encara em porto avui dia molt bé amb ella, que va ser la que em va inculcar com aquesta passió cap a la música i cap a l'instrument.
4: Hola, Joan. Jo sóc la Luciana. A mi també m'apassiona la música i m'encantaria fer-te dues preguntes. Si poguessis robar-li el talent a qualsevol músic de la història, a qui triaries?
1: Una pregunta molt interessant. Et diria que possiblement li robaria a Paganini, que és un violinista que, com sabeu, és molt, molt, molt prodigiós i que es van escriure unes peces que es diuen els capritxos de Paganini, que són molt difícils de tocar perquè tècnicament són molt difícils. O a Isaac Pellman, que també és un altre violinista que m'agrada molt. Et diria que potser Paganini, perquè jo, en general, tinc aquesta vessant com musical, de musicalitat, que em surt més natural, en canvi, a nivell tècnic, potser no sóc tan bo, i llavors li voldria robar la tècnica.
4: Creus que la música té el poder de canviar el món o només reflecteix com la societat?
1: Crec que pot canviar una miqueta el món. Sempre penso que l'art en general, no? El teatre, el cinema, el ball, l'escultura, o sigui, a molts nivells, els artistes tenen una mica la capacitat de canviar el món perquè poden expressar d'una forma diferent com està la societat, com ens agradaria veure la societat d'una altra manera, i és la manera en com de formes diferents podem fer petits canvis. No sé si tenim la capacitat només amb un art, no, de poder canviar el món, però sí de que si tothom tingués la capacitat de captar aquest art i veure una mica la vida diferent, ens ajudaria a tots a ser millor persones, que no hi haguessin tants problemes i que fóssim un món millor, no?
0: Hola, Joan, sóc l'Alma i m'agradaria fer-te algunes preguntes. Quin consell donaries als joves que volen començar a fer música?
1: Jo a tothom li dic que la música és una de les millors coses que m'ha passat a la vida, Penso que al final és un art que involucra moltes coses, no? A nivell musical, però també a nivell tècnic, de coordinació, et dona molta disciplina per estudiar, et dona molta satisfacció de poder connectar amb altres persones quan toques en un grup de música, pots tocar en un grup de música modern, en un grup de música no tan modern, no? En orquestres i en grups clàssics. Si t'agrada després ensenyar, pots aprofitar tot el que has après i ensenyar-ho a altres persones. I els hi diria, els animaria molt, molt, molt a apuntar-s'ho, a provar-ho i a gaudir-ho.
0: Hi ha alguna decisió important a la teva vida que hagis pres gràcies a la inspiració d'una cançó?
1: Sí, i potser masses. No. Sí, a mi m'agrada molt escoltar música i sempre penso que hi ha moltes cançons que són com les bandes sonores, no?, de moments. A vegades estem tristos i hi ha certes cançons que ens reflecteixen o ens ajuden a entendre coses, i a vegades que estem molt contents, molt alegres, i hi ha cançons que relacionem amb aquests moments, no? Sí que és veritat que a vegades escoltant significats de cançons i lletres de cançons, no?, un es pot envalentonar més a prendre una decisió en un sentit o en un altre. No n'he pres tantes importants, però a vegades microdecisions d'aquestes d'escoltes algú i dius, per què no? Anem a fer-ho.
0: I una altra pregunta. Hi ha algun instrument musical que no sàpigues tocar però que tinguis el somni d'aprendre algun dia?
1: Sí, sí. Sé tocar una mica el piano, m'encantaria saber tocar molt bé el piano. Sé tocar algunes peces perquè en el conservatori vaig fer un any de piano. Però sempre he pensat, m'encantaria, o sigui, quan veig un pianista tocant com molt bé, em fa molta enveja, penso, I també el cello. El cello és un instrument que m'encanta, té un so com molt greu, molt maco, i sí, serien aquests dos instruments.
4: Hola, Joan, sóc la Bianca, i parlant una mica més de la teva vida, m'agradaria preguntar-te si has tocat algun altre instrument més enllà del violí.
1: Doncs sí, com li comentava ara la teva companya Alma, el piano. Sí que vaig poder fer un any de classes, feia poquet, feia mitja horeta a la setmana, però em va ser suficient com per poder-ho fer. I després la guitarra, bueno, la meva mare sí que sap tocar una mica la guitarra, el meu germà també va començar com a autodidacta una mica, i és algo que sempre fa curiositat provar una mica. Però la part bona que diré és que quan saps tocar un instrument és més fàcil aprendre un altre instrument, perquè hi ha moltes coses de la música que ja has entès. Llavors, es fa més fàcil. Per tant, sempre estem oberts a intentar aprendre un altre.
4: Molt bé, Joan. Moltes gràcies per la teva col·laboració i per la teva atenció. Li passarem el torn de paraula al grup 5.
1: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Adéu.
6: Adéu.

0: Hola, som el grup 5, format per Kendra, Carla, Laia, Alba, Didac i jo, que sóc el Jan, i et farem unes preguntes sobre algunes altres curiositats que tenim.
1: Hola Joan, jo sóc la Carla. Ara et faré dues preguntes que hem preparat amb el grup. Quin és el teu somni més emocionat i quan serà el teu pròxim concert?
2: Doncs un dels meus somnis probablement seria poder tocar en un escenari així molt gran. Si algú algun dia em convidés a tocar el Palau Sant Jordi, doncs jo estaria molt content de fer-ho. I tot i que m'agrada molt la música clàssica i tocar en algun teatre també m'agradaria, o en algun auditori així com europeu m'agradaria molt, poder tocar amb algun artista així una mica més modernet en un escenari gran, sigui Sílvia Pérez Cruz, sigui l'Aitana, sigui l'Oreja de Van Gogh amb la Leire, no amb la Maya, doncs m'encantaria. I el meu pròxim concert així programat com que es pugui venir a veure és un concert que faig el 22 de juny al Palau de la Música, que toco amb la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya i toquem com versions de cançons que tenen a veure una mica amb el mar, amb un cor i amb uns cantants i tot, i al Palau de la Música sempre és molt xulo poder tocar.
3: Hola Joan, sóc la Laia i a continuació et volia fer unes preguntes. En quins artistes famosos has col·laborat i com et sents fent música amb ells?
2: Doncs així com artistes famosos he tingut l'oportunitat de tocar amb uns quants d'ells perquè vaig estar un parell d'anys tocant a Operación Triunfo. Llavors hi ha una de les primeres actuacions i la que més em va fer il·lusió va ser amb l'Aitana, que sí, que a mi m'agradava molt l'Aitana d'Operación Triunfo. Jo vaig penjar un vídeo en el meu Instagram tocant una cançó seva i arrel d'això em van contactar com des d'Operación Triunfo per anar a tocar a Operación Triunfo i poder fer una col·laboració amb ella. I llavors conèixer-la en directe i poder fer una cançó amb ella va ser molt xulo.
3: I quina cançó vau fer?
2: Vam cantar la de Teléfono, que era una dels seus primers singles.
4: Hola Joan, sóc l'Alba i et volia preguntar si alguna vegada has anat a un concurs de música com per exemple Got Talent o La Voz.
2: Doncs mira, Got Talent m'han escrit un parell o tres de vegades per anar-hi, però sempre m'ha fet molta por anar-hi i que el Risto Mejide em pegui bronca o em digui que no ho faig tan bé com ho faig. I llavors és una cosa que sempre he tingut allà i m'he pensat molts cops anar-hi, però no hi he anat. I La Voz m'encantaria anar, però no canto bé. És una de les coses que m'agradaria cantar millor del que ho faig. Llavors, per ara, no hi puc anar.
3: A part de la música i la medicina, tens alguna afició més?
2: Sí. M'agrada molt llegir, anar al cine, m'agrada anar al teatre, m'agrada molt fer esport, sobretot córrer, jugar a pàdel, jugar a vòlei. Aquestes serien com les principals aficions que tinc.
3: I quant temps la practiques a la setmana?
2: Aquestes aficions? Doncs mira, fer esport intento una 3 o 4 cops a la setmana i llegir o anar al cine o al teatre alguna estona a la setmana sempre trec per fer alguna d'aquestes coses.
3: I la fas amb algú?
2: Doncs el tema d'esport, quan vaig a jugar a pàdel sí que sempre vaig amb tres persones, amb amics. A anar a córrer, en general, m'agrada anar sol amb la meva música i a la meva bola. I activitats culturals les puc fer o sol o amb algú. És veritat que cada cop tinc més amics que els agrada anar al teatre, anar a veure un espectacle de ball o així. Llavors, si puc anar amb algú sempre és més divertit, però si no vaig sol.
4: Què és el que més t'agrada de ser pediatra i el que menys?
2: Bona pregunta. El que més m'agrada és, diria, el tracte amb els nens, que la majoria de nens que estan malalts, per sort, es posen bé, és a dir, que es recuperen, i veure el canvi d'un nen que està malalt a un nen que s'ha recuperat és molt bonic i fa molta il·lusió. I el que menys m'agrada diria que podria ser el fet de que a les guàrdies, que a vegades no, els metges treballem 24 hores a vegades podem dormir, però a vegades no podem dormir i estem 24 hores seguides treballant. Treballar tantes hores dormint poc és una cosa molt, molt cansada, i a vegades quan un nen, pel que sigui, no va molt bé o té una malaltia molt greu o té un càncer o són situacions així complicades, això és la part com més dolenta de ser pediatra.
5: Hola Joan, jo sóc la Kendra. Ara et volia preguntar sobre la teva alimentació. Tu menges saludable?
2: Ho intento bastant, la veritat. Potser quan era més petit m'agradaven més les coses dolces, les xutxes i aquestes coses. Ara que sóc una mica més gran i després d'haver fet la carrera de medicina, sí, intento menjar més equilibrat, menjar fruita, verdura, peix, no? Una mica els esquemes recomanables. En general, sempre ens podem donar algun capritxo i menjar alguna cosa d'aquestes que no es poden menjar tant, però és una cosa que intento fer de forma més puntual.
5: Quin seria el teu menú ideal?
2: Molt bona pregunta. A mi m'encanten les creps. O sigui, no seria un menú ideal perquè no podria dinar i sopar això tot el dia. Però m'agrada molt. Tot i que si hagués de fer un menú tipus més menú, potser et diria una truita de patates poc feta amb ceba, m'encanta. I un primer que també m'agrada bastant podria ser una lasanya o un plat de pasta. Els gnocchis m'agraden molt, gnocchi amb alguna salsa així bona.
5: I t'agrada cuinar?
2: M'agrada cuinar, no et diria que és la meva principal afició, però sí, m'agrada, l'únic que no tinc massa temps i tampoc li dedico massa temps. I la veritat que fins ara he estat molt content de que la meva mare cuini bé i que cuini ella, però en un futur em tocarà cuinar.
3: El Ramon ens ha dit que no cuines molt bé.
2: Escolta, Ramon, m'apanyo. La veritat que ara he viscut sol uns mesos, que això no ho sap el Ramon, i he fet un upgrade i ara ja tinc més qualitat amb les meves coses.
6: Hola Joan, jo sóc el Didac i ara et farem preguntes ràpides amb l'ajuda del Jan i l'Alba i has de contestar el que prefereixes.
0: Què prefereixes, la medicina o la música?
2: Ai, és molt complicada. Vinga, va, diré la música.
0: Què prefereixes, el Barça o el Madrid?
2: No sóc molt futbolero, però vaig al Barça.
3: Bien.
6: Què prefereixes, la muntanya o la platja?
2: Diria que la platja.
4: Què prefereixes, estar al quiròfan o a la consulta?
2: Consulta.
6: Què prefereixes, parlar català o castellà?
2: Parlar català.
6: Què prefereixes, la paella o la fideuà?
2: La fideuà.

ha arribat el moment de finalitzar aquesta entrevista. Però abans et volíem agrair tot el teu esforç, col·laboració, participació i amabilitat. Moltes gràcies, Joan. I per vosaltres, espectadors i espectadores, ens volem agrair la vostra atenció. I recordeu que el pròxim concert del Joan serà el 22 de juny. I ara sí que sí, és el moment de dir adéu. Però abans, recordeu que això ha sigut Esplugues FM amb la col·laboració de Joan Valls, pediatre i músic, i de Cisebe de l'Escola Isidre Martí, Esplugues de Llobregat. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.

Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.

0: Bon dia, oients. Benvinguts a la ràdio de quarta de l'Escola Prat de la Riba. Poseu les orelles ben obertes i apugeu el volum, perquè avui tenim una entrevista molt especial amb una persona que ens explicarà coses superinteressants. Es tracta de la Marta Hereu, la vetlladora de la nostra escola. Preparats? Doncs som-hi!
1: Bon dia, Marta. Benvinguda a Esplugues FM. Preparada per respondre a les nostres preguntes?
2: Primer de tot, bon dia, un plaer d'estar aquí amb vosaltres i estic superpreparadíssima.
1: Doncs endavant. On et vas criar amb la teva família? Un exemple, on passaves les teves vacances? D'estiu, Nadal...
2: Doncs a la meva infantesa les vacances les passava sobretot a Banyoles. Sabeu on està Banyoles?
1: No.
2: No sabeu el llac de Banyoles?
1: No.
2: Doncs l'heu d'anar a veure, que és molt bonic. Està a Girona, val? Allà vivien els meus avis paterns i sempre anàvem allà de vacances mentre els pares treballaven.
3: Jo tinc una amiga allà i un amic.
2: Ah, sí? A Banyoles?
3: Sí.
2: Molt bé. Us ho recomano, d'anar a veure'l.
1: Vale.
2: Alguna cosa més?
1: Anem amb la següent.
3: Tens germans o germanes?
2: Doncs sí, tinc un germà que és un any i mig més gran que jo i després tinc una germana que és 9 anys més petita que jo.
1: Nou?
2: Sí, sí.
3: Et portaves bé amb ells o elles?
2: Bueno, amb la meva germana petita sí, perquè a més m'encantava com ens portàvem, tanta diferència d'edat, era com si fos la meva nena, saps? Però amb el meu germà no, i amb un any i mig... Ens barallàvem una miqueta de tant en tant.
1: Normal.
2: Bueno, normal, sí.
1: Sí.
2: Sí, sí.
3: A mi també amb el meu germà.
4: Com es deien les teves amigues o amics?
2: De la meva infantesa?
4: Sí.
2: Parlem de l'escola, per exemple?
4: Sí.
2: Doncs, bueno, tenia... La meva millor amiga, la veritat és que era una cosina germana meva, que es diu Gemma. Val? Anàvem a l'escola i ens anàvem també a la classe juntes. I després havia l'altra cosina que també anava a la mateixa escola, que es deia Rosa, i tenia un... La més amiga era una noia que es deia Carmen.
1: Bueno, la meva germana i la meva cosina també, perquè van a la mateixa classe, al mateix col·le, i també van juntes, també els passa això.
2: Sí, doncs per això al final és com si fóssim germanes, perquè a part d'anar a l'escola juntes, vivíem al mateix edifici. Vull dir, sempre estàvem juntes.
1: Ah, vivíeu en el mateix
2: edifici. Sí, sí, el mateix edifici.
4: I continues la relació amb ells o elles?
2: Amb la Carmen, no. Ja quan vam sortir del que era abans l'EGB, sabeu el que és l'EGB?
4: Sí, sí.
2: Doncs ja vam perdre el contacte. Amb la meva cosina Gemma, sí, perquè a part jo sóc la padrina de la seva filla, i amb la cosina Rosa, de tant en tant. Però dels amics de EGB, no, ja hem perdut el contacte. Penseu que fa molts, molts anys.
1: Ja.
3: Sí. I com eren els telèfons en aquella època?
2: Grans, vale? El primer era... havies de despenjar aquí una cosa així gran i havies de marcar els números amb una roda que havia.
1: Sí.
2: Els heu vist?
4: Sí.
2: Doncs així era. Després van fer uns que es deien góndola. Vale? Que perquè tenien forma de góndola, d'una góndola. Llavors aixecaves la part de dalt i també tenia la rodona allà enganxat.
1: Em sona.
2: Doncs jo en tenia un de color vermell.
1: Vale.
3: Jo he vist aquests telèfons a joguines.
2: Ah, claro.
4: Bueno. Jo també.
2: Sí.
4: Els meus avis tenen un penjat a la paret.
2: Veus? Sí, sí. Però era molt xuli, fer així amb la roda. Gairebé més que ara amb els botonets. Sí, sí.
1: Tenies algun somni de petita? S'ha complert? Ens ho vols compartir?
2: Aviam, somni, la veritat és que no he sigut una persona de dir, de gran vull ser milionària, ui, no. L'únic que sí que tenia clar és que m'agrada molt treballar amb nens. I això al final s'ha complert.
1: Ah.
2: Sí, de ben petita.
1: Però tu volies ser com professora o et tornava una mica igual?
2: No, aviam, quan ets molt petita, normalment sempre tothom diu el mateix, o no? No deia vosaltres, vull ser mestra,
1: Sí,
2: i després,
1: sí.
2: Quan creixes, canvies d'idea. Sí. Vale. Sí. Doncs jo, mestra, no. Jo volia ser mestra, però d'educació infantil.
1: Ah, vale.
2: Inclús a escoles bressols.
1: Ah.
2: És això el que volia ser.
1: Ah, vale.
2: M'encanten. Sí, m'encanta treballar amb nens. M'encanta treballar amb... No, no m'encanten els nens. M'encanta treballar amb ells i estar amb ells.
3: Com a la nostra escola.
2: Ah, això mateix. Sí. Sí, disfruto molt.
5: Bueno. Moltes gràcies, Marta.
2: De res.
5: Per, nosaltres, per compartir amb nosaltres.
2: De res, ja sabeu que és un plaer per mi.
1: Bueno, doncs el següent grup, no, ara?
2: Doncs vinga, esperem.

0: Hola,
1: bon
0: Marta.
1: Dia, Marta.
2: Bon dia, Marta.
3: Molt bon dia.
0: T'ha agradat alguna experiència de la teva vida, Marta?
3: A veure, una experiència bona. Uf, no és que l'edat que tinc ja no sé quines experiències. A veure, una experiència bona. Uf, que difícil m'ho poseu això, eh? Bueno, mira. És que, mira, gràcies a Déu, les que he volgut fer en tema feina, amistats i tal, les he aconseguit, o sigui que us puc dir que amb tot gairebé he tingut bona experiència. He tingut molt mala experiència amb altres coses també, eh? Però les coses positives i tal, ha sigut bona experiència el conèixer amics, la feina que he tingut, vull dir, sí. Okay. Ho heu entès? Potser no m'he explicat gaire bé.
1: Sí.
4: Sí,
3: sí, m'heu entès? Sí. Vale, vale. Perfecte.
4: Has tingut alguna experiència difícil o que t'hagi ensenyat alguna cosa?
3: Mira, per desgràcia, experiències dolentes, abans hem parlat de les bones que n'he tingut, de dolentes, per desgràcia, n'he passat unes quantes. Però suposo que voleu saber quina és la que pitjor?
1: Sí.
3: Vale.
4: Sí.
3: La meva pitjor experiència va ser quan va néixer la meva filla petita. A més, va ser molt... Uf, perquè, clar, el naixement d'una filla és molta felicitat quan va néixer, però, per desgràcia, al cap d'unes hores em van venir dient que la nena havia nascut amb l'esòfag malament i se la van haver d'endur al Vall d'Hebron per operar-la. O sigui, jo acabava de tenir la meva filla, no la vaig poder gairebé ni agafar en braços i se la van endur. I llavors, ja us podeu imaginar que això ha sigut una molt mala experiència.
4: I et vas posar trista?
3: Home, i tant, perquè tu pensa que un recién nacido no el pots agafar, no pots estar amb ell. L'endemà vaig demanar l'alta, me'n vaig anar corrents a l'hospital mentre l'operaven. Esperar l'operació, veient que tot va així bé, per sort va sortir bé l'operació. I, bueno, vam estar ja 34 dies a la Vall d'Hebron. Sí, molts dies.
4: Sí.
3: Però, bueno, gràcies a Déu va anar tot bé i ara està ella superbé. No li han quedat seqüeles.
1: Molt bé. I el
3: bo, dintre de cometes, d'aquesta experiència és que vaig estar tant de temps a aquell hospital i vaig veure tantes coses de nens, pares, que vaig dir, és que dintre de la mala sort que hem tingut bona sort. Vull dir, sempre al final hi ha gent que està pitjor i hi ha gent que està millor que tu. Però hem de... I que s'ha de ser molt valent en aquestes situacions. Tira endavant, sempre.
4: Sí, d'acord.
1: D'acord.
3: Alguna pregunta més?
4: Sí.
1: Com has passat... com has passat la teva vida, bé o malament?
3: Bueno, la meva vida l'he passat per etapes. Etapes molt bones, etapes normals i etapes dolentes.
1: Com quines?
3: Bueno, la primera ja us l'he explicat. Després hi ha hagut etapes de gent o nens que coneixia i es van morir. Però, bueno, em quedo amb les bones, a l'haver conegut molta gent a la meva joventut, que ara tinc una família fabulosa.
1: Sí.
3: I la veritat és que dintre del que cap estic contenta.
4: Molt bé.
1: Tu diries que tens un caràcter fort o fluix?
3: Vosaltres què creieu?
0: Que...
1: Normalment.
3: Normal?
1: Més
0: depèn,
1: o menys.
0: Doncs
1: que...
0: depèn.
3: De lo que parlàvem de les males experiències, saps què també he après?
0: El què?
3: De que tinc un caràcter fort. Sí, sí, gràcies a aquestes coses descobreixes que tu penses que ets més dèbil, perquè sóc una persona molt sensible, però ser sensible no vol dir ser dèbil.
1: Però del 1 al 10, què tan fort ho tens?
3: Jo diria que un 8... ben bé. Però ja dic, no dic caràcter fort d'enfadar-te i de fotre un cop a la taula. No. Et dic de quan tens un problema, si t'ensorres molt aviat o ets capaç de tirar endavant. I això m'ha ensenyat totes les males experiències.
2: Una altra pregunta, eh?
3: Sí, sí, clar.
2: Si poguessis convertir-te en un animal, quin series?
3: Un animal, quin seria? Potser un gat.
2: Per què?
3: Jo no he suportat mai els gats. Però ara la meva filla fa un any va adoptar un i ara estic molt contenta de tenir-lo. I potser un gat perquè jo crec que els gats quan tenen fills són molt protectors, vale?
2: I valents, no?
3: Valents, però després necessiten també el seu espai.
2: Bueno, això és veritat.
3: Sí, potser tiraria per un gat. I quan sóc forta, doncs potser seria un lleó, un tigre o alguna
2: cosa. Bueno, doncs moltes gràcies i hem acabat.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Et deixem a l'altre grup.
3: Perfecte.
2: Adéu.

0: Bon dia, Marta.
1: Bon dia, Liam.
0: Mira, avui et farem algunes preguntes i la primera és, si la vida és un camí, com la descriuries?
1: Uf, doncs la vida és un camí amb muntanyes, baixes la muntanya, puges una muntanya més petita, baixes una altra vegada, és així la vida.
0: Molt interessant.
1: Ho has entès?
0: Sí.
1: Vull dir que a vegades vas recte, va bé tot, de vegades tens que pujar una muntanya i costa, però pots tornar a baixar i tornar a agafar un camí pla.
0: O sigui, a vegades és més difícil, però després ja és més fàcil.
1: Bueno, perquè has de posar voluntat amb el que vols fer.
0: Sí.
1: Val?
0: Sí.
1: Doncs això per mi és la vida així.
2: Bon dia, Marta.
1: Bon dia, Eric.
2: Tens algun lema que et diguis a tu mateixa?
1: Un lema. El lema que em dic jo i sempre li dic als altres és respecte per poder ser respectat.
3: Una pregunta. Què significa lema?
1: Professora, on ets? Lema, bueno, és una ideologia que tinguis al cap, no? De dir, bueno, què puc fer per estar bé? Pues el meu lema és que si jo vull estar bé, que la gent em tracti bé, pues jo penso que perquè els altres ho facin amb mi, primer sóc jo la que ho he de fer pels altres. Ho has entès ara, Ethan?
4: Sí.
1: Sí, segur, eh?
4: Sí.
1: Val.
5: Hola, Marta, com estàs?
1: Hola, Ethan, estic molt bé. Digue'm.
5: Tens alguna meta?
1: Alguna meta?
4: Sí.
1: Bueno, sóc una persona bastant senzilla, la veritat. Jo m'he conformat en tenir la meva família, viure dignament i veure tota la meva gent feliç i contenta. Aquesta és la meva meta, la veritat.
0: Marta,
1: digue'm.
0: Què és dignament?
1: Bueno, poder viure sense, per exemple, no poder menjar, no tenir on viure, no tenir amistats. Saps el que et vull dir, Liam?
0: Sí.
1: Pues això.
0: Vale.
1: Vull dir, amb això em conformo jo. Sobretot que la gent que està al meu voltant sigui feliç, tiri endavant i si pot ser que visquin molts anys.
0: Vale.
6: Hola, Marta.
1: Hola.
6: Ara et faré una pregunta, vale?
1: Vale.
6: En quin país t'agradaria viure?
1: Jo aquí, a Catalunya, ho tinc claríssim. Jo aquí, d'aquí no em moc.
6: Per què?
1: Pues perquè aquí tenim de tot. M'agrada la meva llengua, m'agrada la meva cultura, m'agrada tot, el paisatge, tot.
6: Però país.
1: Bueno, aquí entraria un conflicte, o sigui que... Bueno, vinga, direm la part d'Espanya, que es diu Catalunya. D'acord? Sí? Vinga, ho deixem així.
2: Ara, Marta, et puc fer una pregunta?
1: I tant, i dues, si vols.
2: Vale. Ens podries donar algun consell?
1: Bueno, el consell que us puc donar a l'edat que teniu ara és, sobretot, no enfadar-vos per coses tontes. De que, ai, aquest m'ha tocat això, l'altre m'ha tocat allò, nye. Vale? Sobretot, diàleg. Val?
0: Val.
1: Abans d'enfadar-se un, de donar-li un cop, anem a parlar-ho tot. Parlem-ho. Que sabeu que es pot solucionar les coses, oi que sí?
0: Sí. Sí.
1: I que el que tingueu al cap, que voleu ser això, lluiteu per això. Lluiteu. Però com sempre dic, amb respecte i educació.
6: No tenim que ser com els països que es barallen per tot.
1: No. És que si els polítics dialoguessin més, potser no hi haurien tants problemes ni tantes guerres.
2: És que és com barallar per una cosa, o sigui...
1: Bueno, el que volen és...
6: Més
1: terreny, més clar. Tot,
6: territori tot,
1: territori.
6: I petroli.
1: Això mateix. Tots són diners. Al final és diners.
2: Llavors, moltes gràcies, Marta.
6: Moltes gràcies.
1: Adeu,
6: plaer.
1: Adeu,
6: Marta.
1: Adeu, guapo.
6: Adeu, Marta.
1: Vale, Ethan, ja

0: Bon dia, Marta. Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, estic molt bé.
0: Marta, tu ets la vetlladora de la nostra escola. Com explicaries la teva feina?
1: Doncs la meva feina és poder acompanyar i ajudar a nens que potser tenen algun problema.
0: Molt bé.
1: Ja està, no vols que t'hi digui res
0: no,
1: més?
0: Sí, sí.
1: Ah, vale.
0: Endavant, endavant.
1: Tenim nens, bueno, com sabeu vosaltres, que són autistes. Sí. I aleshores sempre necessiten un recolzament perquè, clar, estar a la classe amb ningú, ells no poden seguir una classe. Val? Llavors hi ha nens que també tenen una capacitat més baixa d'aprenentatge i els hi va bé que hi hagi una persona al seu costat ajudant-los.
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Sí.
1: Val.
0: Interessant.
2: T'agrada el teu treball?
1: M'encanta.
2: La feina i tot?
1: M'encanta. Com he dit abans, sempre volia treballar amb nens i encara que vaig arribar tard a treballar amb nens, estic supercontenta.
2: La meva mare també volia treballar amb infants.
1: Sí? I no ho va poder fer?
2: No.
1: Bueno, a mi em va passar també, això sí que no us ho he dit, perquè jo quan vaig acabar la GB, jo volia estudiar el que es deia abans puricultura, que és, diguéssim, per treballar en una escola bressol, val? Però quan vaig anar a fer la sol·licitud, no hi havia places. I vaig dir, i ara què faig? Què faig un any? I bueno, vaig decidir fer una altra cosa que es diu d'alineació, perquè sabeu que m'agrada molt dibuixar, oi?
0: Sí.
1: Vale, doncs vaig estar fent 2 anys fent d'alineació. Però clar, a mi el que m'agrada és dibuixar, no fer ratlles i contes i coses d'aquestes.
0: És que dibuixes hores, molt bé.
1: Sí, i ara ens ho vaig deixar. Però potser hauria d'haver dit, doncs mira, aquest any em dedico a fer idiomes i el proper any torno a provar per fer allò de puricultura. Però bueno, gràcies a Déu he acabat treballant amb nens.
0: Molt bé,
3: molt bé. Com et sents en fer el teu treball o feina?
1: Em sento motivada, feliç, sobretot si veig que estic fent una bona feina i ajudant aquests nens que ho necessiten. La veritat és que sí. M'encanta.
0: Sí,
1: sí. Bueno, amb ells i a tots vosaltres, ja ho sabeu. Sí, sí. Quan estic a l'aula, ja, hombre, us conec des de que anava avui 5, imagina't. Sí. Ah, fa 4 anys, no? 5, primer, segon, tercer, quarta.
0: Sí. 4, sí.
1: 5 anys.
0: 5 anys. Mare
1: vull dir que sou de mis niños. Eh? Vull dir, m'encanta ajudar amb els que he d'estar, però sabeu que també estar amb tots vosaltres m'omple de felicitat, la veritat. Ha quedat una mica cursi, però és veritat. Vinga.
4: Has estudiat a la universitat?
1: No, ja és el que t'acabo de dir, potser m'he adelantat a la pregunta, però com que no sé les preguntes que em feu, doncs, bueno, contesto com crec. No, ja us ho he dit, que vaig estar volent estudiar una cosa, no vaig poder, vaig estudiar una altra, vaig veure que no era el meu i, bueno, ja de joveneta em vaig posar a treballar.
0: Molt bé, mare meva.
1: O sigui que he tingut sort perquè he fet feines molt bones, però us recomano que estudieu el que vulgueu estudiar.
0: Una pregunta.
1: Digue'm.
0: Amb quants anys vas començar a treballar?
1: Pues pensa que jo devia tenir 17 anys o així.
2: Sí.
0: Mare meva.
1: Sí, perquè clar, quan vaig deixar el curs de delineació va ser a segon o tercer grau. I jo tenia ja 5-17 anys. Vaig començar treballant amb la meva mare, que tenia un taller de costura, i després vaig estar cuidant un nen, i als 19 vaig trobar una feina d'una empresa familiar petita que fabricava roba i tenien botigues, i així vaig estar 17 anys. La veritat és que em va encantar, és que a mi treballar cara al públic, amb gent, és lo mío. És el que m'agrada. I després de tenir els fills, les nenes, pues vaig decidir canviar de feina pel l'horari. Vaig començar als menjadors, de monitora, i ara porto 5 anys fent de vetlladora.
0: Molt bé.
1: Vale?
3: Una cosa, digue'm. Si hubieras estudiat a la universitat, què hubieras estudiat?
1: Doncs mira, el meu avi em va dir, Marta, vinga, va, que et pago la carrera de Belles Artes. Perquè, bueno, que veia que pintava i dibuixava bé. Però no vaig voler fer-ho.
2: Belles Artes.
1: Belles Arts.
2: Que
1: bueno, és, de tot. Vull dir, dibuix, cultura, escultura, sí, tot això, gens. I ja et dic, si hagués fet universitat, hagués fet magisteri.
0: Hola.
2: Magisteri?
1: Magisteri, és sí, per sí. Ser mestre. però de tot, no només d'escoles bressols.
2: D'infants, tot.
1: Això, des de primària, secundària, universitat...
3: A què et volies dedicar de petita?
1: Bueno, ho he comentat abans.
3: Sí.
1: De petita a petita, la veritat és que no tenia cap ideal. Quan va passar el temps, doncs sí, ja ho he comentat abans, que volia treballar amb nens. Alguna coseta més?
3: No, gràcies per estar aquí i deixem amb l'altre grup.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
3: Adéu!
1: Adéu, patufets!
0: I gràcies a tu.

0: Marta.
1: Hola, Marta. Bueno, és perquè es diu Marta, ella, eh? Digue'm.
0: T'agrada anar de compres?
1: Doncs sí. Sí que m'agrada anar a compres quan puc comprar. M'explico? No m'agrada anar a veure botigues així perquè sí, no, no. A mi m'agrada anar quan puc comprar, m'encanta.
2: A la meva mare també.
1: Això de dir, me voy a ver escaparates, no. No, perquè si aquell moment no puc comprar-ho, llavors m'enfado.
0: Sí, com jo.
1: Ah, que sí? Sí.
3: Poses música en el teu temps lliure?
1: Sí.
3: Quin tipus de música t'agrada?
1: A mi m'agrada molt la música dels anys 80, 90, sí. Queen, bueno, mis ídolos. Bueno, poso la música a la cuina mentre cuino o quan netejo.
3: Sí, el meu pare quan es dutxa.
1: Ah, quan es dutxa. Quan jo quan em dutxo, canto jo.
2: Jo la dutxa canto.
1: Això, no cal posar la ràdio.
0: Yeah. En el teu temps lliure, t'agrada descansar o aprofites per fer altres coses?
1: Bueno, amb el meu temps lliure, la veritat és que... Si parlem d'un cap de setmana, doncs depèn. A vegades aprofito quan podem, ens anem a Roses, que és on viu el meu pare. I ara, sobretot, amb el bon temps, vamos. Bueno, ara quan tingui vacances, ja me'n vaig directament cap allà, fins al setembre.
2: Jo a l'estiu me'n vaig al poble de la meva àvia.
0: Ja, pues, i jo també.
1: Claro. I, bueno, l'únic que faig és... M'encanta cuinar, això sí. Aleshores, clar, com que les meves filles els he de fer menjar, el diumenge al matí el dedico a cuinar per uns quants dies a la setmana. Però m'encanta. El que no m'agrada és netejar. Però cuinar m'encanta. Jo em poso la cuina el diumenge, amb la música o la tele, allà a la cuina... M'obro una cerveseta, mentre cuino, i m'encanta.
2: A la meva mare és al revés, no l'agrada cuinar, però sí netejar.
1: Pues mira, faríem bona parella. Ja. Has vist? Ja parlarem, ella. Ja parlarem. Què més?
3: Marta, sabem que tens dues filles grans. Quan les teves filles eren petites, t'agradava jugar amb elles i ara comparteixes temps amb elles?
1: Bueno, quan eren petites, sí, sempre. Sempre jugàvem, vull dir, era anar a buscar l'escola i al parque. Del parque a casa a les 8 de la nit. Sempre. I a casa, si et demanaven, sobretot els agradava molt jugar a mestres. I ara ens, pues, em deien, mama, jo estaré a l'habitació i tal, però quan piqui tu ets la directora i et portaré un nen que està castigat, ¿vale? I sí.
3: També amb una amiga jugo, professora.
1: Sempre jugava.
3: I la meva mare és la directora.
1: Sí, anava molt al parc.
2: Jo, amb la meva germana, juguem a professores perquè claro. M'encanta. I a mi també m'agrada.
1: Lo típic de petits. Que tothom vol ser mestre. Sí, doncs sí. O sigui, i anàvem molt al parc. Encara que fes fred, vull dir, parc. Jugar amb els amics, amb els companys. I si arribàvem tard a l'hora de sopar, doncs sopàvem més tard. No?
2: Sí.
1: I ara de grans, doncs, no, quan aprofito amb ells, bueno, estan a casa, perquè la veritat és que són bastant caseres.
2: Jo també.
1: I, bueno, doncs aprofitem això a vegades. Mama, anem al Finestrelles, que he de comprar roba. O vinga, anem a donar la volta per aquí, anem a prendre alguna cosa. I això és el que fem amb elles.
2: A mi no m'agrada molt el carrer, jo soc més a casa.
1: No, ja et dic, les meves, que tenen 18 i 28 anys. Arriba un divendres, un dissabte, estaré a casa i dic, mare meva, si jo amb 18 anys no trepitjava la casa. I és que vosaltres no em moveu, sortiu poquíssim. I entran, diuen, és que l'època teva no és com la d'ara, ara dic, també
2: tenen. Sí, ara tenen més pantalles i més...
1: Bueno, no, i... L'ambient, una miqueta tot. Sí. Però vull dir, a mi ja m'agrada que estiguin caseres. Jo, mentre siguin felices, em dona igual que estiguin a casa o no estiguin a casa.
2: Sí.
1: Això és el que interessa. Estiguin felices, el que fan, estigui bé.
2: I avui, en el teu temps lliure, què faràs?
1: Què farem al meu temps lliure?
2: Sí, avui.
1: Avui, doncs mira, avui, quan tornem a l'escola... I quan pregui, doncs aniré cap a casa, hauré de fer dinar, descansaré una miqueta, i faré una mica de mimitos al gatet, i a la tarda, doncs no sé, si el meu marit no ve tard, doncs a vegades anem a donar la volta perquè esprugues, anem a una terrasseta...
2: Bueno.
1: I així. Hi ha dies que sortim i hi ha dies que ens quedem a casa, depèn de la feina que tinguem també a casa, o de lo cansats que estiguem.
3: Una pregunta, el teu gat com es diu?
1: Blue. Sí.
2: Jo a la meva mare de petita tenia un gat que es deia Blue.
1: Blue, doncs pues mira.
0: Jo també tinc un gat a casa.
1: Sí, però no, Blue és perquè és azul amb anglès, oi?
2: Sí, sí.
1: Vale, doncs
2: sí.
1: Pues no, la nostra es diu Blue, sense la E. Sí, sí.
0: I com és?
1: Com és? És gris, d'aquests de carrer. Sí, el típic de carrer.
2: Marta, jo tinc una pregunta per dir. El teu gat, amb quants anys més o menys ho vau comprar?
1: No, no el vam comprar.
2: Bueno, el vau adoptar.
1: El vam adoptar, sí, perquè la meva filla gran, quan va estar a Canadà, convivia a moltes cases que hi havia gats, gossos, i quan va tornar aquí va dir, vull adoptar un gat. I va estar un any o dos dient, vull adoptar un gat, vull adoptar un gat. I vam dir, agafa'n diumenge, i va estar anant posto aquests a buscar un gat. I va tornar amb un gat. I això que ella era la primera que deia, aquí a casa no entrarà cap bitxo.
2: Mare
1: meva. No l'imagines?
0: Quants anys té el teu gat?
1: Doncs pues, mira, no fa gaire, va fer un any. Sí, sí, un anyet.
2: Que mono.
1: Sí, molt mona. Bueno.
2: És una nena.
1: Sí. Alguna cosa més?
2: No.
0: No.
1: Ja m'ha
2: quedat. Bueno, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Ho he passat superbé.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí.
3: I fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies, Marta, per haver vingut i compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Ens ha encantat escoltar-te. Gràcies també a tots els oients per acompanyar-nos i presentar-nos les vostres orelles.
2: Esperem que us hàgiu passat tan bé com nosaltres. Fins a la propera emissió. I recordeu, no deixeu mai d'aprendre, de somriure i d'escoltar la ràdio. Adeu!
1: Adeu! Adeu! Adeu!

0: Hola, hello. Som els nens dels alumnes de quart B de l'Escola Prat de la Riba, els reis i les nens i les reines del mambo.
1: Hem vingut a la ràdio per fer una entrevista al nostre mestre d'anglès, el Xavier.
0: Hello, Xavi.
1: Estàs preparat?
2: I'm ready. Good morning.
3: Let's go!
0: De petit, volies ser mestre d'anglès o tenies alguna altra idea?
2: Doncs, de petit, sé que és la clàssica pregunta de què vols ser de gran. Doncs, jo només recordo una feina a l'escola, quan feia primer, i hi havia el típic dibuix amb la unitat dels oficis, i vaig pensar, i vaig posar taxista. Però mai més, després em vaig anar fent gran i mai més vaig pensar, doncs jo ho aniré decidint a mesura que em conegui a mi mateix.
0: O sigui, de petit t'agradaven els cotxes i...
2: Sí, m'agradava molt jugar amb els cotxes de joguina, amb l'isca elèctric i els cromos de cotxes i tot això, sí.
1: Com el nostre company Eric.
2: Sí, també.
4: Sí. Explica'ns com vas aprendre anglès.
2: Ostres, doncs mira, això és una pregunta. Primer de tot diré que mai s'acaba d'aprendre, que sempre s'ha d'anar seguint aprenent. Jo vaig començar perquè jo, clar, tinc ja una edat i a l'escola començàvem a sisè amb la llengua estrangera. Vosaltres heu començat a infantil i nosaltres a la meva època començàvem a sisè i fèiem francès. I després llavors els meus pares em van apuntar a una acadèmia quan ja era adolescent i vaig anar i seguia estudiant francès com a llengua estrangera a l'institut i anava fent anglès a una acadèmia per les tardes. I després, quan vaig començar la carrera de mestre, vaig dir, mira, és una bona oportunitat per consolidar l'anglès, i em vaig apuntar a la carrera de mestre d'anglès. I llavors, doncs sí, vaig aprendre molt fent redaccions amb un diccionari i després, doncs, amb una beca que vaig tenir, que vaig anar a Escòcia, que parla d'anglès, i allà doncs em vaig adonar doncs que era competent. Mm.
4: I et va ser difícil?
2: Sí, tot el que, com es diu en castellà, el saber no ocupa lugar, però emplea tiempo.
5: T'agrada donar classes d'anglès?

0: i puc estar al sofà i puc estar com tenint un... així com un, unes... com... vull que duri molt perquè després em toquen com coses i m'avorro, llavors em quedo amb les pel·lícules llargues, llavors així.
1: A mi més que el temps m'agrada que mantinguin l'atenció, perquè a vegades si m'expliquen una cosa m'agrada estar atent a la pel·lícula. Llavors, si aconsegueixen, a vegades hi ha pel·lícules molt llargues que aconsegueixen, i altres, doncs, si són més curtes, també poden aconseguir. Però m'agrada que em donin atenció, que em tingui l'atenció permanent amb la pel·lícula.
2: Xavier, jo sóc l'Alicia, i quina pel·lícula recomanaries?
1: A veure, per nens de 10, 8, 9, 10, 11 anys, una pel·lícula... de... mira, abans que parlàvem de Hitchcock i de Clint Eastwood, mira, us recomanaria una que és La ventana indiscreta, amb James Stewart i Grace Kelly, que és, va de, no us explico, al final va d'un senyor, que és el James Stewart, l'actor, que té la cama trencada i viu en un apartament, i llavors tota la pel·lícula passa en aquell apartament, i ell, mirant a través de la finestra, veu què passa a l'altra banda de l'edifici, i llavors hi ha com tota una trama amb un misteri, i si us ve de gust, doncs la podeu veure.
0: Divertit,
2: sí. I per què t'agraden tant aquesta pel·lícula?
1: No, m'agraden aquest tipus de gènere, com han preguntat abans la Maria, perquè no ho sé, perquè més són així, m'ho quedo atrapat sempre amb la trama, i fins al final vull saber com ho resol el protagonista.
3: O sigui, seran les que mantenen l'acció més forta, no?
1: Sí, més que l'acció, les emocions que transmeten. Sí.
3: El misteri.
1: Uh-huh.
0: Xavi, a mi m'agraden també molt les d'aventura.
3: Sí.
0: Això em quedo amb les ganes de saber què passa, i al final ja de la pel·lícula ja em quedo més tranquil·la, perquè com ja he vist una pel·lícula nova i ja sé l'aventura que passa.
1: Sí, les aventures és el gènere normalment que en els nens els agrada més, que són uns personatges que en un lloc els hi passen coses i han de resoldre un problema, no? Ja sigui amb la batalla final o amb el o aconseguint allò que els hi feia falta en la seva aventura. Sí, és un gènere que també està bé.
4: A mi m'agraden els animes i també una mica els de romans, perquè com entretenen molt.
1: Sí, són gustos. A mi no m'agrada tant el que és el manga o els anime, però perquè potser segurament perquè no m'he ficat mai en aquest tipus de gènere.
5: A mi, Xavier, també m'agraden molt les pel·lícules, per exemple les de detectives, que tens com intriga per saber el que passa.
1: Sí, sí, a mi aquestes també, mira, jo coincideixo amb
0: tu. Són molt divertides.
3: Sí. A mi m'agraden també.
2: Xavier, i a mi m'agrada una pel·lícula, bueno, és una sèrie que es diu Los Protegidos, perquè, no sé, és de drama i a mi m'encanta.
1: Molt bé.
2: Gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres, per convidar-me i fer-me aquestes preguntes.
4: Doncs moltes gràcies, adeu.
1: Bye, bye. Adeu.
0: Que et passi molt bé.

0: Hola, Xavier.
1: Good morning, Efren. Què tal?
0: Tenim unes preguntes sobre de les relacions i aquesta és la primera pregunta. Quines han sigut les teves amistats més importants a la teva vida?
1: Doncs... mira, amics, doncs en tinc molt poquets. I són de quan era, quan anava a l'institut. Ah. Alguna relació que encara ens anem trobant de tant en tant. I són els que constituïen, doncs, allò, els amics de veritat. I després, al llarg de la vida, doncs he anat coneixent persones, doncs allà a la feina o als llocs on he anat vivint, i també he anat ampliant, doncs, el cercle. Llavors hi ha gent, doncs, que potser he conegut més tard, però també poden ser bons amics. Però els que aquella gent

0: que encara que faci temps que no ens trobem, doncs són els de l'institut, sí.
1: De l'institut. I algun del parc?
0: Del parc? No, jo no anava gaire al parc de nen, anava... Però sí que amb el compartir experiències i vivències amb els amics de l'institut, doncs és el que fa que, doncs, que després hem mantingut l'amistat.
1: Hola, Xavier, jo sóc el Leo i tens algú que admiris de la teva família?
0: Algú que admiri? Home, doncs... Sí, doncs, diguem que la meva mare, el meu pare, doncs, que han fet coses, doncs, que per mi m'han donat educació i m'han donat, doncs, valors i moltes coses que han fet, doncs, més que res, doncs, agrair-los, no? Doncs, el que han fet per mi, doncs, perquè ells han viscut perquè jo ho tiri endavant. I sí, m'han ensenyat moltes coses. O sigui, que són les persones més importants, sí.
2: Quina és la persona amb la que més temps passes en el teu temps lliure? Amics, família...
0: Doncs ara, la meva edat, doncs, és amb la meva parella, amb qui passo més temps lliure. I és, doncs, això, doncs, que poc que tenim, perquè després el dia a dia és intens i al cap de setmana doncs també s'han de fer moltes coses, que si la compra, que si rentar la roba, netejar la casa, etc. I després, doncs, jo tinc, abans comentava amb els teus companys, les aficions al futbol, amb ella no li agrada tant, i amb ella, doncs, anem a passejar, anem a prendre alguna cosa, i ho mirem alguna pel·lícula de tant en tant, també.
2: Qual és el teu equip preferit?
0: El meu equip preferit de futbol?
2: Sí.
0: Mira, dels de primera divisió és l'Atlètic de Bilbao, i dels així de divisions més baixes, el Canvi d'Alet.
3: Hola, Xavier, sóc la Zoe.
0: Good morning.
3: Qui és el teu record preferit en la teva família i els teus amics i amigues?
0: Un record amb la família... Deixa'm pensar... Mira, en tinc dos. Explicaré un, que va ser una excursió que vaig fer quan va néixer el meu nebot, que ara tindrà 15 anys, o que no els acaba de fer, i vam anar tota la família al Delta de l'Ebre. Vam fer una excursió cap allà, vam dinar, vam passejar. I recordo perquè era el meu nebot era molt petit. I amb els amics, m'has dit?
3: Sí.
0: Un record? A veure, deixa'm pensar. Doncs recordo també un Sant Joan que vam anar a Palamós. I vam també de fa més de 20 anys. Vam passar un cap de setmana que coincidia amb Sant Joan i el vam passar a Palamós i vam estar a la platja i ens ho vam passar molt bé.
4: Hola, Xavier, jo em dic Mia. I com has fet els teus amics a l'escola, al parc, al teu veïnat?
0: Ho estava explicant abans amb l'Efren. Un es va fent gran i va coincidint amb gent, doncs, primer a l'escola, després a l'institut, després, doncs, als llocs on va, o ja sigui en el lleure, o sigui a les feines, i va entrant gent a la teva vida. I alguns, encara que et portis molt bé amb ells, després van sortint perquè anem canviant de feina, anem canviant d'entorn, i perds el contacte. Però si les relacions han estat intenses i heu compartit molt, després quan et tornes a trobar, doncs de seguida torna a haver-hi aquesta química, no? I això, doncs jo bàsicament amb els amics de veritat són els de l'institut, i després alguns, doncs, també del barri o de les feines que he anat tenint.
4: Tens algun amic d'Anglaterra amb qui parlis anglès?
0: Ara mateix no, però fa uns anys tenia un amic que no era d'Anglaterra, era de Belfast, d'Irlanda del Nord, i amb ell vaig continuar una època que, doncs, se quedava molt amb ell, però parlava castellà ell, entre nosaltres parlàvem en castellà, però era, sí, m'explicava moltes anècdotes del seu país, era molt divertit aquest amic, el grec, es deia.
4: Bueno, ja hem acabat amb totes les preguntes. Seguim amb el següent grup.

0: Hola. Hola, Xavi. Soc la Valentina i et volem dir unes preguntes. Per tu, què és el més important de la teva vida?
1: El més important de la meva vida? Diríem que la salut.
2: La teva família.
1: La família.
0: Sí, per mi és la meva família.
2: I... els meus amics.
0: Sí, la meva també.
1: I jo diria aquestes dues, la salut i la família, sí.
2: Molt bé.
3: Sí. Jo opino sí. Mateix.
2: Sí.
0: Sí.
1: Tinc una anècdota amb això, eh?
2: A veure...
1: Me'n recordo fa molts anys com a professor d'anglès fèiem la unitat dels festivals
2: sí,
1: Halloween, Christmas, etc. I la unitat que em tocava aquella setmana era el Valentine's Day, el Sant Valentí, i me'n recordo que començava la classe d'aquesta manera: nois, què és el més important a la vostra vida? I anàvem dient: per tu els diners, per tu els amics, per tu les creences.
2: Vale.
1: I al final deien, doncs, evidentment també, doncs, dir les persones que estimem de tant en tant, dir-los, doncs, també és important. I llavors fèiem la nostra feina de Valentine's Day.
2: Sí. Vale. Hola, soc la Tanit, i a veure, quina cançó es representa o t'anima quan estàs trist?
1: Una cançó, doncs... no sabria dir-te ara mateix. Jo amb la música... mira, m'agrada escoltar, sentir, però no sóc d'aquestes persones que estan sempre... a la meva època, comprant discos o molt fan d'un grup. No em molesta la música, crec que és un art que és molt bonic, però no tinc una cançó així favorita o que em representi en moments.
2: I no t'agrada algun grup de música o algun cantant que t'agradi molt?
0: Sí, no?
1: Sí que em poden agradar molts, però no tinc allò un preferit o allò que dius, no, que ve tal cantant a Catalunya, a Barcelona o a Esplugues i aniré al concert.
2: No escoltes música molt sovint?
1: Sí que escolto, però no sóc tampoc tan fanàtic. Sí. L'últim, mira, me'n recordo, l'últim concert que vaig anar va ser el dels Tiets.
2: Vale. Ah, jo també vaig anar.
1: Que sonava
0: sí, jo també.
1: A la Festa Major d'Esplugues de 2024, crec.
2: Sí, crec que sí, vam anar a la Maria, la Nàlia, totes aquestes.
1: Que feien allà en aquells jardins a prop de Sant Joan de Déu.
2: Sí.
1: Amb els molins.
2: Sí. Molt guai.
0: Sí.
4: Hola, em dic Naya, i què li diries a algú quan està passant per un moment difícil?
1: Què li diria a algú en un moment difícil? Doncs depèn del moment, no? I depèn de la confiança que hi tingui. Si és algú molt pròxim, doncs acompanyar-lo i veure quines són les possibles solucions.
0: Sí. Alguna cosa bonica.
2: Sí, algun...
1: També, potser veure què és el que necessita.
2: Una frase.
1: Perquè potser si necessita, com dius tu, doncs, acompanyament, o si necessita, doncs, més... doncs ajuda d'algun tipus o acompanyament, no ho sé. Seria escoltar-la i veure què és el que està al meu abast per ajudar-la.
2: Molt bé.
5: Hola, sóc la Catalella. Quin és el teu lema?
1: El meu lema, en anglès diu el moto.
5: Moto.
1: Doncs tampoc en tinc un que em digui
2: que
1: el tingui així molt fet, molt... diguem, a la tauleta de nit, però jo diria que ja n'hi ha un que em recorda una pel·lícula dels anys 90, que és de Do the Right Thing, i dius, haz lo que debes, fes el que toca. Sí, crec que és un que potser que crec que està bé, una pel·lícula de Spike Lee. Do the Right Thing, fes el que toca.
0: Ah, vale.
2: Sí.
6: Hola, sóc el Maer. Quin ha sigut el teu any preferit de la teva vida?
1: El meu any preferit? Doncs no tinc una llista... jo no vaig fent una llista a la llibreta d'anys favorits, sí. I tampoc sóc d'aquests que fa molts propòsits per any nou, doncs no, en aquest sentit no sóc d'aquestes persones, però no ho sé, anys bons.
2: Sí. Per alguna cosa que t'ha passat o alguna anècdota?
1: Doncs... per exemple, professionalment, doncs, quan vaig acabar la carrera, doncs, per mi va ser una fita important, perquè vaig dir, ostres, ja he acabat la carrera, ara puc ser mestre, va ser important això.
2: Sí.
1: Quan vaig començar a treballar també va ser important de mestre. I després amb els temes familiars, doncs, quan han nascut els meus nebots, o quan ha, o quan he viscut amb parella al principi, no ho sé. Penso que són les noves importants.
2: Sí.
6: Moltes gràcies, Xavier, per tot.
1: Doncs a vosaltres per convidar-me aquí a Esplugues FM.
2: Gràcies.

0: Hola, Xavi.
1: Good morning.
0: Som el cinquè grup, l'últim grup, dels Reis i Reines del Mambo. Tenim unes quantes preguntes que fer-te, així que endavant. Quin va ser el moment més vergonyós de la teva vida?
1: El moment més vergonyós de la meva vida? Ostres, doncs... no sabria dir-te, ara mateix m'has agafat. Sí que recordo, mira, vosaltres feu quart, oi?
0: Sí.
1: Doncs jo recordo quan feia quart un dia que li vaig demanar a la professora doncs, d'anar al lavabo i no hi havia paper. Llavors em van venir a buscar perquè no estava tornant a la classe i me'n recordo que un company em va dir Xavi, estàs bé? I dic, sí, és que no tinc paper. I llavors em va passar per dalt del lavabo el paper i vaig poder solucionar el problema.
2: A mi també me passo.
1: I recordava doncs, aquesta anècdota ara mateix, no? I dic, mira, coses que passen a les escoles a vegades.
3: A mi m'ha passat moltes vegades.
0: Escola Prat de la Riba o...?
1: No, era una escola a Barcelona quan era petit.
2: Quin va ser el moment més divertit de la teva vida?
1: El moment més divertit? Què vols dir, divertit?
2: Que...
3: el que millor te'l vas passar.
1: Doncs... jo, mira, me'n recordo una època que els he comentat als grups d'abans, que m'agradava jugar a futbol i vaig aconseguir doncs, muntar un grup de companys i d'amics i anàvem els divendres al vespre a fer partits de futbol sala amb amics de l'institut i ostres, com que ja no estudiàvem junts perquè ens havíem separat, cadascú feia els seus estudis o la seva feina, i ens trobàvem els divendres per fer un partit i després preníem un entrepà i alguna beguda. I me'n recordo doncs, aquella època doncs, molt divertida. Arribava el divendres i anàvem a jugar a futbol i després a aprendre d'entrepà. I ho recordo doncs, molt bé, aquella època. Molt divertida.
3: Bueno. Quina és la paraula que més et costa en anglès? I tens alguna anècdota relacionada amb l'anglès?
1: Mira, una paraula que sempre m'ha costat és beautiful, que abans d'escriure ho he de començar a mirar lletra per lletra, perquè és una mica complicada. Beautiful, què vol dir? Ja sabeu què vol dir, no?
3: Sí, bonic.
1: Doncs beautiful és una paraula que em costa l'espelling, m'he d'aturar i em calma. Vinga, lletra per lletra. B-E-A-U-T-I-F-U-L. I llavors em surt beautiful. I una anècdota amb l'anglès. Sí, tinc una anècdota molt, molt graciosa. Això farà com uns 15 anys. Estava a l'època de vacances, a l'estiu, i anava caminant per Barcelona, per la Diagonal, carrer Balmes, més o menys, no sé si ho coneixeu.
4: No.
2: Sí, ja no.
1: L'avinguda Diagonal deu sonar a Barcelona?
2: Sí, a mi em sona.
1: Doncs no. Anava per l'avinguda Diagonal i vaig veure una famosa casa de roba, que es diu Zara, i posava Zara Home. I dic, mira, em falten uns mitjons, m'aniré a comprar uns mitjons aquí que diu Zara Home. I quan vaig entrar només veia tovalloles i estovalles i draps, i és que era Zara Home, era en anglès, i vaig pensar, ostres, dic, no era home, era home, que vol dir llar. I llavors no venien samarretes ni pantalons ni mitjons, sinó que venien roba de la llar, llençols, tovallons i draps. I em vaig quedar, doncs mira, les anècdotes que tinc amb la llengua, quina casualitat, no?
3: Clar, perquè home i home té
1: les mateixes. S'escriu igual, però clar, a Catalunya tot el món és home de la llar, però a Catalunya, home, doncs pensava que sí, que en trobaria uns mitjons.
0: Zara és una marca anglesa, no?
1: No, jo crec que Zara és una marca espanyola.
3: Sí.
1: Crec.
3: El meu pare li va passar el mateix. Anava a comprar alguna cosa i després no veia res, li va preguntar a la dependenta i va dir que no, que aquí no hi havia això.
1: Doncs mira, no sóc l'únic, mai és un aquí, com a mínim és un consol.
2: El meu primo, o sí, és molt fanàtic del Barça.
1: Sí.
2: I queria una samarreta i va anar cap a la tenda del Barça. Però va encontrar samarreta del Real Madrid, d'Espanya, i se va equivocar, ahí ponia totes les samarretes menys les del Barça, i el meu cosí se va quedar, perquè a mi.
1: Sí, sí, de vegades són coses que poden passar.
4: Quin va ser el dia que millor ens van portar a classe i el que pitjor?
1: Ah, no ho sé, ara mateix. No, jo, com deia abans els companys, vaig fent rànquings del dia millor, el dia pitjor. Jo crec que són moments. Doncs a vegades jo crec que quan tot funciona bé i la classe, diguem, me l'he preparat bé i el que volia que aprenguéssiu veig que tothom ho aprèn, és quan estic satisfet. I quan és al revés, doncs és potser bons perquè no he tingut en compte algun aspecte i penso, vull dir que les classes quan a l'escola s'ha d'aprendre i respectar-nos tots, i quan falla alguna cosa o l'aprenentatge o el respecte és quan no funciona bé, però quan funciona bé és quan estem respectem i aprenem.
4: Quin és el millor i el pitjor somni que has tingut?
1: Somnis? Mira, a mi em passa que quan em desperto m'oblido dels somnis, però suposo que aquells de alguna vegada que potser no em trobo bé de salut i tinc aquests com uns somnis repetitius i em fa dormir malament.
4: Jo també.
1: Són el que, sobretot però quan no estic bé de salut, que jo crec que és una cosa que passa, no? Llavors és com uns bucles amb els somnis, però no sabria explicar-te l'argument o el contingut. Són com sensacions de que no dormo bé i són en aquests moments, però normalment em ve acompanyat, doncs, això de mala salut.
3: Saps a mi el que em va passar un dia? Que estava somniant i jo somniava que em despertava i després pensava que era un somni, i llavors em vaig adormir. Era repetitiu, no podia despertar. Parecia que podia despertar, però no podia despertar.
1: Sí que em va passar una vegada, és una altra anècdota, si voleu, que és que un dia, doncs, en una altra escola fa molts anys, que treballava, i vaig arribar a casa, i a vegades un està cansat, era com la tardor, l'hivern, que es fa fosc abans, i aleshores, doncs, em vaig posar a berenar un entrepà, i vaig posar una mica la tele, i em vaig quedar adormit. I llavors em vaig despertar i vaig veure que eren com les 8:15, 8:20, i em vaig despertar pensant que era el dia següent. I vaig anar tot atabalat, a rentar-me la cara, ui, que arribo tard, a rentar-me la cara, i vaig estar uns segons fins que em vaig adonar, però sí, que és el vespre, que no és el matí. I llavors vaig anar més amb calma, però el primer moment va ser veure l'hora i pensar que arribava tard a la feina. Però després ja... Però em vaig arribar fins i tot a rentar la cara. Després ja vaig deixar-ho i vaig dir, ostres, aquí, del cansat que estava, no? I això que passa a l'hivern, que es fa fosc tan aviat, com que era fosc, pensava que arribava tard.
2: Gràcies, Xavier, per haver vingut. Gràcies, Esplugues, a FM, per aquesta oportunitat.
1: Gràcies a vosaltres, també.
0: Gràcies a Comsoc per acompanyar-nos a fer aquesta feina. Gràcies als i les ullens per escoltar-nos i riure amb nosaltres. Gràcies a l'Elisabet per acompanyar-nos també en el viatge.
1: Bye, bye.
4: Bye, bye.
5: Bye, bye. Bye, bye.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Qui en vive? Amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avenç.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut
1: no,
0: les plugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè sí,
0: molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·labora amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquestes. Faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema, de, en aquest cas, de gènere, de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any. És a dir, conec a tothom i inclús el llibre té alguna, algun lligam amb Sitges que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a 2 setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants llocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quién vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. No. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses que passa que, com si treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, ho has de fer, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'n va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè
1: no,
0: és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblat d'una una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, m'entenia de posar dins seu i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continuant endavant i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: correcte,
0: i que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és que sí, que es diu, el que es diu sí, ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix, és un, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després sí.
1: És correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... no sé, per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau palante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que bueno, que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser, poder?
1: No.
0: No.
1: No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són el contrari d'ell.
0: Ah, vale.
1: I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
0: Ah, no, es pot actor, dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus. Diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que ens explica només d'entrada.
1: És totalment cert, sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
1: és
0: de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història on passa?
1: I que quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge una mica despietat, cruel,
1: bé, és,
0: malvat...
1: A veure, és que mira, i precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etcètera, etcètera, té un toc tendre, com si diguéssim, no? És, i permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari en el que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però, diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges o,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en el que en aquell moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre, i jo crec que estan ben dibuixats perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir, que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos
0: en redactar-lo, començar
1: i acabar, com si diguéssim. Després hi ha alguna petita correcció i, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes els capítols, posa jornada, està dividit per jornades, uh-huh. I al costat del número hi ha un cercle.
0: Val.
1: Si t'hi fixes,
0: ara buscaré els capítols.
1: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però uh-huh. Una amiga em va dir, escolta, pues deixa'l.
0: Jornada 1.
1: Hi ha un cercle al costat.
0: Després, perquè he vist un poema.
1: Sí.
0: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
1: Manuel.
0: I perquè he vist un poema, una carta que posava Marta...
1: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
0: El darrer capítol és jornada 23.
1: Sí.
0: Passen 23 dies aquest llibre?
1: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
0: Ah, per tant, 23 setmanes.
1: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
0: No l'expliquis.
1: Que s'allarga una mica més.
0: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines.
0: Vale.
1: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
0: Vull dir, no podem dir que és un gènere de ficció.
1: O sigui, no és terror 100% encara que tingui terror. No és fantàstic 100% encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
0: Pel cinema, per tot el que has tocat.
1: I deien que no
0: encaixava.
1: I llavors, bueno... El vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final, si vols t'explico com, al final com es va publicar, perquè va dir...
0: Sí, m'interessa molt el que m'ho expliquis.
1: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend, del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà coneix molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
0: Ah, sí.
1: El va llegir dues vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir, i tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i d'aquí ve la història.
0: I tu publica Terra Ignota.
1: Terra Ignota.
0: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar
1: ja dic, si
0: per
1: ser,
0: moltes editorials.
1: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació i jo encantat, de veritat.
0: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
1: D'entrada, el títol.
0: El títol.
1: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hòstia, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
0: M'encanta.
1: Doncs, la última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que han parlat. Hi ha altres que estan més amagats.
0: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar que eren dos CDs. M'agrada molt.
1: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
0: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
1: Wow. Tranquil, i te faltaria temps, eh?
0: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
1: O inclús, no només de Blade Runner, Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores.
0: Aquesta
1: és una, aquesta de Blade Runner.
0: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
1: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
0: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
1: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
0: Michael Haneke, que
1: és un director austríac...
0: De cinema terror, també?
1: No, a veure, un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, ha fet unes pel·lícules bones. No sé si coneixes, per exemple, Caché, Funny Games...
0: Funny Games, sí.
1: La Cinta Blanca...
0: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner que no pas de cinema de terror.
1: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Però va ser molt interessant perquè érem 5 autors... I eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Austria natal, i després va fer la versió a Estats Units amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood, i són, les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, o sigui, una feinada, total, una anàlisi comparatiu.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat. La veritat
0: que
1: és
0: bé,
1: que sí.
0: Molt interessant, eh? Mm. Perquè clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, eh? I que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve, això? Perquè bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I clar, em sortia un ull de la cara. Les coses van així, eh? No. I bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquest portal, sí, d'internet, sí. Uh-huh. I em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea, perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo un curs de la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa, que me la vaig mirar i li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riure el que ve després. Diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos que em moro.
1: Ara ja ho veuràs.
0: Doncs recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive, que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia.
1: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: De la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són la una del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al nostre podcast.
1: Som la Berta, la Laura, la Nàdia, la Carla, la Irene i la Daniela.
2: I avui parlarem sobre l'ODS-8, el treball digne i el creixement econòmic.
3: I ens centrarem en la inserció laboral de persones expresses.
4: Perquè moltes vegades es parla d'igualtat d'oportunitats, però...
1: Però no totes les persones parteixen des del mateix punt.
0: I avui volem reflexionar sobre si realment la societat dona segones oportunitats.
1: L'objectiu de sostenibilitat 8 forma part de l'Agenda 2030 i té com a objectiu principal garantir un treball digne per tothom i promoure un creixement econòmic sostenible. Això vol dir que no només es tracta de crear llocs de treball, sinó que aquests treballs siguin de qualitat, amb drets, seguretat i estabilitat.
2: I bueno, dins d'aquest objectiu hi ha diferents fites molt concretes. Per exemple, una és millorar la productivitat econòmica a través de la innovació i la formació. Una altra és promoure polítiques que ajudin a crear ocupació digna i a donar suport a petites empreses i emprenedors.
3: També es busca el creixement econòmic que no perjudiqui el medi ambient, és a dir, fer-lo sostenible. I una de les fites més importants és aconseguir abans del 2030 una ocupació plena i productiva per a totes les persones, incloent joves, dones i persones amb discapacitat.
4: A més, es vol garantir igualtat salarial, és a dir, que dues persones cobrin el mateix per fer la mateixa feina i protegir els drets laborals, assegurant entorns de treball segurs i dignes.
1: També hi ha un objectiu molt important relacionat amb els joves, que és reduir el nombre de joves que no estudien ni treballen, ja que això és un gran problema social.
0: Tot això es relaciona amb persones expreses, encara que l'ODS-8 no menciona directament, sí que parla de col·lectius vulnerables i ells ho saben, ho són clarament.
1: La inserció laboral en aquest cas és clau, perquè no només és qüestió econòmica. Tenir feina permet a una persona tenir autonomia, independència i una rutina estable.
2: A més, el treball també té un impacte psicològic molt important. Ajuda a millorar l'autoestima, sentir-se útil i a recuperar la confiança en un mateix.
3: I segons diversos estudis, tenir una feina redueix molt risc de reincidència, és a dir, de tornar a delinquir. Per tant, el treball és una eina de reinserció social molt potent.
4: Dins de les presons, moltes persones participen en programes de formació i treball. Per exemple, fan cursos de cuina, fusteria, mecànica o neteja professional.
1: Aquests programes tenen resultats positius perquè preparen les persones per al mercat laboral real.
0: I no només això, també es redueix la reincidència delictiva, és a dir, aquestes persones tenen menys probabilitats de tornar a cometre delictes.
1: Per tant, invertir en formació dins de la presó no només ajuda a la persona, sinó també a tota la societat.
2: Tot això, quan les persones que surten de la presó es troben amb moltes més barreres. I bueno, a continuació escoltarem la resposta de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianau, que és una fundació dedicada a promoure la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, a la qual li van preguntar quines eren les dificultats pels expresoners a l'hora de reinsercir-se en la societat.
5: Vale, pues problemàtiques que ens

0: trobem són sobretot persones que han estat aïllades durant molts anys i molt de temps, per tant això fa un impacte en la seva salut mental, que a l'hora de sortir doncs l'angoixa, l'ansietat, ja no tenen la mateixa xarxa relacional, no? O sigui, el món canvia, per una banda és això. Després, per una altra banda, són la manca de recursos, no? Una persona que potser no té les seves necessitats bàsiques cobertes, doncs, lògicament, el grau d'inserció postpenitenciària és molt difícil. I després, pues, tornar a l'entorn on el que has crescut, on el que has, que és el que coneixes, pues, potser també et porta, pues, a un grau de reincidència elevat.
1: La principal dificultat és l'estigma social. Moltes empreses rebutgen candidats amb antecedents penals encara que tinguin formació i experiència.
2: Això passa perquè es perceben com a persones poc fiables o problemàtiques, tot i que moltes han canviat completament.
3: Aquest rebuig provoca exclusió social perquè sense feina és molt difícil tenir una vida estable.
4: I això és un problema greu perquè va en contra dels objectius de l'ODS 8, que defensa un treball inclusiu i amb igualtat d'oportunitats.
5: Hi ha diversos factors que influeixen en la reinserció laboral. El primer és la formació. Com més preparada està una persona, més possibilitats té de trobar feina.
6: El segon és el suport emocional. Moltes persones surten de la presó amb inseguretats, por o baixa autoestima i necessiten un acompanyament psicològic.
2: Un altre factor clau és el contacte real amb el món laboral, com pràctiques o entrevistes.
3: I finalment, el suport institucional, és a dir, programes que connectin les persones amb oportunitats reals de feina.
4: Si no es treballen tots aquests factors, la reinserció es fa molt difícil. No hi ha prou amb sortir de la presó, perquè sortir no significa estar integrat a la societat. Si una persona no té accés a la feina, ni suport, ni oportunitats reals, és molt probable que es trobi perduda.
5: I això pot portar a una situació de marginació social. És a dir, la persona pot acabar vivint en situacions de pobresa, sense estabilitat econòmica, sense una xarxa de suport i amb moltes dificultats per accedir a recursos bàsics com habitatge o formació.
6: I quan diem que queda fora del sistema, ens referim a que no participa en la societat com la resta de persones. No té feina, no cotitza, no té una rutina estable i moltes vegades tampoc se sent part de la comunitat. I això genera un sentiment d'exclusió molt fort.
1: A més, aquesta exclusió no és només econòmica, també social i emocional. Moltes persones expreses expliquen que s'estan jutjades constantment, que la societat no confia en elles i que ens costa molt reconstruir les relacions personals.
2: I tot això afecta molt a la seva autoestima. Si una persona intenta canviar però rep sempre respostes negatives, arriba un punt en què pot deixar d'intentar-ho.
3: I aquí és on apareix el risc de reincidència. Si no tens alternatives, si no tens ingressos ni suport, pot semblar més fàcil tornar a situacions del passat.
5: De fet, molts estudis indiquen que tenir una feina estable és un dels factors més importants per evitar la reincidència. El treball dona estabilitat, estructura el dia a dia i genera responsabilitat.
6: També dona un sentiment de pertinença, que és clau. Sentir que formes part de la societat fa que sigui més fàcil mantenir-se dins del sistema.
1: Per això és important entendre que la reinserció no és només responsabilitat de la persona, sinó també de la societat.
2: Si la societat no dona oportunitats reals, està dificultant aquest procés.
4: Per tant, garantir oportunitats laborals no és només ajudar una persona, sinó també millorar la seva convivència i la seguretat de tota la societat.
2: Quan parlem de què podem fer nosaltres, pot semblar que no tenim gaire impacte perquè som estudiants, però en realitat el canvi social també comença per la manera com pensem i com actuem en el dia a dia. El primer pas és informar-nos i entendre situacions com la de les persones expreses, perquè moltes vegades els prejudicis venen del desconeixement.
3: Exacte. Una cosa molt important que podem fer és treballar els nostres propis prejudicis. A vegades, sense adonar-nos, jutgem les persones pel seu passat sense pensar en el seu present o en el seu esforç per canviar. Si canviem aquesta mirada, ja estem contribuint a una societat més justa.
1: També podem participar en activitats de sensibilització, com per exemple a l'institut o al nostre entorn, fer xerrades, debats o projectes com aquest podcast que ajuden a més gent que entengui la reinserció és possible i necessària.
6: Una altra cosa molt important és donar suport a entitats i projectes que treballen en la reinserció social i laboral, com el CIRE, que és un centre d'iniciatives de reinserció, o altres programes d'acompanyament. Encara que no hi treballem directament, podem difondre la seva feina o participar en campanyes de conscienciació.
5: També hem de pensar en el futur, perquè algun dia molts de nosaltres treballarem en empreses o fins i tot serem persones que contracten. I en aquest cas és important tenir una mentalitat oberta i valorar les persones per les seves capacitats actuals, no només pel seu passat. Ara escoltarem un altre àudio de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianao, en el qual ens explicarà des de la seva experiència com es podria facilitar la reinserció dels expresoners.
7: Vale, el projecte Fem Camí neix el 2021 arrel d'una necessitat que vam detectar, que a la sortida de presó de les persones el que passava és que patien tanta angoixa, es sentien soles, surten amb molt d'estigma elles mateixes. Llavors el que els passava és que tornaven a reincidir i el grau de reincidència era molt elevat. Llavors el que vam pensar des del projecte David va ser crear un projecte de mentoria. Sí? Sabeu el que és la mentoria?
8: No.
7: Vale. La mentoria és implicar la comunitat en l'acompanyament a les persones que surten de presó. És a dir, persones voluntàries que es formen per acollir aquestes persones i acompanyar-les en aquest procés.
8: Sí, un, vale? Un acompanyament.
7: Sí, és un acompanyament, és una mentoria, és un acte voluntari que genera molt d'impacte també a la comunitat, no? Perquè trenca molt amb l'estigma, i vam pensar pues, això, que persones que no siguin de l'àmbit professional, no?, poguessin acompanyar d'igual a igual aquestes persones. No des de lo professional al participant, sinó des de la igualtat.
4: Al final, donar una oportunitat laboral a algú no és només un acte de confiança, sinó també una manera de reduir la desigualtat i ajudar a aquesta persona pugui reconstruir la seva vida.
2: I també podem fer una altra cosa, molt simple, però molt poderosa, parlar-ne. Si normalitzem el fet que tothom es pot equivocar i que tothom mereix una segona oportunitat, estem canviant la manera de pensar de la societat.
3: En resum, no cal fer grans accions individuals, sinó sumar petites accions, educar-nos, respectar-nos entre nosaltres, no jutjar i donar suport a iniciatives que promouen la inclusió.
1: Perquè la reinserció no només depèn de les institucions, sinó també de com es relaciona la societat quan una persona intenta començar de nou.
6: I si la societat acompanya en lloc de rebutjar, les possibilitats d'èxit augmenten molt més.
5: Al final, tots tenim un paper en això, encara que sigui petit.
3: Després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
2: Jo crec que no del tot. Teòricament sí que diem que tothom pot canviar, però a la pràctica encara hi ha molts prejudicis, sobretot quan es tracta de persones que han estat a la presó.
5: Sí, és això, és com si el passat passés més que el present. Encara que una persona estigui formada i tingui ganes de treballar i hagi demostrat un canvi, moltes empreses ja no els donen l'oportunitat directament.
3: Vale, després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
2: Jo crec que no, perquè, clar, són persones que acaben de sortir de la presó i els prejudicis, doncs, estan encara, no?
4: Però realment, quan surts de la presó, mesos abans ja et preparen com per la societat que t'encara. Llavors, jo crec que estan ja més preparats i jo crec que la societat està més preparada.
3: Vale, doncs jo crec que la societat realment dona segones oportunitats. Depèn del lloc on vulguis treballar o depèn del lloc on facis entrevistes de treball. No sé, jo crec que cada cop hi hauria d'estar més...
2: Integrat?
3: Exacte, més integrat i més, amb més coneixement. O sigui, la gent que contracta a les persones, o sigui, hauria de ser més...
4: Més just per tothom.
3: Exacte.
5: Haurien de començar a valorar a les persones per les capacitats que tenen.
3: Exacte,
5: i no pel seu passat.
3: No per el seu passat, exacte. Sí. Vale, passem a la següent pregunta. I ara us faré una pregunta molt directa. Vosaltres contractaríeu a una persona amb antecedents penals?
2: Jo crec que depèn de l'antecedent, no? O sigui...
3: Hombre, sí, clar.
2: O sigui, jo crec que sí, en la meva opinió jo crec que sí, però no sé, depèn.
4: Jo crec que sí que ho faria, però que si veig alguna cosa ja mínima, potser ja no...
3: Estàs ja com amb les garres, no? O sigui, a veure què passa.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
6: A veure, jo sí que donaria una segona oportunitat, perquè si no seria com repetir el mateix procés, que seria una vegada a la presó i després, doncs, a la seva vida normal.
5: Sí, és com tornar a condemnar-los, diguem, no deixar-los demostrar... O sigui, una persona pot cometre un error, ja ha complert la seva condemna i si ha demostrat un canvi, doncs hauria de tenir les mateixes oportunitats.
3: Exacte.
5: No ha de tornar a ser jutjat.
4: o depèn del cas que hagi tingut, depèn del que hagi fet, decidiria o no.
2: Vale. O també que molta gent associa la presó amb perill o problemes i...
3: No, i que depèn també del delicte que haia comès, no? O sigui,
4: per això, sí.
3: Una cosa és que, hòstia, he assassinat a la meva mare. Doncs no és el mateix que, per exemple, ha robat, jo què sé, una tenda de roba, me l'invento. O sigui, són antecedents molt diferents.
5: Bueno, però jo crec que si una persona vol trobar algun inconvenient per contractar algú, hagi tingut el delicte que hagi tingut, no el contractarà encara que hagi robat un paquet de xiclets. O sigui, és que cada persona...
3: Això és veritat.
2: I jo crec que també aquest prejudicis venen també a les empreses, no? Quan són més, no, més tancades a l'hora de, no sé, sabeu?
3: Llavors, si això és tan important, per què creieu que encara hi ha tanta por o rebuig fins, o sigui, cap a aquestes persones?
5: Jo crec que és perquè hi ha desconeixement. O sigui, no es parla prou de la reinserció cap a la societat. O sigui, jo crec que ho treballen molt a les presons amb les persones que sortiran, però crec que no es fan suficients, com no conscientitzen tant a la gent de fora, com volem dir, vale, aquesta gent ja ha passat un procés, si han sortit de la presó és perquè ja han demostrat un canvi o ja hi ha hagut algun avenç. Llavors jo crec que és per això, perquè no hi ha desconeixement.
1: I també que la societat té com molts perjudicis, és a dir, té la persona presonera un estigma que la gent ha creat i pues, llavors l'associen com que és una persona perillosa.
3: Exacte.
1: I com que no ha canviat i pues, no sé, llavors.
3: Jo crec que és això, que tothom mereix una segona oportunitat, tothom mereix reinsercir-se un altre cop a la societat, tant a la societat, a l'àmbit laboral, etc. O sigui, tothom ho mereix.
5: Sí, perquè si la persona ja ha fet un procés, però si no li deixes un espai per demostrar-ho, doncs aquest procés tampoc ha servit de res.
2: Sí, ser una miqueta més empàtics, no? Pensar que aquesta persona ja ha fet el seu camí i ja està.
1: I ha millorat com a persona...
6: I bueno, jo també penso que els mitjans de comunicació o xarxes socials influeixen molt, perquè moltes vegades diuen coses que no són certes o reforcen aquest pensament i no mostren el que realment és.
3: Llavors, el problema és de la persona o de la societat?
1: Sincerament, és de la societat, perquè hi ha molt estigma i com, és com un tema tabú cap a les persones expressoneres. Llavors, la societat ha de mirar, ha d'empatitzar amb l'altra persona que ha sortit i que vol fer el canvi.
4: Exacte, sí, jo també estic d'acord, penso que la societat hauria de canviar.
3: Sí, jo crec que és... O sigui, la societat ha de veure molt, però moltíssim, però clar, la persona també... O sigui, no diria culpa, però una mica com ahir de debat, no? O sigui...
6: És com que ha de voler canviar la
3: persona. Exacte, i demostrar també perquè no serveix, per exemple, ah, sí, canviaré perquè tal, perquè no sé què, ho has de demostrar també, o sigui, no només val la paraula.
1: Sí, però si no li deixen a l'espai per demostrar que ha canviat la persona, no podria fer res,
3: sí,
1: per
3: això he dit que una mica les dues coses, no? O sigui, tant la persona no tant, clarament, perquè la societat és el que realment impedeix que la persona pugui avançar, saps?
2: Que jo crec que també és el que estàvem parlant, que a l'hora de contractar una persona, el no saber què pot passar amb aquesta persona, tenint antecedents, sí. Clar, perquè, a veure, això també pot passar amb qualsevol persona, però ja et fa, no sé, tenir por, no?
3: Ja està pensant, ui, sí, aquesta persona me la lia, o sí, no sí. Sé què, perquè, clar, perquè ve d'on ve.
2: Inseguretat, no?
3: Exacte, sí, també rebuig. Sí,
5: però
3: sí.
5: Jo crec que ja quan ja saps això d'aquella persona, ja el miraràs més de prop, ja estaràs controlant. Jo crec que això no s'hauria de saber. O sigui, si una persona va a una entrevista de feina, va com la persona, amb els seus estudis, o sigui, l'entrevistador, ja, una persona ja veus com és. No cal saber si ha sortit, si ha estat a presó, si no ha estat, no. Simplement veure la persona, conèixer-la i les seves qualitats. I si t'agrada per la feina, bé, si no, també. Jo crec que no ha de ser algú que hauria d'estar com a les entrevistes de feina, en plan, sí, he estat a la presó, no. Sí, ja no, està, sóc no jo, estaria... em dic tal i tinc les meves qualitats. Si t'agrado bé, si no també, però si no t'agrado que no sigui per al meu passat.
3: No hauria d'estar tampoc tan focalitzat en què ha fet aquesta persona en el passat.
2: Ja. No, i que suposo que també hi ha moltes situacions de moltes persones que acaben a la presó, o sigui, no, siguin, no són totes, no sé...
4: Perilloses.
2: Exacte. Bueno, gràcies per escoltar-nos.
5: Esperem que us haguem fet reflexionar.
4: I bueno, que al final, si voleu una societat més justa i més segura, necessitem que la reinserció funcioni de veritat i que realment la societat pugui canviar cap a millor.
2: I que el canvi comença per nosaltres.
4: Fins la propera. Adeu.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola a tots i a totes i benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som la
1: Júlia,
2: Marta,
3: Lorna
0: i l'Alba. Avui parlarem d'un tema fonamental per construir una societat més justa i igualitària, l'ODS 4, dedicat a l'educació de qualitat. Ens centrarem especialment en un aspecte clau, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. Al llarg d'aquest episodi descobrirem què és l'ODS 4, quines són les dades més destacades, quina és la situació actual de l'educació inclusiva i quins recursos i suports existeixen per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'aprendre. Sabeu què és l'ODS 4? L'ODS 4 és un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible impulsats per les Nacions Unides dins de l'Agenda 2030. El seu objectiu és garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Però què significa això exactament? L'educació inclusiva vol dir que cap persona ha de quedar fora del sistema educatiu. Les escoles s'han d'adaptar a la diversitat de l'alumnat, sigui per discapacitat, origen social, cultural o econòmic. Educació equitativa significa oferir més suports a qui més ho necessita, perquè no tothom parteix de les mateixes condicions. Educació de qualitat implica una formació útil, significativa i preparada per afrontar els reptes de la vida, del treball i de la participació en la societat. I finalment, aprenentatge permanent. Vol dir que l'educació no acaba a l'escola, sinó que continua al llarg de tota una vida.
3: Bueno, jo vaig a parlar de dades i notícies sobre l'Orna. Pues a escala mundial s'han fet bastants avenços, però encara hi ha molts reptes i pues actualment el 91% dels infants dels països en desenvolupament estan escolaritzats a primària. Però tot i això hi ha uns 57 milions de nens i nenes que encara no tenen accés a l'escola. A més, hi ha milions d'adults, especialment dones, que continuen sense saber llegir ni escriure i, per tant, això ha fet que organismes com la UNESCO hagin fet un seguiment constant d'aquests indicadors. A Espanya, la majoria dels joves finalitzen l'educació obligatòria, o sigui, la primària i la secundària. Tanmateix, l'abandonament escolar prematur continua sent un problema important. A Catalunya, els nivells educatius són en general positius, però els resultats acadèmics i alguns conflictes dels centres educatius han acabat generant debats sobre la qualitat del sistema educatiu. Diversos informes de la UNESCO també han alertat que cal augmentar la inversió en educació i reforçar les polítiques públiques per poder assolir plenament l'ODS 4 abans d'arribar a l'any 2030.
1: Jo sóc la Marta i us parlaré de l'educació inclusiva. Parlem ara del nostre subtema principal, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. A Catalunya, entre un 80 i 85% dels alumnes amb discapacitat estudien en centres ordinaris amb mesures de suport i inclusió. Només entre un 15 i un 20% assisteixen en centres d'educació especial, principalment quan tenen necessitats més complexes. L'educació inclusiva es concreta en diferents mesures: adaptacions curriculars, ajustant continguts, activitats o sistemes d'avaluació, suports professionals com educadors especialitzats, logopedes o orientadors, materials adaptats com llibres, pictogrames o eines digitals, mesures d'accessibilitat com rampes, lavabos adaptats o tecnologies assistives. L'objectiu és que cada alumne pugui aprendre i participar plenament en la vida escolar. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'escola El Corriol, que es dediquen a ajudar nens amb diversitat funcional per ajudar en l'àmbit educatiu. A continuació us posarem un tros d'una gravació de l'entrevista amb ells.
4: Llavors, creus que hi ha activitats específiques per fomentar la inclusió?
5: Jo crec que l'activitat específica per aquesta és un canvi de mentalitat al món adult. Que si el món adult canvia la seva mentalitat i la forma de treballar amb l'alumnat, la inclusió serà molt més fàcil.
4: I la societat entén tots aquests problemes que tenen els nens i que realment és l'educació inclusiva?
5: Jo crec que no. Que la mentalitat de la nostra societat i, per tant, de moltes persones que treballen o eduquen amb aquests infants encara no entén el que vol dir educació inclusiva.
1: La nostra companya Lorna té una diversitat funcional del 45% i ara us explicarà la seva experiència en una escola ordinària. Què ha sigut per tu que una escola ordinària s'hagi adaptat a les teves necessitats?
3: Bueno, s'han adaptat quan han volgut, també de dir. A vegades sí que he estat molt bé perquè et tenen en compte, però altres vegades no pensen ni si puc ser cegada o no, però fins a quin punt em fas un examen en DIN A3 que em costa més maniobrar amb el paper que no que me'l facis una miqueta més gran amb més pàgines.
0: Creus que la societat entén realment què és l'educació inclusiva?
3: Bueno, tot depèn de la persona, perquè si vas a una família on els seus fills tenen alguna diversitat funcional, està clar que acabaran entenent el que pot passar o no pot passar, però si vas a algun ignorant et pot dir que estàs tonta, que no val la pena.
0: Jo sóc la Júlia i us parlaré dels recursos i de l'educació postobligatòria. Quan parlem d'inclusió educativa no només parlem d'estar dins d'una aula, sinó de tenir el suport necessari per aprendre en igualtat de condicions. Per això existeixen diferents recursos. En primer lloc tenim les beques i ajuts econòmiques per a les famílies. Aquests ajuts poden servir per cobrir necessitats com suport educatiu extra, tecnologia adaptada o la participació en activitats escolars. També és molt important el transport escolar adaptat, que facilita que els alumnes amb diversitat puguin arribar a l'escola de manera segura i còmoda. Un altre suport clau és l'acompanyament personal dins del centre educatiu, com per exemple un educador de referència que ajuda l'alumne en el seu dia a dia. I finalment trobem el servei d'orientació educativa, que té un paper essencial, ajuda a planificar adaptacions per a cada estudiant. I us preguntareu què passa després de l'ESO. Quan l'alumnat acaba l'ESO, s'obren diferents camins educatius també per a les persones amb discapacitat. Una primera opció és el batxillerat amb suport, on es poden fer adaptacions curriculars si és necessari per facilitar l'aprenentatge. Una altra via molt important és la formació professional. Aquí trobem cicles específics per a persones amb discapacitat i, finalment, existeixen els centres educatius especials postobligatoris que ofereixen formació prelaboral i treballen habilitats socials i competències per a la vida adulta.
2: Jo sóc l'Alba i ara us parlaré del suport a donar i què cal evitar segons la normativa. La normativa educativa estableix clarament quins suports s'han de garantir. Cal oferir sempre adaptacions curriculars adequades, suport individual en petit grup, tecnologies assistives i materials adaptats, orientació i acompanyament en les diferents etapes educatives. Però també és molt important evitar algunes pràctiques. No s'ha de situar un alumne en un entorn sense els suports necessaris, oferir només ajudes puntuals sense una planificació real, separar-lo permanentment de l'aula ordinària si pot participar-hi amb els suports adequats. La inclusió no consisteix només a estar present a l'aula, sinó a participar-hi activament i en igualtat de condicions.
3: Per acabar, l'ODS-4 ens recorda que l'educació és un dret fonamental i una eina essencial per reduir desigualtats i construir una societat més inclusiva. A part d'això, garantir una educació de qualitat per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat, és una responsabilitat compartida entre escoles, famílies, institucions i tota la societat. No només així podem avançar cap a un millor futur on ningú quedi enrere. Hem de mirar per tothom. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper episodi.
6: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
7: Hola a tothom, som estudiants del Severo 8A, som la Làmia, la Nàdia, la Hanna i la Wissal i jo Aixa i benvinguts al nostre podcast sobre les ODS número 10, la reducció de desigualtats. Avui volem parlar d'un tema molt important que afecta milions de persones al món: les desigualtats socials. Quan parlem d'això, ens referim a les diferències en drets, en accés a la salut, a l'educació i als serveis bàsics depenent del país on neixes. Abans d'introduir el tema, ens agradaria que escoltéssiu aquest fragment de la cançó Papeles mojados, de Chambao, que parla precisament de la realitat de moltes persones que busquen una vida millor.

0: Segons la ONU, després de la pandèmia del Covid-19, aquestes desigualtats han augmentat encara més i els països més pobres han trigat molt més a recuperar-se. Això fa veure que el problema no només existeix, sinó que pot empitjorar en moments de crisi. I per entendre millor aquesta situació, la Hanna ens explicarà alguns exemples.
1: A nivell internacional, les diferències són molt grans. Per exemple, en sanitat, segons l'OMS, als països desenvolupats tenim hospitals equipats, metges i medicaments accessibles. En canvi, en països com la República Centroafricana, la falta de recursos i de personal sanitari fa que malalties o complicacions simples puguin ser mortals. En educació passa el mateix. Segons la UNESCO, més de 240 milions de nens no tenen accés a l'escola, mentre estan en països com Finlàndia i l'educació és gratuïta i de qualitat. Però en llocs com Sudan del Sud, la pobresa i els conflictes fan gairebé impossible anar a classe. I tot això ens porta a una idea important. Encara que la pobresa extrema hagi disminuït, en alguns informes, la bretxa entre rics i pobres cada vegada és més gran. El problema no és només la falta de recursos, sinó com es reparteixen.
2: Per entendre millor aquesta realitat, vam entrevistar a la Marta, una infermera que ha treballat com a cooperant a diferents zones d'Àfrica. Ella ens va explicar que una de les desigualtats més fortes és la sanitat. Aquí coses com antibiòtics o vacunes són normals, però allà poden ser molt difícils d'aconseguir o simplement no arriben. Ens va explicar també situacions molt dures, com la d'una nena amb una infecció que en un país com Espanya s'hauria curat molt fàcilment. Però allà va acabar sent molt greu per falta de recursos. També ens va parlar de lo que anomena loteria geogràfica. El fet de que només per néixer a un país o un altre la teva vida pot ser completament diferent. A més, va destacar que les dones pateixen encara més desigualtats perquè en molts llocs no poden decidir sobre la seva situació o educació o el seu futur.
3: En canvi, nosaltres fem organitzacions que treballen per reduir aquestes desigualtats. Per exemple, tenim Open Arms, que defensen els drets humans al Mediterrani ajudant a persones que fugen de situacions molt difícils. Un altre exemple seria Setem Catalunya, que treballa pel comerç just assegurant que els productors de països en desenvolupament rebin un sou digne. I també altres institucions, o per exemple l'Ajuntament, que destinen una part del seu pressupost a projectes en altres països com escoles o hospitals. Però no només ho podem fer des de les institucions. Nosaltres també podem aportar el nostre granet de sorra, informant-nos, parlant d'aquest tema, consumint de manera responsable i donant suport a les ONGs.
4: La sanitat i l'educació són drets humans universals, però en realitat no tothom hi té accés. El lloc on neixes continua condicionant les teves oportunitats, el teu futur i fins i tot la teva supervivència. Això demostra que tot i els avanços, encara hi ha una gran desigualtat al món. També hem vist que la desigualtat no és només una estadística, sinó una realitat que pot costar vides. Com ens va dir la Marta a l'entrevista, el lloc on neixes no hauria de determinar el teu futur, però avui dia encara ho fa molts casos.
0: Doncs, després de tot el que hem parlat, què en penseu? El lloc on neixes hauria de determinar el teu futur? El món en què vivim és realment just?
5: Bueno, jo crec que no hi ha debat, que totes pensem el mateix. El lloc on neixes no ha de ser una decisió pel teu futur. L'educació, la sanitat i els drets no és una opció, ha de ser un dret comú per tothom.
0: Jo tampoc crec que és just, perquè hi ha persones que naixen amb drets garantits i altres que han de lluitar només per sobreviure.
2: Vale, jo crec que sí, que el lloc on neixes pot influir molt en el teu futur, però no hauria de determinar-lo completament. Per exemple, moltes famílies immigrants vinen aquí perquè els seus països d'origen no tenen oportunitats, com els nostres pares, ja que ja sigui per la situació econòmica, conflictes o falta de recursos, no venen perquè volen, sinó per necessitat.
1: Jo crec que també és veritat, però que està a la mà de cada un de nosaltres sortir endavant i doncs posar la nostra part.
5: Bueno, és més fàcil tirar cap endavant si al teu país doncs tens aquests privilegis, entre cometes, que són doncs un dret bàsic per tothom.
1: Clar, clar, però intentar-ho, o sigui, posar la bona cara.
5: Exacte.
4: Jo, els meus pares també són immigrants. Els meus pares han immigrat per donar-nos més oportunitats. Això demostra que encara que el lloc d'origen influeix, no hauria de determinar el futur de ningú.
5: Bueno, com m'heu dit que els vostres pares, famílies, han immigrat d'un país cap a un altre, alguna de vosaltres podria explicar la seva com a història de família o alguna anècdota de racisme que ha viscut per mostrar que això és evident i que és una cosa que encara ha de canviar.
2: Bueno, jo és que no me'n recordo perfectament d'alguna anècdota o algo, bueno, anècdota, algun, bueno, algun assenyalament de racisme o tal, però jo crec que el problema és que quan un cop arriben, sovint es troben amb racisme o moltes dificultats per trobar feina, habitatge, o jo què sé, o estar acceptat socialment, i això afecta molt els nostres pares, però també nosaltres com a fills. Perquè creixem veient aquestes desigualtats i creiem que no podem fer res al respecte, perquè tampoc ens sentim com escoltats. Què opineu?
0: Tota la raó.
4: Jo crec que ara hi ha coses bones i coses dolentes. Jo he vist que la cosa ha millorat. Abans hi havia molt de racisme. Ara en Espanya hi ha molts nens i nenes de molts països i això és més fàcil per estar en la societat.
0: Jo crec que no és només un comentari o una mirada racista, és una sensació constant de no ser acceptats, com si no acabéssim de pertanyer al lloc on viuen. Molts d'ells han deixat enrere la seva vida, la seva família i el seu país per donar un millor futur als seus fills. I tot això es troben amb rebuig o amb dificultats només pel seu origen. Això pot fer que es sentin frustrats, impotents o fins i tot invisibles. A més, també hi ha pressió de voler tirar endavant a la família, mentre han de suportar aquestes situacions. I crec que això és molt dur, perquè estan lluitant constantment, no només per viure millor, sinó per ser respectats.
2: Per això pensem que és important posar-nos una mica al seu lloc i entendre que, bueno, darrere de cada persona hi ha una història o molt dura o molt bona, mai sabem. I que el mínim que mereixem és tots, com a immigrants o el que no sigui immigrant, igual, que mereixem respecte i igualtat per tothom.
4: Darrere de cada immigrant hi ha una història d'esforç i de superació.
5: Sí, és que al final potser encara és evident que hi ha molt de racisme, però també crec que hi ha molt prejudici cap a l'immigrant. Llavors és com una càrrega cap a una persona realment que no... O sigui, com un pes que no li pertany.
2: Exacte,
5: no sé si esteu d'acord amb mi o
2: sí.
5: No.
2: Sí, però ens estem deixant una part molt important, que són els immigrants que sí que arriben aquí fent el que no han de fer, com robar o coses així.
5: Sí, però per exemple, hi ha molta gent del nostre país que roba i fa coses que no s'han de fer, però no els fiquem tots al mateix sac.
2: Exacte, sí, total.
5: I els immigrants, si un fa una cosa que no deu, ja tots són dolents, saps? Llavors
2: sí,
5: és com el...
2: Sí, sí.
5: Com la barrera que hem de dir, escolta, que un és dolent, però no l'altre ha de ser dolent per això. Que cada persona ha de ser classificada individualment de les seves accions, no en col·lectiu. El que jo vull... transmet.
1: I també no jutjar-la si no saps la història, també.
5: Exacte.
2: Bueno, però la conclusió quina creieu que és? O sigui, el lloc on neixes hauria de determinar el futur o no? Jo dic la meva part i després vosaltres si voleu dir.
0: Vale.
2: Sí. Jo crec que sí, que el lloc on neixes pot marcar molt el teu punt de partida, però la societat també té molta responsabilitat. Si hi hagués igualtat d'oportunitats i menys prejudicis, com diu la meva companya Nàdia, aquestes persones podrien tenir un futur molt diferent al que, veiem, en realitat.
5: Sí, jo estic totalment d'acord. I que sí, és que tal qual, és molt important el lloc on vius, però considero que és tan important que això hauria de canviar i hauríem d'intentar que des de... A veure, a la nostra mà és impossible, però si fem una ajuda social i col·lectiva entre tots, doncs poc a poc anirem millorant la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats cap a tots els col·lectius o cap a tots els països o cap a tota la gent que hauria de tenir com aquest plus d'ajuda.
0: Sí, sí. Doncs jo penso que al final ningú tria on neix, perquè tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats per construir el nostre futur.
4: Jo crec que hi ha persones que no volen immigrar, però a les situacions immigren. És que hi ha dificultats en el tema hospitalaris, hi ha moltes dificultats amb el tema d'ajudes, no hi ha molts recursos, però als immigrants no, jo crec que no li agradaria viatjar a altres països, però per al tema d'una vida millor és conèixer llocs.
1: Jo crec que sí, o sea, sí determina el teu futur, però no hauria de ser així. I ha de canviar.
4: Els migrants no només busquen oportunitats, també contribueixen a construir una societat millor.
2: En resum, ningú tria on neix, però el que sí que podem triar és si volem una societat més, amb menys perjudicis o amb més respecte. Al final, això diu molt més de nosaltres que d'on ve cadascú.
0: Per aquí hem acabat ja el nostre debat. Moltíssimes gràcies. Adeu.
6: Que vagi molt bé.
4: Adeu.
6: Gràcies per escoltar-nos.
0: I doncs, per acabar, us deixem una cançó que transmet esperança i solidaritat entre pobles. Es tracta d'Agafant de l'Horitzó, de Charango, una cançó que ens recorda que, tot i les desigualtats, encara hi ha camí per canviar les coses. Sembrar.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, som un grup d'integració social del Sever Ochoa i hem fet un grup sobre parlant de les ODS i ens ha tocat la ODS 16, Pau i Justícia, i avui parlarem sobre què és i què fa. La ODS 16, Pau i Justícia, promou per les Nacions Unides, busca garantir la societat pacífica, l'accés de la justícia a institucions transparents. El seu objectiu és que totes les persones visquin sense violència i amb igualtat de drets. A nivell mundial, el seu compliment és difícil, a causa dels conflictes armats, l'augment de la violència i problemes com la corrupció o la debilitat institucional a Espanya es relaciona amb la protecció dels drets, la igualtat davant de la llei i l'accés als serveis públics. Des d'una visió crítica, algunes propostes polítiques com la de l'extrema dreta poden limitar drets dels àmbits de l'avortament, la immigració o la igualtat social, fet que pot entrar en conflicte amb aquest objectiu. Aquests fenòmens impacten de manera significativa en la falta de la pau. Els conflictes i la falta d'accés a la justícia impacten de manera significativa en les persones, que queden exposades a diverses formes d'abús, inclosa la tracta de violència i la presa de decisions no inclusiva, veient especialment afectats determinats grups vulnerables, com les dones i nens i nenes. Encara cada vegada més, són més els països que afronteixen els seus mecanismes per lluitar contra la vulneració de drets humans i per dissenyar noves lleis. S'estima que hi ha gairebé 110 milions de persones que s'han vist obligades a fugir dels seus països al voltant del món. I avui a dia es registren 35.300 milions de persones refugiades. Les notícies expliquen que la guerra contra Iran ha eclipsat l'augment de les violències dels drets humans dels palestins. L'ONU adverteix que el conflicte regional amb Iran ha desviat l'atenció internacional de manera de la situació en els territoris palestins. Continua empitjorant. Des del 28 de febrer, els atacs a Gaza han deixat almenys 200 morts. Una comissió independent denuncia que Israel comet graus violències dels drets humans i fins i tot possibles actes genocidis, i alerta sobre una llei de pena de mort que discrimina els palestins. Encara que els planteja un alto el foc, l'ONU insisteix que és urgent protegir els civils i exigir responsabilitats.
2: Bueno, a seguiment de la nostra investigació, vam realitzar una entrevista a la presidenta local de Molins, d'aquest partit, del partit de Vox, i bueno, vam realitzar una sèrie de preguntes, i d'aquestes hem escollit dos que ens han semblat les més adequades per la controvèrsia que hi ha i per tot el que ens va donar a parlar.
3: Els terminis perquè les persones immigrants puguin regularitzar la seva situació i treballar legalment, cosa que permetria cotitzar i contribuir al sistema públic, per quin motiu el seu partit s'hi mostra en contra? Com es justifica aquesta posició si, alhora, sovint es defensa la necessitat d'incrementar els ingressos i cotitzacions pel país?
4: Vale, yo creo que la posición a la reducción de plazos para la regularización administrativa no responde a una negociación de la necesidad de ingresos públicos, sino a una defensa del Estado de Derecho y a la prevención de distorsiones económicas estructurales. Esta posición se articula bajo cuatro principios fundamentales, que el primero sería pues la preservación del Estado de Derecho y seguridad jurídica. Yo creo que reducir los plazos equivale a una amnistía administrativa de facto, pues jurídicamente esto vulnera el principio de igualdad frente a quienes cumplen con los requisitos legales de entrada. Premiar la estancia irregular deslegitima el marco migratorio y envía el mensaje de que la infracción pues ese es el camino más corto para obtener derechos, algo pues que en una democracia sólida no tendría que pasar. Luego también se tendría que hacer un análisis en el efecto llamada y bueno, como externalidad negativa, es decir, desde la óptica de la economía pública, una regularización acelerada genera un incentivo perverso que incrementa los flujos irregulares futuros, pues este aumento poblacional no planificado supone una carga sobre servicios públicos, ya sea pues sanidad, educación, infraestructuras, que a menudo supera el beneficio marginal de las nuevas cotizaciones. El enfoque no es solo cuánto se recauda, sino el coste social neto de gestionar un crecimiento desordenado y no controlado. Y la sostenibilidad de la seguridad social debe basarse en un modelo de inmigración legal, ordenada y cualificada.
2: Vale, amb aquesta pregunta el que podem veure és que el punt de vista d'aquesta persona és puntual al fet que aquesta immigració o aquesta nova regularització segueix sent negativa i posa sobre la taula el fet de l'efecte llamada, vale, que aquesta persona realment està basant aquests fets que realment no està comprovat estadísticament.
4: A ver, nuestra postura no busca confrontar derechos, sino restablecer una jerarquía jurídica pues, coherente. En cualquier sistema de derecho moderno, el derecho a la vida es el derecho primario y absoluto, y sin él, pues, el resto de libertades, incluida pues, la autonomía de la voluntad, carecen de sujeto donde ejercerse. Yo creo que, desde una perspectiva científica y jurídica, el feto no es una extensión del cuerpo de la mujer, sino una realidad biológica distinta con un código genético propio. Y el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida en formación. Por tanto, no estamos ante un conflicto entre un objeto y un sujeto, sino ante la necesidad de proteger a un ser humano en su etapa de mayor vulnerabilidad, que es también lo que podemos ver desde una perspectiva filosófica de Martha Nussbaum, en donde el Estado debe de proteger a los más vulnerables, o sea, los ancianos, los niños, los jóvenes, las mujeres, por lo tanto también a aquellas vidas que todavía no han nacido. En derecho, el principio de mi cuerpo, mi decisión tiene límites, es decir, cuando la acción afecta a un tercero, y nadie tiene un derecho absoluto a decir sobre la vida de otro. Pues la libertad de la mujer es un valor fundamental, pero también termina donde comienza el derecho a la existencia de otro ser. La maternidad no es solo un proceso privado, sino un hecho social con complicaciones éticas que el Estado no puede ignorar bajo una falsa neutralidad. Y yo creo que consideramos que muchas mujeres no deciden libremente, sino presionadas por condiciones económicas, sobre todo, y falta de alternativas. Pues una verdadera política social no es la que facilita la eliminación de una vida, sino la que garantiza que ninguna mujer se vea obligada a abortar por precariedad laboral o falta de apoyo institucional. Y priorizar la vida es también exigir que el Estado invierta en ayudas a la natalidad y en redes de protección, que aunque la maternidad no sea una carga, sino un derecho protegido. Por lo tanto, pues siguiendo este enfoque, yo creo que el objetivo es garantizar que la maternidad sea una opción viable y digna.
2: Bueno, amb aquesta resposta el que hem analitzat és que, bueno, aquest partit o les idees que volen promoure són bueno, una anteposició al dret a la vida o a la persuasió perquè aquestes dones tinguin bueno, formin aquesta família o tinguin un fill, baixin incentius com poden ser les ajudes econòmiques, com psicològiques, independentment de l'edat o situació mental o física que, bueno, que, pues, que en tinguin, no? Bàsicament estan anteposant els drets inexistents reals d'una vida que encara no és vida, que no ha nascut i que realment està en desenvolupació, a davant del dret que tenim les dones a decidir si volem o no volem tomar una decisió que ens pot repercutir tota la nostra vida. Vale. Ara parlarem sobre les ODS. Hem vist que la nostra és la ODS 16 de Pau i Justícia, que ja hem dit que el que tracten és la pau, la justícia, la inclusió per al món i tots aquests punts. Què passa? Nosaltres el que hem fet és comparar, bueno, com veure com defensa aquesta ODS Vox comparativament, no? Bueno, principalment Vox al punt de seguretat, llei i així, el que busquen promoure és uns barris segurs i una tranquil·litat de la població. El que volen fer per aconseguir aquesta idea és mitjançar unes penes més estrictes davant de qualsevol delicte més greu. I bueno, la seva hipòtesi per que han utilitzat per formar aquesta idea podria ser que si ells pensen, bueno, pues jo dicto que serà així, que si tu fas una cosa greu el delicte serà molt més conseqüencial, pues el resultat que ells pensen que resultarà aquesta idea és, bueno, pues baixarà l'increment de delictes i hi haurà més seguretat per als carrers. I baixar el punt d'immigració, que és el més controversial, el que volem tractar és que bàsicament la idea que tenen és la relació entre la immigració, la irregularització i els delictes. Ells ho associen. Llavors és un tema molt controvertit perquè bueno, plantegen mesures molt estrictes com poden ser l'expulsió dels immigrants i la prohibició de l'entrada a persones sense ascendència espanyola. Es pot dir objectivament que aquestes idees busquen millorar la seguretat ciutadana i es basen en algunes estadístiques que assenyalen a certs col·lectius que sí han estat implicats en certs delictes. Tot i això, aquesta visió pot ser injusta perquè generalitza i pot vulnerar els drets humans. Moltes persones immigrants venen a treballar, venen a cotitzar i contribuir per l'economia i a buscar una vida millor com acoplar-se o adaptar-se a la forma cultural que té el país espanyol i formar part de la societat de manera inclusiva. Per això és molt important tenir en compte els valors de la ODS que promou la pau, la inclusió i la justícia. En conclusió, podem dir que l'objectiu de millorar aquesta seguretat, que és el que bàsicament el partit polític defensa, pot ser positiu perquè és alguna cosa que directament afavoriria el país. Però les mesures proposades no sempre respecten els drets humans ni la justícia. Per tant, al fi pot semblar bo per al procés, que realment és el més important, no només el resultat de l'objectiu que proposin, les accions no són les més adequades. Llavors podem dir que sí hi ha una relació amb la ODS 16, però el procés que ells proposen va totalment en contra de tot el que defensa aquesta ODS.
5: Vale, seguint aquesta pauta de com treballa aquest partit polític la sostenibilitat de Pau i Justícia, una proposta que hem pensat nosaltres per treballar aquesta ODS és una activitat que consisteix a establir unes pautes clares per actuar quan apareix un conflicte entre companys o amb usuaris. El protocol pot incloure passos com identificar el problema, escoltar totes les parts implicades, expressar les opinions amb respecte, buscar solucions conjuntes i arribar a acords justos. També es pot incorporar la figura d'una persona mediadora dins de l'equip. En la pràctica professional, això es pot aplicar en qualsevol àmbit: educació, sanitat, serveis socials o empreses, per millorar la convivència i evitar que els conflictes s'agreguin. A més, ajuda a crear un ambient de treball més respectuós, transparent i cooperatiu, afavorint el benestar de totes les persones implicades. En resum, aquesta activitat contribueix directament a l'ODS de Pau i Justícia perquè fomenta la pau, la resolució dialogada dels conflictes i el bon funcionament de les relacions professionals. Avui volem donar veu a una idea molt important com la música, ja que també ens pot ajudar a entendre els grans reptes del món. Un bon exemple seria la cançó d'Imagine de John Lennon.

0: Aquest fragment, amb la traducció de català, significa: imagina que no hi ha països, no és difícil de fer, res per matar o per què morir, i tampoc cap religió. Imagina tota la gent vivint la vida en pau. Aquesta cançó està molt relacionada amb l'ODS que estem tractant, de pau i justícia. El seu objectiu busca construir un món més pacífic, sense violència i amb igualtat de drets per a totes les persones. A la cançó, John Lennon imagina precisament això: un món sense guerres, sense divisions religioses ni polítiques, on tothom pugui viure en harmonia. Per això encaixa amb l'ODS de pau i justícia, ja que promou la pau mundial i la convivència pacífica. Convida a superar les fronteres i els conflictes i reforça valors com la igualtat, la justícia i la unitat humana.
1: Ara parlarem sobre dos temes que són l'avortament i també per què s'està fent tan famós en xarxes socials i per el carrer ser d'extrema dreta, com fent burla i que és una cosa graciosa.
2: Bueno, la meva opinió principal sobre aquesta disputa i aquesta controvèrsia que hi ha sobre l'avort és, jo tinc una idea molt clara i és molt bàsica, que és, bueno, que el dret al fet de donar vida és un dret i no és una obligació. És a dir, jo el que defenso són la llibertat d'opinar i la llibertat d'encaminar la nostra vida de manera que jo vulgui o que totes les dones decideixin, sense cap incentiu que ens vulgui desencaminar a la nostra elecció pròpia. Què vull dir amb això? Bàsicament, la proposta de Vox no és eliminar amb la seva totalitat l'avort, sinó incentivar i persuadir a aquelles persones que estiguin en aquesta situació a tenir aquesta vida per a produir més natalitat. Com ho volen incentivar? Ho volen incentivar amb ajudes i recursos econòmics i psicològics. De totes maneres, les persones que estiguin en aquesta situació poden ser, ja sigui per accident, ja sigui per un manteniment de relacions sexuals no protegit o fins i tot protegit però que hi ha hagut un accident. Això jo penso que és independent, va totalment independent de l'educació que tinguis, de que quan ets jove pots tenir errors i pots tomar decisions que no et valoren com la persona que ets i que aquesta decisió no ha de repercutir-te tota la teva vida. És a dir, jo crec que ha d'haver una solució i no una intervenció per part del govern per dir-te què has de fer amb la teva vida o què és el millor que has de fer, quan realment tu saps el que millor et va per a ti mateixa, el que vols fer en el teu futur, ja que les persones, ja sigui de 20 anys, ja sigui de 14, ja sigui de 16, de l'edat que siguin, jo crec que totes les persones tenen dret a viure la seva vida sense cap encadenament que et digui no, has de fer això perquè tens un fill. Jo, per exemple, com a persona, jo vull viure, jo vull viatjar, jo vull estudiar, i quan jo sàpiga, jo personalment, sense cap ajuda de ningú, que tinc els recursos necessaris, la mentalitat necessària i l'estabilitat necessària que he de donar per un fill, jo sóc la que he de decidir si vull o no vull tenir fills. Per no parlar de les estadístiques científiques que són totalment comprovades, que les persones adolescents són més propenses a desenvolupar qualsevol trastorn o malaltia, depressió, qualsevol cosa que et repercuteix física i mentalment. No hem d'oblidar que l'hora del part és perillosa per qualsevol persona. Pues imagina't per una persona que realment no està preparada físicament. Les ajudes econòmiques i psicològiques no tenen res a veure en aquest apartat.
0: Vale. Jo estic d'acord amb el que ha dit la meva companya, comparteixo el mateix punt de vista. A part, també, del que ha dit, també podria haver la situació d'una violència. Jo crec que una violència a una dona, independentment de la seva edat, ja sigui jove, adolescent o més gran,

0: malentesos o alguna cosa que podria passar, i no m'agradaria a mi que ningú de la meva família o amiga passés per una cosa així. I per seguir, continuant aquesta xarra, parlarem ara de per què l'increment de popularitat de ser d'extrema dreta, vale, i del meu punt de vista sobre això, és perquè canals de difusió amb xarxes socials, tant de Vox, del PP o d'aquestes plataformes digitals, estan fent burla al president, com al Pedro Sánchez, i estan, en vez de publicant, divulgant aquestes informacions polítiques, estan fent memes, i això capta l'atenció dels més joves i estan difondre aquests partits.
1: Jo realment penso que moltes persones que realment no estan informades amb aquesta situació, amb la situació del país, són molt fàcil de manipular. Com manipulen normalment aquests partits o aquestes potències? Manipulen mitjançant notícies falses o, encara que no siguin falses, potser fan unes estratègies de màrqueting fals, diguem-ho així, que posen unes estadístiques totalment, que poden ser realment correctes, però l'entornen cap a un punt de vista que sigui, en un exemple, que sigui repercutant per als immigrants. Per exemple, les pensions de les persones espanyoles que estan sent jubilades i així, baix la comparació amb el que reben els immigrants de diners i així. Bueno, són estadístiques que aquests partits utilitzen perquè visualment les persones diguin, hòstia, pues això no és just perquè aquesta persona és d'Espanya, aquesta persona és immigrant. Llavors, moltes persones que realment són ignorants i no estan interessades en veure què estan proposant aquests partits, que drets ens estan traient i què coses estan parlant, pues fan que pues una notícia que sigui el més fàcil de veure, el més fàcil d'opinar, pues diguin, mira, pues si jo vull cobrar menys i la persona va cobrar més, pues jo no estic a favor d'això. Pues, llavors, com que entornen el seu punt de vista baix aquest màrqueting fals i manipulat.
2: Vale, jo el que veig que el que està passant en els adolescents és que només es fixen en els punts que els interessa. No dic tots, però la majoria d'adolescents no s'haurà llegit tota la carta electoral. Només es fixen en els punts que els interessa, però els altres els deixen anar. Llavors, quan parles amb ells i ja els expliques les coses que hi ha, llavors ja comencen a canviar d'opinió. Però hi ha d'altres adolescents que, per molt que els diguis els altres punts de vista, els seguirà passant als altres i seguiran votant a l'extrema dreta, i jo crec que això és el que està passant.
1: I bueno, aquesta és la nostra opinió sobre aquest increment de les votacions per aquests partits que realment ens estan quitant drets humans i llibertats. Aquest ha sigut el nostre treball, ens ha agradat molt, hem disfrutat molt investigant i fent-ho, hem après molt, hem après nous punts de vista, no ho hem dit, però també li vam fer una altra entrevista a una associació antifascista, també va ser molt interessant, i gràcies a l'Anna per donar-nos aquesta oportunitat de fer un treball tan interessant.
2: Res, digui que moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat, el mateix que la meva companya, hem après moltes coses que no sabíem i també les entrevistes ens han ajudat molt a fer aquest treball.
0: I moltes gràcies per escoltar-nos a tots i moltes gràcies per la escolta. Està. Adéu.
1: Adéu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Bones a tothom, benvinguts a un episodi de la nostra sèrie sobre els ODS. Som el grup de l'Alba, la Natalie, la Nihat, la Paula i la Laia i jo, la Carmen, i avui hem volgut deixar de

0: banda la teoria passada per centrar-nos en una realitat que ens toca molt de prop, que és la salut mental dels joves. Sovint, quan sentim parlar de les ODS, que en el nostre cas és ODS-3, que és la salut i el benestar, ens ve una cosa al cap de metges, d'hospitals, de malalties físiques, però la realitat és que és molt més d'això. La salut mental és el nostre dia a dia i encara que a vegades ens faci vergonya parlar-ne, ens afecta a tot i a tots i és molt important per saber-ho. I el motiu pel qual ens hem reunit avui és per fer una mica de soroll positiu, d'una crida, volem parlar de què significa realment estar bé en un món en el que no para de moure's entre nosaltres i que ens exigeix constantment. Parlem d'ansietat, d'estrès, de la pressió dels estudis i de, no simplement això, també cadascú té la seva pròpia vida i ens sobrepassa a vegades per circumstàncies pròpies i hem de deixar clar que la salut no només és no tenir cap malaltia, sinó tenir les eines per saber gestionar els problemes, les nostres emocions i el nostre equilibri emocional. En aquest programa no només volem expressar el problema, volem explicar-vos què en sabem realment sobre aquest tema, quins recursos tenim al nostre abast, que la veritat són més dels que pensem, i sobretot què podem fer nosaltres per ajudar els nostres amics, companys, que veiem que no passen per un bon moment o simplement estan tristos i no volen dir-nos. I així que us convidem a que us assegueu, us poseu còmodes i ens acompanyeu en aquesta entrevista i podcast, i avui serà una conversa llarga, però sobretot molt sincera. Comencem.
1: Sí, bueno, exacte, Carmen. De fet, per posar-nos una miqueta en context, parlarem del 3.4, que bueno, és l'objectiu, bueno, és un dels objectius de l'Agenda 2030. Aquesta és molt potent i aquesta, bàsicament, el que tracta de promoure és el benestar mental i la salut. I per poder veure i analitzar-ho, parlarem una mica de quins són els panorames que hi ha. Per exemple, alguns d'aquests serien les xarxes socials, la pressió de ser perfectes, el ritme frenètic que portem, i això no és només una sensació, sinó que hi ha dades que ho demostren. L'objectiu de la salut i benestar pues, buscar garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom. Però aquest objectiu no només tracta de les malalties, sinó que també pues, prevenir i cuidar la salut mental. La salut mental s'ha convertit en una pandèmia silenciosa que darrere de cada dada hi ha un jove que no saben com gestionar l'ansietat o el neguit. Hi ha factors que ho expliquen, com ara l'estrès acadèmic o laboral, els problemes econòmics, la manca d'accés a l'ajuda psicològica o l'aïllament social. I encara hi ha estigma que fa que moltes persones no en parlin. Les xarxes socials també influeixen molt, i més encara en aquests joves, ja que hi ha molta comparació amb les vides que es demostren a través d'aquestes xarxes i que normalment semblen com pues, vides perfectes o sí, o sigui, perfectes. I a més, ens acostumem a la immediatesa i que bueno, pues, tenim més tolerància i la frustració també pues, és un punt. El problema no és que passi alguna cosa, sinó que hem d'acceptar que la salut mental també s'ha d'acudir igual que la física. I per això és molt important parlar-ne sobre la salut mental. Compartir com ens sentim amb les persones que tenim confiança pot ser un dels primers passos. I també cal estar atents a senyals com l'aïllament o la tristesa constant o la desmotivació. Escoltar i no jutjar pot marcar una gran diferència en aquests joves.
2: Ara faríem la pregunta: on busquem l'ajuda? Aquí és on molta gent es bloqueja. Pensem, em trobo fatal, tinc el cap ple de coses, ara què faig, a qui li dic? I aquest sentiment de paràlisi és segurament el que més ens fa patir. Però avui volem ser molt clars i dir-vos la veritat, perquè no esteu tan sols com creieu. Vale, hem estat investigant molt sobre l'ODS-3 i la salut mental. Hem descobert que el món del suport juvenil és molt més ampli del que sembla a primera vista. Perquè no ens perdem, hem decidit classificar tota aquesta ajuda en tres grans pilars que tenim al nostre abast. El primer grup són les entitats de prevenció, que aquestes són vitals. Són les que organitzen xerrades als instituts, les que fan campanyes a les xarxes o tallers, on es parla obertament de les emocions i la seva feina és clau perquè ens ensenyen a detectar el problema abans que es faci molt gran. Com per exemple tindríem l'entitat de qui escoltem, que l'organitza l'Ajuntament de Barcelona, que és un servei per nois i noies de 12 a 20 anys, que és un espai d'escolta on poden parlar de les seves preocupacions del dia a dia, tant estudis, amics, família, sense que tingui que ser una consulta mèdica, i qui fa actuar de filtre davant de l'estrès que poden patir els joves. Després tindríem les entitats de suport especialitzat, que aquestes són les que estan a primera fila quan ja estàs en un moment complicat. És una atenció molt més focalitzada en col·lectius que tenen una situació molt més tediosa. Quan sents que no pots més o necessites algú que t'escolti sense jutjar-te, són entitats que t'acompanyen, que et donen aire i que fan que el camí no es vegi tan difícil. Com per exemple tenim l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que és una entitat referent per l'orientació i la prevenció dels trastorns de conducta alimentària. I després tindríem l'Associació TOC 2.0, que és un suport específic per a persones afectades per trastorn obsessiu compulsiu, perquè tinguin un públic, que tinguin una associació per parlar de tots els seus problemes i de què els preocupa sense que tinguin por a ser jutjats per la seva minoria. I després, per últim, tindríem les entitats terapèutiques, que aquí és on intervenen els professionals que saben exactament com tractar casos més complexos, des de la depressió fins a l'ansietat més aguda, i són persones formades que utilitzen doncs, eines per ajudar-nos a reconstruir el nostre benestar. Com, per exemple, tindríem a Suazo Psicologia, que és un centre enfocat a la teràpia psicològica amb un estil molt pràctic i proper, on proporcionen eines perquè el jove aprengui a gestionar l'ansietat, l'autoestima o les seves relacions personals en el seu dia a dia, i fan un acompanyament en cada pas que dona el jove. I sabeu què és el més important de tot això? Que no cal esperar estar al límit per buscar ajuda. Sovint ens diem, ja se'n passarà, no és per tant, o ja m'espavilaré. Però la realitat és que totes aquestes entitats existeixen precisament per nosaltres, per estar al nostre abast. I sovint el pas més valent que pots fer és el més senzill, demanar ajuda, fer aquella primera trucada, enviar aquell missatge al teu amic per explicar-li que has tingut un dia de merda. I no tenir resposta no és un problema. El problema seria no voler buscar la solució quan la necessites. L'ODS no va de metges i d'hospitals, va de viure bé, i tenir aquestes entitats al costat és la millor garantia que tenim.
3: Bé, doncs si parlem de salut mental, una de les peces claus són els psicòlegs. Hem fet una entrevista a la psicòloga Cristina Rosillo Lizana, de Doctoralia, per poder entendre el concepte de salut mental d'una manera més tècnica.
1: Però Alba, ens podries explicar una mica com fa un psicòleg o una psicòloga per poder tenir cura i bona salut mental després de tenir tantes hores amb persones als quals li estan explicant els seus problemes?
3: Doncs bueno, tothom necessitem un psicòleg, un psicòleg no és menys. Parant amb la Cristina, em va explicar això.
4: Psicòloga, que jo crec que és algo que tenim moltíssim. Entonces, por esa parte, ayuda, ¿no? También generar como un pequeño circuito de profesionales que nos estén atrás.
5: Claro, es que gestionar los nuestros problemas sols es gairebé imposible, ¿no?
3: Sí, es un error muy común. Creure que podemos siempre sols no ser.
4: Muchas veces nos pensamos que lo que nos está pasando es solo a nosotros, y entonces, ¿para qué se lo voy a contar a no sé quién si va a pensar que es una tontería? O al revés, ¿cómo se lo voy a contar a no sé quién porque me va a juzgar? Y luego cuando compartes y te das cuenta del beneficio de la expresión emocional, te das cuenta de que todo mejora cuando eres parte de una red, ¿no? Que sostienes y que te sostiene.
2: Vale, llavors, hem de parlar amb la resta, però també és bo parlar amb nosaltres mateixos, no?
3: Clar, sempre hem de parlar amb nosaltres mateixos per autoconèixer-nos, però sobretot hem d'utilitzar un bon llenguatge amb nosaltres mateixos.
4: Yo creo que el efecto que tiene empezar a hablarse de otro punto es de las cosas más potentes a nivel terapéutico. O sea, podemos dedicar muchísima energía a técnicas muy concretas que yo creo que ninguna es tan eficaz como empezar a tratarte bien.
6: Vale, i una cosa, i què opina la psicòloga sobre la comparació? Perquè jo crec que tothom aquí sabem que és el més recurrent.
3: Ella ens va parlar sobre l'individualisme i com podem veure'l des d'una altra perspectiva.
4: El individualisme lo que hace es aislarnos de manera unipersonal y eso conlleva que si estoy en un momento de triunfo, lo que quiero es compartirlo para sentir la validación externa, porque por dentro estoy muy aislado. Pero si estoy en un momento de fracaso, ¿qué pasa? Que no lo comparto. La persona, seguramente, si pudiéramos ver por una lupita el día a día de todas esas vidas aparentemente maravillosas, muchas no las cambiarías por la que tienes, pero eso no se ve.
3: No.
4: Entonces lo que genera es una sensación de no soy suficiente o llego tarde.
0: L'ansietat i l'estrès són les més presents a la nostra generació, però realment no som conscients d'on ve.
3: Tens raó, Carmen. Són els grans mostres que hi ha al cap i que tenim. Però hi ha una causa. Les xarxes socials tenen un efecte molt, molt gran a nosaltres.
4: Nosotros regulamos el control de impulsos en el córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, disfrutar del proceso es algo que ahora es dificilísimo, porque lo tienes todo rápido y ya. Y eso lo que hace es que el cerebro se acostumbre a una dopamina inmediata. ¿Qué pasa cuando no la tengo? Que lo que aparece es una baja tolerancia a la frustración súper alta.
5: Jo crec que aquí tots coneixem a gent que li demana consell a ChatGPT o per TikTok per als seus problemes. Jo penso i crec que és un risc molt gran.
3: Sí, Paula, jo conec a molts amics que ho fan. És completament perillós perquè ningú sap que és veritat aquella informació.
4: Listo. Ahora está súper normalizado que cada una tenga su psicóloga, que vayas a terapia, que te plantees ir. Y hay muchísima gente que te dice, oye, pues ves, a mí me ha ido muy bien. Es algo que está muy normalizado, pero meterlo en redes sociales es que cuánta veracidad hay de que esa información es la adecuada. Y mucha gente que todavía le da cosa ir al psicólogo se está apoyando en un post de gente que no sabemos si es psicólogo o no y en cosas que al final un tratamiento es súper personalizado.
5: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita que pots viure en una situació que pots portar millor, hem de donar cita a un professional. Però amb què el podem complementar?
3: El millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball és el següent.
4: Que se enfoquéis mucho en construir una buena red de apoyo. Que al final es lo que va a estar siempre en momentos en los que se pueda acudir a terapia y en los que no.
5: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita de que pots viure una situació millor de la que la portes, hem de demanar cita a un professional, però amb què el podem complementar?
3: La veritat que és el millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball.
5: Totalment, Alba, però ara vull posar-los en compromís. Vosaltres què en penseu? Realment són tan oberts com diem o encara tenim vergonya de dir-li a un amic? Avui he tingut un mal dia.
0: Jo crec que encara ens costa molt. Vivim en una cultura d'imatge on hem de demostrar que sempre estem bé, que tenim una vida perfecta, quan admetre que estàs malament es veu a vegades com que ets molt dèbil i això a cada persona li senta d'una manera o una altra.
1: Sí, exacte, i per no preocupar els pares o ser el ratllat del grup, t'ho acabes menjant tot sol.
3: Què us semblaria si proposem de veritat portar aquestes entitats a l'institut? Fer xerrades on no vinguin senyors de 50 anys a parlar-nos, sinó gent jove.
2: Jo crec que seria ideal. Necessitem referents que parlin el nostre idioma, no una persona que et miri amb la diferència d'edat. Algú que sàpiga què és l'estrès dels exàmens o la pressió de les xarxes socials avui en dia o com et pot afectar un mal comentari que et digui algú de la nostra edat.
3: I que siguin espais segurs on ningú et jutgi. Si la xerrada és horitzontal de jove-jove, ens obrirem molt més.
5: Què faríeu vosaltres si un amic us diu que està deprimit? Teniu por de no saber qui dir?
0: Jo sí que en tindria, de por. Molts cops pensa, si dic una tonteria i ho faig pitjor. Però suposo que el primer pas és aprendre a escoltar a cada persona sense voler donar solucions màgiques i simplement estar.
1: Totalment. A vegades només un estic aquí pel que necessitis ja hi ha prou, però ens falta formació per poder gestionar aquests moments.
2: Per això jo crec que és tan important el que deia la Paula de portar gent experta que ens ensenyi a ser millors companys i que es pot parlar sense cap tipus de problema.
3: És que al final, cuidar la salut mental dels altres també és part de l'agenda 2030 i de la ODS-3, que estem treballant actualment.
6: Quines reflexions més potents ens emportem avui? De debò, ha estat un regal poder compartir aquestes experiències amb vosaltres. Però abans de posar el punt final i per anar tancant aquest cercle de confiança, no volem marxar sense compartir algunes eines i recursos que a nosaltres ens han servit de brúixola en els moments de més boira mental. De vegades, quan el cap no para, posar-se els auriculars és com obrir una finestra d'aire fresc en una habitació tancada. Hi ha podcasts que són autèntics salvavides, com Entiende tu mente. És el que m'agrada aquest post d'aquest programa és que t'expliquem el perquè de les teves emocions, que en només 20 minuts és literalment com portar un psicòleg a l'orella, mentre vas al metro, fas el sopar o camines cap a la feina. També ens agrada molt La mente al descubierto, que el seu valor és la senzillesa, que parla de la depressió, de l'estrès i l'ansietat d'una forma tan normal i transparent, que t'ajuda a treure el ferro, l'estigma que sovint s'hi posa. Et fa sentir que el que et passa és humà. I el que necessiteu no són paraules, sinó simplement baixar les revolucions. Recordeu que la música té poder curatiu, gairebé màgic. Una recomanació personal és la cançó de Breeding de l'Ariana Grande. Més enllà del ritme, la lletra és un mantra real per aquells moments en el que et sents el pit que se t'estreny i estàs a punt de tenir un atac d'ansietat. Ens recorda que el més bàsic però el més vital. Just, com per exemple dir, just keep breathing. Continua respirant un cop i un altre fins que la tempesta passi.
5: Esperem de tot cor que aquests 20 minuts de conversa us hagin servit de reflexió, de consol o, si més no, per sentir-vos una miqueta menys sols en aquest camí. Recordeu sempre que demanar ajuda no és un signe de debilitat, sinó de molta valentia. No esteu sols i parlar-ne sempre. Sempre és el primer pas cap a la cura. Moltes gràcies per haver-nos prestat la vostra atenció i el vostre temps. Ha estat un plaer compartir-vos-los amb vosaltres. Cuideu-vos molt la ment i el cor i ens tornem a trobar a la propera. Ens deixem amb aquesta cançó.

0: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi. Avui estem aquí la Naira, la May, la Zaira, la Lucía, l'Enhamed i jo, la Júlia, i us parlarem d'un tema que ens toca molt de prop, l'ODS-4, l'educació de qualitat.
1: Primer de tot, us volem explicar què són les ODS. Són objectius de desenvolupament sostenible. Què vol dir això? Doncs són 17 reptes globals creats per les Nacions Unides que poden, per tal de fer el nostre planeta un lloc més just, sostenible i habitable per tothom.
2: Exactament. Vam triar aquest objectiu perquè creiem que és essencial garantir una educació que sigui inclusiva, equalitativa i de qualitat per tothom. No es tracta només d'anar a l'escola, sinó d'assegurar-se l'accés a l'aprenentatge durant tota la vida.
1: I és que, com hem dit abans, segons les Nacions Unides i la UNESCO, l'educació és l'eina clau per reduir la pobresa, millorar les feines i crear societats més justes. Però les xifres donen por. Hi ha més de 244 milions de nens i joves al món que no estan escolaritzats.
3: I el pitjor és que molts dels que sí que hi van no acaben aprenent coses bàsiques com llegir o fer càlculs. Entre el 2015 i el 2021 va créixer el nombre de gent que acabava la primària i la secundària, però el ritme és molt més lent que els 14 anys anteriors.
4: Per alterar una mica tota aquesta informació, al nostre entorn ens hem centrat en un tema concret, l'abandonament escolar. Tot això passa quan els joves d'entre 12 i 16 anys decideixen deixar els estudis abans d'acabar l'ESO o el batxillerat.
5: A Catalunya, per exemple, la taxa d'abandonament està al voltant del 13,5%, encara que és el nivell més baix dels últims anys. Seguim sobre l'objectiu que marca la Unió Europea, que és el 9%.
0: El que hem vist en informes com, per exemple, l'info ODS-4, és que l'abandonament no és una decisió perquè sí, sinó que té molt a veure amb factors socioeconòmics i afecta més els joves de contextos vulnerables.
2: I una dada curiosa és molt més freqüent entre nois que entre noies. Això es demostra que és un problema social i de desigualtats, no només una decisió individual.
1: I bueno, després de tota aquesta informació hem estat investigant com treballen algunes entitats aquest tema. Per exemple, tenim Espais Catalans, o més conegut com ESPLAC, que és una associació sense ànim de lucre on agrupen 100 esplais i milers de voluntaris.
3: Les opinions sobre ells són molt bones, sobretot pel seu treball en drets de la infància i educació en valors com la igualtat i la justícia social. I indirectament ajuden a reduir l'abandonament escolar perquè motiven els joves i els donen referents positius.
4: Però clar, com que depenen de voluntaris i recursos limitats, de vegades és difícil que tinguin un impacte directe en les xifres d'abandonament comparat amb el centre educatiu oficial. I treballen la sostenibilitat fomentant la inclusió de fora de l'aula, donant oportunitats a joves de tot tipus i treballant habilitats emocionals.
5: Una altra entitat és la Fundació Èxit. Ells tenen un enfocament molt pràctic, connectar els joves amb el món de les empreses per motivar-los a seguir estudiant i millorar la seva ocupabilitat.
0: Sí, i tot i que estan molt ben valorats i treballen en xarxa amb centres educatius, hi ha qui els critica perquè potser se centren massa en el mercat laboral immediat i no tant en una formació acadèmica més àmplia. I això podria deixar fora els joves que tenen problemes familiars o altres problemes personals més complexos que no tenen res a veure amb la feina.
2: Per aprofundir més, hem contactat amb Gala, és la orientadora de l'Institut Camblans de Sant Boi del Llobregat. Li hem enviat un correu per fer-li una entrevista. La veritat és que em va deixar anar una realitat bastant dura, segons l'abandonament escolar de Sant Boi.
5: A mi el que més em va xocar és que l'abandonament no comença només a l'ESO. Ens deia que hi ha casos que ni siquiera arriben a primària, que es perden a primària i que directament n'hi arriba a l'institut. I els que arriben molts cops es desmotiven per necessitats educatives o ateses o altres realitats molt complexes familiars.
1: Totalment. Al final, si a casa te veien problemes econòmics o de salut, el que menys t'importen a tu són els llibres. I la Gala ens confirmava que a tercer de quart de l'ESO és on tot això esclata. L'absentisme puja moltíssim i és allà on perdem a tots els alumnes.
3: I parlem de la salut mental. Es va dir que és un factor de risc gegant, però que l'acompanyament de la família i l'institut pot canviar-ho tot. El problema és que quan s'ajunten moltes causes, si la família no col·labora, el centre es queda gairebé sense mans. Ens deia que llavors només es queda confiar en la maduresa de l'alumne per veure si vol tornar. I això és molt arriscat.
4: Una altra cosa que va sortir i que em va semblar superinteressant és el tema de la tecnologia i de les xarxes socials. Ella ens parlava de que la intel·ligència artificial com que genera una addicció i no ajuda gens a concentrar-se als estudis. I davant d'això, el centre intenta fer canvis d'horaris i o fins i tot estructurar la jornada escolar per reintervenir-los i tot això no sempre és suficient.
2: Clar, i aquí entrem nosaltres, el perfil social. La Gala va explicar que el suport acadèmic depèn molt de la integradora social i dels PFIs, programes de formació i inserció. Però, quina ràbia fer servir la paraula escollir, oi?
5: Sí, això va ser molt fort. Es deia que hi ha tan poques places pel PFI que a vegades han d'escollir. Els alumnes que més possibilitats tenen de reduir-se, de reconduir-se i qui no. El pitjor és que tots i triar bé no sempre acaben com s'esperava.
1: És que els alumnes no són realment conscients de les conseqüències que té deixar els estudis a mitges. Ho veuen com una solució ràpida o mal estar present, però no miren cap al seu futur.
3: Exacte. Per això l'entrevista es va obrir als ulls. La ODS-4 no és només que l'escola estigui oberta, és que hi hagi recursos perquè la família, l'alumne i l'institut vagin a una.
0: Per això, com a futures professionals del sector social, creiem que la nostra feina és eliminar les barreres que fan que els joves perdin el vincle amb l'aprenentatge. No podem actuar soles, hem de connectar l'escola amb les famílies i les entitats.
2: Hem d'estar atentes a les senyals d'alerta i escoltar-nos activament a l'espai de tutoria, on se sentin segurs. Si un alumne no es motiva a l'aula, potser sí que ho fa en educació en el lliure. I nosaltres hem d'estar aquest punt. Però, ull, calen recursos i temps per fer-ho bé.
0: Ara escoltarem l'entrevista que li hem fet a la Gala, que és una orientadora de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.
4: Tu creus que els professorats estan preparats, el professorat general està preparat per detectar i poder ajudar els alumnes amb absentisme o
6: no,
4: que no volen? O...
6: No. O sigui, els orientadors tenim una mica més de preparació, el professorat, la formació que reben. Clar, un professorat de secundària té un grau universitari d'alguna matèria, no?, que és la que impartirà, i després la seva especialitat, i després fan un màster, que és un any, que és una formació, bueno, doncs que toca moltes coses, però no toca en prou profunditat tot el que serien les necessitats educatives, no? I com per realment poder fer aquesta feina. O sigui, d'alguna manera, el context social els exigeix fer aquesta feina perquè s'hi troben, però no tenen la preparació per fer-la. Llavors, a vegades, els professors que tenen més experiència i que li posen ganes i que tenen motivació i voluntat, doncs molts fan una feina xulíssima. O sigui, les orientadores soles no podríem tirar endavant. Per molt que hi hagi una entrada social al centre, per molt que hi hagi orientadores, no és suficient. Hi ha d'haver equips docents que realment treballen en aquest sentit. Però al final, per desgràcia, no tenim la formació necessària i recau moltes vegades més en la bona voluntat que en la preparació.
2: Hem escoltat a Gala dir que els professionals intenten donar respostes, però aquí volem obrir aquest debat entre nosaltres. Realment els professors tenen eines necessàries o estem carregant amb una responsabilitat que no toca?
0: Jo seré clara. Moltes vegades penso que als mestres se'ls dona més responsabilitat del que pertoca, perquè a més de haver-hi de donar tota una matèria i tota una teoria, han de fer moltes vegades de psicòlegs o inclús educadors socials. Així que penso que moltes vegades els faria falta una altra persona al costat o inclús menys alumnes a l'aula per poder gestionar-ho tot.
1: Sí, o sigui, jo, o sigui, tens tota la raó, però a més crec que els estudis per ser professor es centren molt en la part com teòrica i en els papers està com molt ben posat de doncs, la inclusió o tenir compte de tots els alumnes o en general tot això, però més la part pràctica crec que és el que falla, perquè potser els arriba un alumne en una situació i no saben com reaccionar o tarden massa en detectar aquestes senyals d'alerta que hem dit abans, i crec que aquí és el problema, que també se'ls ha d'ajudar a identificar aquestes situacions en la part més pràctica.
3: Potser també el problema que diu la Gala és que els centres estan sols i que el professorat no està preparat per tots els alumnes, per tot l'alumnat, i que hi hauria d'haver-hi un equip interdisciplinari constant, com més psicòlegs, com dius tu, Júlia, o integradors, donant suport a l'aula.
4: Clar, Zaira, és que a vegades sembla que com l'abandonament és una... és un fracàs acadèmic, però un professor no sempre pot donar suport als 28 alumnes que són a classe.
5: Jo aquí us entenc, companyes, però discrepo una mica, perquè crec que també hi ha moltes eines, però el que passa és que al moment de fer tutoria o de derivar algun noi a algun lloc perquè l'ajudi a millorar la seva situació, pues hi ha un tema que és la burocràcia, i la burocràcia va molt lenta. Llavors, perquè arriben en aquest tema o aquesta solució, en ella havia abandonat ja el recurs.
2: Estic molt, molt d'acord amb vosaltres, però jo crec que als alumnes, que pot ser que el problema, que és que els professionals no estan, els professors no estan pendents, sinó que n'hi ha moltes situacions molt complexes a l'aula i llavors no tenen les eines de mantenir a cada alumnat un aprenentatge, perquè tots els alumnats són diferents. Llavors tenen molts problemes ara a dia d'avui i llavors jo crec que necessiten molts recursos, molts més professionals, i que no estiguin només un tutor, sinó més persones, com per exemple un integrador social.
0: Bueno, comparteixo l'opinió de tots, però que hem quedat més o menys en que el problema no és que el professor, el professor esté preparat, sinó que moltes vegades està sol davant de situacions molt complexes. Però m'agradaria parlar també d'un tema que hem deixat abans una mica obert, que és sobre la tecnologia a l'aula, que hem parlat doncs específicament de la intel·ligència artificial, que com afecta això als diferents alumnes que hi ha.
1: Sí, bueno, jo també, un altre punt, així com també una mica general, és que els professors, com hem dit abans, no tenen recursos, llavors això fa que aquests professors s'acabin com cremant, i al cremar-se fa que no vulguin, o sigui que perdin com la motivació també, i crec que és un punt que també es pot parlar de la motivació dels professors, no també, no sols dels alumnes, per tal de que tinguin ganes d'ensenyar o que tinguin com més empatia, perquè potser a l'estar cremats perden aquesta empatia, aquesta manera de... O sigui, potser no es comuniquen tan bé com haurien o el que sigui. I llavors, a l'alumne també, al veure que aquest professor, com... O sigui, aquests professors o no sent a gust al centre, com que perd les ganes. Dic, bueno, a casa no estic bé, perquè com hem dit abans, molts tenen problemes socials, familiars o el que sigui. Com a casa no em sento bé. I al centre tampoc, pues, es desconnecten totalment de tot i van pel mal camí.
2: Mm-hmm. Una possible solució seria que augmenten els nombres de professionals als centres. Crec que seria una possible opció molt correcta per també tenir un aprenentatge molt pràctic i motivador. I també crec que és molt important treballar amb les famílies per si pues, parlar i acabar una solució més correcta per a aquell alumnat.
5: M'ha agradat que treguis el tema de la família, perquè la família és un suport bastant important a l'hora del creixement del nen o el seu desenvolupament en els estudis i en el seu dia a dia. Crec que si la família no està al dia a dia del seu nen i el seu entorn i en el seu nivell acadèmic, pues això porta que el nen pues, perdre la motivació, i si no hi ha recursos, pues llavors això pot dificultar molt la seva integració a les escoles, i més si no hi ha comunicació entre els professionals i les famílies. Per altra banda, el tema de la intel·ligència artificial està bé, però si no hi ha límits, llavors pues, els nens pues, perden una mica el nord. Llavors tot el que fan amb l'intel·ligència artificial, i llavors no hi ha un criteri.
0: Sí, la veritat és que moltes vegades el que fa la intel·ligència artificial és que no permeteix que els alumnes doncs, tinguin una opinió pròpia i es basin totes les seves opinions en el que els diu al mòbil o a l'ordinador o qualsevol altre aparell electrònic. Així que crec que també els mestres el que han d'integrar en un alumne és que tinguin una opinió pròpia i que doncs, sàpiguen doncs, de què fiar-se.
1: Bueno, jo volia dir una cosa que està en relació amb el que estaves dient tu, que, o sigui, l'opinió pròpia és, crec que és molt important, i crec que, a part del que hem dit de la intel·ligència artificial, que està afectant molt, també, el com estàvem parlant abans, de les famílies, perquè jo sé d'alguns casos que, pel fet de que la família com que té una opinió molt tradicional, els hi permeten als seus fills faltar i fins i tot els hi motiven del plan, bueno, no, queda't aquí a casa, no sé què, no vagis, tal i qual, i posen excuses tota l'estona, i quan la integradora està intentant fer retornar aquest alumne a l'escolarització, a que vingui tots els dies, és molt impossible perquè primer no pot contactar amb la família, perquè ja la família directament no li agafa el telèfon, o perquè com hi ha aquesta barrera, l'alumne diu, bueno, si és que és el que diu la meva mare o el meu pare, no faré cas, ja està.
5: Vale. És un tema bastant interessant, crec que podríem estar parlant hores i hores d'aquest tema, però el que vull dir és que com ha dit la companya sobre la intel·ligència artificial i també sobre els professors, jo crec que també hi ha un altre matís, és que s'ha de tindre una mica de paciència amb els nois i noies que estudien i que tenen uns problemes específics. Llavors, si no hi ha una mica de paciència, pues, ens quedarem cremats una mica tots. I crec que, no sé si les meves companyes volen dir alguna coseta més.
1: Jo... una, vale, molt petita.
5: Endavant.
1: Que del que estaves dient de tindre relació, o sigui, una bona relació amb els alumnes, és que es nota moltíssim quan un professional ha connectat realment amb l'alumnat, perquè, per exemple, aquesta integradora que coneixo treballa molt bé, però perquè ha aconseguit al principi fer connexió amb ells, i després hi ha altres professors o del centre que, com no han fet aquesta connexió directament, els nens que són més conflictius, o que sigui, els fan fora de classe, o sigui, no els hi deixen ni l'oportunitat de sí, potser potser estan molestant a classe, però no es preocupen gens i directament els fan fora i es despreocupen completament de tot el que tenen.
5: Exacte, i a més és que perquè si no sabem gestionar les nostres emocions en moments de conflictes o de molt estrès, de molt, molt intensos, doncs llavors jo crec que també i es pot arribar que ens prenem les coses a molt personal i llavors aquest nen doncs no té la capacitat per entendre aquestes situacions i tu com a professional i com a adult doncs has d'entendre que si el noi no arriba doncs tu tens que arribar i tens que també saber delegar en aquestes situacions. I crec que si no em volia dir alguna cosa, vols dir alguna cosa, Juli?
0: Jo volia parlar també una mica de la motivació de què hem parlat abans i sobretot del paper de la família. I és que moltes vegades doncs els nens volen estudiar alguna cosa o volen dedicar-se a qualsevol sector, però la família, doncs, potser aquest sector no ho veu de la mateixa manera que la persona i vol implementar en el seu fill o filla que estudi una altra cosa, una altra carrera o que faci més estudis, i això pot ser doncs, també que el fill doncs, perdi molt la motivació i doncs, vulgui deixar d'estudiar perquè al final no està fent una cosa que realment li agrada i que realment doncs, és el que sent que es pot dedicar al rest de la seva vida.
4: Jo crec que molt relacionat amb la motivació són els nois que abandonen els estudis, a l'ESO sobretot, com que no estan motivats i la família pot influir molt en aquestes situacions, hi ha alguns alumnes que acaben abandonant els estudis per aquest motiu. I el professorat i orientadors i integradors, etc., han d'intentar reconduir aquest tema i saber detectar-ho.
2: Bueno, jo crec que cal detectar aquest problema molt més abans que no quan arriba l'ESO.
4: Per acabar, per als que hi vulguin saber més sobre el tema, hem buscat alguns llibres que parlen d'això, com El mal d'escola de Daniel Pennac, on l'autor explica com va passar de ser un mal alumne a professor i ens ensenya que sovint el fracàs és culpa d'un sistema que no accepta.
3: També El guardià en el camp de Segol, que mostra l'apatia i la desconnexió adolescent, o Educació de Tara Westover, que és brutal perquè explica com l'educació et pot canviar la vida fins i tot si vens d'una família que no hi creu gens.
1: I musicalment, com hem escoltat al principi, tenim Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que ens parla d'un sistema educatiu massa rígid i poc motivador. Aquesta idea es relaciona amb la nostra recerca, ja que la desmotivació és una de les tantes causes de l'abandonament. La cançó fa reflexionar sobre la necessitat de millorar la qualitat de l'educació. I com escoltarem al final, una versió de Que tinguem sort del Lluís Llach, que perquè transmet un missatge d'esperança i futur. Una idea relacionada, ja que l'educació és clau per tenir més oportunitats i construir el propi camí.
5: Última cosa que vull dir és que s'ha d'entendre que és important tindre fills i és molt important també saber acompanyar, saber respectar els seus límits i el seu desenvolupament acadèmic i personal. I amb això crec que finalitzem, no?
0: Sí, bueno, la conclusió d'aquest debat llavors és que l'educació de qualitat no només depèn de gent amb bona voluntat, com per exemple la persona que m'he entrevistat, que és la Gala, sinó que moltes vegades també depèn del mateix alumne, del seu entorn, com per exemple la família, o factors inclús socioeconòmics.
2: Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi après tant com nosaltres sobre la ODS 4 i la importància de no deixar ningú enrere del sistema educatiu.

0: Hola, som estudiants del cicle superior d'integració social i avui us parlarem sobre l'ODS 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic i també tracta de com tot allò afecta a les persones migrades. Bueno, primer estic acompanyada en aquest podcast de...
1: Bon dia, soc la Laura.
2: Bon dia, soc l'Alison.
3: Hola, bon dia, el meu nom és Marc.
0: I bueno, jo em dic Fàtima. I primer us explicarem què tracta l'ODS. Per començar, l'ODS 8 és un dels objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de l'Agenda 2030. Aquest objectiu es centra en dues idees principals, el treball digne i el creixement econòmic, com ho diu el seu nom. Quan parlem de treball digne, no ens referim només a tenir una feina, sinó a tenir una feina de qualitat. Això vol dir que les persones tinguin salaris justos, bones condicions de seguretat, estabilitat laboral i que respectin els seus drets. Per altra banda, el creixement econòmic que proposa l'ODS 8 no és qualsevol creixement, sinó un que sigui sostenible i inclusiu. És a dir, que no només beneficiï uns quants, sinó que arribi a tota la població i no deixi a ningú enrere. Aquest objectiu també vol reduir l'atur, especialment entre els joves, acabar amb el treball infantil i evitar situacions d'explotació o precarietat laboral. En definitiva, l'ODS 8 busca que l'economia creixi, però d'una manera justa, equilibrada i amb oportunitats per a tothom.
1: Ara explicaré per què l'ODS 8 sobre el treball digne i el creixement econòmic és tan important. Aquest objectiu no només busca més feina, sinó feina de qualitat, amb salaris justos, bones condicions i drets respectats. És essencial perquè el treball permet tenir una bona qualitat de vida, cobrir necessitats i tenir oportunitats de futur. També ajuda a reduir la pobresa, ja que més ocupació estable significa menys dificultats econòmiques. A més, promou la igualtat d'oportunitats per a tothom, especialment per a col·lectius vulnerables com els joves i les persones migrades. Contribueix a una economia més justa i sostenible, sense explotar ni les persones ni el medi ambient. En resum, l'ODS 8 és fonamental perquè garanteix que tothom pugui treballar en condicions dignes i viure amb qualitat.
3: Molt ben dit. Ara, parlant una mica de la situació del mercat laboral a Catalunya, començarem dient que, per exemple, la població catalana el 2026 va arribar a uns 8,2 milions d'habitants, el que suposa un creixement de més de 100.000 persones en l'últim any i sobretot gràcies a persones de nacionalitat estrangera. Pel que fa al mercat laboral, la taxa d'atur es situa en 8,24%, amb unes 351.000 persones desocupades. Tot i que el nombre d'aturats ens indica que ha baixat lleugerament, la taxa d'atur ha pujat. D'altra banda, l'ocupació ha augmentat fins als 3,91 milions de persones, amb unes 57.000 més que l'any anterior. Malgrat aquestes dades positives, encara hi ha problemes com la temporalitat o la precarietat laboral, que afecten sobretot a col·lectius vulnerables, com ara dones, gent migrant o joves. En conclusió, tot i que la situació laboral ha millorat, encara queda feina per fer, i així poder aconseguir llocs de treball dignes i estables per a tothom. Això és precisament el que busca l'ODS 8, que no només vol crear feina, sinó que, com diuen les meves companyes, vol que sigui una feina digna, estable i accessible per a tothom, incloses les persones migrades. I ara, parlant així de les persones migrades, els hi pregunto, companyes i oients, vosaltres creieu que les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral?
1: Doncs sí, les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral i avui lo parlarem. A Espanya, les persones migrades són molt importants per al mercat laboral, ja que treballen en sectors com l'agricultura, la construcció o els serveis, contribuint al funcionament de l'economia. De fet, han ocupat prop del 40% nous llocs de treball i representen una part important dels cotitzants.
2: Tot i això, tenen dificultats per accedir a feines estables i ben remunerades. Molts treballen amb contractes temporals, salaris baixos i poca protecció, i sovint la formació no és reconeguda.
3: Sí, també s'enfronten a discriminacions o a xenofòbia. Les pròpies barreres culturals que hi ha entre el seu país d'origen i la cultura a la que arriben, i també tenen desinformació sobre els seus drets i dificultats per accedir a aquesta pròpia informació.
0: A més, per millorar aquesta situació, s'han creat programes que ofereixen formació, orientació laboral i suport, així com col·laboració amb empreses per facilitar oportunitats de feina.
2: Com per exemple, existen recursos com la Cruz Roja, que té un programa d'informació a persones migrades i hem realitzat una entrevista a una professional del sector de la Cruz Roja on ens explica i ens informa dels programes que ofereix, com ajudes, formacions professionals i que té col·laboració en empreses per donar treball con más facilidad a personas migradas.
0: Bueno, en resum, les persones migrades són essencials per a l'economia i garantir el seu accés a un treball digne i no només millorar la seva vida, sinó també la cohesió social i el desenvolupament del país.
1: Escolta, jo no tinc molt clara la diferència entre immigració i emigració. No és el mateix?
2: No, la emigració és quan una persona arriba a un altre país a viure. I la emigració és quan la persona marxa del seu país. És a dir, immigració quan la persona arriba i emigració quan la persona marxa.
1: Ah, ara ho entenc. Moltes gràcies.
2: Vale. Parlant un poc sobre la situació de les persones migrades al mercat laboral de Catalunya, actualment, les persones migrades tenen un paper molt important al mercat laboral de Catalunya. De fet, representen una gran part de la població treballadora, aproximadament un 18%. I aquest percentatge ha anat creixent molt en els últims anys. Además, una cosa molt destacable és que molts dels nous llocs de feina que s'han creat s'han ocupat principalment persones migrades. És a dir, no només hay participació, sinó que realment contribueixen al creixement de l'economia. Però també hi ha dificultats. Moltes vegades no tenen les mateixes oportunitats i poden patir discriminació o no conèixer bé els seus drets laborals. I això pot portar a situacions d'explotació com sous baixos o jornades llargues. També pot afectar el seu benestar emocional. Tot i això, quan tenen bones condicions de treball, els beneficis no són per tothom. La economia millora, les empreses funcionen millor i la societat és més justa. En resum, les persones migrades són essencials per al mercat laboral, però encara cal millorar la seva situació.
0: Escolta, creieu que les persones migrades fan el treball que la població local no vol fer o realment hi ha una igualtat d'oportunitats per a tothom?
1: Jo crec que moltes vegades sí que acaben fent feines que altra gent no vol fer, sobretot perquè solen ser treballs físicament durs, poc valorats o amb salaris baixos.
3: Sí, jo també penso que el passa que agafen els treballs que la població no vol fer, però també perquè arriben aquí sense ningú tipus d'ajuda ni cosa i agafen el primer treball que es troben, independentment de les condicions que li pugui oferir.
0: A més, jo crec que no hi ha una igualtat real d'oportunitats, perquè hi ha barreres importants com la llengua, la situació administrativa i la manca de contactes que tenen aquestes persones.
2: Exacte, per això no podem dir que simplement que fan aquestes feines perquè volin, sinó realment és perquè principalment el sistema limita les seves oportunitats laborals.
1: I si parlem del paper de les empreses, creieu que fan prou per integrar a les persones migrades? A veure, jo penso que algunes empreses sí que fan esforços reals i aposten per la diversitat, contractant persones de diferents orígens i donar-los l'oportunitat.
3: Estic d'acord amb tu, però també considero que hi ha moltes altres empreses que només busquen el creixement econòmic aprofitant-se d'aquestes persones vulnerables. Fent-los perquè com no tenen la formació ni les capacitats per a poder saber el que està bé i el que està no en el treball, s'aprofiten.
0: Bueno, i jo també penso que integrar no és només contractar algú, sinó també significa escoltar a les persones, respectar-les, donar una estabilitat i crear un bon ambient laboral digne per ells.
2: Exacto. Yo también pienso que, sobre todo, oferir opciones de promoción y oportunidades para que crezca como cualquier otra persona es muy importante. Una empresa debería de tener les mateixes possibilitats de créixer que qualsevol altra. Ara, justament parlant d'això, d'oportunitats, penseu que la formació pot ajudar a millorar la inserció laboral de les persones migrades?
1: Sí, jo crec que sí, i de fet moltíssim. La formació és una de les millors eines per accedir a feines millors i tenir més opcions a futur.
3: Sí, jo també estic d'acord. Sobretot penso que les formacions que tenen a veure amb aprendre la llengua vehicular del país, perquè facilita la seva comunicació dia a dia i perquè facilita que puguin adquirir els coneixements i les habilitats per a moure's en el país.
0: Bueno, jo també penso que és molt important conèixer els drets laborals perquè així poden detectar si pateixen abusos i defensar-se millor.
2: I si més, poden homologar estudis o fer cursos especialitzats encara millorar que poden treballar en això i que realment i poden treballar en el que realment han estudiat.
3: Vosaltres penseu, us plantejo aquesta pregunta, vosaltres penseu que la societat valora prou la feina que fan les persones migrades en la societat actualment?
1: Jo sincerament crec que no sempre. Moltes vegades no es veu tot el que aporten i l'esforç que fan cada dia aquestes persones.
3: Sí, perquè hi ha sectors que realment funcionen gràcies, en plan, en majoritàriament part, gràcies a la feina que fan les persones migrants.
0: Bueno, Marc, com dius tu, també, per exemple, els llocs de treball que més ocupen ells és les cures de la neteja, l'hostaleria, el camp, o fan tasques essencials per al funcionament de tota la societat.
2: I jo crec que no reben el reconeixement social ni el laboral que mereixen. Per això és important donar visibilitat i sensibilitzar sobre aquest tema.
1: Veient aquesta falta de reconeixement, què es podria fer per millorar aquesta situació? Primer de tot, reduir la discriminació i els prejudicis que encara existeixen en molts àmbits.
3: No? Jo crec, sí, molt ben dit. Jo també penso que a nivell administratiu el govern hauria de facilitar els tràmits administratius que necessiten per adquirir la formació o validar-la, perquè moltes vegades aquests tràmits són lents i complicats i impedeixen accedir a una feina estable.
0: Bueno, i això també pot generar frustració i desmotivació per part d'ells, perquè després de tot l'esforç que fan, no poden avançar professionalment.
2: I sobretot garantir condicions laborals dignes per a tothom, amb salaris justos,

0: l'experiència, la formació i l'actitud que tenen aquestes persones.
1: També penso que els prejuicis tanquen les portes d'aquestes persones i al mateix temps fan perdre talent a les empreses i a la societat.
2: Vale, però quan ja tenen feina, és just que una persona amb estudis acabi treballant per sota de la seva qualificació?
3: No, no és just. Si una persona està preparada, hauria de poder demostrar-lo i treballar del que sap i del que vol fer.
2: És el que dèiem abans, que moltes vegades aquests reconeixements de títols ni es porten a terme, o si es porten tenen moltes complicacions en les quals ni l'experiència o els anys de treball que han fet en altre país se'ls reconeix.
1: No se les homologa.
2: Exacte, no se'ls homologa.
0: I bueno, com també he dit abans, això genera la frustració i la desmotivació d'aquestes persones.
1: Perquè no poden avançar professionalment. Además, la sociedad también está perdent porque está desaprofitant coneixements i talent que podrien aportar molt. Davant d'això, penseu que la diversitat cultural pot beneficiar a les empreses?
3: Sí, clarament la diversitat aporta maneres diferents de pensar i de resoldre problemes en cada empresa.
2: El que dius tu, un equip de moltes nacionalitats pues, genera respostes més creatives i solucions més didàctiques al mateix problema.
0: Bueno, jo també penso que també ajuda a entendre millor la societat cada vegada més diversa que hi ha i clients de diferents cultures.
1: Exacto, la diversitat no és un problema, sinó una riquesa que se pot aprovechar tant per les empreses com per el conjunt de la societat.
0: Bé, què penseu? Si tots hi guanyem, qui creu que té la responsabilitat de millorar aquesta situació? El govern, la societat o les empreses?
3: Jo crec que és una responsabilitat compartida, realment.
2: Sí, molt ben dit tu de la responsabilitat compartida, però jo també penso que el govern, com a figura majoritària i representant del país, hauria de crear lleis justes, facilitar els tràmits i oferir recursos per a poder acompanyar aquestes persones millor.
0: I també que les empreses haurien de garantir la igualtat d'oportunitats entre tots, les bones condicions i els processos de selecció sense discriminar si sigui d'aquest país o d'altre país.
1: Exacto. Jo penso que lo que ha dit Laura és verdad. La responsabilitat és compartida tant com del govern com de la societat i també de les empreses. La societat puede ayudar a revisar los prejuicios, fomentar el respeto y entender la diversidad como una cosa positiva.
3: Exacto. Y para acabar, porque relacioné todo aquello con la ODS 8, B, porque la ODS 8 habla sobre el trabajo digno y oportunidades laborales para tothom.
2: Literal, com és per a tothom, pues evidentment tothom també inclou a les persones migrades.
0: I sí, encara existeixen desigualtats, explotació o precarietat, i aquest objectiu encara no s'està complint, però s'hauria de complir.
1: Per això és tan important parlar, reflexionar i buscar solucions reals que facin que la societat sigui més justa. Després de lo que hem parlat, podem concloure que les persones migrades aporten molt a la societat i a l'economia, però encara existeixen desigualtats que cal corregir. Per això és necessari continuar treballant per a una societat més inclusiva, amb drets laborals garantits i oportunitats reals per a tothom.
0: Doncs gràcies, companyes i oients. Esperem que us hagi agradat i pugueu reflexionar sobre la situació a Catalunya de les persones migrades.

0: Hola a tots i a totes, benvinguts al nostre podcast. Avui parlarem d'un tema molt important i alhora massa sovint silenciat, la salut mental en els joves.
1: Som 6 estudiants preocupades per la nostra generació. Jo sóc la Nerea i amb mi estan la Laia, la Sofia, la Joana, i la Carla i la Mariana. Venim del cicle superior d'integració social de primer, de l'Institut Severo Ochoa.
2: Hem vingut a parlar de les ODS, salut i benestar, i ens centrarem especialment en donar veu als problemes de salut mental entre els joves. Nosaltres creiem que és una realitat que passa molt i sovint no es dona gaire importància.
3: Parlarem per blocs i començarem pel bloc 1. A què referim quan parlem d'aquesta ODS? Aquesta ODS és l'objectiu del Desenvolupament Sostenible 3. Busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones i a totes les edats. Això inclou la salut física, però també la mental, que és la part en què ens centrarem avui.
4: Quan parlem de salut mental en joves, ens referim al seu estat emocional, psicològic i social. És a dir, com se senten, com pensen, com gestionen l'estrès i com es relacionen amb el seu entorn.
1: Segons la nostra recerca, alguns dels problemes més comuns entre els joves són l'ansietat, la depressió, l'estrès, els trastorns alimentaris, els problemes d'autoestima i, en alguns casos, pensaments suïcides.
2: Per concretar una mica més i donar-li importància a aquesta situació, volem mencionar les dades a nivell internacional. Les dades globals són realment impactants. Al món, centenars de milions de persones tenen problemes de salut mental. Per exemple, més de 300 milions pateixen depressió i el suïcidi és una de les principals causes de mort entre els joves.
5: El que és més impactant i preocupant és que molta gent no rep ajuda. Es calcula que entre un 35 i un 50% de les persones amb problemes de salut mental no reben el tractament que necessiten.
3: Per matitzar encara més, també volem parlar de les dades a Espanya, les quals també són molt preocupants. Gairebé la meitat dels joves afirma haver tingut algun problema de salut mental. I a part, després de la pandèmia, el malestar emocional va augmentar encara més entre els joves fins a dia d'avui.
0: I a Catalunya no ens quedem enrere. 4 de cada 10 joves experimenten malestar emocional de forma freqüent. A més, en els últims anys, els casos d'ansietat i depressió han augmentat de manera notable.
4: Dintre d'aquest problema hi ha un factor clau, la situació econòmica. Els joves amb menys recursos tenen molt més risc de patir ansietat o depressió. No és només un problema individual, també és social.
1: Encara que segueix existint el problema, s'està intentant millorar. A Catalunya s'està impulsant un nou model per abordar la salut mental, que es centra sobretot en la prevenció i el treball comunitari. La idea és no esperar que el problema sigui greu, sinó actuar abans. A més, el govern també vol millorar l'atenció psicològica i al mateix temps reduir l'estigma social que encara existeix al voltant dels trastorns mentals.
2: Hi ha diferents programes. Per exemple, GENCA està centrat en l'educació emocional i la prevenció. Busca millorar el benestar dels joves des del dia a dia. Amb aquest programa estan ajudant a promoure la salut als instituts. També s'han format milers de professionals sanitaris per millorar l'atenció i la detenció precoç dels problemes.
5: Per a situar-nos millor, també és important parlar de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta és una organització internacional creada el 1948, que forma part de les Nacions Unides i treballa per a millorar la salut de tot el món. No només es centra en les malalties, sinó en el benestar físic, mental i social.
0: A més, la OMS coordina programes de salut pública, publicada sobre la salut global i ajuda els països a millorar els seus sistemes sanitaris. Tot això està molt relacionat amb el que estem parlant, perquè la salut mental dels joves és també una prioritat dins d'aquest objectiu global de salut i benestar.
4: Un altre tema molt important del qual hem de parlar és l'augment dels intents de suïcidi entre els joves. En els últims anys, especialment després de la pandèmia, aquestes xifres han crescut de manera preocupant.
1: Sí, de fet, el suïcidi és actualment una de les principals causes de mort entre els joves. I darrere d'això hi ha molts factors. La pressió acadèmica, l'ús de xarxes socials, els problemes familiars o situacions de bullying i ciberassetjament.
2: A més, diferents estudis indiquen que el malestar emocional en adolescents ha augmentat molt en els últims anys. Per exemple, les hospitalitzacions per problemes de salut mental han crescut de manera notable en molt poc temps.
5: Això ens fa veure que no és un problema aïllat, sinó una realitat que afecta a molts joves. Molts d'ells poden experimentar pensaments suïcides o conductes d'autolesió i sovint no demanen ajuda.
3: És tan important la detecció precoç, identificar les senyals a temps pot marcar una gran diferència i evitar situacions més greus. Aquí entra en joc la prevenció. No ha de dependre només dels hospitals, sinó també de la comunitat. Les escoles, les famílies i els serveis socials tenen un paper fonamental.
0: Clar que sí. Per exemple, les escoles poden ajudar molt detectant canvis en el comportament dels alumnes, oferint espais segurs on parlar de com se senten. També veiem molt important i un factor clau la col·laboració entre professionals, famílies i educadors. Si treballen junts, és molt més fàcil donar suport als joves.
1: fa falta deixar clar que els programes de prevenció de salut mental en adolescents busquen millorar el benestar emocional dels joves i prevenir problemes abans que es facin greus. Treballem amb estudiants, famílies i professors i se centren molt en l'educació emocional i la detecció precoç.
4: També hem de tenir en compte l'impacte de les xarxes socials, que poden afectar l'autoestima, generar comparacions constants i provocar ansietat o pressió social. En aquest sentit, les famílies tenen un paper molt important, ja que poden ajudar parlant obertament, detectant canvis de comportament i fomentant hàbits saludables o buscant ajuda si cal.
2: Bloc 2. Què s'està fent, ja que el nostre entorn, per treballar les ODS? Parlarem sobre actuacions de part d'identitats que hem trobat que s'estan fent avui dia per millorar la salut mental. Per començar, la Generalitat de Catalunya ha impulsat diversos plans per millorar la salut mental. Un dels més importants és el Pla de la Prevenció del Suïcidi, que ha aconseguit reduir la mortalitat aproximadament un 15% en 2024.
3: Aquest pla també inclou recursos d'ajuda com línies telefòniques i suport psicològic, que són molt importants per a situacions d'emergència. A més, també s'estan fent programes als instituts, que treballen l'educació emocional i formen professorat i orientadors per poder detectar millor els problemes.
5: Els hospitals també tenen un paper clau. Per exemple, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ofereix atenció a joves amb problemes com l'ansietat o la depressió i també treballa amb les famílies i les escoles.
0: I no només les institucions públiques, també hi ha entitats socials com la Fundació La Caixa, que impulsen estudis, programes educatius i finançament de projectes relacionats amb el benestar dels joves.
1: Els centres educatius també són molt importants perquè treballen l'educació emocional a l'aula, detecten problemes de manera precoç i col·laboren amb professionals com psicòlegs o educadors socials.
4: I a nivell internacional, com ja hem mencionat, tenim l'OMS, que estudia la salut mental a escala global i dona recomanacions als diferents països. En general, totes aquestes entitats tenen un objectiu en comú, prevenir problemes de salut mental i oferir suport als joves.
5: Bloc 3. Què en diuen les persones relacionades amb el tema?
1: Per aprofundir en la realitat clínica, hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a Marc Ullet, que és psicòleg que treballa a l'Hospital de Salut Mental de Sant Joan de Déu i tracta amb gent jove habitualment.
2: Ara escoltarem un fragment de l'entrevista on es parla de la seva experiència professional en aquest àmbit.
3: Gratificant i el més difícil del teu treball.
6: Bueno, el més gratificant és quan la gent millora i veus que has ajudat una mica perquè no has ajudat una mica, però és la persona qui realment té que fer el canvi.
3: Total.
6: Però quan això passa, que la gent canvia i millora i està millor, això és molt gratificant perquè, bueno, quan una persona està millor, no sé, a mi em dona molta satisfacció perquè penso que he ajudat a això. I el més difícil quan algú pateix i veus que no pots ajudar, perquè a vegades hi ha gent que la podem ajudar i gent que no, i quan veus que no pots ajudar quan una persona ho està passant fatal i pateix, també a mi em fa patir.
3: I per tancar, quin missatge t'agradaria donar als joves sobre la importància de cuidar la seva salut mental?
6: Bueno, jo crec que és important per cuidar la salut mental parlar, estar en companyia, tenir espais segurs, tenir amics, i quan una cosa ens molesta dir-la, no? Jo penso que és molt important la comunicació, no callar-se les coses, poder-ho compartir, i a partir d'aquí serà més fàcil de que si un dia hi ha un problema greu o no tan greu, pugui resoldre-ho.
3: La facilitat de poder.
6: Sí, perquè crec que totes les persones necessitem dels altres i ens necessitem, però els joves encara més, perquè el grup és superimportant i els altres és molt important. I també hi ha molts problemes de salut mental de joves perquè se senten sols. Llavors, si poden tenir espais de compartir, siguin els que siguin, siguin lúdics, siguin esportius, llavors jo crec que això els ajudarà a la salut mental i es podran cuidar més.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
1: És molt rellevant veure com Marc comenta que el més difícil per ell és veure el patiment del pacient.
7: És molt impactant, com diu, la comunicació i el sentiment de la pertinença a un grup. Són actituds fonamentals per preservar la salut mental.
4: Bloc 4. Què podem fer nosaltres?
7: Ara volem parlar del més important per a nosaltres. Què podem fer nosaltres com a futures integradores socials? Com a estudiants d'integració social, tenim un paper molt important a la prevenció, la detecció i l'acompanyament de joves amb dificultats de salut mental.
0: És important deixar clar que no fem teràpia, però sí que podem ser una figura de suport, de detecció i d'enllaç amb els professionals i recursos adequats. A nivell professional i educatiu, una de les coses principals és saber detectar senyals d'alerta de malestar emocional.
5: També és clau acompanyar sense jutjar ni estigmatitzar, creant espais segurs on els joves es puguin expressar. Quan cal, derivar correctament als serveis especialitzats, com psicòlegs, serveis socials o salut mental. Una de les coses més importants és treballar en equip amb altres professionals i també coordinar-se amb les famílies.
1: En la intervenció social, el nostre paper també inclou promoure la inclusió i evitar que els joves es sentin sols o aïllats. Podem fomentar activitats que ajudin a millorar l'autoestima i les habilitats socials. També participa en projectes d'educació emocional dins d'escoles, centres de joves o serveis comunitaris. Tot això ajuda a crear entorns més saludables i de suport.
4: I en l'àmbit de la prevenció és fonamental treballar per reduir l'estigma sobre la salut mental. També podem impulsar campanyes de sensibilització perquè es parli més obertament del tema. També cal educar en l'ús responsable de les xarxes socials, que avui en dia és molt important.
2: Blogging, llibres i músiques. Si voleu saber més sobre aquest tema, us deixem algunes recomanacions. Per exemple, llibres que tracten la salut mental en joves des d'una manera molt real, com Tales All the Way Down, de John Green, que parla d'un adolescent amb TOC i com això afecta el seu dia a dia.
0: També Winter Gears, de Laure Hals Anderson, que tracta els trastorns alimentaris i la pressió social, o Dairus, de Great Is Not Okay, de Adib Khorram, que explica la història d'un noi amb depressió que intenta trobar el seu lloc al món.
7: I si preferiu música, també hi ha cançons que parlen molt bé d'aquests temes, com 1-800-273-8255, de Logic, que és literalment el número de prevenció del suïcidi als Estats Units d'Amèrica i que tracta sobre la prevenció del suïcidi i la importància de demanar ajuda. O Lovely, de Billie Eilish i Khalid, que parla de la tristesa, la soledat i l'ansietat.
1: I també The Airdrops, de Bring Me the Horizon, que tracta la depressió i la pressió social en els joves. Aquests llibres i cançons poden servir com a recursos que poden ajudar a entendre millor la salut mental i sobretot a no sentir-se sol.
2: Abans de finalitzar, volem llençar unes preguntes a l'aire. Les xarxes socials ajuden a expressar emocions o les empitjoren? Doncs jo, des de la meva opinió personal, crec que les xarxes socials poden ajudar a expressar molt les emocions, sobretot perquè hi ha gent que potser no s'atreveix a parlar cara a cara i a través de les xarxes socials pot explicar com se senten o fins i tot sentir-se reflectats amb altres persones, tot trobar són persones que passen el mateix que dels mateixos, vull dir.
7: Sí, però crec que també al mateix temps, o sigui, les xarxes socials fan que les influencers i gent que explica la seva vida pot fer que la gent que les veuen es comparin i moltes vegades aquestes vides no són reals i pot generar frustració, baixa autoestima, no sé.
1: Jo també penso com la Laia, però també crec que hi ha una part positiva perquè potser hi ha persones que es senten recolzades per algun influencer que explica la seva experiència amb la seva salut mental i pot trobar persones amb la mateixa situació que ells i no sentir-se tan sols.
4: Jo, seguint el que deia la Laia, penso que moltes vegades el problema és que ens comparem amb la vida dels altres perquè pues, pensem que és perfecta i això pues, fa que a vegades ens generi ansietat o pressió social.
5: També crec que el tema de l'ús...
7: Espera't.
5: També crec que el tema de l'ús és clau. No és el mateix estar una estoneta que està constantment connectat. I quan això es converteix en una dependència és quan realment pot afectar.
0: Jo realment diria que al final les xarxes no són ni bones ni dolentes per si mateix. Tot depèn de com les utilitzem i del tipus de contingut que consumim. És important aprendre a fer un ús més conscient d'aquestes xarxes. Una altra pregunta de la que volem parlar és: creieu que és fàcil demanar ajuda avui dia o encara hi ha vergonya i estigma?
2: Doncs jo crec que avui dia és una mica més fàcil abans que altres generacions, bueno, els nostres avis, els nostres pares, probablement, no? Perquè es parla més de la salut mental, hi ha bastant més informació que abans, però tot així encara crec que n'hi ha que fer-ne el pas.
7: Sí, jo també penso que encara hi ha molta vergonya i hi ha molta por de ser jutjades o que no siguin, o sigui, no t'entenguin de com et sentes.
1: També crec que depèn molt de l'entorn de la persona, ja que si tens un entorn estable i una bona xarxa de suport, t'obriràs més a explicar-li els teus problemes i explicar-li les teves inquietuds o el que et passa i tindràs més suport d'aquestes persones.
4: Jo penso que encara hi ha molt estigma i això fa pues, la gent no es prengui seriosament la salut mental i els joves pues, no s'atreveixin a explicar com es senten o...
5: A més, no és una qüestió emocional, sinó que també hi ha barreres reals, com la dificultat d'accedir a un psicòleg, perquè, per exemple, a vegades costa una miqueta que t'agafin per la seguretat social i, si no, tens que pagar.
0: Jo crec que estem avançat, però encara queda molt camí. Demanar ajuda hauria de ser una cosa normal, com anar al metge, i encara no crec que és del tot.
4: I per finalitzar, creieu que realment la societat escolta els joves quan parlen de com se senten o només reacciona quan hi hagi un problema greu?
2: Doncs moltes vegades sí que és veritat que la societat no escolta realment els joves, vull dir, sí que es parla del tema, però sempre s'escolta amb atenció, però no s'escolta amb atenció del que sentim realment en molts moments de la nostra vida, no? I jo crec que és una cosa que s'hauria de fomentar molt més, però cap a totes les edats i...
7: Sí, sembla que només dona importància quan passa alguna cosa, però que fins que no és visible o no és molt...
8: greu.
7: Sí, molt greu és quan es reacciona realment.
1: Sí, jo penso igual i també crec que molts joves no troben un lloc segur on expressar els seus sentiments i poder explicar les seves situacions personals. I per això també tendeixen a aïllar-se i a estar més sols.
4: Exacte. I això pot fer pues, que molts decideixin callar-se el que senten pues, perquè pensen que o no són entesos o que no és prou important.
2: Prou important, sí.
5: Crec que falta més empatia i més interès real per part de la societat. No només escoltar, sinó intentar entendre.
0: Sí, definitivament encara queda molt per fer. Escoltar els joves de veritat implica donar-les espai, temps, importància abans de que aquests problemes es facin més greus. I per finalitzar, volem fer una petita valoració final després de tota la recerca que hem fet i del que hem anat comentat al llarg del podcast. Creiem que és cert que avui dia es parla més de salut mental que abans i això és un pas molt important perquè ajuda a visibilitzar el problema.
1: Tot això, encara hi ha molt estigma i molts joves senten vergonya o por a l'hora de demanar ajuda. Encara hi ha persones que no donen importància a la salut mental o que no la consideren igual d'important que la salut física.
7: Fins i tot hi ha qui pensa que anar al psicòleg és una tonteria o que només hi va gent que està boja i això crea encara més barreres. Aquest tipus de pensament fa que molts joves es guardin el que senten i no busquin ajuda quan realment la necessiten.
2: Creiem que és molt important sensibilitzar la societat en general i fer entendre que la salut mental és igual d'important. També cal fomentar una mirada més empàtica, intentar entendre els altres i no jutjar del que poden estar passant.
4: I sobretot normalitzar el fet de demanar ajuda, perquè no és un signe de debilitat, sinó tot el contrari. Encara queda molt camí per fer, però parlar d'aquests temes ja és un primer pas molt necessari.
5: Com a societat hem d'aprendre a escoltar més, acompanyar i donar suport sense jutjar. I com a futurs professionals també tenim la responsabilitat de contribuir a aquest canvi. Cuidar la salut mental és cosa de tots i tots mereixem sentir-nos escoltats i compresos.
4: Moltes

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, bona tarda, som el Mario.
1: Hola.
0: L'Andrea.
2: Hola.
0: Judit.
3: Hola, bona tarda.
0: I la Marta.
4: Hola.
0: Som estudiants del CB8 d'Integració Social i avui tractarem les ODS.
4: Concretament tractarem la ODS 14, que és més coneguda com a vida submarina i forma part dels objectius de desenvolupament sostenible, que són impulsats per l'Organització de les Nacions Unides. És un objectiu que busca conservar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins abans de l'any 30, és a dir, que és un objectiu proper. Concretament es centra especialment en la reducció de contaminació, la protecció dels ecosistemes costaners i la regulació de la pesca il·legal. Els oceans són tres quarts parts del planeta, el principal aliat davant del canvi climàtic. Cada any es filtren entre 19 i 23 milions de tones de plàstic. Aquestes xifres expliquen per què existeix l'ODS 14. Sense oceans sans, no hi ha seguretat alimentària, ni economia blava, ni estabilitat climàtica. Ara us parlaré una mica sobre les dades que hi ha a Europa i, bueno, sobre l'edificació dels oceans, és a dir, el pH, l'acidesa, el pH a les aigües territorials s'ha mostrat un lleuger descens. És una notícia molt positiva, perquè, bueno, un lleuger descens entre els anys comparat. A les àrees marines protegides, la coberta d'àrees marines protegides ha crescut de manera important, és a dir, un augment de més de 150% en àrees protegides. Són molt bones notícies. A Barcelona, concretament, destaquen el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible. I Espanya ocupa una de les primeres posicions a nivell nacional amb un 62% de compliment general en 2024.
0: Doncs, seguint amb el que comentava la Marta, jo parlaré dels principals problemes que afecten els oceans, que són diversos però estan molt relacionats entre ells. Primer de tot, la sobrepesca. Des de fa dècades les flotes pesqueres han crescut molt, però els recursos no. De fet, avui cal molt més esforç per capturar la mateixa quantitat de peix. Segons un estudi de Global Fishing Watch, només l'any 2017 es van capturar més de 90 milions de tones de peix i una gran part ja és pesca insostenible. En llocs com el Mediterrani, la situació és encara més greu. Segons Greenpeace, gairebé el 90% de les espècies estan sobreexplotades. Davant d'això, la Unió Europea ha impulsat un nou pla per reduir les captures, tot i que molts experts els consideren insuficients. Un altre problema clau és la contaminació. Sobretot pels plàstics. Més del 80% prové de terra i cada any es produeixen milions de tones de plàstic que acaben al mar. Això afecta directament la fauna marina, que sovint els ingereixen o hi queda atrapada. Un exemple molt impactant és el gran abocador del Pacífic, una enorme acumulació de residus flotants. També trobem el canvi climàtic i l'acidificació. Els oceans absorbeixen CO2, per això fa que l'aigua sigui més àcida i dificulta la supervivència d'espècies com els corals. A més, hi ha la destrucció d'hàbitats i la pressió humana, com el turisme, la urbanització o el transport marítim. Pensem que el 60% de la població mundial viu en zones costaneres, cosa que genera una gran pressió sobre aquests ecosistemes. L'activitat humana, tant industrial com agrícola, també hi porta contaminants que afecten la biodiversitat. Un altre punt important és la protecció insuficient dels oceans. Tot i la seva importància, menys del 5% està protegit de manera efectiva. Organitzacions com el WWF, les anomenades àrees marines protegides, proposen ampliar les àrees marines protegides i les principals alternatives passen per protegir més zones i apostar per un desenvolupament sostenible. En resum, són problemes diferents però connectats, que posen en risc la salut dels oceans i, en conseqüència, la nostra.
1: Bueno, i què podríem fer nosaltres com a persones? Aquí hi ha diverses propostes de millora i solucions. Per exemple, ara us diré algunes, que són, per exemple, la contaminació marítima, que l'objectiu és clar, reduir de manera important la contaminació als mars, sobretot la que prové de la terra, com els residus i substàncies contaminants com plàstics. Els ecosistemes marins i costaners, cal protegir i gestionar millor aquests espais naturals, fer-los més resistents i restaurar-los perquè recuperin la seva salut. Acidificació dels oceans. És important reduir aquest problema amb més investigació i cooperació científica a nivell mundial. La pesca sostenible, s'hauria de controlar la pesca, acabant amb la sobrepesca i les pràctiques il·legals, i recuperar les poblacions de peixos segons els criteris científics. De la conservació de zones marítimes, es proposa protegir almenys el 10% de les zones costaneres i marines, i sobre la pesca il·legal excessiva cal eliminar ajudes econòmiques que afavoreixen la pesca abusiva i il·legal. Alguns beneficis econòmics sostenibles serien que els països més vulnerables han de poder beneficiar-se dels recursos marins de manera sostenible, especialment amb la pesca i el turisme. I, per últim, la investigació i tecnologia marítima, doncs finalment és clau invertir en la recerca i tecnologia per entendre millor els oceans i protegir la seva biodiversitat.
2: Com a notícies tenim la ONU busca un pacte azul que un informe de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament proposa un pacte blau global per promoure l'ús sostenible dels oceans, que acullen el 80% de la vida del planeta.

0: Diversos països i regions, especialment Mèxic, han aprovat lleis per prohibir l'ús de cetacis i lleons marins en espectacles impulsats per la pressió ciutadana i ambiental. Transició cap a nous models. El sector afronta la necessitat de passar cap a centres de rehabilitació, corrals marins o santuaris on els animals puguin viure en condicions més naturals. Tot i que els aquaris i zoològics sovint es justifiquen amb finalitats educatives o de conservació, diverses investigacions assenyalen que la reproducció en captivitat amb finalitats lucratives no contribueix realment a la preservació de les espècies. A més, les activitats de nedar amb dolfins es consideren estressants i innecessàries.
1: Bueno, ara us parlaré una mica sobre un cas real d'espectacles amb animals. I bueno, els espectacles amb animals marins, com els que es feien a Maryland, Antibes, encara es fan en llocs com el Loro Parque, que entren en conflicte directe amb aquests objectius. El Parc Marí Maryland Antibes va tancar definitivament el 5 de gener de 2025 a causa d'una nova legislació francesa que prohibeix els espectacles amb dofins i orques. Aquest parc allotja dues orques. Tenim una que es diu Wiki, de 23 anys, i el seu fill Keijo, de 11 anys. Diverses opcions per traslladar-les han generat controvèrsia. Una proposta per enviar-les al Japó va ser totalment bloquejada pel govern francès per qüestions de benestar animal i l'estrès del viatge. També s'ha considerat traslladar-les a Loro Parque, però els activistes s'hi oposen perquè continuarien en captivitat i participant en espectacles. Organitzacions com el World Animal Protection proposen portar-les a un santuari marí del Canadà, on viurien en una badia controlada però més natural. Tot i això, alguns experts dubten que s'adaptin, ja que han viscut sempre en captivitat. El cas recorda altres situacions com la de l'orca Keiko, protagonista del Free Willy, que va ser reintroduïda parcialment a la natura, però amb dificultats. El tancament del parc forma part d'un canvi global d'opinió sobre els animals en captivitat, influït per documentals com Blackfish, que van generar un fort debat social. Tot i que la captivitat d'animals com les orques és cada vegada més qüestionada, alliberar-les completament tampoc és viable, perquè no han après a sobreviure en llibertat. L'opció més adequada seria el trasllat d'un santuari marí. Encara que no sigui una llibertat total, ofereix unes condicions molt més naturals i respectuoses amb el seu benestar que un zoològic o parc d'espectacles. Per altra banda, també tenim el cas de Loro Parque, un dels centres més coneguts a Europa en espectacles amb animals marins. Aquest tipus d'instal·lacions són molt populars i atrauen un gran nombre de visitants, cosa que genera importants beneficis econòmics. Això fa que continuïn existint i englobint gran part de l'oferta d'oci relacionada amb animals marins. Tot i això, aquest model té conseqüències negatives importants per a la vida submarina. Captivitat d'espècies marines, com animals com orques, dofins, que viuen en piscines molt petites en comparació amb el seu hàbitat natural, fet que afecta la seva salut física i psicològica. També tenim l'alteració del comportament natural, que són els animals que són entrenats per fer espectacles, cosa que modifica completament els seus instints naturals. Seguint, tenim un impacte a la biodiversitat, encara que molts animals neixin en captivitat. Aquest és el sistema que està relacionat amb la captura històrica d'espècies i amb la idea que els animals són recursos d'entreteniment.
0: Vam anar a l'Aquàrium de Barcelona a fer una entrevista amb un biòleg i una biòloga marina i una de les preguntes que li vam fer és que quines espècies marines considereu més vulnerables als efectes del canvi climàtic i ens van respondre que sobretot eren les que no es poden moure i especialment els coralls. També li vam preguntar que quin missatge creien que era més important transmetre als visitants sobre l'emergència climàtica i ens van dir que la primera acció comença a nivell individual i que cada persona pot contribuir a la protecció del medi ambient. Finalment, el missatge que ens van donar és que cal protegir els oceans perquè són essencials i encara hi ha solucions, però és necessari treballar-hi de manera constant i individual, i també col·lectiva i amb una actitud positiva. ¿Qué puede hacer?

0: Arrel d'aquest treball ens hem adonat d'un molt que ens conscienciem des de ben petits sobre la contaminació i un molt que repercuteix als oceans, mars i rius, però com de manera innocent i completament inconscient hem participat al maltractament animal d'una manera directa, romantitzant des de ben petits aquests espectacles animals.
1: Bueno, sí, com és normal, quan som petits anem a llocs com el zoològic, l'aquàrium, i gairebé tots ens sembla màgic. Veiem animals que mai havíem vist, els observem de prop, ens emocionen, però en aquella etapa sovint són

0: sent conscients del que realment hi ha darrere d'aquests espais. No ens plantegem gens si aquells animals són feliços, si aquell és el seu lloc o si estan patint. Amb el temps, quan creixem, comencem a entendre que molts d'aquests animals no estan en el seu hàbitat natural. Han estat separats del seu entorn, de la seva llibertat i, en molts casos, de la seva família. Viuen en espais limitats, adaptats perquè els humans es puguem veure, però no perquè ells hi visquin plenament. El que per nosaltres és entreteniment, per ells pot ser estrès, frustració, fins i tot patiment. Aquesta reflexió ens fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada.
1: Sí, bueno, crec que els nostres pares mateixment, els nostres pares, per exemple, jo crec que anaven moltíssim al zoo en aquella època i, bueno, estava la orca Ulisses, que el 1994 la van a veure de traslladar a la SeaWorld de San Diego, ja que aquest espai a Barcelona es va quedar molt petit.
2: Clar, sí, aquesta reflexió en fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, clar, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada quan ja creixem. No es tracta de sentir-nos culpables del passat ni res d'això, sinó de prendre consciència en el present.
3: Seguint amb el que estaven explicant els meus companys sobre els espectacles amb animals i lo normalitzat que està, sota el meu punt de vista, a mi em sembla que com a éssers humans som molt egoistes, perquè no hem d'oblidar que són animals, no objectes, amb els que s'han de fer espectacles com a entreteniment.
4: I bueno, crec que parlo per mi i per tots els meus companys, que aquest treball ens ha canviat molt la manera de veure les coses, la perspectiva, i que, bueno, ara endavant amb tot, sense maltractar els animals, i moltes gràcies.
2: Sí, ben dit, Marta.
1: Moltes gràcies, merci.
3: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé.

0: Hola a tothom, benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som...
1: La Ainhoa,
2: Maria,
3: Mireia,
4: la Maripau
5: i la Nerea.
0: I jo, l'Àfrica. Som un grup d'estudiants d'integració social de l'Institut Severo Ochoa d'Esplugues. I avui volem posar-vos sobre la taula un tema que ens toca de ben de prop. L'ODS número 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic. Però, de què es tracta un ODS? Doncs són els objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030 per millorar el món. En total n'hi ha 17, però nosaltres ens centrarem en la vuitena, perquè pensem que és la base per a tenir una bona vida estable i en futur.
1: Segons la OIT, l'Organització Internacional del Treball, és aquell que respecta els drets laborals, garanteix un ingrés just, seguretat social i es fa sense discriminació.
3: L'ODS 8 vol promoure precisament això, un creixement econòmic sostingut que creï llocs de treball de qualitat i erradiqui el treball infantil i forçat. Nosaltres ens hem volgut centrar en l'apartat de la vivenda digna, perquè creiem que van de la mà. Amb un salari digne no pots accedir a una vivenda en condicions.
5: Ara anem a les dades, que la veritat és que són molt preocupants. A Espanya, els joves s'emancipen de mitjana als 30 anys, la xifra més alta des de fa 20 anys.
4: I sabeu per què? Un jove hauria de destinar el 83,7% del seu salari net anual per poder jugar tot sol. De fet, un de cada 5 joves treballadors es troba en risc de pobresa o exclusió social.
2: A més, el preu de l'habitatge a Catalunya està pels núvols. El preu mitjà de compra-venda ronda els 2.775 euros per metre quadrat i Esplugues puja als 3.840 euros per metre quadrat. Els preus han crescut el doble que els sous en la darrera dècada.
5: Davant d'això, què està fent el nostre entorn? Hem investigat entitats clau, com per exemple l'APA, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca, un moviment social que lluita pel dret d'un habitatge digne des de 2009.
0: D'altra banda, també tenim la Fundació Habitatge Social, que fa una tasca fonamental gestionant pisos per a famílies que es troben en situació d'exclusió. El que fan és prioritzar aquelles persones amb menors al seu càrrec i treballar amb perspectiva de gènere. És una entitat clau perquè no només dona un sostre, sinó que ajuda a aquestes famílies a tirar endavant en moments més complicats.
3: I no ens podem oblidar de la Fundació Arrels, que des del 1987 atén persones sense llar a Barcelona per fer possible el lema de ningú dormint al carrer.
1: A Esplugues tenim recursos com l'Oficina Jove d'Emancipació o el Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament per ajudar-nos en aquest procés. Tot i això, pensem que moltes vegades aquests serveis no són prou coneguts i per això és important donar-los més visibilitat perquè realment arribin als joves que els necessiten.
4: Per aprofundir sobre aquesta problemàtica, vivenda i salari, hi hem fet una entrevista a l'Oliver, col·laborador i afectat per la PA, Plataforma d'Afectats per Hipoteca de Sant Feliu de Llobregat. Li llançarem una pregunta clau. Tenir treball garanteix un habitatge? Escolteu la seva resposta.
6: Creu tenir feina avui en dia garanteix poder accedir a un habitatge?
7: Si vols una resposta curta i breu i concisa, no. Perquè l'habitatge s'ha sobrevalorat i es paga el doble o 10 vegades més que es pagava fa molts anys. O sigui, si, com diu Rufián, si l'habitatge es pagués com el pa ara costaria 25 euros o 30, una barbaritat. I et fa falta dos treballs per pagar un habitatge.
0: La veritat és que escoltar el seu testimoni és impactant. Et fa tocar de peus a terra. L'Oliver ens explicava que ell mateix, tot i tenir una feina, s'ha vist obligat a viure amb la seva mare perquè el preu d'una sola habitació ja puja als 600 euros. Això ens demostra que el sistema actual està fallant, ja que tenint una nòmina ja no és sinònim de poder independitzar-se o de tenir una vida digna.
2: També li hem preguntat per què els preus no paren de pujar i ens ha assenyalat directament els fons buitres, com per exemple Blackstone.
7: Principalment els polítics són els principals problemàtics, perquè vam voler fer-nos creure que érem classe mitjana, vam fer-nos creure que comprar un habitatge no era llençar els diners al terra o a la brossa, van fer-nos creure moltes coses que eren mentira. O sigui, la propietat privada està sobrevalorada actualment i pagar un habitatge és algo desmesurat, no? I després les financeres i la gent que ven en pisos.
6: No, continua.
7: Ah, vale. La gent que ven en pisos ha estat especulant amb l'habitatge i utilitzava com a inversió i no com una manera de garantir una vida digna.
1: Oliver també esmenta que el turisme de low cost a través de plataformes com Airbnb fa que el que un propietari pot guanyar en un mes amb un lloguer habitual ho guanyi en només una setmana. Això acaba afectant directament els preus i dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a la gent que viu aquí.
5: Doncs, què podem fer nosaltres? Com a futurs integradors socials, el nostre paper és ser un pont cap a la dignitat laboral.
3: Podem acompanyar els usuaris perquè no acceptin llocs de treball precaris i educar-los en els seus drets laborals, perquè sàpiguen identificar l'explotació i que puguin saber quines necessitats han de tenir cobertes per part de les empreses.
1: Una altra via és l'empoderament cap al cooperativisme, derivant persones a l'Ateneu Cooperatiu d'Esplugues, per buscar alternatives d'autoocupació.
4: Realment no podem fer res per nosaltres mateixos individualment. Tenim salari mínim interprofessional actual al 2026 de 1.221 euros, un increment de 37 euros respecte a l'any passat. Un cop pagat el lloguer, ens queda ben poc per dir que tenim una vida digna, ja que depenem d'una altra persona o d'ajuts econòmics.
0: Ara, per tancar el podcast, volem compartir una reflexió que hem fet entre totes i una mica de les nostres vivències en aquesta situació. Després d'analitzar les dades i parlar amb la gent, ens hem adonat que l'ODS 8 no és només un llistat de deures per als polítics, sinó una urgència real que ens afecta a tots. Hem entès que sense un treball estable i un lloc on viure és impossible plantejar-se cap projecte de vida. Jo, per exemple, amb 20 anys, estic estudiant i treballant i buscant treball per l'estiu sense poder tenir vacances d'estiu, un descans, per anar fent ahorros.
5: Estalvis
0: per un futur. I m'estic plantejant també anar-me a viure a Múrcia, perquè el lloguer allà i les vivendes estan a un preu més baix, ja que aquí, amb el sou de meu i de la meva parella, no, ni que fos un treball de jornada completa, ens donaria per fer l'entrada a un pis ni per l'entrada a un lloguer. Llavors, tenim que plantejar-nos al marxar fora de Catalunya.
5: Continuant amb el que ha dit la meva companya, tinc 21 anys, igual que la meva parella, i com tots els joves somiem amb poder marxar sols, formar la nostra casa, no? O el nostre pis, i cada cop ens adonem més de lo difícil que se'ns posa, perquè ens demana molt de lloguer, no només perquè al mes sobrepassi el 70% del que cobrem quasi entre els dos, sinó que és que per poder entrar en el pis ens demanen massa. I ja és impensable pensar en comprar una casa o un pis de propietat perquè ens demanen molts diners, molta paga i és impossible poder estalviar estant de lloguer com es podia fer abans. Penso que és vergonyós pensar que encara que tinguem parella estable, dos sous, se'ns faci gairebé impossible fins al 30 anar a viure sols.
1: En el meu cas, la meva germana i la seva parella estan visquent en la casa dels meus pares amb mi, perquè no es poden permetre pagar un lloguer perquè estan molt cars.
2: Exacte. Estic d'acord amb les meves companyes. Tots pensem que no es tracta d'una manca d'esforç. El problema és estructural. Jo, per exemple, tinc 30 anys, sóc mare soltera, porto 10 anys treballant de gerocultora i ara em trobo en la tessitura d'estar estudiant integració social i estan compartint pis amb els meus pares perquè no em puc permetre poder llogar un pis per mi i pel meu fill. És gairebé impossible.
3: Coincidim que el treball digne ha de deixar de ser un privilegi i passarà a ser un dret real. Sense un sou just que cobreixi un habitatge, no hi ha benestar ni salut mental possible que ens puguin garantir. A l'hora de tenir un sou just per poder cobrir un habitatge, entren moltes coses. Entra el lloguer d'un pis o fins i tot intentar arribar a tenir tu una casa de propietat teva. A mi m'agradaria donar una experiència meva personal en la qual que vull dir que sóc d'un poble d'aquí de prop d'Esplugues del costat i de cara a un futur ara mateix no em puc ni imaginar anar-me a viure o pagar-me un lloguer amb la meva parella al meu poble perquè el lloguer és caríssim. També estem mirant els pobles del costat, però és igual. Ens hem de plantejar l'opció d'anar-nos molt més lluny, deixar les nostres famílies i els nostres amics per poder-nos intentar aconseguir un lloguer, perquè un pis propi no és que de moment no ens ho podrem permetre, i intentar anar a fer una vida fora del nostre cercle social pròxim, no? I això és bastant trist i, bueno, fa molta ràbia, no?, que estiguis treballant, estiguis intentant estalviar, però després per un lloguer potser et claven 900 euros, com a molt, bueno, com a poc, i això.
4: Total, que al final el que creiem és que cal fer un canvi a les polítiques de vivenda i en la precarietat laboral. Quan parlem de precarietat laboral vol dir que els sous són baixos respecte al nivell de vida aquí a Catalunya. Jo tinc 53 anys, estic casada, tinc una filla de 25, sobradament preparada, és neurobiòloga, està fent pràctiques i el seu sou ara serà d'uns 1.500 euros al mes. Si un lloguer de mitja són uns 1.000 euros, li queden 500 euros per acabar de pagar totes les despeses d'una casa. Per tant, ella ja m'està dient, mamà, aquí no em quedo. O sigui, no t'estic dient d'aquí de Catalunya, és que ja està pensant en anar-se'n a Canadà, Austràlia o països on el seu sou li permeti que sigui una garantia o una gratificació al teu esforç que que estàs fent actualment, perquè vulguis o no, ella s'està quedant com les meves companyes, com les noies que jo tinc a la taula, que s'estan quedant sense estiu simplement per poder estalviar uns diners per poder-se comprar una vivenda. I això, mentalment, és un desgast. Així és que hem d'obligar els nostres dirigents que aquests canvis han de ser de veritat i com societat els hem d'exigir que es facin aquests canvis. No podem permetre que tenir una feina no sigui suficient, no només per pagar un lloguer, sinó per sortir de la pobresa. I la vivenda no ha de ser un luxe.
2: I per finalitzar, si us ha agradat i voleu saber més, us recomanem aquests següents llibres. La mano invisible és on Isaac Rosa fa una crítica ferotge de la precarietat laboral i com la feina ens transforma i ens deshumanitza. Per una altra banda tenim La isla bajo el mar. En aquest llibre Isabel Allende tracta temes com la llibertat, dignitat i lluita pels drets fonamentals davant de l'explotació laboral. I perquè els agradi més la música, n'hi ha tres. No hi ha tanto pan, de Sílvia Pérez, Europe is Love, is Lost, perdó, de Kate Tempest i S'ha acabat dels pets. Moltes gràcies per escoltar-nos i segueu feliços. Adeu.
4: Adeu.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
4: Hola, què tal?
3: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer?
4: Sí, correcte.
3: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
4: El 78.
3: Més o menys.
4: Sí.
3: Vius al barri de la Plana?
4: Sí, sí, sí, correcte.
3: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
4: sí,
3: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
4: Exacte, sí, sí.
3: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta que t'agrada molt, que són les abelles.
4: Sí, sí, efectivament.
3: I què et porta aquesta afició?
4: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
3: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, l'horticultura, sí. Tu les abelles.
4: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
3: I no et piquen?
4: Bueno, em protegeixo.
3: Fas cultiu de mel?
4: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
3: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
4: sí,
3: molts anys.
4: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
3: Quan comences a escriure?
4: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
3: Bàsicament poesia.
4: Sí.
3: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
4: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
3: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit a Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de
4: sí,
3: pràctica i lectura
4: sí,
3: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
4: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa llegir poesia, s'ha de ser un rapsoda, o sigui. Hi ha gent que tenen aquest do i però bueno, jo no llegeixo poesia, el que faig l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
3: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
4: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després a temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
3: T'has presentat amb algun certamen
4: sí,
3: literari?
4: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, doncs és satisfactori.
4: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
3: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
4: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment qui l'escriu, la història. La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que en veig els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
3: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
4: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar i, bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys. D'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico explico una història referent als brevers.
3: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
4: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els brevers que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació a Catalunya i al nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida. I en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
3: Perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, de
4: àrabs. Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
3: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
4: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
3: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
4: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de el que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
3: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
4: Sí, Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
3: sí,
4: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
3: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
4: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses, que pensaments que jo tinc, que els he traslladat a la novel·la, pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat, perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
3: I intervé la religió a la teva novel·la?
4: Sí, o sigui, hi ha...
3: O les religions...
4: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Mm. Hi ha miracles que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda, eh? O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època, i parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000, però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
3: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
4: Sí, sí.
3: En general, eh?
4: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa, perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna més.
3: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
4: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, continuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
3: Jo tampoc, sincerament. No, no diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
4: Ja.
3: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho. Tamaha?
4: No, Tamasga.
3: Tamasga?
4: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
3: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per
4: no,
3: exemple?
4: El no, el podeu trobar a l'Amazon.
3: El tens a Amazon?
4: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
3: Sí.
4: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
3: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
4: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
3: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
4: sí,
3: no?
4: O sigui, ja...
3: Amb una impremta italiana.
4: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
3: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions, bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
4: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
3: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
4: El vaig imprimir a l'agost.
3: Del 2020.
4: Sí.
3: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
4: sí,
3: algun correu electrònic?
4: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
3: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. Hi podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui sí. Aquest llibre.
4: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, possiblement sortirà en castellà.
3: Val.
4: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
3: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
4: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
3: Que bo.
4: Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
3: Bueno, seria qüestió de buscar algun... filòleg
4: castellà
3: de castellà i que hi fes una repassadeta.
4: Sí, eh? Sí, sí.
3: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
4: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
3: Les tres boires?
4: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
3: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
4: Sí, de fet, m'interessa tot.
3: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
4: És que és diferent.
3: És diferent.
4: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí, jo vaig dir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
3: Però a part la investigació que has de fer...
4: Sí, sí, la investigació et va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
3: Molt bé.
4: Escriure.
3: Montserrat i les tres boires.
4: Les tres moires.
3: Moires.
4: Moires, sí.
3: Ah, pensava que era...
4: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
3: Doncs Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
4: sí.
3: M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
4: Pues perfecte.
3: Gràcies, una abraçada.
4: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
8: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs-Labordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit.

0: Són les 5 de la tarda.
1: A continuació, Esplugues FM us oferim l'enregistrament del concert L'Avenç Canta del passat 6 de juny. Enguany, L'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per la passió, per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor.
2: Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Avenç Centre Cultural. Avui ens reunim per compartir una nit i una tarda molt especial.

aquesta festivitat. La millor manera de fer-ho i de celebrar-ho és el concert que avui estem compartint. Un concert en el que farem sonar totes aquestes veus de diferents generacions, estils, sensibilitats, unides per una mateixa passió, que és la música. Avui tenim a quatre formacions corals, les diré per ordre d'actuació. La primera serà Estel de Mar, de nova creació, ja us aniré explicant cadascuna d'aquestes formacions. Després cantarà Cor de Cors, Fem Cant i la societat coral La Coloma. També volem donar les gràcies a les persones que des d'Esplugues FM ens estaràs seguint en aquests moments i també les persones que posteriorment puguin seguir aquest concert. I ara sí, ara us vull convidar a que apaguem el soroll del dia a dia que tenim a fora, el soroll que tenim a fora d'aquesta sala. Deixem a fora tot allò que ens fa neguit i ens destorba. Tanquem les portes i les finestres de la sala de manera virtual, en el nostre imaginari, tot i que ja estan tancades. El que sí farem és obrir les nostres orelles, obrir el nostre cor, els nostres sentits, i deixarem que aquestes veus que avui ens acompanyen ens parlin i ens arribin fins al nostre cor. Així que disfrutem aquest concert perquè comença l'Avens Canta. Començarem amb Estel de Mar, és una formació d'havaneres que assaja a l'Avens cada dimarts al matí i que avui ens cantaran diverses peces. La balada d'en Lucas, de Josep Lluís Ortega i Monasterio, és una havanera que ens explica la història d'en Lucas, un pescador de Palamós que es va enamorar perdudament d'una noruega, i això ho sabem, els de la Costa Brava, molts mariners de la Costa Brava es van enamorar de dones que venien del nord. Però em va tornar totalment desil·lusionat i totalment abatut, i es va adonar que ho havia perdut tot. Amb aquesta manera es va popularitzar a Menorca, i a l'any 62 es va presentar al Festival de la Cançó del Mediterrani, però resulta que va ser desestimada perquè era en català. Això ens sona, 62, estem al 2026, encara ens sona això del despreci a la llengua catalana. Ens interpretaran La Barca Xica, és una havanera que és un himne a la nostàlgia, va ser estrenada l'any 97 a Portbou i parla de la vida marinera i de la senzillesa. Vestida de nit, popularitzada per Sílvia Pérez Cruz. La van composar el seu pare, en Càstor Pérez, i la seva mare, Glòria Cruz, l'any 88. Ens parla d'una oda a la calma, a la nit del mar, a imatges poètiques que barregen la natura i els sentiments més profunds. I quan l'escoltem, ens hem de deixar emportar per aquests sentiments i hem de somiar totes plegades. Canó de Palamós, també de l'autor de la primera havanera que escoltarem, és una peça d'un cant a la pau, un cant a la justícia i al genocidi. Amb aquesta cançó trobem que és totalment necessària en els temps que estem vivint, amb aquestes guerres que estan provocades per gent que està molt boja i que també hem de dir que som incapaços de poder aturar. Estaria molt bé que tots els canons fossin com aquesta havanera. Així que amb tots nosaltres un fort aplaudiment per Estel de Mar.

Yeah.

0: Estel de Mar.
1: Estel de Mar està composat, com heu vist, per 7 cantaires, estan dirigits per en Xavier Ardèvol i també els acompanya a la guitarra. Ells formen part de la cultura musical de la nostra població perquè ells venen d'altres grups d'aquí d'Esplugues, tenen la seva història com a coral individualment. El que sí podem dir és que Estel de Mar és l'entitat més jove que avui participa amb nosaltres. El 2024 es van constituir com un grup i es van acollir a dintre de l'Avent Centre Cultural com una de les seccions. No han passat ni 2 anys i ells han cregut que són majors d'edat i ara ja són una entitat pròpia amb el seu propi NIF, com solen fer les entitats. Segueixen venint aquí a l'Avent, segueixen assajant, però ja han considerat que han fet aquest pas i són totalment independents com a entitat. Són una entitat pròpia i qualsevol altra entitat que vulgui que vagi a participar o a fer una actuació, doncs estaran molt contents. També us volia dir que ells tenen una vessant social, perquè van a residències de la gent gran per acompanyar-los, per fer-los passar una bona estona i perquè aquesta gent gran doncs, no se senti tan sola, que això la veritat és que fa molta, molta falta. Estel de Mar és un grup jove, de jove creació, com us he dit, però que ells són molt veterans i ens transmeten aquesta tradició de les habaneres i també de la música de taverna. I ara hauríem de donar pas a una nova actuació que serà Cor de Cors. Ens cantaran diverses peces. Si em permeteu, m'estalviaré de dir els noms dels compositors en anglès, perquè l'anglès no és el meu. Jo parlo en català, em sento més còmoda, en alguna ocasió també em puc entrebancar, però si m'equivoco en anglès i dic malament el nom, doncs no queda gaire bé. Així que tenim la participació de Cor de Cors, és un grup de gospel que està dirigit per Joan Gas. Ells assagen aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns al vespre. Coincideixen amb una altra entitat que després també pujarà a l'escenari. Per tant, aquí, els dilluns a la tarda vespre, és un moment per venir, per passejar-se per dintre de l'Avent i escoltar música per qualsevol racó. Cor de Cors ens interpretarà 5 cançons. Meredith, you know. Aquesta cançó, que es va composar l'any 1984, va ser pensada inicialment per fer-li preguntes a Maria. El seu autor el que va fer és un guió nadalenc i el que fa és preguntar-li a Maria com si fos una amiga, tot prenent un cafè, i volia reflexionar sobre la encarnació de Déu, sobre Jesucrist. Més tard, uns 15 anys més tard, se li va posar una música i es va composar la seva melodia, donant forma a aquesta cançó que avui escoltarem i és tal i com la coneixem des de l'any 1991. The Jungle. Aquesta cançó de la jungla o el lleó l'haureu escoltat moltes vegades. Ens convidarà també a claquejar amb els peus, a ballar i a seguir el ritme. És una cançó africana de l'any 1939. I quan la sentiu ja veureu que es va fer molt i molt famosa. Ens cantaran la cançó, després la cançó Otis Jesus. Oh, it is Jesus. Oh, d'acord, em corregeixen, però sóc incapaç de pronunciar-ho. També és molt coneguda com una cançó cristiana. La lletra destaca la presència de l'impacte de Jesús en la vida dels creients. És una cançó tradicional de l'Evangeli, del gospel. Que tinguem sort. Aquesta és nostra. Aquesta és de Lluís Jac, també la coneixem. No sé si claquejarem amb els peus, però la podem seguir amb el ritme del nostre cos i del nostre cor. En Joan ens diu que sí. Que tinguem sort, doncs és una cançó catalana que parla dels camins i de la vida que pren a vegades comiats i esperances, però s'ha convertit també una miqueta en un símbol de que els camins s'han de reprendre i que hem de tenir sort i hem de continuar caminant. I per finalitzar, Thank You Lord, és una cançó icònica d'adoració que es caracteritza pel seu missatge de gratitud incondicional cap a Déu enmig de qualsevol circumstància, enfocant-se sempre en l'adoració i en la presència divina. En tots nosaltres gaudim amb tot el cor d'aquest cor de cors gospel.

Loli nos deleitará con Oi de Jesus, Julio.

Aquesta és una cançó amb sentiu, sense micròfon. És un cant a l'amor, a l'amor gratuït, a l'amor sense reserves. No és un gospel, però què seria un gospel si no és un cant a l'amor?

0: aquesta cançó a la Gemma, que és una de les persones més veteranes de Cor de Cors, que està una miqueta perjudicada al coll, i tenia que cantar aquesta cançó i no l'ha pogut cantar. Però que ens l'estimem igual.
1: Moltes gràcies per totes les vostres cançons. Ens han fet ballar i ens han fet ampliar el nostre cor. Cor de Gòspels és una idea que sorgeix de la necessitat de crear un gran cor de gòspel a Barcelona. No passa res, no passa res si seguiu parlant a la sala, perquè jo el que estic fent és acompanyament ara per la ràdio. Per tant, a la sala, no us preocupeu a la sala. Val? Bé, el que hem fet és reunir diferents veus, cadascuna dintre de la seva pròpia identitat, i cap d'elles ha perdut la seva essència. Per tant, aquest grup de cor de cors forma part d'una gran família i que el que els uneix és la música gospel. També hem de dir que durant tots aquests anys i aquest temps han desenvolupat un mètode molt innovador per aprendre a cantar, i molt especialment per a aquelles persones que el que volen és disfrutar amb la música i no tenen pretensions musicals. Però això de fet passa a gairebé totes les formacions locals de cant coral. La gent el que vol és ser feliç i passar-s'ho bé, perquè està demostrat científicament que cantar dona uns grans beneficis a tots els nivells, i per tant qui no formi part d'una coral que ho intenti, i si no que es reuneixi amb les seves amigues i amics i que cantin, perquè ho sabem que científicament està demostrat que cantar ens amplia no solament la capacitat pulmonar, sinó que ens fa fluir més la sang i ens fa viure d'una altra manera. El que els ha oferit amb aquest gospel és tota una sèrie de sensibilitats que ja coneixem, que el gospel ve de l'esclavitud dels Estats Units, i que el que volien era d'alguna manera elevar el seu esperit i elevar el seu crit d'un cos que estava totalment humiliat. Ara que ja estem gairebé a la meitat d'aquest concert, el que volem fer és dir als nostres oients d'Esplugues FM que estem escoltant el concert de l'Avenç Centre Cultural, l'Avenç Canta, que podrem tornar a escoltar el proper dissabte i diumenge a partir de les 5 de la tarda. Entra en formació Fem Cant. Fem Cant és un col·lectiu feminista que està dirigit per Carla Jover i que porta a terme els seus assajos aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, al mateix temps que també ho fa Cor de Cors. Ens interpretaran diverses cançons. Lluna. Aquesta cançó és una mirada íntima i delicada sobre la fragilitat emocional i la calma i la necessitat de trobar la llum en moments difícils. La lluna hi apareix com una figura protectora i com una figura inspiradora, que gairebé és aquella companya silenciosa que molt de nosaltres necessitem quan ens sentim perduts. És una peça que transmet tendresa i proximitat. Una altra de les cançons és Si algun dia me toca a mi. És un crit contra la violència masclista i el feminicidi. Parla de la por que hi ha entre les dones quan viuen situacions quotidianes. Caminar pel carrer soles, per exemple, es fa sentir-nos vulnerable, perquè ens fa pensar que em podria passar a mi. És un missatge molt directe i emotiu de la cançó, i una cançó que demana empatia i que reivindica els drets de les dones per sentir-nos lliures i sense por. L'Eva i Jana és una cançó que ens interpreta d'una manera molt especial i que és d'en Ginesta. Ens fa connectar amb una història molt concreta i que transmet que és un missatge totalment universal. Mujer contra mujer de Mecano. Aquesta, jo crec que de les que estem a la sala, l'hem ballada gairebé totes. Mujer contra mujer. L'hem ballada i l'ha encantada i ens la sabem totes. També serà una cançó que ens convidarà a moure el cos a la cadira. Ens podem aixecar de la cadira si volem. Estem aquí, com hem dit, hem tancat portes i finestres i ara estem en un espai molt segur. I després de Mujer contra mujer ens interpretaran Cançó de fer camí. És un poema de la Maria Mercè Marçal. És un poema que ens fa i ens convida a caminar totes juntes per construir col·lectivament allò

0: encaixes gairebé, ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
1: Sí.
0: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa, però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
1: La taula
0: de billar. Quines mides té?
2: 1,42 per 2,84.
0: 1,42, metre 42.
2: D'amplada per 2,84 de llargada.
0: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
1: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
0: I com se li diu?
1: És un billar francès.
0: El francès, l'autèntic.
2: És un billar de gran maig.
1: És un billar que li diem de gran maig, calefactat. O sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
0: I quan té forats, a 6 bandes, això com se li diu?
1: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a 3 bandes, bàsicament aquí.
0: A 3 bandes és que no hi ha els forats.
1: No,
2: ni a la lliure, hi ha molts...
1: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
0: Val.
2: No és només les 3 bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les 3 bandes.
0: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avens, quantes taules teniu?
2: 2.
0: Ara en teniu 2. I l'horari que feu per venir aquí a practicar?
1: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
0: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
1: De dilluns a diumenge,
0: que estigui funcionant.
1: De 8 del matí a 11 de la nit.
0: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
1: Sí.
0: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supra-events, quines serien? Hi ha competició més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
2: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
0: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues... A nivell nacional o...?
1: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con l'equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
0: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
1: No. És més per la gent que no està disponible.
2: Gent, i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
0: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, en el club Unió Coral, van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar.
0: És una gran afició. De fet, tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi ha hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
1: Sí.
0: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí, n'hi havia tingut. El Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
1: En la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
2: L'Ateneu.
1: En l'Ateneu de Sant Just.
2: Tenen 2 taules.
1: Tenen 2 taules també de billar.
0: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet n'havia tingut
2: també.
0: No, però
2: això és de billar americà.
1: Són billars americans.
2: Un billar petit de billar americà.
1: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
0: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
1: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té 2 taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
0: El peix que es mossega la cua.
1: Clar, però vaja, que si algú va de vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
0: I com ho hem de fer per ser socis del billar?
1: Pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
0: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. Centre@avensesplugues.cat.

0: www.esplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs
1: que passi per la secció i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
0: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
1: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
0: Heu de practicar molt? Moltes hores. Molta paciència. Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
1: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
0: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
2: No, va, relaxar una mica, sí que relaxar una mica.
0: I en quant a la concentració?
1: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als teus nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
2: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas més boles que no d'una altra manera.
0: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
2: No, en principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar billar.
1: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, pot ser des de los...
2: Sí, bueno, hi ha
1: 35,
2: joves,
1: 35, 38, fins persones molt...
2: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'avent.
0: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
1: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, doncs jugues en una llargada o una altra llargada.
0: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o... Depèn del fabricant.
2: Hi ha de tot el que vulguis.
1: Tacos.
2: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui. Depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo vull dir que depèn de lo que vulguis, però que tot.
1: Però que lo important són les mans del jugador.
0: Les mans i la vostra concentració.
1: Les mans del jugador és lo important.
2: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
1: El taco ajuda, però no és tot.
0: I després tenim, el taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
0: Empolainat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
1: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, doncs això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
0: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
1: Les boles.
0: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
1: No, si és francès, sempre es juga depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'Amèrica se juguen com boles ratllades i boles llisses, i són més boles.
0: Després ja, si juga a l'americà, si tires la bola negra... Sí. Forat, això...
1: Sí, has, de bueno, has de ficar ratllades, has de ficar negres...
2: A l'americà aquí es diu pol. I després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però el, la taula de billar és molt més gran.
1: És les més, boles és més gran més que la
2: petites,
1: nostra.
2: Les boles més petites...
1: És un billar molt difícil.
2: I, bueno, i s'han de ficar dintre de...
1: L'snooker.
0: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
1: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, luego està el billar, el pool, que és el que té sis forats, i luego està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
0: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi haurien més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així o...
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
1: a la banda.
2: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
0: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
1: No.
0: Doncs seria important.
1: Sí, però és complicat, ja. És complicat
0: combinar-ho amb els horaris, els nanos...
1: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
0: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
1: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
1: Jo quan era petit, ja t'he dit abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res, i a ells li agraden molt.
0: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
1: sí,
0: perquè els nanos practiquin.
1: Sí, al parc.
0: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
1: Sí, i de ping-pong.
0: També, sí, la tenim aquí a l'Avenç.
1: A l'Avenç.
0: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
1: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I llavors si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
0: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
1: Bueno,
0: o és tot cinema?
2: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
1: Això o a vegades sí que quan li toca tirar triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
0: Per tant, no, no són pel·lícules ni invents, és cert.
1: És realitat.
0: És aquesta, sí, sí, sí, la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
1: Sí, sí.
0: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
1: És molt divertit jugar.
0: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
1: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
0: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
0: Doncs
2: ja
0: per part vostra és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
0: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre.
1: No, és un paño d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
0: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
1: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el paño.
0: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apaño.
1: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
0: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
1: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
0: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que
1: 2.600.
0: O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
1: Bàsicament. La quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com un material.
2: Clar, més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
0: Clar, és molt
2: per
0: important
2: poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros... 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
1: Ara fa el mes de maig van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquesta tindria 30 anys com a mínim.
1: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
0: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
1: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que l'has de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10, 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal, si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
0: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre carrer, bueno, hi ha alguns
1: al
0: noms.
1: Lloc n'hi ha moltes jugades dintre de del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
2: sense banda, el tiquitaca, que hi ha molts.
1: N'hi ha moltes.
2: Hi ha moltes jugades, molts tipus de jugada.
1: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
1: d'influència
2: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
0: D'acord, les tatxes estarien a
1: sobre de la taula. A sobre de la taula,
2: al voltant,
1: a la banda.
2: Al voltant de la
1: festa. És per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el billar està dividit per un costat en 8 quadros, i amb l'altre en 4.
0: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
1: el cop
0: que li has de donar i la direcció que li dones.
1: El cop, la força i la direcció.
0: I tot això és molta pràctica.
1: Clar.
0: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
1: Són mans, tindre mans i tindre cap, molt
0: i,
1: de cap.
0: I a més quan ho diu fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar.
1: El billar mai
2: no s'ha acabat mai.
1: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
0: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: billar
0: a les
2: Vietnam,
0: escoles.
2: Corea, Vietnam, Xina, tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
1: Ni es veurà.
2: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
1: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera. Juguen més fort, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
0: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
1: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
1: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
2: Quatre vegades, no, em sembla?
1: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar, i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
0: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
1: no
0: considereu interessant.
2: Bueno, a nosaltres ens agradaria estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
0: Això s'ha parlat amb Junta de l'Avenç, el tema
2: aquest. Si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo, que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
1: I poder representar el poble d'Esplugues, clar, que és, clar. Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
2: El poble ja la vens, clar.
1: Ja la vens, a la mateixa vegada.
0: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
2: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
0: També.
2: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi diguer allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
1: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora, massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
0: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot es...
1: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que hem estat. I bueno, van fent.
0: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis, clar, i te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
1: no, jugar.
0: El billar no. O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
1: Moure la taula és molt complicat.
0: Exacte.
1: Molt ja complicat,
2: una vegada.
1: Molt complicat i molt car.
2: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quan pesa cada pissarra?
1: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
2: I van pujar pissarra per pissarra a dalt de tot i allà muntar-ho.
1: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
0: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
1: Correcte.
0: Que fan transport exclusiu d'això.
1: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
0: Això són moltes hores i les hores
2: sí,
0: són cares.
2: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en un magatzem i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
1: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció, per sota té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar, tenim una temperatura més o menys entre...
1: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni... perquè corrin una mica més les boles.
0: És molt delicat això, eh?
1: Sí. Molt delicat.
0: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
2: sí, bueno, l'aire condicionat...
0: concentració, dedicació... Eh?
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
0: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja, de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
1: sí,
0: de que passéssiu per la ràdio.
1: Sí, sí, moltes ganes.
0: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
1: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
0: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una
2: abans
0: porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
0: Exacte,
2: a la dreta.
0: Eh? A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, pum. Clar.
2: Bueno, parlar també se'n parla
0: però
2: una mica.
0: Però poquet, perquè alguna vegada
2: sí.
0: Que he passat, no
2: sí,
0: se senten moltes...
2: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites Està callat, però bueno, sí que es parla una mica.
0: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci. Bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
1: Algun dia n'hi ha festa, però
0: i
1: bueno.
0: I algun dia a dalt, sí, a la Pau
2: Pujol, quan tenim
0: el Zumba...
2: I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors.
1: Però bueno.
2: I a dalt se sent, sí, els sostres,
0: se sent tot. I a més l'avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
1: S'ha de conviure.
0: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar, sí, tots funcioni.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.
0: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
6: Molt bon dia, gràcies per convidar.
0: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
6: Correcte.
0: Què és Encadenats?
6: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
0: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
6: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
0: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
6: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria Baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra Fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
0: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
6: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan l'escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any, eh?
0: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil
6: conductor. És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
0: Quants contes hi han?
6: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
0: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
6: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moquen el sector que has dit, el món de l'economia de l'empresa, també veig moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
0: Entre números i pel·lícules...
6: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
0: És cert.
6: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que sigui, se m'acut una idea.
0: No pares.
6: Si és una idea fluixeta, no me recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
0: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
6: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
0: Per exemple.
6: El primer de tots es diu Bateria baixa.
0: Sí.
6: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
0: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento, estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
6: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
0: sí,
6: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
0: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
6: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Bitches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
0: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
6: Sí.
0: Totes elles?
6: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
0: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
6: No. He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
0: Molt bé, perquè com que les coneixes...
6: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
0: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
6: Ah, exacte.
0: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
6: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
0: Seguríssim.
6: Segur que algú troba alguna cosa.
0: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
6: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
0: Els, no és... els negres dels editors,
6: ah, exacte.
0: Eh?
6: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
0: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
6: Això són, els negres són, són esclavitud.
0: Els esclaus dels negres editors.
6: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se, mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
0: Ei, això és una bona difusió.
6: Llavors vaig dir, llavors què?
0: Els cercadors...
6: No, diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
0: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
6: Sí, és Terra Ignota.
0: I on el trobarem? Per
6: això a internet, hi ha una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
0: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
6: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he
0: nota,
6: dit.
0: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
6: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment, si me'l publicarien o no. i un cop ha vist el llum, pues mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
0: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
6: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena, i això passa més del que tindria de passar.
0: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant, aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
6: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
6: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
6: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Són les 8 del vespre. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació, perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic conegut

0: Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please, don't go, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, que aquí es va dir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976.

Deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català. Tot

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, i a més oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a Kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verda.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares, que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Us Please Her First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això doncs va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. El canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Heart of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: anglès. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'un dels tres a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Bien con la radio.
2: Cocodril Club amb Albert Mallet.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc., imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que vas ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Monpó diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià.
1: És veritat! Chiquilla!

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York. Que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No us diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor i intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Parellador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i definíem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que a l'anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mañé.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Són les 10.
1: Ruta 66.
2: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
3: Ruta 66, el més nou.

És una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, exvocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, l'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You, des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Us agrada sortir a caminar? Sou més de córrer o potser preferiu fer senderisme, rutes per la muntanya o pel bosc? Si heu respost sí a alguna o totes aquestes preguntes, us interessarà el programa d'avui. Ens endinsarem a una activitat física o esport? Bueno, això ens ho aclarirà la nostra convidada més tard. Què diuen és dels més complets que podem practicar? La marxa nòrdica. Jo, de fet, ja porto posada la roba tècnica, calçat tot terreny i el més important per a aquest esport, ja veureu per què, els bastons. Bona tarda, Montse, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Bona tarda, un plaer i molt agraïda per haver-me convidat al teu programa.
0: Gràcies. La Montse és diplomada en òptica i optometria per la UPC, és màster en teràpia visual i optometria comportamental i, per tant, optometrista de professió. Com sempre diem, professió i passió de vegades no van junts de la mà, i en aquest cas, a banda dels seus dos fills, que és la veritable passió, en té un altre, que és l'esport, la salut, i s'ha preparat de forma molt intensa en aquests camps per poder dedicar-s'hi. La Montse és instructora de marxa nòrdica des de ja l'any 2017, és tècnica esportiva en marxa nòrdica a l'Escola Catalana de l'Esport, instructora de pilates a terra i, com complement a aquesta part més esportiva, s'ha format amb altres matèries com tècnic superior en dietètica, també màster en psiconeuroimmunologia el 2024 i moltes més coses vinculades amb tot aquest món. Com veieu, és la persona més indicada per saber tot sobre la marxa nòrdica i els seus beneficis. I per això comencem avui preguntant-li, Montse, com vas descobrir la marxa nòrdica?
1: Doncs mira, fa cosa d'uns 9 o 10 anys, amb unes amigues va sorgir la proposta de fer un Camino de Santiago i uns mesos abans doncs, ens vam començar a preparar per poder dinar, vam començar a sortir a caminar. Bueno, només he dit que fins aleshores jo era sedentària, amb les meves obligacions laborals i familiars ja en tenia prou, diguem-ne. Total, vam fer el Camino i un cop vam tornar, vaig tornar convençuda de mantenir aquest hàbit de caminar que em sentava la mar de bé. Tinc la muntanya al costat.

0: formar-me com a instructora, i aquí va començar
1: tot. I fins
0: avui, no? Sí, sí, sí.
1: O sigui que pràcticament diríem que, com passa moltes vegades, arribem a les coses sense tampoc haver-ho previst, per dir alguna cosa, no? Va ser també una miqueta producte de tot això.
0: Però sí, va ser la connexió aquella de dir, ostres, això és el que jo buscava, perquè ja ho anava rumiant, no? De dir...
1: Sí, fantàstic, sí. Eh? Molt bé. A l'iniciar la presentació del programa, jo he fet una mica una pregunta, he deixat una pregunta en l'aire i deia, la marxa nòrdica és una activitat física o un esport? I anunciava ja que tu ens aclariries una mica el tema. Llavors, tot ho tuyo.
0: Sí, mira, en primer lloc, potser diferenciar entre tres termes que a vegades els confonem. Una cosa és l'activitat física, exercici físic i esport. Són tres termes que impliquen coses diferents. L'activitat física és tot moviment corporal que realitzem en el nostre dia a dia, com desplaçar-te cap a la feina, pujar les escales per anar a casa, anar a comprar, caminant, etc, etc. Aquesta és l'activitat física habitual. L'exercici físic és activitat física planificada i estructurada amb l'objectiu de millorar una o més de les habilitats físiques o capacitats físiques de la persona. I l'esport ja és la pràctica d'exercici físic en forma de joc o de competició, sotmès a unes regles que estan establertes. Tenint en compte això, doncs, la marxa nòrdica de fet es pot encabir en qualsevol de les tres categories, perquè jo puc utilitzar la marxa nòrdica amb els meus desplaçaments diaris com a activitat física, però també puc fer exercici amb la marxa nòrdica, doncs, assistint a sessions dirigides on es pot millorar, doncs, habilitats com la velocitat, la força o la resistència. I també com a esport, de fet hi ha competicions de marxa nòrdica. Aquí a Catalunya només se'n fan des de l'any passat, però arreu de l'Estat ja fa uns anys que se'n fan, i ja és considerat un esport. Per tant, la marxa nòrdica ho pot arribar a ser tot, de fet.
1: Competicions amb la que, diguéssim, suposo que lo important és arribar més ràpid que l'altre, per dir alguna cosa.
0: És velocitat, però mantenint una tècnica la concreta. Tècnica. De fet, hi ha uns àrbits que van traient. Sí, sí, sí.
1: Ah, està bé.
0: Hi ha targetetes. Sí,
1: podria passar igual que amb la marxa, diguéssim, habitual d'atletisme, no?
0: Sí, sí.
1: Amb el que s'hi veuen que hi ha algun moviment tècnic.
0: Has de complir uns requisits, exacte. No pots aixecar... Els dos peus han d'estar sempre en contacte amb el terra, el moviment del braç ha de passar...
1: Ha de ser el que toca.
0: Exacte, si no, una targeta, dos targetes, penalitzen, et fan aturar, sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Molt bé, llavors podem dir, per lo que has comentat, d'aquestes tres vessants de la marxa nòrdica, podem dir que pràcticament qualsevol persona podria practicar-la i que tampoc cal tenir una preparació física massa especial, per dir alguna
0: cosa. Sí, de fet, precisament un dels avantatges de la marxa nòrdica és que pot ser practicat per qualsevol persona que pugui caminar, sigui quina sigui la seva condició física, i cadascú en el seu nivell, doncs, anar millorant capacitats i guanyant forma física. De fet, tenim grups especials amb persones amb certes malalties que provoquen, per exemple, dificultats de mobilitat. I, sí,
1: com,
0: sí.
1: Com, per exemple, quines malalties?
0: Tenim, doncs, mira, grups amb Parkinson, col·laborem amb l'Associació Catalana de Parkinson, persones amb esclerosi múltiple, per exemple, també els hi va molt bé. Llavors, els objectius de cada grup o de cada persona són diferents.
1: Clar, suposo que es pot adaptar perfectament a cada necessitat.
0: I tant, i tant, i tant. No? Sí, sí.
1: I una qüestió que també a vegades veig grups, algun cop que hem sortit a muntanya i veus persones de diferents edats, però aquest tipus d'esport enganxa els joves i la gent, els nanos o més petits?
0: Mira, la gent jove en general no els hi crida massa l'atenció. De fet, quan tu surts a la muntanya veus molta gent d'edat mitjana, i joves sí que n'hi ha, però bueno, tenen més tendència. Els nanos potser a practicar esports d'equip o en bicicleta, i els més grandets solen tenir tendència a anar al gimnàs. Però sí, sí, és un esport que es pot practicar a totes les edats. De fet, s'han fet amb escoles, amb tallers i amb molt d'èxit. Però ho penso també, per exemple, doncs, famílies, no?, amb nanos que surtin a la muntanya perquè ells ho hagin fet tota la vida i els nanos comencin a sortir de petits, i per què no, i tant, que ells practiquin marxa nòrdica.
1: Potser
0: també
1: més amb joves i nanos, o sigui, d'edats més entre fins a 12, 14 anys, suposo que

0: a més l'esport aquest que deies col·lectiu, no? El, sí, el tema del futbol, del handball, per exemple, aquí a Sant Esteve es practica moltíssim el handball, i després pues, això també esports que vinculen més a nivells extraescolars o possiblement, suposo, per això t'ho preguntava. I després hi ha una altra qüestió també interessant, que hi ha esports amb els que requereixes fer una inversió important econòmica per poder-ho practicar, i em sembla que la marxa nòrdica no és així tampoc, no? O sigui, no requereixes una especial inversió.
1: Amb la marxa nòrdica, mira, el protagonista principal són els bastons, que són específics per la pràctica de la marxa.
0: Bastons i... que no pals, no? Perquè crec que...
1: No, bastons, jo això vegades... insisteixo molt. Sí, és com tenir un cert respecte amb el nostre material bàsic, que són els bastons, sí. I de fet són diferents també els que s'utilitzen en el trekking o en el senderisme típic. La funció del bastó a la marxa nòrdica és més important i és diferent. Com a segon lloc podríem afegir un bon calçat. Els requisits, doncs, que si fem muntanya la sola sigui amb tacs per millorar l'adherència, i que la sola sigui també flexible, perquè una de les coses que tenim en compte també és que el peu pugui fer una bona articulació mentre fa la passa, i que la sola doncs no sigui molt rígida i no ho permeti. Botes, per exemple, a nivell de calçat, botes no les recomanem per permetre al turmell fer tot el moviment complet de flexió, i per la resta, doncs, bueno, roba còmoda, bàsicament, i bueno, després, mica en mica, quan t'hi aficiones, doncs ja vas buscant-li més detalls a la roba, a nivell de característiques tècniques, que siguin transpirables, que l'hivern sigui roba primeta que et permeti la teva mobilitat però que abrigui, que mantingui l'escalfor corporal, llavors talla vents pel dia que fa vent, no impermeable si surts quan cauen quatre gotes.
0: Bueno, jo estic segur, Montse, que com passa amb qualsevol altre esport, als inicis deus trobar-te gent que ve als cursos o a l'inici amb roba acabada de sortir pràcticament de la botiga, no? I que no té res a veure amb la que s'hauria de portar, m'imagino.
1: Bueno, hi ha de tot. Ens trobem de tot, però mira, més que amb la roba, on més incidències hem tingut és amb el calçat, bàsicament.
0: Clar.
1: Que és una de les coses que insistim bastant, però botes obertes, allò que la sola va per un cantó i la resta de la bota per un altre, perquè he tret a l'armari unes bambes que feia segles que les tenia allà, i la cinta americana forma part de la nostra equipació quan sortim d'excursió, perquè ja ens ha passat 3 o 4 vegades. La roba en si, bueno, és hi ha persona que sí que el primer dia, igual que els bastons, jo sempre aviso, primer deixa'm no compris res, primer de tot deixa'm explicar-te els diferents tipus que hi ha, perquè hi ha materials, hi ha bastons extensibles, hi ha bastons fixes. L'alçada del bastó és molt important a l'hora de practicar la marxa nòrdica. Llavors prefereixo que escoltin primer les nostres recomanacions i després poder escollir amb aquest coneixement quin és el bastó més adequat, perquè sí que és cert que hi ha certes dificultats en trobar bastons i personal de comerços, diguem-ne, dedicats a l'esport, que puguin fer una bona recomanació al respecte.
0: Ja,
1: que m'he trobat moltes vegades bastons
0: de qualsevol altra
1: fixes
0: activitat,
1: que no són regulables en alçada i molt més alts, per exemple, perquè per exemple en el senderisme es porten els bastons més alts, i que després dius, bueno, ara què faig? No?
0: Clar, perquè la funció deu ser diferent. El senderisme suposo, sí, que simplement per apujar-te o, perdó, recolzar-te, i en canvi aquí sí que té una funció absolutament
1: activa,
0: de mobilitat
1: totalment.
0: I activa.
1: Clar, sí, clar, clar. Sí, en el senderisme els bastons es porten en primer lloc més alts, es porten al davant, i la funció que tenen és per transmetre seguretat o equilibri en l'usuari. I en la marxa nòrdica, no, a la marxa nòrdica els bastons doncs formen part activa de l'exercici.
0: Molt bé. Llavors, per la pròpia denominació marxa nòrdica, jo que sóc un profà en la matèria, entenc que això ve de països del nord, però m'agradaria que ens expliquessis una mica pues, on neix, com arriba a casa nostra, de quina manera doncs, això ens ve, no?
1: Doncs sí, les arrels de la marxa nòrdica efectivament estan en l'esquí de fons dels països nòrdics, en concret a Finlàndia. I és cap als anys 30, el 1930, que l'equip olímpic finlandès va començar a utilitzar els bastons que utilitzaven per esquiar en els seus entrenaments fora de la temporada de neu, és a dir, a l'estiu quan no tenien neu, doncs per seguir mantenint-se en forma i poder reproduir el mateix gest que ells fan en l'esquí de fons, doncs van començar a utilitzar-los a l'estiu, sobre terreny que no hi havia neu. Més endavant, cap als anys 70, també a Finlàndia, dos professors d'educació física van introduir a les seves classes, a les escoles, exercicis amb els bastons d'esquí. I ja una miqueta més endavant, prop dels anys 90, la marxa nòrdica ja va sortir del món de l'esquí de fons i de Finlàndia i se'n va anar ja cap als Estats Units primer. Es van començar a dissenyar els primers bastons per marxa a nivell d'empreses i van sortir ja diferents tècniques i variants. I l'any 2000 va ser l'any 2000 quan es va crear la primera associació internacional per promoure la marxa. I d'aquí a Àustria, Itàlia...
0: O sigui, estem parlant que pot tenir entre uns, bueno, aproximadament sobre uns 80-90 anys en quant als orígens, però realment, per lo que dius, fins a l'any 2000 no es fa algo com molt, diguéssim, molt proper a Centre Europa, bàsicament, que és on comença. I a casa nostra quan arriba, llavors?
1: Doncs mira, va ser la primera associació aquí a Catalunya, va ser el 2004, per divulgar doncs ja la seva pràctica, i mira, justament ara, el novembre, fa 20 anys que va arribar.
0: 20 anys?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. Després, per exemple, el primer hospital en utilitzar la marxa nòrdica per rehabilitació de lesions o com a eina de salut a la sanitat pública va ser l'Hospital de Sant Rafael a Barcelona l'any 2006.
0: I això com a teràpia per recuperació de malalties o...?
1: Sí, lesions físiques, sobretot, al principi, rehabilitació de lesions de genolls, per exemple. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Interessant, eh? Sí. I, a més, un hospital de la xarxa pública.
1: Sí, sí,
0: sí. És molt
1: correcte.
0: Curiós, això, també. Molt bé. Imaginem-se per un moment que els oients, la gran majoria, doncs, no han sentit a parlar de la marxa nòrdica i els hi tinguessis que explicar com fas amb els alumnes, com fan aquell curs d'iniciació que tothom ha de passar. A veure si ens pots explicar, sé que la ràdio potser faltaria una mica aquesta part més visual, però a veure si són capaços d'explicar-los justament aquesta tècnica, aquesta manera de poder fer.
1: Ho intentem. Mira, en primer lloc, la marxa nòrdica és un esport que consisteix en caminar seguint el patró natural de marxa humana que fem servir sempre per caminar de forma espontània, però afegint l'ús actiu, que és el que dèiem abans, l'ús actiu d'uns bastons que estan especialment dissenyats per això i que permeten impulsar-me i augmentar el rendiment de la caminada, diguem-ne. Els bastons es porten sempre inclinats enrere i en cada passa que jo faig s'exerceix una força amb el braç contralateral, amb el braç i amb el bastó, vaja, contralateral, contra el terra, i d'aquesta forma el terra em retorna una força en sentit contrari que fa que m'impulsi, em propulsi endavant.
0: I perdona que t'interrompeixi, eh? Es diu que el bastó sempre va endarrere.
1: El bastó va inclinat enrere. Amb el bastó inclinat enrere és quan jo pressiono amb ell contra el terra, és quan em retorna llavors clar, una força
0: per
1: endavant.
0: Això abans comentaves que la diferència amb el trekking, que el trekking moltes vegades tenim aquesta imatge vertical, no?, i que és com d'apoyo.
1: És que és
0: anar,
1: així, és clar. Així, és així. De fet, molts usuaris de bastons de trekking, el seu sentit comú, diguem-ne, ja ha fet que ell modifiqui i porti els bastons inclinats enrere perquè l'ajuden amb les pujades o amb les baixades a retenir pes, diguem-ne. Sí, sí.
0: Interessant.
1: Doncs aquest impuls amb els bastons precisament és el tret diferencial de la marxa nòrdica respecte al caminar normal o al senderisme i permet la involucració del tren superior i de l'abdomen a la feina de caminar, i per això la marxa nòrdica és un exercici tan complet perquè treballes pràcticament tot el cos.
0: Tot el cos, que dèiem que es mou pràcticament el 90% de músculs del cos, és possible?
1: És possible, sí, sí, sí. Amb una bona tècnica, amb una tècnica de llibre, eh? Per això...
0: Si ho fes jo, segurament seria el 30%.
1: Bueno, tot, no? És, tot és proposar-s'ho.
0: Hauria de fer molta pràctica amb tu i sortir a fer moltes marxes.
1: Eh? Exacte, sí, bueno. Sí. A més, una cosa que volia comentar, en la marxa nòrdica, precisament, degut a aquest impuls que fas amb els bastons, com que et propulsa endavant, la longitud de la passa és més llarga que l'habitual, com que la passa i l'abraçada van sincronitzades, doncs l'abraçada també és llarga, i aquest pas més llarg i braç més llarg fa que treballin molts més músculs que si fem passes més curtetes, no treballen. Sí, sí.
0: I a més, entenc que això mateix que estàs dient vol dir que també et desplaces més ràpid, no? Perquè si allargues la passa, si allargues l'abraçada...
1: Amb menys passes fas més recorregut.
0: I en cas d'arribar pujades, baixades i tal, aquesta tècnica també ens ajuda a controlar millor, per exemple, si estem fent una caminata pel bosc o per la muntanya?
1: Sí, bueno, de fet, en pujades, tant en pujades com en baixades, té la seva pròpia tècnica. En pujades sí que no exigeixo mai una passa llarga, però una cosa és practicar-ho en terreny pla. En pujada, el cos... instintivament ja s'inclina endavant, la teva passa ja no és tan llarga, no ho pot ser, però sí que els bastons en les pujades prenen un paper rellevant, perquè és gràcies a ells, en part, uh-huh, i a les cames, però els braços també, et permeten pujar amb més facilitat, diguem-ne, que si no els durs. I en baixades, passes també són més curtes i deixes molt de pes als bastons, de manera que disminueixes l'impacte que reben els genolls, sobretot, caderes, genolls i turmells, però genolls bàsicament, que hi ha molta gent amb els genolls delicats.
0: Clar.
1: No?
0: Llavors, Montse, pel que estic entenent, crec que sí que és un dels esports, bueno, jo crec que amb tots, perquè en aquest país som molt atrevits i hi ha gent que s'hi fica a jugar a pàdel com si no hi hagués un mañana i hem sabut agafar una... Doncs m'imagino que en aquest cas, per tot el que has explicat d'aquesta posició al caminar, etc., entenc que és important que abans de posar-nos a fer marxa nòrdica passem per algun tipus de curs o de tecnificació, no? M'imagino.
1: Sí, sí, nosaltres demanem a les persones que s'incorporen als grups o a les excursions que hagin fet el curs d'iniciació, perquè és una estona llarga que dediquem a explicar tots els aspectes de la tècnica, que n'hi ha més de la que pugui semblar a priori, i sobretot de cara a aprofitar al màxim els seus beneficis.
0: Ja, perquè ha d'haver-hi un treball, que és el que suposo que ensenyeu, un treball de coordinació d'aquests moviments, no? per evitar justament el no fer moviments que siguin estranys al cos o...
1: Sí, sí. De fet, ja et dic, la marxa segueix el patró de marxa natural humana, per tant no hi ha d'haver cap gest que sigui...
0: Que suposi tensió o que
1: no
0: pugui generar...
1: No, el que passa que sí que el que et dic, per treure-li tot el suquet, diguem-ne, a la marxa nòrdica, doncs has d'aprendre pas per pas en què consisteix exactament, quin moviment ha de ser el del braç, inclús el moviment del peu. Hi ha tota una sèrie d'aspectes interessants que la gent agraeix molt al conèixer-los i que després tu a poc a poc els pots anar aplicant.
0: Perquè, per el que has comentat també, el ser grupal, aquesta activitat, entenc que hi ha diferents nivells també, perquè lògicament si surten 10 o 15 persones, per exemple, a fer una caminata, lògicament hi haurà qui tingui aquesta tècnica molt més assumida, qui menys, però suposo que es pot practicar igualment en grup, no? És a dir,
1: sí, sí, sí.
0: Ja aneu esperant a l'últim, que seria jo en aquest cas, no? Aneu esperant a l'últim sempre.
1: Sí, sí, bueno, amb les sortides... les sortides que fem tipus excursió, diguem-ne, sortida de diumenge, aquí no anem a filar prima amb la tècnica, per això ja hi ha les sessions d'entrenament setmanal, i aquí sí que cadascú té el seu nivell i que cadascú tregui doncs el millor rendiment possible, però sí, sí.
0: Molt bé. Després d'escoltar-te, de veure tot el que estàs explicant, tècnica, el cos, postures naturals, tot el que has dit, almenys la percepció que jo tinc és que els beneficis de cara a la salut física són molts, i m'ha semblat entendre que diria que no ha de generar contraindicacions, és a dir, no hi ha, així com en altres esports sí que podem tenir lesions relativament importants de genoll, de turmell, entenc que aquí és tot el contrari.
1: Sí, aquí de fet serveix la marxa, sobretot està indicada amb lesions, més que res pel fet de que, o sigui, per permetre a les persones seguir caminant i seguir disfrutant de les seves caminades amb menor impacte en genolls i en turmells, però poden seguir practicant-la, sí, sí.
0: I totes aquests beneficis que dèiem de salut física, crec que hi ha un... Bueno, has fet una mica quatre pinzellades, però crec que n'hi ha un munt, no? Podríem veure una miqueta en detall quins són?
1: Sí, mira, d'entrada m'agradaria recalcar en primer lloc, primeríssim lloc, la importància que té per la nostra salut el deixar de ser sedentaris. De fet, la inactivitat física és el factor de risc més important per contraure malalties cròniques, d'aquestes que es diuen modernes.
0: Aquell lema que deia jo al principi del programa d'avui, no al sedentarisme, no?
1: Exacte, sí, sí, és el meu objectiu principal és aquest.
0: Ho tens difícil, ja ho saps.
1: Bueno, pues mira, cadascú que posi el seu granet de sorra, però si hi ha malalties modernes que es diuen de caràcter inflamatori, metabòliques i cardiovasculars, que són fruit directe del sedentarisme.
0: Un excés de sofà i de poca, com deies, sí, sí, abans, de poca activitat
1: totalment,
0: física.
1: Totalment, sí, sí. De fet, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, recomana, ja fa temps que té estipulat, un mínim de entre 150 i 300 minuts d'activitat física a la setmana, moderada, o si aquesta és intensa, doncs entre 75 i 150 minuts a la setmana. I afegir, sobretot, que això també és molt important i també ho intento inculcar bastant, dues sessions de força a la setmana. La força és molt important.
0: La força vols dir, o sigui, reforçar els músculs?
1: Exercicis de força amb peses o... Sí, sí, sí, sí.
0: Això és important també.
1: Llavors, activitat física en general, abans d'entrar en la marxa nòrdica, disminueix la mortalitat per totes les causes, disminueix la mortalitat per accidents cardiovasculars, disminueix hipertensió, la diabetis, càncer de colon i càncer de mama, disminueix la adipositat, és a dir, el percentatge de greix en el cos, millora la salut mental, la funció cognitiva i el son, per exemple, també.
0: Déu-n'hi-do, no? Són un bon grapat de
1: sí,
0: beneficis.
1: Sí, és que quan ets conscient... La motivació per moure't realment val molt la pena per la salut en general. Llavors, dins de l'activitat física, de fet...
0: Digues, digues, sí, sí.
1: El caminar és una de les activitats que més adherència ha demostrat. És fàcil, és segur, és econòmic, es pot practicar a qualsevol lloc i és una activitat social.
0: Fantàstic. Doncs bé, fins ara hem fet una mica d'història, tant de com vas arribar tu, com ha arribat la marxa nòrdica també a casa nostra, i hem vist tota una sèrie d'avantatges realment importants dels beneficis que té. Ara farem una breu pausa de 20 segons i recuperem un tastem amb la Montse Jansana.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón, a Esplugues FM, al 99.7, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, recuperem de nou la conversa amb la Montse Jansana, tècnica en marxa nòrdica, i que durant tota aquesta primera part ens ha explicat, com dèiem, una mica totes les avantatges i els beneficis que té a nivell físic, però encara queden, i aquí recuperem una mica el camí.
1: Molt bé, doncs dèiem això, que el caminar és una de les activitats més triades o que millor adherència ha demostrat. I podem dir, doncs, que enforteix el cor i els pulmons, millora la circulació sanguínia, disminueix tassa d'obesitat i hipertensió, disminueix colesterol, millora el to muscular de cames i d'abdomen, disminueix l'estrès i la tensió.
0: Això estem parlant, Montse, del
1: caminar.
0: Com recomanen habitualment els metges, no? Que et diuen que has de caminar i has de fer... Val, fins ara, diguéssim, seria com uns beneficis generals d'aquesta activitat.
1: Sí, diguem-ne, he volgut començar amb els beneficis de fer activitat física de per se. Després, doncs, com el caminar és l'activitat que més adherència ha demostrat, quins beneficis té, però si a més en aquest caminar hi afegim els bastons amb la tècnica de marxa nòrdica, hi sumem beneficis propis de la marxa nòrdica, i és que, per exemple, doncs involucrem tot el tren superior i tot el tronc a l'exercici. Per tant, es mobilitza molta més quantitat de musculatura, i aquí és on entra aquell 90% de la musculatura si fem una tècnica de llibre.
0: Correcte.
1: Hi ha més consum energètic pel fet de mobilitzar més músculs i més oxigenació en tot el cos. El fet de dur els bastons, menys impacte i menys pressió en caderes i genolls. Reparteixes tot el pes del cos en quatre punts de pollo, per tant, disminueixen les lesions en aquest sentit, lligant amb el que dèiem abans. La sensació d'esforç, la gent que ho practica, és menor. Reparteixes molt més l'esforç i la sensació és que et canses menys. Entrenem la força, la resistència, la mobilitat, l'equilibri i la coordinació en tots els nivells. Mentre fas la marxa nòrdica, també hi ha una contrarotació entre l'eix pèlvic i l'eix escapular, el fer la passa contralateral, diguem-ne, el moviment creuat. I això fa també que mantinguis la columna vertebral en forma, perquè hi ha tota una estimulació de tota la musculatura paravertebral amb aquesta contrarotació dels dos eixos. Facilita una bona postura corporal, i la bona postura corporal també s'ha demostrat que millora l'autoestima i l'actitud positiva de les persones. Activa la circulació sanguínia en braços i cames, i aquest moviment contralateral també estimula la interconnexió dels dos hemisferis cerebrals, per exemple. Vale?
0: Això sí que és també un efecte importantíssim. Clar.
1: Sí.
0: Hi ha una qüestió que, a més, no sé si l'ha sortit en algun moment, crec que no, que a més estem parlant que és una activitat que es practica sempre, com és evident, a l'aire lliure. Per tant, doncs, ja no és aquella sensació de tenir que estar tancat en un lloc i practicar un esport que moltes vegades t'impedeix disfrutar de l'aire, del sol, aquí és el contrari, clar.
1: Sí, sí, jo de fet el gimnàs a mi personalment no m'havia agradat mai, i per això buscava poder treballar mentre caminava els braços, mentre caminava la natura. Sí, sí, la natura és un plus espectacular.
0: Inclús crec que feu algunes sortides que combinen caminar pel bosc o per muntanya, fins i tot en platja, no?
1: Sí, caminar a la platja, fer marxa nòrdica a la platja és brutal, perquè una, que pots incorporar el caminar descalç, que té les seves avantatges, i després que a la platja, per exemple, com que, bueno, a la platja hi ha les dues versions, a mi m'agrada molt perquè tu pots caminar per la sorra tova, seca, i llavors el treball dels braços és el peu, al tenir la superfície inestable, el braç treballa molt més, els braços, els ombros. I després, per exemple, pots fer-ho arran d'aigua, amb la sorra més dureta, i a nivell de, bueno, el contacte amb l'aigua o no, hi ha gent que li agrada més,
0: clar,
1: o menys, però bueno, es pot jugar amb tot això, però sobretot l'estar descalç té una sèrie de beneficis també.
0: Això és interessant i curiós, perquè jo sincerament pensava que només era a través de camins o a través de bosc, i aquest fact realment li dona moltes més possibilitats, no?
1: És un sí, sí, sí, tema... és platja.
0: Que bé. Hem vist, sincerament, jo crec que els oients que estan seguint el programa no els hi queda ja cap excusa per no interessar-se per l'activitat física, segur, i per la marxa nòrdica en concret, perquè si sumem la quantitat de beneficis, realment és importantíssim. Però hem parlat sobretot de beneficis físics, amb els, diguéssim, amb tota una sèrie de millores respecte a malalties o inclús la minoració de lesions, la recuperació, i la part de salut mental?
1: Doncs molt important també. De fet, quan es practica exercici físic, se segreguen endorfines, que són unes substàncies, les substàncies internes nostres amb un efecte opiaci, diguem-ne, milloren la sensació de benestar totalment. I altres hormones com la dopamina, relacionada amb la motivació, amb el plaer, amb la recompensa, o la serotonina, per exemple, que controla l'estat d'ànim i les emocions. Per tant, a nivell de millorar estats depressius o ansiosos, és molt indicat fer l'exercici físic. A més, la marxa nòrdica, el que dèiem, el practicar-se a la natura, ens toca el sol, que també és un bon estimulant, el practicar-se en grup, que les relacions socials són molt positives, i el que dèiem de la postura, hi ha una relació directa de la postura que adoptes quan estàs practicant marxa nòrdica i l'actitud positiva que té un mateix al canviar la postura. Sí, sí.
0: Interessant. Llavors, a més, bueno, clar, suposo que no solament és el sol, perquè a vegades us deveu trobar que feu marxes nocturnes o que es fan en pluja, perquè lògicament el temps és variable, no? I m'imagino que en aquest cas tampoc és un impediment, no, per fer-ho?
1: No, de fet, no, gens en absolut. A més, animo, a no ser que hi hagi un dia d'aquells de pluja continuada, no. Però sí que els animo que quatre gotes no ens espantin, perquè és que canvia molt passar-te un diumenge a casa perquè han caigut quatre gotes o semblava que havien de caure, i arriben les 7 de la tarda i tu et sents, ostres, no he fet res, no he sortit, i en canvi els que han sortit i s'han mullat res, quatre gotes, perquè realment ara, perquè portem dos mesos o un mes, sí, però realment és difícil que et caigui en aquest país un dia d'aquells, sempre n'hi ha, aquests dies ja els evites, però per quatre gotes que no s'espanti, no ens hem d'espantar, portes un impermeable i la sensació després a les 6 de la tarda quan arribes a casa no té res a veure amb la que té la persona que ha decidit quedar-se perquè caien quatre gotes. Sí,
0: i fins i tot el tema aquest de del caminar de nit, no? O amb poca llum, que suposo que aneu amb les llums aquestes
1: frontals,
0: sí. I té que ser també una sensació curiosa de caminar
1: diferent.
0: Pel bosc i diferent, perquè no estem acostumats, no?
1: Sí,
0: és una activitat.
1: De fet, els grupets que tenim entre setmana, hi ha una franja horària que és de 5 o a 7 de la tarda, que a l'estiu és de dia de sobres, però a l'hivern doncs cap allà a les 6 ja ens hem d'encendre els frontals, i de fet pot impactar quan no ho has provat mai, però amb grupet, cadascú amb el seu frontal, t'hi veus perfectament.
0: Li afegeix un punt de certa emoció
1: al
0: tema,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Està bé. Perdona que m'he anat una mica comentant sobre el tema de les malalties, i crec que estaves comentant que també doncs anava força bé per malalties tipus degeneratives o Parkinson, etc.
1: Sí, sí, sí, de fet... no sé si ho he comentat, però treballem amb l'Associació Catalana de Parkinson, tenim uns grups que treballen regularment cada setmana, i per ells és molt important mantenir, almenys poder mantenir les habilitats motores, i llavors la marxa nòrdica precisament amb aquesta coordinació de braços i cames és molt important. De fet, durant la pandèmia si van estar 3 mesos sense caminar se'ls va notar una davallada important. Sí, sí,
0: clar.
1: Sí.
0: I altres malalties vinculades o que també tinguin favorables des del punt de vista aquest físic o físic-mental?
1: Qualsevol accident cerebrovascular que hagi de rehabilitar els hi va molt bé. I després, per exemple, també és molt adequada la marxa nòrdica per a pacients de càncer de mama. Algunes d'elles tenen risc de patir el limfedema, que és la inflamació del braç del costat on han extret els ganglis, i que és una inflamació deguda a la falta de circulació limfàtica. I la marxa nòrdica té una de les característiques de la tècnica, que és que el meu braç, en tot el moviment, al final, a darrere de tot, has d'obrir la mà, després tornar-la a tancar per recuperar el bastó, i aquest constant obrir i tancar la mà afavoreix molt la circulació tant sanguínia com limfàtica per prevenir o tractar el limfedema aquest secundari. Sí, sí, és molt important.
0: Fins aquí hem fet un recorregut realment ampli sobre tot el que seria beneficis, especialment sobre la salut física. També hem vist sobre la salut mental, i a mi m'agradaria explorar ara, si et sembla, la part vinculada més amb tot allò que suposa una activitat lúdica, una activitat de competició. Què podem parlar de tot això?
1: Mira, de les competicions, per exemple, doncs aquí a Catalunya organitza competicions per part de la federació. Se'n fan des de l'any passat només, i a la resta de l'estat ja fa més anys que se'n organitzen a tot arreu. Mira, de fet, aquest mes passat, aquest octubre, s'ha realitzat la tercera i última prova de la primera Copa Catalana, I, bueno, dir-te, no sé, potser l'any que ve m'animo a participar-hi.
0: Home, clar que sí, segur. On ha sigut aquesta competició?
1: L'última prova a Cerdanyola, del Vallès. Sí.
0: I quin recorregut fa més o menys en quilòmetres una prova d'aquestes?
1: 10 quilòmetres.
0: 10 quilòmetres.
1: Sí, i aquí, bueno, és...
0: 10 quilòmetres tu fas sense baixar de l'autocar, tu, en aquest cas.
1: Però prima la velocitat, és a dir... Clar,
0: o sigui que hauries d'entrenar prèviament, també.
1: Sí, perquè són habilitats diferents, de fet. Una cosa és més la resistència a més baixa velocitat i l'altra és a velocitat, i 10 quilòmetres a plena velocitat...
0: No és fàcil.
1: No.
0: S'ha d'estar preparat.
1: De totes maneres, així com a punt personal, no m'ha acabat de cridar molt l'atenció, per això no ho he fet. Potser ho provaré, ja et dic, ho provaré, perquè amb la velocitat precisament se sacrifiquen alguns dels components importants i ergonòmics que té la marxa nòrdica, no? L'amplitud de moviments ja no pot ser tan ampla, l'articulació del peu tampoc, llavors, bueno, per això no m'ha entusiasmat mai, però segurament ho faré l'any que ve, perquè sóc de provar-ho tot.
0: S'ha de provar, Bueno, suposo que al final, quan entres a competició, és el que diem sempre de qualsevol esport competitiu, no? Que és posar el cos més al límit, i per tant aquí sí que deixa de ser,
1: bueno, en aquest cas,
0: algo tan lúdic, no?
1: No és un límit allò per pas, però sí que els
0: t'exigeix.
1: Sí, t'exigeix, però més que res és això, que sacrifiques una miqueta tots aquests beneficis de la tècnica pròpia de la marxa nòrdica, però...
0: El que sí que m'ha quedat, almenys personalment m'ha quedat molt clar, és que és una forma saníssima, com deia jo a l'inici també del programa, que deia que ens posàvem saludables i esportistes, no? Em sembla una manera saníssima de gaudir de la natura, sobretot, no?
1: Doncs mira, sí, ja que parlaves d'aspectes lúdics, per mi ho és més el poder gaudir d'una bonica sortida de marxa a la natura, en grup, per poder conèixer gent i compartir experiències, mentre gaudeixes de paratges bonics i ho combines amb alguna altra cosa cultural, que és el que intentem fer, no? Fer un
0: mix.
1: Exacte, que tot sumi i ressaltar, doncs, això, el contacte directe amb la natura, caminar dins del bosc, poder gaudir de bonics paisatges, que ens toqui el sol, que ens fa molta falta a tots també, perquè passem moltes hores en interior.
0: Tancats, sí,
1: faci sol o no en faci, val?
0: Sí,
1: perquè
0: sí, és veritat.
1: Toca igual. L'aire, el que dèiem, posar els peus a l'aigua o caminar descalç per la platja o per un prat de gespa que et trobis, tot això fa salut.
0: De fet, no sé si t'ha arribat, però darrerament a Sant Esteve s'ha creat un grup de marxa nòrdica al casal de gent gran, i hi ha dos persones que de manera voluntària se'n fan càrrec, i com a experta, diguéssim, entenc que és una activitat que pot ser ideal per la gent gran, no?
1: I tant, si és ideal, fantàstic, els hi ha d'anar. La gent gran, de fet, ha de continuar movent-se per mantenir la seva mobilitat i la seva autonomia, i si mentre practiquen poden millorar alguna de les seves habilitats físiques, millor que millor. Sí, l'activitat física és necessària per tothom i per ells encara més, i cadascú en la mesura de les seves possibilitats anar-ho practicant. Per tant, em sembla una iniciativa fantàstica i felicito des d'aquí a l'Ajuntament per fer.
0: De fet, et dic una cosa, jo que cada matí bastant d'hora surto a passejar els gossos pel poble, m'he trobat aquest grup en diverses ocasions i et soc molt sincer, o sigui, només veure'ls amb el ben preparats que van, amb l'alegria que porten i amb tot l'equipament, perquè no els hi falta absolutament de res, la veritat és que penso que això ja és molt positiu,
1: I
0: no,
1: tant.
0: Per aquest col·lectiu.
1: És que, bueno, ells ja saben que tenen aquesta hora on sortiran a caminar amb el grup d'amics, i si s'incorpora algú nou, doncs mira, això de més que tenen, fantàstic per ells.
0: Sí. Bé, estem pràcticament arribant a una mica a la recta final. Crec, no sé si ens hem deixat alguna cosa que consideris important per comentar, si ens vols dir algun tema concret del centre vostre o de...
1: Bueno, mira, més que res, potser recalcar una miqueta la importància d'aprendre bé tots els aspectes tècnics que té la marxa abans d'agafar uns bastons, per el que dèiem abans una miqueta, i si la recomanació oberta de fer un curs d'iniciació en què algú et pugui explicar ben bé tots els beneficis i tots els passos, i després ja anar caminant amb ells, experimentar, integrar bé tots els moviments, i després ja anar entrenant i anar afegint-li més intensitat. De fet, podem augmentar la dificultat o la intensitat caminant més ràpid o per camins que facin pujada. Llavors ja depèn de cada instructor, per exemple, doncs aportar-hi a la marxa uns valors afegits que poden ser, per exemple, doncs, caminar al ritme d'una música, que a mi m'agrada molt fer-ho, sincronitzar els teus moviments amb els d'una cançó, que pot ser de ritme una mica més lent o més ràpid, que també té la seva dificultat. I la música, doncs, ja té una sèrie, un efecte positiu en tots nosaltres. I després, bueno, el que dèiem de caminar descalços és un afegit a això de caminar descalç. Té un nom, que és el grounding, i aquest contacte amb el terra, hi ha un intercanvi d'electrons del terra cap al cos, és antiinflamatori, es neutralitzen radicals lliures, millora el sistema immunològic, redueix el dolor, l'estrès, és a dir, que val molt la pena provar-ho i fer-ho quan en tinguem l'ocasió, que no sempre la tenim, perquè no sempre el terra és adequat per fer-ho. I així com a extra també, per exemple, en una sessió de marxa nòrdica, doncs jo personalment introdueixo uns 10-15 minuts d'exercicis variats, o bé d'equilibri, de coordinació o inclús de força. Les bandes elàstiques que utilitzen típicament els fisioterapeutes per rehabilitació, bueno, que s'utilitzen ara molt per fer gimnàs també, és un material econòmic que no ocupa espai i no pesa, i el portem portar a la motxilla, i amb ell i alguns elements a la natura o en els parcs on ens movem, com bancs o es poden fer exercicis de força. I la meva idea és, doncs, inculcar o transmetre la importància de fer aquests exercicis de força, i que són exercicis que després cadascú pot fer una estoneta a casa un parell de cops a la setmana. Clar, altra cosa és que ho aconsegueixi jo, que ho facin, però
0: això
1: però
0: és, bueno, més difícil, eh?
1: L'exemple el vaig donant, i
0: això és, sí, més, sí, difícil. Sí, jo crec que s'ha de sembrar, no?, i veure què passa. Una qüestió que m'ha quedat al dubte, vosaltres teniu un Instagram que és @walkandhealth, WALKANDHEALTH.
1: Aquí és on ensenyem tot, i a partir d'aquí, doncs, tenim o grups de treball setmanal, d'entrenament setmanal, i és com qui va al gimnàs, però gimnàs fora de casa, no? Cada, per exemple, doncs, no sé, cada divendres a les 5:30 de la tarda tens la teva hora i mitja, dues hores de marxa nòrdica. I això és sessió d'entrenament. I després les sortides més lúdiques, que sí que fem en cap de setmana, en diumenge normalment, on busquem ja més el component lúdic, social, cultural, i intentem barrejar amb la marxa nòrdica, doncs, alguna altra activitat.
0: Per... I es fa amb diferents poblacions, això, és a dir, no sempre és el mateix
1: lloc. Sessions són fixes, les sessions setmanals són fixes en un lloc. Tinc a Martorell, per exemple, a Castellví de Rosanes també n'hi ha, a Barcelona, treballem amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, amb Salut Mental, per exemple, i també tenim grups tancats, amb casals de barri. I les sortides, sí, cada sortida que proposem té un destí diferent, amb un objectiu diferent, en un lloc diferent, sí, sí.
0: Fantàstic. Doncs fins aquí aquesta immersió que hem fet de la mà de la Montse Jansana en un esport, ara sí que podem dir que és així, que, com heu vist, jo he fet una llista de no sé quants mils de beneficis, d'avantatges de tot tipus, que es pot practicar a qualsevol edat, que ens permet conviure amb la natura, ens permet conviure en grups familiars o fins i tot d'amistats. I moltes gràcies, Montse, per les teves explicacions, que ens han fet entendre, jo crec que pràcticament tot lo relacionat amb la marxa nòrdica, i que estic convençut que com a mínim ha despertat l'interès dels oients per veure exactament si són capaços de treure'ls del sofà, d'aquest sedentarisme que comentaves abans, i que hem vist que també no cal fer una inversió realment important, sinó que el que cal és posar-s'hi, no? Espero que hagis estat a gust.
1: Molt, sí? Molt. I tant de bo puguem aixecar Fantàstic. La gent del sofà.
0: A veure si és veritat i aconseguim despertar l'interès. Gràcies, Montse.
1: Moltes gràcies a tu, Joan Carles.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Comencem avui el programa i us parlarem d'un llibre molt especial. Esplugues, pas a pas, 5 itineraris.
3: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i civades qualsevol cosa per omplir el

0: Doncs per parlar d'aquests itineraris, d'aquest Esplugues pas a pas, tenim el Miquel Casellas. Tu ets aquí d'Esplugues?
1: Sí, jo sóc fill d'Esplugues. He nascut aquí a Esplugues, he nascut a Can Cortada, que poca gent té el privilegi d'haver-hi estat i d'haver-hi viscut. Els meus pares són més joves a Can Cortada i jo he nascut allà, vaig néixer allà. Soc l'últim que he nascut en aquesta casa.
0: On està Can Cortada?
1: Can Cortada està al casc antic, diguéssim, d'Esplugues, a darrere de Can Ramoneda, entre Can Ramoneda i Can Pi, diguéssim.
0: Això és el carrer que va a l'església, el carrer de l'església, tocar la plaça de l'església.
1: El carrer de l'església, sí. Al costat de Can Ramoneda hi ha un petit caminet que puja, fa una pujadeta en un barri, i a darrere ja és l'entrada, la façana de Can Cortada.
0: Has passat tota la teva infantesa, doncs, amb aquest carrer que ara és totalment peatonal, que no hi viu, que hi sapiguem, ara no hi veiem gent entrar i sortir, simplement veiem gent que passa i passeja.
1: Sí, gent que molta gent passejant. El fet de ser de peatonal fet molt de gust de passejar, i després, clar, té la continuació cap al carrer de Montserrat, que acompanya a seguir tot aquest recorregut.
0: De petit hi havia molta canalla, jugàveu allà habitualment, al carrer...
1: A la part nostra, a la part de dalt de Can Cortada, érem els meus germans i jo, que érem tres, i a part dels senyors de la casa, del conde, que també era de la meva edat. I després a baix hi havia gent a Can Pi, i després sobretot hi havia gent al carrer Montserrat, sobretot nens al carrer Montserrat.
0: Com el Josep Florença, que el vam tenir.
1: Com el Josep Florença, la Teresa Camps,
0: també, sí.
1: La Maria Teresa Carbonell,
0: sí.
1: Els de la Rosita Casellas, del Calvialet, i les seves germanes també. Hi havia una colla de gent.
0: Us marcaven les hores de dinar i de berenar el rellotge del campanar?
1: Sí, sobretot ens marcava molt. Jo, particularment, clar, era un horari que era molt conegut. Sentir sonar les campanes i tots els quarts i les hores era molt agradable per nosaltres.
0: Molt maco. Miquel, tu estàs implicat en moltes entitats culturals aquí del poble.
1: Sí, arrel d'acabar els estudis, jo de seguida em vaig pujar a entitats del poble, vaig estar a l'agrupament Escolta Sant Jordi, que tenia el cau de nois, que precisament estava sota l'església, sota l'altar major, i d'allà més o menys vaig començar de minyó, però de seguida, com que era dels grans, vaig fer de cap aviat, i després vaig portar altres unitats de l'agrupament, i després d'acabat el servei militar vaig fer de cap d'agrupament de l'agrupament d'Escolta Sant Jordi. Després, un cop casat, ja tenien dos fills, vaig deixar totes aquestes activitats perquè tenien feines, ja, altres feines laborals, i ara, poc temps després, ja m'he involucrat més amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, amb el grup d'estudis i amb altres entitats del poble que també m'han servit, m'han agradat.
0: Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Què et motiva a fer aquest llibre, aquest quadern del grup d'estudis?
1: Aquest quadern va sorgir d'una idea de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Volíem fer un número que sortís perquè la gent del poble, al rebre'l, pogués fer alguna activitat. I llavors, igual que un grup excursionista va preparar una excursió per anar a la muntanya, un grup va pensar una ruta de museus, a mi em van proposar que a través del grup d'estudis féssim un itinerari pel poble, que es pogués anar sortint quan es pogués sortir unes hores concretes a passejar. Va sortir un primer esbós itinerari que es va publicar a la Vida d'Esplugues i es va acabar. Però vaig veure que això m'havia deixat diverses coses amb aquest itinerari, i que Esplugues no només era aquest primer itinerari, sinó que hi havia altres llocs que es podia voltar-la, no? I llavors aquí van anar sorgint aquests altres 5 itineraris que es van anar fent, no?
0: A l'entrevista que et fan a la Crònica de la Vida d'Esplugues, ens diu que el primer itinerari ens porta a descobrir els barris del centre, Can Clot, a Can Vidalet, La Plana i Montesa. Déu-n'hi-do amb el primer itinerari.
1: Sí, el primer, no sé si em vaig passar de volada o de caminada, però sí, es va fer una miqueta llarg, perquè després aquests itineraris vaig proposar que tots sortissin

0: Destacaries alguna cosa en específic d'aquest recorregut primer itinerari?
1: Com a rellotge de sol i esgrafiats, està molt bé, que a la plaça Santa Magdalena, sí, de Cal Faura,
0: sí,
1: que hi ha un rellotge de sol i per exemple, sí, hi ha uns esgrafiats allà molt macos, també a la façana, al costat de l'Ajuntament.
0: Això ho destacaríem del centre.
1: Això, perdó, es diu Cal, i dic Cal Faura, però de fet ella és Cal Tanet.
0: Després cap a Can Clota. Passeu per la baronia de Can Clota o
1: passem
0: en el recorregut?
1: Per Can Clota, entrem a la part de dalt per on hi havia hagut l'escorxador, passem la plaça Sant Lluís, la plaça de la Dona, i seguim llavors per anar a veure Can Cadena i Can Esteve, i llavors ja anem a veure, a visitar a través sobre del pont la masia del baró de Can Clota.
0: Molt bé.
1: I els camps que es veuen des de dalt al pont.
0: No direm tot el recorregut ni l'especificarem, perquè clar, l'interessant és que la gent es proveeixi d'aquest llibre, que en principi el podeu aconseguir a través del grup d'estudis d'Esplugues i també a través de la llibreria Esplugues.
1: Sí, la llibreria Esplugues està a la disposició de tots.
0: Val.
1: De tothom que el necessiti.
0: Seguirem, si un cas, amb el segon itinerari, et sembla?
1: Miquel? Sí.
0: Ens posa barri del centre fins al barri del Gall per descobrir les indústries, els prats i les seves infraestructures. També aquí parles tu de monuments i escultures.
1: Sí, hi ha bastantes escultures que es comencen ja des del mateix Robert Orillas, i hi ha escultures a la Dona Guitarra, l'escultura de la Flama del Canigó, sí, feta, o sigui que també estan allà el Robert Orillas, i hi ha un monòlit també allà a la porta del Robert Brilles, i després ja anem passejant cap al parc de Poden Feliç, que allà també hi trobem algunes escultures de diverses persones d'Esplugues. Sí.
0: Voldria destacar o esmentar que a la porta del Brilles hi ha un arbre que no és un monument, però que sí que el podríem considerar gairebé un patrimoni nostre, eh? I que a la ventada de l'any 2000 el va malmetre, es va trencar, i la crònica de la vida d'Esplugues ens va oferir un altre ginjoler, és el ginjoler,
1: sí,
0: que el tenim protegit.
1: Sí, però no és aquest ginjoner va tornar a rebrotar.
0: Sí, està.
1: O sigui, aquest ginjoner ha tornat a rebrotar i, per tant, sí, és alegre que torni a rebrotar. El que passa és que també que no pogués rebrotar, perquè el tempesta va malmetre molt, la crònica de la vida d'Esplugues se'n va plantar un altre de nou,
0: sí,
1: al costat de la tanca. Va haver-hi un temps que hi havia, per part de l'Ajuntament, que permetia plantar uns arbres per uns motius concrets. I així es va plantar un roure. Algú m'ha dit que no havia sigut una alzina, jo tenia entès que era un roure, que es va plantar en homenatge amb el David Carreras quan es va morir. Després, la Colla dels Tres Tombs també va plantar un cirerer bord, també el Robert Brilles, també amb aquest motiu quan el Carles García es va morir. I després també la vida d'Esplugues, la crònica de vida d'Esplugues, va plantar aquest ginjoler quan es va trencar l'altre, pensant que no ho reprotés.
0: Cal esmentar que el roure, un cop es va plantar, ara ja també és el símbol dels traspassats per la Festa Major, que
1: són, sí, el que passa és que ha sofert un petit accident i em sembla que l'Ajuntament l'ha retirat.
0: Ara mateix no hi és?
1: No, no hi és.
0: Doncs ara, sortint de la ràdio, me'n vaig directe i ho vaig a comprovar. Doncs estàvem en el segon recorregut, Miquel, del centre al barri del Gall. I què ens expliques? Què ens recomanes aquest itinerari?
1: D'aquest barri del Gall, a part de tot el tros que hi ha de part del Pou d'en Fèlix, seguim tota la carretera de Cornellà, entrem al carrer del Gall, hi ha els Laboratoris Salvat, hi ha una imatge romàntica de Sant Pere que no l'havien descobert, i el vaig descobrir per casualitat, està a la façana, que precisament a la portada del llibre hi és, que està a la façana dels Laboratoris Salvat. És curiós de veure aquesta espècie de retaula que hi ha aquí a la façana. Vaig preguntar al Laboratori Salvat i no sabien ni qui era ni com s'havia posat aquesta imatge aquí. El que sí que vaig esbrinar després, que era Sant Pere, perquè es veu les claus que porta penjades a la imatge. I després també cal esmenar un parc grandiós que s'ha fet al costat, arrel de tirar-se unes indústries de terra, ha quedat un parc molt maco, bastant gran, que trobo que esponja bastant aquest barri.
0: És el parc que han fet davant de la closca de Castells, no?
1: Això mateix.
0: Sí. És interessant perquè, clar, segurament no es coneix ni l'autor d'aquesta figura de Sant Pere.
1: No se sap. Ningú sabia que era, vaja, almenys a les persones que hi he preguntat, ningú ho sabien. Home, no és gaire gran, és una cosa petitona, però està a la façana de les Laboratoris del Bat.

0: costat aquest llibre descobrir alguna cosa que tu no sapiguessis, a part de...
1: Bueno, algunes coses la sabia, aquesta no la sabia, aquesta sí, la vaig descobrir, va ser una descoberta una mica important. A nivell de, precisament d'aquest barri, coneixem les indústries de les sedes, que també es veuen que també esmento, sí que la coneixia, i com que ara aquesta indústria jo havia anat a treballar per altres tipus de manteniment, la coneixia per dins. Ara la indústria està oberta perquè hi ha diverses indústries petites, i també, clar, m'ha portat a records de veure aquesta indústria per dins, vaja. Aquí també hi ha esmentat una miqueta més amunt, hi ha el sindicat de pagesos, que havia sigut, ara és el local de l'associació de veïns del Gall, però això, aquest edifici va ser construït a l'any 1932, 33, 34, aquesta edat, i es va construir pels pagesos d'Esplugues i ramaders per tenir el seu menjar dels animals i vendre els seus productes agrícoles més bé de preu.
0: Perquè, clar, eminentment Esplugues era una població agrícola. A partir de cert moment, doncs, ja es comencen a urbanitzar i a sorgir, doncs, els edificis i més carrers, i per tant era molt important el sindicat de pagesos.
1: Eminentment Esplugues era bastant agrícola, sobretot aquests anys 35, 36 i 39 i 40, 42, tot era totalment agrícola. Penseu que els meus pares, i per tant abans els meus pares, que eren més o més encurtada, però els meus pares són pagesos. Eren pagesos, i el meu pare, diguéssim, és l'últim pagès que ha quedat d'Esplugues, fins que ell ha deixat d'exercir com a pagès. I el sindicat, ell era el president del sindicat en una època determinada, juntament amb el meu oncle, el Ferran Santagana, Cristòfol Santagana, vull dir, eren president i secretaris, i ho portava també l'Emília, que se'n cuidava de tota la paperassa oficial, l'Emília Rossell.
0: Seguim fent aquest itinerari pel barri del Gall, i hi ha coses molt interessants, perquè ja tota aquesta... Ens estaves parlant del sindicat de pagesos, però si seguim baixant per la Rambla Guimarà, baixant a mà esquerra, tenim tota aquella antiga fàbrica.
1: Sí, la fàbrica aquesta antiga és el que dic de les sedes.
0: Ah,
1: la fàbrica de les sedes.
0: Val,
1: aquí segueixo jo, per seguir l'itinerari, passo pel carrer Joan Brilles, i passem per davant del jutjat i anem a parar al parc gran que hi ha de la Fontsanta, darrere de l'escola Lola Anglada. Sí. Allà també hi ha un circuit de ciclistes que està en confluència juntament amb Sant Joan d'Espí, que també ho havia vist, però clar, el fet de fer el llibre aquest m'hi vaig entretenir més a veure'l, a visitar-lo.
0: És és aquesta zona d'aquí baix de Fontsanta, que està mancomunada una part amb Sant Joan d'Espí i una altra part que està amb Sant Just d'Esvern.
1: És el límit dels tres municipis.
0: Exacte, sí.
1: També era interessant saber on estava el punt d'aquest del límit i tot això d'aquí. Aquest punt d'aquí.
0: Bé, ara veig que a l'itinerari 2 justament comença amb una fotografia del ginjoler que també hem parlat al principi.
1: Sí, sí. És que cada itinerari començo amb el Robert Brilles, amb una cosa del Robert Brilles. Un primer són les escultures, un segon són els arbres, un tercer són les entitats que hi ha a dins del Robert Brilles, un altre capítol representa les caves Margarit que hi havia i la seva família que hi havia viscut allà, i altres, i totes les entitats que més o menys tenen la seu social al Robert Brilles, i el que l'Ajuntament i la família que hi vivia, més que és això.
0: Està molt bé, perquè aquest llibre està pensat justament per vosaltres, pel grup d'estudis, pensant en que la gent pugui sortir a passejar amb un llibre a la mà, de manera familiar, amb el que diem la bombolla familiar.
1: Efectivament, aquest llibre és un llibre per portar a sobre, per anar consultant i anar fent aquesta ruta i anar mirant coses. Aquest llibre de fet va sortir perquè estic segur que per la rutina diària que tots portem a sobre, i les presses que portem i el bruixit que portem, anem d'un lloc a l'altre i no mirem, no ens hi fixem en coses. I aquesta, jo he volgut destacar en aquest sentit, les coses que a vegades no tenim desapercebudes, no? Passem per davant moltes vegades i no sabem que allà hi ha, per exemple, vaig fer un itinerari acompanyant un grup i la gent no s'havia donat compte que al pont d'Esplugues hi ha un rellotge, que va ser el motiu del llibre
0: de l'Ignasi Riera. Mira, el rellotge és una lluita que tinc, i seria per fer-ne un altre programa i parlar-ne.
1: Doncs aquí,
0: però perquè és una cosa molt personal i no vull entrar en coses tan personals.
1: Sí, t'hi fixes en el primer itinerari, hi ha el rellotge del Pont d'Esplugues, i parlo d'aquest rellotge perquè hi ha aquest rellotge allà.
0: Doncs mira, estic pensant de fer una tertúlia sobre el rellotge del pont d'Esplugues. Els capítols d'aquest llibre, cadascun dels capítols, comença amb una fotografia amb l'itinerari molt ben explicat i després cada punt on s'ha de passar, doncs hi ha un text ben explicat amb la seva fotografia corresponent. I cal donar les gràcies a tu, Miquel, perquè ja ens has fet la feina. Tu t'has dedicat a fer-ho tot.
1: Aquests itineraris van estar pensant en aquests dies de que estaven confinats. Uh-huh. Vaig anar pensant a veure què es podia fer i mentre estava tancat a casa confinat anava pensant què es podria voltar i vaig imaginar-me els itineraris i inclús anava escrivint el que em semblava que hi havia d'haver. Després aquests itineraris, lògicament, els vaig fer. Clar. I vaig afegir-hi coses, vaig treure coses i vaig fer fotografies perquè hagués constància de les coses que hi havia, no?
0: Clar, perquè tu informació, de fet, ja la tens intrínseca, per dir d'alguna manera, ja la coneixes, ja tens tota la informació.
1: Sí, però tot i així he hagut de verificar coses, perquè encara que tingui moltes coses al cap, moltes coses també se'n va a la memòria i confons coses, no?
0: I descobrir també coses.
1: I descobrir coses també, esclar, lògicament sí.
0: Està molt bé. Bé, doncs, hem acabat ja l'itinerari, aquest segon?
1: El segon itinerari acaba aquí, seguint tornant a Robert Orilla, sí, ja està. Tornem.
0: Va, i el tercer itinerari seria el centre,
1: itinerari és
0: la Baiola.
1: El més alt, sí. Que surt de Rovirulles, lògicament, pugem per el que ve del nord, la Maiola, sí. I anem fins al de tot de la Miranda, al punt més alt d'Esplugues, perquè d'allà tenim una bona visió.
0: Sí.
1: Aquí em va agradar molt que havia passat, però a peu no havia passat mai, havia passat amb cotxe, a peu el carrer de Picalqués, que és un carrer adoquinat, diguéssim, amb l'Embordes, i que tal com vas pujant vas veient façanes i vas veient algunes cases maques, importants, que suposo que és de gent de he suposat que d'algun futbolista, alguna gent d'Esplugues de Barcelona de renom, i inclús hi ha una porta molt important que em va agradar per la forja que té la porta, que està també fotografiada a la pàgina 42.
0: Miquel, amb aquest itinerari segur que és obligat passar per la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme hi passo a la tornada, al baixar, perquè aquí pujo, perquè del nord pugem amunt, i ens al baixar baixem per unes escales, completament tot són escales, fins arribem pràcticament a la Torre dels Lleons. I llavors passo per darrere la Torre dels Lleons i anem a parar a la Creu del Terme i la Via Augusta, que de fet és el primer camí antic dels romans que passava per Esplugues.
0: Explica'ns què és la Creu del Terme.
1: La Creu del Terme és el punt de referència de que existien els límits de la població o que hi havia un límit de població. Tenint en compte que abans les Plugues pràcticament era el Raval i poca cosa més, i masies escampades per allà, a part del centre del poble, de l'església, al seu voltant, no? El Raval, si fa 300 anys que es va fer, més o menys, que es va començar a construir, al final del Raval de Sant Mateu, però després hi ha també el Raval del Fiveller, que està una miqueta més endavant, arribant a la plaça de, diguéssim, on té darrere, sota el Col·legi d'Alemany. Hi havia una sèrie de cases que ja també formaven un Raval, i clar, el Creu del Terme quedava per allà, perquè la gent que pujava cap al Raval arribava al límit del terme, encara que el terme fos més gran, però ja allà hi havia la simbologia del Creu del Terme.
0: Perquè cal explicar que tots els pobles tenen el barri del Raval,
1: sí.
0: Però el nostre no existeix perquè va passar l'autopista per sobre.
1: El Raval de Sant Mateu va quedar enderrocat per l'autopista que es va fer l'any 60, ara fa 52, 53 anys.
0: Per tant, tenim una part important del patrimoni de qualsevol població que ja no
1: que,
0: existeix.
1: Que ha desaparegut completament.
0: Perquè
1: hi ha una magia molt important com era Can Carbonell.
0: Molta gent ens pensem que el que és la carretera de Laurea al Miró era el centre d'Esplugues, el centre històric, i no és pas així. La que comences a llegir una mica, no. Centre històric d'Esplugues està per sobre de l'església on està ara l'autopista.
1: L'autopista. Això és el casc antic, a part del casc antic de, diguéssim, les magies del centre, com Can Ramoneda, Can Pi, Can Cortada, aquesta sèrie de cases, i el carrer Montserrat, que són les típiques. Penseu que pel carrer Montserrat hi havia l'entrada a l'església abans.
0: Per darrere.
1: Per sota, entre Cal Vialet i Cal Cargol. Allà hi havia l'entrada a l'església, primitiva església. Després, quan el poble va créixer més, es va enderrocar una casa que es deia Can Majoral, i llavors es va obrir l'església, diguéssim, pel lateral, diguéssim. Per tant, abans l'església era tota l'amplada que és ara l'església, era la profunditat de l'església. I llavors allà es va tirar aquesta masia i llavors l'església es va allargar cap endavant, fent-la el doble de gran, o el triple de gran, més ben dit.
0: D'acord. No sé si ens queda alguna coseta d'aquest itinerari,
1: és més muntanyenc, diguéssim. Sí. Arriba un punt en què el camí encimentat, el camí asfaltat s'acaba i fem una mica de recorregut per un camí de terra, diguéssim, però sí, més que res per enllaçar a un altre camí asfaltat, a un altre carrer asfaltat.
0: La Font de la Mandra la tenim per aquí o no?
1: La Font de la Mandra la veiem.
0: La veiem.
1: No, més que la Font de la Mandra és la Font de la Senyora.
0: Ah, sí, tens raó.
1: És la Font de la Senyora, que sí, es veu des de dalt, no? Però, clar, això ja seria un itinerari més de muntanya, ja no sí, és un itinerari va, urbà, és un itinerari muntanyenc. Jo aquí fem aquests 5 itineraris, són 5 itineraris urbans per la gent que no camina massa o que pugui fer-los. A més, l'avantatge de que si un es cansa pot tornar cap a casa, vull dir, al punt que vol deixar-ho pot tornar cap a casa tranquil·lament.
0: Recordo de petita que una de les excursions que fèiem, no sé si era pel dia de l'enterrament de la truita, era que ens n'anaven on està ara tot el que és a la part de l'autopista, per sobre de l'escola Isidre Martí, que estava ple de garrofers.
1: Sí.
0: Allà anàvem a berenar.
1: Allà a la Mallola, allò, diguéssim.
0: Exacte. Allà anàvem a berenar i després, si un cas, o era de pujada, quan tornàvem, anàvem a la Font de la Mandra i sí, després baixàvem. Bueno, sí, sí, depèn, sí, hi havia anys sí, que pujaves i després baixaves.
1: Sí, allà hi havia també el Pou de sí, Vernís, hi havia tota aquella zona.
0: Exacte.
1: D'allà.
0: Sí, molt bé.
1: Aquest itinerari acabem amb el cementiri, diguéssim, però es passem pel cementiri, perquè dins del cementiri hi han bastantes escultures també de l'Eulàlia Sentmenat, sobretot panteons familiars bastant macos, diguéssim, arquitectònicament.
0: Parlem del cementiri de la parròquia, que aquí es Plugues
1: en tenim dos. Sí, sí. Estic parlant del cementiri parroquial. Sí. D'altre cementiri en parlo també a l'itinerari 2.
0: I ens queden dos itineraris. El quart, que seria el barri del centre, el casc antic. Aquí ja et centres
1: aquí
0: més.
1: Aquí anomeno casc antic perquè, clar, és, diguéssim, el més conegut, bueno, el més típic d'Esplugues, no? Des d'on hi ha les masies més importants, entre el carrer de l'Església, que ja és més o menys peatonal, i a trobar un cantintorer, la Rajoleta. Anem cap al carrer de l'Església a la dreta, a la Font de les Moreres, i ja trobem el Convent de les Monges de Montsió, que van ser traslladades cap aquí l'any 1949-50, amb el claustre gòtic que tenim a dins. I després ja tirant amunt i ja anem a Can Ramoneda, ja teiem dic a darrere Can Cortada, ja veiem Campí, es veu l'església, es veu que un afegit que és la capella del Santíssim, que és un terreny que va cedir els de la família de Campí perquè poguessin construir el Santíssim a l'església, la capella del Santíssim, en terrenys d'ells. I després ja baixem pel carrer la Cala Angeleta, que és la casa al costat de l'església, baixem pel carrer Montserrat i ens ja trobem ja...
0: Gran pianista.
1: L'Angeleta.
0: La recordem.
1: Tocava l'harmònio.
0: La recordem sí, i ens estimava molt a la cara
1: aquí,
0: ja petita.
1: Amb aquest cos de l'harmònio m'haig de dir, sí, també has de recordar més també amb el Josep Sotorres, que era de Can Carbonell, sí, que ell era un organista. Que després, quan el Josep Sotorres va haver-ho de deixar, o va agafar-ho l'Angeleta. I on ja tirem avall perquè a Montserrat, ja baixem ja cap al carrer Can Vialet, Cal Rosselló, i ens tornem a pujar cap a Cal... seguim el carrer Montserrat un tros, pugem pel carrer Sometents i entrem a Can Juncadella. D'allà tornem a enllaçar altra vegada a la part de darrere de l'església, on hi hauria el lateral, diguéssim, de l'autopista, i continuem avall i anem a parar altra vegada cap al passeig que ha quedat de Can Cortada, que això és públic, però abans aquest passeig estava ple de... està encara ple de Palos Santos, que el meu pare collia els Palos Santos allà per portar-los al mercat a vendre. L'autopista passa per aquí, la finca per la meitat, la part de sobre s'han construït unes vivendes, uns habitatges de fa uns temps, i la part inferior s'han construït uns pisos, uns blocs de pisos. Però el passeig de Can Cortada es veu encara clarament com era el passeig senyorial per on entrava anomenar també, que no ho he dit abans, Can Cortada és la casa on venia el baró de Maldà, on va escriure el Calaix de Sastre. I esclar, lògicament que el baró de Maldà entrava per a la part de dalt, però esclar, venien pel Raval, per la Via Augusta.
0: Sí.
1: Pensem que la carretera no estava feta encara. L'entrada era pel Raval, entrava per la Via Augusta i entrava a Can Cortada per darrere. Que, de fet, a Can Cortada hi ha dues façanes. La que es veu a l'entrada, per ara, pel carrer de l'Església, però hi ha una façana molt maca, a la part del darrere, amb una doble escalada, amb doble escala, que és per on entrava el Bona de Maldà, directament al primer pis, a la primera planta.
0: Avui dia queda oculta pels edificis que hi ha al darrere.
1: Bueno, no es veu, perquè hi ha un mur i unes portes altes. I sí.
0: Molt bé, Miquel, donem pas al segon itinerari.
1: El quart i l'últim itinerari, que és el cinquè, és la part del barri de Finestrelles, que, esclar, Finestrelles també és Esplugues.
0: Sí.
1: I llavors, doncs, seguint la carretera dels Països Catalans, per allà on hi ha la Blume, tota aquella zona, entrem ja a Sant Joan de Déu, pugem a Sant Joan de Déu, i anem a parar a dalt a Finestrelles. Amb els carrers darrere, amb unes imatges maques dels carrers Santa Rosa, que són, i el carrer Bonavista, que són carrers típics de Finestrelles. Penseu que Finestrelles es va construir una miqueta a principis de segle, i va ser una mica d'estafa. Va haver-hi una sèrie de gent, un promotor que va promocionar una sèrie de cases, que després aquest senyor se'n va anar amb aquests diners, i això va quedar molta gent sense poder fer, vaja, a vegades sense diners. El que passa és que molta gent que va anar allà eren majoria paletes, o fabricant ells mateixos les cases, i doncs entre ells van fer com una espècie de cooperativa i van ajudar-se per construir-se cases els uns amb els altres. Uh-huh. Almenys la part important de fer-ho interiorment, i a cadascú s'ho feia. I per això tenim diverses tantes imatges de Sant Antoni de Pàdua, que és el patró dels paletes. I inclús hi ha una ermita a dalt a les Finestrelles, que és l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, lògicament, amb homenatge a tots els paletes, a tota la gent que es va construir les seves cases en aquell moment en allà. Aquí també cal destacar Cal Suís, que és una masia imponent en aquell moment, que el Rocabertí també es deia abans, va quedar com a Cal Suís, i ara ha quedat una masia pel poble, que diversa gent del poble l'utilitza, sobretot les joves de Finestrelles, inclús hi ha horts urbans i es fan activitats en aquest barri,
0: sí,
1: de Sant Esteve. D'aquí, lògicament, tenim molt bona vista, es veu en el dipòsit de les Aigues de Barcelona, es veu tot Barcelona, i es veu tota la part d'Esplugues, veig una part d'Esplugues.
0: I, Miquel, si em permets, acabarem amb la darrera fotografia que hi ha en aquest itinerari, que es diu A l'hotel dels insectes.
1: Sí, això va ser una descoberta que també desconeixia. És això, és un artilugi de metàl·lic fet amb pedrots, amb totxanes, amb fustetes i amb gravilla, tot foradat. Suposo aquí hi aniuen els insectes, aniuen les larves, aniuen els cucs, aniuen les papallones, i d'aquí surten insectes per polinitzar tota aquesta zona, perquè no es quedés les pulgues sense aquesta microbiologia natural.
0: I sabem qui ha fet aquesta mena d'hotel?
1: Suposo que això és una cosa de l'Ajuntament, suposo que és una cosa municipal. Antiu hotel dels insectes està marcat d'aquesta manera.
0: Molt bé.
1: A darrere de tot, jo he deixat una fulla en blanc.
0: Sí, això anava a dir jo ara, que primer de tot, prenem nota, Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són uns itineraris que ha pensat el Miquel i el grup d'estudis, perquè pugueu agafar aquest llibre, que el podeu comprar a la llibreria Esplugues, o us podeu posar en contacte també amb el grup d'estudis directament. Agafem aquest llibre, i hi ha una cosa molt maca, preciosa. Has deixat un full al darrere de tot el llibre en blanc.
1: Sí, un full en blanc ratllat, perquè la gent pugui escriure i el que sigui, perquè vaig pensar que, igual que jo havia descobert algunes coses passant per aquests itineraris, potser m'hauria saltat algunes altres coses, o potser hi havia racons que propers al lloc on aquests itineraris que algú podria veure, que podria apuntar, o inclús ell recordar-s'ho ell mateix amb el seu propi llibre, o inclús vaig pujar un correu electrònic que vaig obrir expressament,
0: sí,
1: perquè si algú tenia alguna informació la pogués donar, i doncs jo, si mai es fes una segona edició o es fes una nova ampliació, es puguin acoplar aquesta nova informació que algú pot trobar o pot conèixer o pot saber, o inclús alguna dada que estigui errònia o confirma alguna dada, en aquest cas, no? Per exemple, hi ha una cosa que a mi m'han dit, que parlant abans que dèiem de l'Angeleta, que hi ha una... casa de Cal Estavet, que era de l'Angeleta, hi ha la casa de l'Angeleta al costat de l'església, i l'Ajuntament ha dedicat una plaça a l'Angeleta Pagès, aquí al cas del barri del Gall, diguéssim, que en parlo. I ens va haver-hi una persona que em va dir que era més important encara, havia sigut en Josep Sotorres, que era organista de la parròquia, que havia sigut més escolar de Montserrat, i que va dirigir molt bé molts anys l'orga. Inclús el seu mestre musical, que va ser el Paulino Gelabert, i d'aquests no se'n parla de res, no en parlem gens. Només parlem de l'Angeleta i ens n'hem oblidat d'aquests dos personatges que han sigut molt importants, sobretot musicalment, per Esplugues. Parlem del Pere Manyer, parlem d'altres, sí, però del Josep Sotorres no es parla de res. També ha musicat alguna obra, ha fet alguna obra amb un poema de mossèn Barceló, i tant un com l'altre no se'n parla ni té massa coneixement, massa coneixença d'ells. I això va venir amb una suggerència d'una persona d'aquest tema, degut a això.
0: Diuen que feina porta feina, i aquest llibre et porta feina perquè ara estic segura que ja esteu al grup d'estudis treballant amb la recerca d'informació d'aquestes persones que ens has dit, el Josep.
1: Particularment sí. Oficialment sí? No m'he comentat a ningú, però particularment jo sí, estic treballant-hi.
0: Doncs aquest és el quadern tercer que fa el grup d'estudis?
1: Sí, és el tercer quadern del grup d'estudis. Llavors, amb motiu d'aquests 25 anys, la Junta del grup d'estudis va pensar en propòsit en fer editar aquest llibre, sí, i regalar-lo tots els socis del grup d'estudis. O sigui, tots els socis el tenen, l'han tingut gratuïtament, i el venen i es ven a la llibreria Esplugues al preu de 10 euros.
0: Doncs ben trobat aquest quadern, i això ens fa descobrir aquesta Esplugues estimada, aquesta Esplugues històrica, i bé, a través d'aquests itineraris que ens has preparat, que això és meravellós.
1: Celebro que agradi a la gent. El que sí, m'agradaria deixar constància també, sí, de coses i noms que a vegades no els diem bé, diguéssim, perquè parlem a vegades de Sant Pere Martí i he sentit a dir l'emissora. I no és l'emissora, sí, és Sant Pere Martí. Sento parlar del Parc dels Patos, i allò és el Parc de Canvi de Led.
0: Sí,
1: i ara hi ha un centre comercial que no vull fer propaganda ni vull fer nom, però té un nom que no es mereix, perquè allò no és Finestrelles. Finestrelles està a un altre punt. Ja. Llavors arribarà un moment en què la gent es pensarà que Finestrelles era allà,
0: no,
1: on hi ha aquest centre comercial, i no és cert. Finestrelles no és allà.
0: Bueno, si ens poséssim a parlar d'acció, també hauríem de dir que Can Oliveres, una masia que s'està malmetent, que suposo que estan deixant que es quedi en ruïnes, sí, i que la tinguin que enderrocar, i que quan es va fer el catàleg de patrimoni, l'únic que van protegir com a patrimonial va ser el barri de l'entrada i no la masia.
1: Sí, queda el mateix que Can Cadena, Cal Esteve, i si volem el Castell dels Tres Dragons, que també està molt malmès.
0: Miquel, t'emplacem per a properes entrevistes, no solament a tu, sinó també a altres membres del grup d'estudis. Hem tingut aquí el Josep Florença, a la Lídia Verdier, també va venir en el seu dia la Rosa Bosch a parlar-nos, també tenim pendent de parlar amb el Joan Puiggròs, que ara mateix s'està recuperant d'una petita intervenció que li han tingut que fer. A tots vosaltres us vull tenir aquí, que ens aneu informant a través de la ràdio, a tota la ciutadania, a tots els espluïns.
1: Crec que el grup d'estudis també ens convé, ens va bé, sí, donar-nos a conèixer properament, i agrair la vostra col·laboració.
0: Sí, i a més dir-vos que aquest llibre, ja ho he dit, és gràcies al grup d'estudis, i que si algú de vosaltres us voleu fer soci del grup d'estudis, doncs l'única cosa que teniu que fer és venir al Casal de Cultura Robert Brilles, però hi ha un correu electrònic que és gestudiesesplugues@gmail.com, i tenen una pàgina web que és grupestudis.entitats.esplugues.cat. Convidar-vos a tots a que formeu part de les entitats d'Esplugues i a protegir el nostre patrimoni.
1: Moltes gràcies.
0: Miquel Casellas, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies una altra vegada per oferir-nos aquests itineraris, i ens veiem aviat.
1: Molt
0: ens bé. Escoltem aviat.
1: Molt bé, gràcies. I ara jo canto de matinada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim, són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina i el Quim són les quatre peces que tothom les té identificades com a Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles i pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar a sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vist pas, m'ho deu haver perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur?
1: Sí, sí, sí. La colla neix a l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí. Fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, pel que comento, pel tema de pes, no? Llavors, a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. Explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda que ve del cavaller de Picalquers, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és de l'hostal de Picalquers, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants, i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el qui més propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, hi ha més? És habitual?
1: No és habitual. No és habitual. No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diré que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò era l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Era... algun cop, sí.
1: I bueno, són aquelles coses que jo he viscut amb poca, perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem molts per qualificar-lo de molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir que la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No fa tant.
0: El 97.
1: Ciutat clar, gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, el 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres, és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot gent, perquè les colles estan en un moment bastant just d'usuaris i de portadors de la colla, i això fa minvar tota l'activitat, malgrat estar sanejada i ser l'agrupació està totalment vigent i està totalment treballant per geganters. El problema de les colles personals de cada poble està en un moment molt delicat, molt delicat.
0: Si ens volem posar en contacte amb vosaltres per xarxes socials o per correu electrònic, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que estigui interessada a formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous ara cada dijous no, cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants pot entrar a el que és la nostra web, a la colla geganters d'esplugues.cat i allà el contacte i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar i doncs, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí, sí, sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, doncs, tant quitxalla com com gent que no vulgui portar pes, però es comença per aquí, comença a portar capgrossos, comença a portar gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Sisko, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos. Sí,
0: exacte. Pues, per tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, sí. I gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, sí. No a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'esplugasfm, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Sisko, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible.
0: D'acord?
1: Ho desitgem tots.
0: Doncs vinga, força i endavant,
1: força
0: gegants.
1: Gegants. Gràcies.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb en Joan Dausà, que no s'ha volgut perdre el Cabró Rock. De fet, en Joan s'ha apuntat a uns quants festivals aquest estiu.

andalusà, que és un dels artistes que ens ha fet el welcome a la party del Cabró Rock de Vic. Perdoneu, LOL, no me n'he pogut estar de fer el joc de paraules, vaja, però és xulo veure en Joan Dausà també més enllà del seu recorregut de concerts, dels que es programa ell mateix, doncs en els recintes que tria, veure'l també en festivals, compartint escenari amb d'altres grups i artistes, que és un format que fins ara no li havíem vist gaire. Sembla que aquest estiu l'està començant a treballar. Uns altres que han tornat a treballar justament aquest 2026 amb una tornada fulgurant que inclou també aturada, de fet fa una estona ja se'ls ha suat i fort aquí al Cabró Rock, doncs són la Gossa Sorda, que estan repassant tot de hits. I si et poses a repassar hits, has de fer esbarzers.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Boníssima barra, que es tiren esbarzers la gossa sorda quan ix que buscar l'alegria, no sé per què, sempre cau al teu carrer. Coses que passen, boníssima frase per fer-ne una samarreta. Això que us ho regalo. Recte final ja de l'amplificador, tenim en Campi disposat a tirar-nos les tres últimes cançons, que de fet són els tres últims noms del cabró rock d'avui a Vic, que teníem ganes de compartir. Per exemple, una de les artistes que més està tocant aquest estiu. I encara no ha començat l'estiu. Imagineu-vos si anem avançats. Sant Domingo Forever, sempre amb la Maria Jaume.

Domingo Forever, la Maria Jaume passejant per tot el país. El seu quart disc, uns altres que estan tocant molt també, i pel que ens diuen, a punt de treure nou material, són un duet icònic del Maresme, els Tiets.

els tiets que no se'n perden ni una i també han passat avui pel Cabró Rock i nosaltres ja que enfilem última cançó, per tant toca fer els crèdits, recordar-vos que això és l'amplificador de Catalunya Ràdio, matinada del dissabte cap al diumenge, que tenim en Josep Maria Campillo, en Campi a l'altra banda del vidre, shoutouts per ell i per tota la seva feina i marxem doncs amb uns altres que també marxen, evidentment, oques grasses avui acomiadant-se d'Osona i avui posant el punt i final a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'incendi de Sanaüja a la Segarra, que ja està estabilitzat, afecta al voltant de mig centenar d'hectàrees. Els bombers hi continuaran treballant tota la nit per evitar una represa del foc aquest diumenge amb l'entrada de vent de marinada. El foc ha començat en una zona límit amb el municipi de Biosca, al Solsonès. Les flames s'han estès amb rapidesa i han arribat a la carena de la Serra de les Valls, com explica l'alcaldessa de Sanaüja, Marta Casòliva.
2: Al principi hem vist una columna petita, hem avisat ADFs i pagesos del poble i, evidentment, bombers. Han anat el màxim de ràpid que s'ha pogut cap a la zona. El que passa que, bueno, com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força i després ja ha tirat una mica més cap dalt fins a la carena.
1: En total, els bombers han mobilitzat 45 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També hi han col·laborat els pagesos de la zona amb tractors. Més notícies. Durant les pròximes hores es podria firmar el principi d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president Donald Trump ha assegurat que la signatura està programada per aquest diumenge, coincidint amb el dia del seu aniversari, i que immediatament després s'obrirà l'estret d'Hormuz. El règim iranià, però, ha descartat que la signatura sigui aquest diumenge, però ho ha atribuït precisament a les reticències dels nord-americans. Presó per a dos homes acusats de pagar diners a tres adolescents menors de